portat. Veurem els propers dies com avança aquesta previsió. En tot cas, benvinguda sigui la pluja, però això sí, amb aquests límits, sobretot de respecte i de pluja sana. Esperem que les vostres cases, carrers, camins, accessos, doncs el mal hagi estat el menor possible i sobretot doncs que la normalitat sigui la més que present, això sí, amb la pluja benvinguda després de tantes setmanes de sequera, doncs és obvi que la cosa havia de refrescar, no potser amb aquest canvi tan brusc, però sí que, sobretot, amb aquestes ganes d'aigua i de rutina i de tardor, que ja la tenim aquí ben present. Res, nosaltres som la tornada, no som ni molt menys un temps o un programa meteorològic, però el que sí que som és un programa musical. Tenim a punt una nova llista musical, ja l'hem actualitzat com fem sempre cada 7 dies i aquí estem al vostre costat amb aquestes vies de so i locució, jo mateix un servidor, en Joan Martín.

0: I com és habitual, ja tornem a ser-hi un dia més al vostre costat i avui sí que ja tenim pregunta a través de les xarxes socials. És aquest fil directe de participació entre nosaltres i vosaltres, els que esteu a l'altre costat de l'aparell radiofònic on, bé, ens agrada llegir els vostres missatges, ens agrada que participeu, que digueu la vostra i, sobretot, doncs, que tingui referència amb el programa de la tornada. Com diem sempre, pregunta lliure. Avui no us presentem enquesta. Normalment el que farem és presentar-vos enquesta i és veritat que, per exemple, la setmana que ve és possible que us presentem, ja us ho avanço, una pregunta relacionada amb el grup musical d'Oques Grasses, que aquesta setmana seran més que protagonistes al Palau... Bé, el que és a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, al Palau Sant Jordi, no, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que, de fet, batran rècord, els Oques, amb quatre concerts de nivellant-ho, també igualant a la fita de Coldplay, visitant la ciutat de Barcelona. Doncs bé, la setmana que ve no cal que ens avancem, centrem-nos en el dia d'avui. Els dies de pluja, quin tipus de música t'agrada escoltar? És veritat que ha vingut això, temps de plujós, que va ser un dissabte, un diumenge, bé, amb pluja com a protagonista, avui dilluns, al matí. Doncs això, amb dies de pluja, quin tipus de música t'agrada escoltar? Recuperarem totes les respostes i, per què no, al llarg de la setmana que ve, doncs alguna o altra cançó que ens expliqueu també podrà sonar al llarg d'aquesta estona de programa. A mi m'agradaria molt que una de les cançons que ens proposeu doncs soni la setmana que ve. Això ho podreu fer gràcies a través de la pregunta que ja hem penjat a través de l'Instagram de Ràdio Tordera. Per tant, les històries que podreu deixar la vostra resposta amb la pregunta i els dies de pluja, quin tipus de música t'agrada escoltar? Doncs va, que la setmana que ve també ens ajudaràs a completar el programa. 8 minuts per sobre de les 9 del vespre, en repetició d'una a dues del migdia. Per tant, bon migdia als que ens estigueu escoltant també amb aquesta repetició. Rigorós directe, com hem dit abans, al vespre, els dilluns, de 9 a 10. Comencem ja sense més preàmbuls, sense aquesta presentació. Ja ens hem posat en context. Anem per la primera cançó d'avui, 5 d'octubre, d'aquest dilluns. Som-hi!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Amb una mica dels Amics de les Arts, per obrir aquesta setmana d'octubre. Segurament t'estimo, el més nou de la banda. No crec.

0: Els amics de les arts sonen a Ràdio Tordera. Amb aquest petit senyal i el títol Segurament t'estimo, el més nou que també ens ha acompanyat per arrencar aquest dilluns.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: Com per exemple aquesta, que segur que cantaràs i que ens acaben de dir el títol del senzill. És, evidentment, el tema d'Aitana. Exacte, Superestrella. Me ve.

0: Doncs l'Aitana, que també ha volgut colar-se entre les cançons de la nostra llista musical, recorda que la pot recuperar a través de Spotify.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: Doncs ara a la ràdio sonant aquest grup femení dels Estats Units anomenat Cat's Eye, format per 6 membres, la Sofia, la Daniela, la Lara, la Megan, la Manon i la Yonchai. I això es diu Animal, un animal que ha arribat per quedar-se a les llistes musicals. Ara només queda saber com arribaran al més alt de les llistes.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Segur que les escoltarem més sovint a través de la tornada, com també aquesta que porta per títol Papa, Papi, posa-li el disc. Veus a la...

0: La Mamadusca, això es diu Papi, posa-la al disc, una cançó dedicada a l'altra filla d'en Joan Dausà, la Julieta, precisament. La teva germaneta.
1: Valentina, porta-la
2: a tele. Els dilluns les cantem totes.
0: El més nou de Maluma, això sí, Déu-n'hi-do, quina col·laboració més que potent, presenten Agua.

Doncs ja heu vist amb quina col·laboració Maluma presenta això que porta per títol Agua. És ni més ni menys que la Shakira, l'artista que precisament ha estat fent concerts últimament per Madrid. De fet, em sembla que encara n'està fent algun que altre. Doncs bé, aquí sonant també des de la tornada avui dilluns 5 d'octubre del

0: Encara ens queda per això molta música per endavant. Ja sabeu que fins a les 10 de la nit ens implantarem puntualment amb totes les cançons que tenim a punt en aquesta llista. Recorda, a través de Spotify busques La Tornada dins del perfil de Ràdio Tordera i cada 7 dies totes les cançons que sonen en aquesta estona també les podràs recuperar. En aquesta biblioteca, que no ho sé, pot servir, per exemple, per fer esport, per estar fent tasques de casa, arreglant el jardí, arreglant el pati o netejant el cotxe. Tant sabe el que facis, o anant amb cotxe directament d'un costat a l'altre, doncs amb la nostra llista, més que polivalent i canviant, doncs t'ho posem molt i molt fàcil. A banda de també escoltar el programa, perquè ens pots escoltar quan vulguis, on vulguis, a través de www.radiotordera.cat, a l'espai de ràdio a la carta. Doncs també hi som, allà pots recuperar els programes i et farem companyia sempre que ho necessitis. Com també la pregunta que ja hem llançat a través de l'història d'Instagram de Ràdio Tordera i els dies de pluja: quina música t'agrada escoltar? Quina música t'agrada escoltar? Doncs ja ho saps, a través de l'Instagram de Ràdio Tordera, a través de la història, en allà també podràs escriure'ns la teva resposta, la música que t'agrada escoltar i, per què no, doncs ho hem dit abans, la setmana que ve podria sonar alguna de les cançons que també ens puguis recomanar. Doncs va, anem a tancar ja la primera part del programa i ho farem amb una noia que es diu Olivia Rodrigo, que la vàrem acabar de conèixer l'any passat perquè va ser una de les que va estar dins de les samarretes del Barça patrocinades precisament per Spotify. Doncs la Olivia Rodrigo va ser una de les artistes en un dels clàssics que ens va portar molta i molta sort, perquè va acabar amb victòria. Però no parlem d'esports, no parlem del Barça, parlarem del seu últim senzill també. Molta música d'actualitat, la que sona avui 6 d'octubre, 5 d'octubre del 26. Això porta per títol Stupid Song, de, com us dèiem abans, l'Olivia Rodrigo.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.

0: Evidentment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada. La tornada, sí. Amb en Joan Martín. Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada. La tornada, sí. Amb en Joan Martín.
1: Ja comença a fer-se

0: Doncs vinga. Ens va bé, això, eh? Ens va bé, i més que siguem dilluns, i més amb la tornada, que els Catarres ens homenatgin amb aquesta cançó un diumenge sense drama.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Doncs aquí estem, hola, bona nit, què tal? Després d'escoltar els millors consells publicitaris des d'aquí, des de la ràdio, nosaltres que ja estem aquí de nou des de la tornada... Ara, ja sí, sense interrupcions, encarrem la recta final d'avui. Bé, la recta final, la segona part, encara ens queden molts minuts, eh? Vull dir que no patiu, perquè encara ens queda molta música, ens queda també el moment que farem un salt al temps. Avui marxarem cap a l'any 1989 amb una veu femenina i amb una cançó que coneixereu de sobres. I el que sí que també coneixeu ja és la pregunta que hem llançat a través de la història que trobareu a Instagram de Ràdio Tordera, avui preguntant-vos sobre la música que us agrada escoltar quan plou. I els dies de pluja, quina música t'agrada escoltar? És la pregunta, resposta lliure, ens pots dir la teva... I la setmana que ve, doncs, farem una mica també de recopilació de tots els missatges. I per què no, doncs, alguna que altra cançó també sonarà. Esperem, això sí, que dilluns que ve encara no continuï plovent, eh? Que ja, doncs, hem anat complint. Aquesta setmana és veritat que les previsions encara apunten que algun que altre dia pot caure més aigua, però vaja, que ja n'hem tingut plou... I nosaltres que seguim endavant a través de la tornada d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre del 2026. Jo mateix, en Joan Martín, un servidor que us està acompanyant aquí a través de l'emissora que t'escolta. Això és Ràdio Tordera, al 107.1 de la FM, també a través d'internet a radiotordera.cat. Doncs vinga, dels Catarres marxem cap a la Lola Tuduri, és així com es diu aquesta artista, panorama amb música en castellà, i això es diu Pistoletazo de Salida. Ja ho hem fet abans nosaltres, eh? A les 9 i 3 minuts ja hem arrencat.
2: Dilluns les cantem totes.
0: Com sempre, puntualment a la cita, estem amb tots vosaltres i aquesta cançó també.

0: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
1: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'1 a 2 del migdia.

0: Let's go! I aquesta setmana, dins del centre musical, tota l'atenció estarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'Estadi de Barcelona, perquè precisament Oques Grasses havia d'arrencar avui dilluns, però l'han posposat per dijous. Aquests quatre concerts que havien de fer en aquest estadi, igualant també, com us dèiem, la fita de Coldplay amb el mateix número de concerts, això sí, les graderies ben plenes, es tracta del tancament de l'època d'Oques Grasses i, vaja, n'estem convençuts, serà una de les cançons que liderarà el repertori de música i de cançons que sonaran a l'estadi. A continuació també aquest homenatge des de la tornada, aquest senzill d'Oques Grasses amb Rita Payés, la gent que estimo.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín. Porto amb mi

0: fantàstica cançó de Oques Grasses, la gent que estimo, juntament amb la col·laboració de Rita Payés. És possible, que també estigui de convidada a l'Estadi Olímpic amb aquests últims concerts d'aquest grup, d'aquesta banda de la música en català. I aquests violins que ens tanquen la cançó, marxem cap a l'any 1989. És el moment de pujar el volum de la ràdio, el moment Remember. Obrim el calaix de temes musicals. Recuperem aquesta de Lisa Stansfield.
1: Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada.

0: fet aquesta memòria amb Lisa Stanfield, el seu All Around the World. És un dels temes que també ens agraden recuperar i ens agraden recordar aquí a la tornada, perquè segur que més d'un, més d'una, que també ens esteu escoltant, us aporten records o feia temps que no l'escoltàveu i avui doncs també l'hem tornat a posar en el panorama. I ara sí, anem per l'última. Això sí, avui, de la mà de Taylor Swift, acabarem el programa de la tornada d'aquest 5 d'octubre. Amb el seu Opalite. Doncs vinga, acabem avui.
1: Els dilluns, de 9 a 10 del vespre, i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
0: Doncs amb aquesta pràcticament ja ens acomiadarem en el

0: Doncs amb aquest bon rotllo, i no us volem tallar aquesta alegria de la Taylor Swift, nosaltres que tanquem el programa d'avui, ja pràcticament les 10, i hem de finalitzar ja aquí el temps del programa. Tornarem la setmana que ve, com sempre, el dilluns, amb molt bona música i sobretot amb moltes ganes, novament, d'acompanyar-vos aquí al 107.1. I sobretot, doncs, de que tingueu una molt bona setmana, és el més principal. Cuideu-vos molt i aneu amb molt de compte. Si heu de fer desplaçaments, la mobilitat i les previsions meteorològiques ben a dins. Vinga, una abraçada ben forta d'en Joan Martín. Que vagi molt bé. Adeu, bona nit.
1: Que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 6 d'octubre. Les tres paraules del dia són calma, carretera, dramatitzada. Calma. Tordera recupera la calma després de les pluges intenses. L'alcaldessa assegura que la situació està estabilitzada i la regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de l'Amistat del local de Sant Daniel i l'asfaltatge de Tordera Park. Carretera. Servei alternatiu per carretera Rodalies entre Arenys de Mar, Tordera i Maçanet. Després de les intenses tempestes, la línia R1 del Maresme recupera gradualment la circulació ferroviària. I Adif impulsa la remodelació de l'estació de Tordera per duplicar la capacitat de la línia R1. El projecte en fase de redacció preveu crear una segona via d'apartat i millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Dramatitzada. L'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza dijous una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals, i Tordera consolida l'esport saludable amb l'arrencada de la nova edició del MouFit. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha fet balanç de la situació al municipi després de les fortes pluges de les últimes hores. Segons ha declarat, hores d'ara, la situació està estabilitzada després dels forts aiguats de diumenge i dilluns, on es van recollir uns 200 litres per metre quadrat. Ella mateixa explica les principals tasques realitzades les darreres hores.
2: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles, i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
1: Avui se celebra el Dia Internacional de la Geodiversitat. Avui és Sant Bru. Falten 19 dies per al canvi d'hora. Entrarem a l'horari d'hivern el 25 d'octubre. Falten 6 dies per al proper festiu, la Festa Nacional d'Espanya. Avui dimarts esperem un dia encara amb núvols residuals, cert descans després dels episodis de pluja. No es descarta, però, precipitacions a la part final del dia. De cara a demà dimecres començarem el dia amb cel clar, però amb precipitacions també al llarg de la jornada. La dita d'octubre a la fi, la taronja al jardí i el most a la bota. A l'hort és un moment ideal per plantar alls, cebes, espinacs i també enciams d'hivern i faves, i recollir les últimes mongetes tendres, carbassons i les primeres carbasses de la temporada. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere. El riu continua baixant amb forta intensitat, 73 centímetres i d'alçada i 17 metres cúbics d'aigua. Fa un any explicàvem que protegien colònies de bruc vermell a Tordera. Fa 5 anys s'obria convocatòria per subvencions del programa Suport a Obertura de Comerços, i fa 10 anys els ajuntaments de Tordera, Blanes, Malgrat i Palafolls demanaven ajuda a la Unió Europea per poder fer un estudi sobre l'estat del riu Tordera. Finalment, l'àudio de recomanat avui a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la cronologia detallada de l'abast del temporal al nostre municipi.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: A la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals, per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem de la vida nocturna al Maresme. Avui, dimarts 6 d'octubre de 2026, a l'Hora Maresme, parlem de la vida nocturna a la comarca, una oferta que ha canviat molt amb els anys i que genera opinions ben diferents. Hi ha qui considera que encara tenim opcions per sortir de festa i qui troba a faltar la nit d'altres èpoques. I és que el Maresme havia tingut discoteques i locals molt emblemàtics, especialment a municipis, per exemple, com Arenys de Mar o a Sant Vicenç de Montalt, que van marcar tota una generació. Avui recordem aquelles nits, aquells locals i aquelles històries, però també mirem el present per saber com sortim de festa avui al Maresme i com ha canviat la nit a la comarca.
4: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I comencem aquest recorregut per la vida nocturna a la comarca, a Palafolls, per saber quines opcions hi ha actualment i també com ha canviat la nit al municipi. Endavant, Jordi.
6: Sí, Gemma, doncs enfoquem una miqueta la situació. Avui que parlem de si és segur sortir al Maresme o com sortim els joves, o poder no tan joves, pel Maresme, avui volem posar el foco en aquesta primera entrevista en si és segur sortir de festa al Maresme. De fet, són molts els ajuntaments que organitzen diferents protocols o diferents accions perquè sí, sigui segur, per exemple, sortir una nit de barraques. Amb nosaltres, en Miquel i la Marta, que són dinamitzadors del local jove de Can Valle, d'aquí de Palafolls. Nois, bona tarda, benvinguts.
7: Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
6: Gràcies per ser amb nosaltres. Us faig la pregunta. A nivell comarcal, creieu que és segur sortir de festa? No ho enfoquem tant als locals de nit, que després en parlarem, però sí, per exemple, en festes majors i diferents concerts que s'organitzen des d'un poble. Miquel.
7: Bé, doncs la percepció és que a la comarca del Maresme hi ha bastanta consciència, no?, des de les administracions. Prova d'això és que hi ha el servei compartit Rula. A través d'una reunió amb Rula, doncs, també va venir un representant de la Generalitat a explicar-nos als diferents municipis que hi estem adherits el que era el segell Q, que d'alguna manera intenta, doncs, garantir que aquests dispositius que fan que sigui més segur tant a dins com a fora dels esdeveniments de barraques, doncs, es puguin protocolitzar d'alguna manera, no?, i que quedin, doncs, reconeguts i que d'un any per l'altre, doncs, es puguin anar implementant.
6: En aquest sentit, Marta, entenc que des de Regidoria de Joventut, vosaltres que esteu en contacte cada tarda amb els joves, tardes i matins, però per acotar-ho una miqueta, és important també les tasques que es fan, per exemple, des de Punts Liles, des de la conscienciació, des de el respecte de poder parlar de tu a tu, no?
8: Sí, és superimportant, com bé dius, no?, el tema de tenir Punts Liles o fins i tot el Punt Rula a les festes, no? Perquè al final, a més de ser un lloc d'actuació, o sigui, malauradament hi ha qualsevol incident durant les nits, són sobretot llocs de prevenció, llocs on poden explicar, on poden aprendre durant les nits fins i tot, no? De, ostres, doncs mira, estic fent això, no, amb la meva relació, i es donen moltes situacions d'això, de què deies, de parlar del tu a tu, de la confiança. Per tant, és superimportant que hi siguin per fer aquesta tasca de prevenció durant les nits de festa.
6: Tot i això, s'han de lamentar diversos incidents encara, vull dir, es fa molta tasca, però encara queda molt camí per recórrer. En un moment d'aquests, nois, com pot actuar, per exemple, un servei de joventut, un punt lila, per exemple, o sigui, parlo en el moment de que ja ha succeït el fet, no? Entenc que entendre a la persona agredida o a la víctima i intentar solucionar el conflicte. Miquel, o com funciona això?
7: Bé, hi ha protocols, de fet, doncs, depèn de quin protocol, doncs es pot parar la música com un acte, doncs, de dir, ostres, fins que no pari això, fins que la persona no estigui fora o l'espai no sigui segur. Per exemple, també hi hauria, doncs, si algú ha atès a la víctima, doncs, la possibilitat de que la pugui acompanyar i seguir-li fent acompanyament en el punt lila. Això serien tasques més in situ en aquell moment, doncs, per garantir que hi hagi aquesta seguretat, per garantir el recolzament i el suport, si s'ha d'acompanyar després la persona en el cas de que sigui a nivell d'haver de fer una denúncia o el que sigui, de posar en coneixement a l'administració, de que per nosaltres puguem també després traslladar-ho a la resta de companys de l'Ajuntament i del cos de policia local, etc. No?
6: Clar, perquè molts de nosaltres podem pensar en una agressió com en un acte físic, però hi ha molts tipus d'agressions, Marta.
8: Sí, exacte. Les agressions poden ser físiques, poden ser verbals, poden ser simplement que hi hagi una persona que t'estigui seguint durant
6: assetjament.
8: No? Vull dir, hi ha moltíssims tipus d'agressions i, bueno, com bé deia en Miquel, no? Crec que des de les àrees de joventut, des de les organitzacions d'aquest tipus d'esdeveniment, el més important és la coordinació entre els diferents agents que participen, no? La coordinació nosaltres com a organitzadors, potser amb el punt lila, amb el punt rula, amb el servei de seguretat, amb policia local i també amb les entitats que participen, no? Que al final no només som les persones que potser estem treballant, no? En aquest cas, entès com algú remunerat en aquell esdeveniment, sinó totes les entitats que hi participen de manera voluntària, també és superimportant que estiguin implicades, que estiguin conscienciades i que estiguem supercoordinats, perquè al final la festa la fem entre totes.
6: I la importància, doncs, dels agents com vosaltres o de tots els factors que tenen a veure, per exemple, amb una festa major, amb un acte de festa, per intentar, com dèiem, queda camí, però que això no passi. Miquel, Marta, gràcies avui per posar una miqueta de llum en el tema del dia d'avui. Gràcies per ser amb nosaltres.
7: A vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres.
5: I està clar que sortir de festa és una activitat divertida, però també pot tenir els seus riscos. Avui en Martí Capçada ens ve a donar els millors consells per poder sortir d'una

escoltar música i desconnectar. Però també implica prendre algunes decisions abans i durant la nit. I avui volem donar-vos alguns consells perquè la festa acabi tan bé com ha començat.

Doncs vinga, comencem pel més evident. Planificar la tornada. I és que abans de sortir, pensem com tornarem a casa. I això és especialment important si sabem que beurem una miqueta d'alcohol. El millor és tenir clar des del principi si tornarem amb transport públic, taxi, que ens vindrà a buscar algú, o bé si ens quedarem a dormir a prop de la festa. Perquè una cosa està clara, i és que si beus, sobretot, no condueixis. I això també serveix per motos, bicicletes i inclús patinets. Que el trajecte sigui curt no vol dir que sigui segur. L'alcohol i altres substàncies poden afectar la capacitat de reacció, l'equilibri i la percepció del risc. I un altre consell molt senzill és que no deixis tota la responsabilitat en mans d'una sola persona. I és que si anem amb un grup d'amics, és bona idea estar pendent els uns dels altres. Si algú, per exemple, es troba malament, està massa afectat per l'alcohol, o bé sembla una mica desorientat, no l'hem de deixar sol mai. I aquí entra també un altre aspecte important, saber reconèixer quan algú necessita realment ajuda. Si una persona perd el coneixement, té dificultats importants per respirar, pateix convulsions o presenta un estat greu, no hem d'esperar que se li passi. Cal avisar immediatament els serveis d'emergències i seguir les seves indicacions. També hem de parlar d'un tema que sovint passa més desapercebut, la hidratació i l'alimentació. Si sortim molt moltes hores, especialment en èpoques de calor, és important beure aigua regularment i no arribar a la nit sense haver menjat. I si consumim alcohol, que, insistim, no és recomanable i no cal sortir de festa amb alcohol, però si és el cas, cal recordar que no hi ha trucs màgics per eliminar-lo ràpidament. Ni el cafè, ni una dutxa freda, ni dormir una estona fan que l'alcohol desaparegui de cop. Per tant, si hem begut, la millor opció continua sent no conduir. Però sortir de festa de manera segura, perdoneu, no només té a veure amb l'alcohol, també té a veure amb respectar els demés. Una festa no és una carta blanca per fer qualsevol cosa. Hem de respectar els límits de les altres persones, evitar comportaments agressius i entendre que un no és un no en qualsevol circumstància. I si veiem una situació d'assetjament, agressió sexual o bé qualsevol comportament que ens preocupi, podem intervenir de manera segura o avisar el personal del local, els serveis de seguretat o les autoritats, si n'hi ha en aquell moment. També és important tenir cura dels nostres objectes personals, per exemple, el mòbil, cartera, les claus. Sé que sembla una obvietat, però és que enmig d'un local ple de gent és molt fàcil perdre'ls. I parlant del mòbil, pot ser molt útil tenir bateria suficient abans de sortir. No només per fer fotos o enviar missatges, sinó perquè el telèfon ens pot servir per contactar amb algú, consultar el transport de tornada o bé demanar ajuda si ho necessitem. I arriba ara una de les recomanacions més importants de totes, que és escoltar el nostre propi cos. No cal aguantar fins al final perquè la festa encara continua. I és que si estem cansats, ens trobem malament o simplement ja no ens ho estem passant bé, marxar sempre és una bona opció encara que ens pugui el famós FOMO. Perquè sortir de festa, recordem que no és una competició. No cal beure més que els altres, aguantar més hores que els altres, ni fer el que fa tothom. I sobretot no hem de deixar que la pressió del grup ens faci prendre decisions que no prendríem sols. Així que, si aquest cap de setmana sortiu pel qualsevol punt del Maresme, sobretot gaudiu-ne. Hi ha moltes opcions, molts ambients i molts plans diferents. Però abans de sortir de casa, penseu en tres coses molt senzilles. Com hi anirem, com tornarem i amb qui estarem. Si aquestes tres preguntes les tenim resoltes, ja tenim una bona part de la nit preparada. I la conclusió és molt fàcil. Sortir de festa és passar-nos-ho bé, però no posar-nos en risc.

0: Si parlem de la vida nocturna al Maresme, no podem deixar de mirar enrere i recordar què passava a Calella durant les dècades dels 60, 70 i 80, anys en què la ciutat va viure una època marcada pel turisme, les discoteques i les nits de festa. Avui en Sergi Ferrer ens proposa fer un viatge al passat per descobrir com era sortir a la nit a Calella en aquells anys. Si yo tuviera una escoba,
1: si yo tuviera una escoba. A Calella hi va haver una època en què sortir de nit era gairebé un recorregut per la ciutat. Pubs, discoteques, sales de festa i música en directe omplien els carrers, especialment durant els mesos d'estiu. Entre els anys 60 i 80, la ciutat es va convertir en un dels punts de referència de l'oci nocturn de la comarca, una oferta que atreia tant els veïns com els turistes que passaven les vacances a la costa. Avui recuperem aquella Calella de nit a través de les persones que la van viure, els locals que recorden, la música que sonava i una manera de sortir que amb els anys ha anat canviant.

0: Als anys 60, a Calella no calia esperar que arribessin les discoteques per trobar música i ball. Sales com la Torre, la Guitarra, el Bergantín o el Iaia formaven part de l'oferta nocturna. Per aquells escenaris hi van passar grups com el Sirex, Los Bravos, Lone Star o Los Gatos Negros. La temporada turística també portava públic i activitat als locals, que programaven música en directe. Quim Botey recorda aquella primera etapa i el pas progressiu cap a les discoteques.
1: Crec que Calella va ser una mica la cuna de la vida nocturna del Maresme i potser de Catalunya. En aquella època, dels anys 60, a Calella estava ple de nightclubs. Nightclubs, a conseqüències del turisme que teníem, com la Guitarra, Los Naranjos i d'altres que hi havia, que hi havia la Xunga, la Cambòria, en Paret, tots aquests feien temporada aquí a Calella, amb el turisme. Després d'aquesta època, a finals dels 60, van començar a sortir les discoteques.
0: I entre aquells locals n'hi havia un amb una història molt particular. Les Cueves va obrir el 1966, però l'espai havia tingut abans una funció molt diferent. Havia estat el refugi antiaeri de la Granja, construït durant la Guerra Civil per protegir la població dels bombardejos. Un refugi que, dècades després, es convertiria en un dels espais de la nit calellenca.

0: Amb l'arribada dels 70 i els 80, les discoteques van anar guanyant protagonisme. N'hi havia de diferents dimensions i ambients, i sortir de festa podia significar passar per més d'un local durant la mateixa nit. Josep Villegas recorda especialment els anys 80, quan començava a sortir amb els companys de l'institut.
1: Després, més tard, als 80, que va ser ja la meva època, quan jo anava a l'institut, que sortíem, doncs les discos, les meus referents, el High i el Memphis, i els grans pubs del carrer Jubara, i bars musicals per tot arreu, i doncs la millor època.
0: El carrer Jubara de Calella era un dels eixos d'aquesta activitat, però no tothom freqüentava els mateixos establiments. Hi havia locals que atreien públics diferents i cadascú tenia els seus llocs habituals. Carme Vilageliu recorda alguns d'aquells espais i també la manera com es vivia la nit.
2: El carrer Jubara anava com les Rambles de Barcelona, vull dir, a l'estiu, clar. I que hi havia locals, que era la León, el Delfín, el Chaplin, me sembla, ja que hi era, i d'altres.

0: La dimensió d'aquella oferta nocturna també es pot explicar amb una xifra. En els anys de més activitat, Calella havia arribat a tenir una trentena de discoteques. La nit no es concentrava en un únic local. Després de sopar, es podia començar per un pub, continuar en un altre establiment i acabar ballant en una discoteca. Marc Moreno recorda aquella Calella amb una oferta d'oci molt més extensa que l'actual.
1: O sigui, tu anaves a sopar a qualsevol puesto a Calella, feies dos o tres pubs, Chaplins, este que di, perquè este que di, i molts altres llocs, i després també el de les discoteques, és igual, si anaves amb una o amb una altra, en teníem quatre o cinc voltant i totes eren xulíssimes, però no he de dir-te èpoques que hi havia 8 o 9.
0: I no tot era ballar. Les discoteques també organitzaven festes temàtiques. N'hi havia de l'escuma, del Far West o del sol. En alguns locals, la decoració transformava completament l'espai i ajudava a crear una festa diferent cada vegada. La música, la gent i l'ambient feien que cada local tingués la seva pròpia personalitat. Aquella concentració de locals no es va mantenir per sempre. Amb els anys, els canvis en el turisme, l'obertura de nous espais d'oci en altres municipis i les noves maneres de sortir van transformar el panorama nocturn. Però quan es parla d'aquells anys, sovint no es recorden només els noms de les discoteques. També apareixen les amistats, les primeres sortides, les nits d'estiu i les anècdotes que encara avui es comparteixen. Joan Jordi ens deixa el seu record d'aquella època.
2: Calella, als anys 60, 70 i 80, era un festival. Platja, dancings, pollastres a l'ast, maduixes amb nata, pubs, discoteques, música, amics i nits de festa fins la matinada. Una època de joventut i llibertat difícil de superar i que mai s'oblidarà. I quiero
0: ser pan. Potser avui els carrers són diferents i les opcions per sortir també, però durant unes quantes dècades Calella va ser molt més que una destinació turística de sol i platja. Va ser una ciutat de sales de festa, de música en directe, de discoteques i de nits que s'allargaven fins a la matinada. I per qui les va viure, aquella Calella encara sona.

0: Parlem de la vida nocturna al Maresme. És inevitable preguntar-se què hi falta a la nostra comarca. Des d'Ona Malgrat i de la mà de la nostra companya, la Laura Espanyol, descobrim l'entitat Malalt Maresme Punk. Bona tarda, Laura.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, avui per parlar de la nocturnitat del Maresme ens hem volgut fixar en què hi falta i és per això que en parlarem amb en Xavier Puig, membre del Malalt Maresme Punk. Bona tarda, Xavier.
2: Bona tarda.
1: L'entitat Malalt Maresme Punk neix justament perquè detecteu aquesta necessitat d'un oci diferent a la comarca. En què consisteix la vostra proposta?
2: Clar, nosaltres partim d'una anàlisi general i llavors hi donem una resposta concreta, també una mica basada en els nostres interessos, que és un estil de música molt concret i una manera de fer, però... El que detectem en general a nivell contextual és que el Maresme, i no és una cosa exclusiva del Maresme, hi ha un enfoc de l'oci nocturn sobretot des d'un prisma comercial o merament lúdic, però des d'un lúdic molt lligat a aquesta qüestió comercial, i s'oblida potser més la vessant cultural o comunitària de l'oci nocturn, que per nosaltres és la que ha de ser central. És a dir, que les propostes d'oci nocturn sobretot venen mediades per empreses privades que busquen el lucre, o en tot cas, si venen organitzades pels ajuntaments, molts cops es pensen exclusivament en un sentit lúdic i no tant com una aposta cultural o amb un projecte cultural al darrere o com una aposta de generar vincles comunitaris. I llavors, davant d'això, nosaltres, posant el nostre petit granet de sorra, perquè també som una entitat i no podem fer gran cosa, ens decidim a organitzar concerts pel nostre costat i fent-ho topem també amb els límits d'aquesta concepció que hi ha de l'oci, que per tant, com a entitat que intentem organitzar concerts en espais públics, se'ns fa passar pel mateix prisma i amb les mateixes condicions moltes vegades que es fa passar a una empresa privada, perquè es passa tot per aquest mateix prisma de que l'oci nocturn és només una qüestió comercial i en aquestes on estem nosaltres, una qüestió comercial també molt enfocada cap al turisme. Però no és només un problema, o entenem que no és només un problema que solucioni fent concerts, sinó que és un problema que ve més de fons, que és que no hi ha aquesta mirada cultural, en el nostre cas, cap a tot allò relacionat amb la música, no? Que hauria de començar per pensar de quina manera es pot cultivar aquest esperit o aquesta vocació cultural, donant més sortida a la gent jove a nivell de creació musical, de tenir espais per crear, de que les escoles de música s'enfoquin també més o tinguin els recursos per fer-ho, perquè a vegades els professors no tenen els recursos per fer-ho, més en crear grups o que els nens puguin tocar o que tinguin aquestes opcions de què fer després de quan surts, no? Hi ha una manca absoluta de bucs d'assaig, hi ha una manca absoluta de llocs on tocar per un públic més general i, per tant, hi ha aquesta falta de pensar la nit com una qüestió cultural.
1: A grans trets aposteu per la cultura i també per la música de quilòmetre zero, també.
2: Clar, nosaltres apostem per programar punk perquè és el que ens agrada a la gent que formem part d'aquesta associació i, per tant, el que intentem és organitzar concerts d'aquest estil de música amb un ventall més o menys ampli però que s'encaixin dintre d'aquesta cultura i fer-ho intentant tenir una mirada oberta cap a la diversitat de grups que portem, cap a la diversitat de persones dalt de l'escenari també que hi ha i també intentant que si hi ha projectes que són del territori, que són de quilòmetre zero, que puguin tenir una prioritat a l'hora d'entrar. També ho fem intentant, dintre el que podem, pagar una mica en aquests grups, tot i que no sempre podem perquè les capacitats de finançament són limitades, però que la feina es vegi en certa manera agraïda, i intentem que s'envolti tot també d'una mica de perspectiva cultural, de tant tenim un fanzine en aquest sentit, o bueno, intentem també que hi hagi tot un discurs al darrere, no?, de vetllar perquè en els concerts no hi hagi actituds discriminatòries, racistes, masclistes, etcètera, etcètera. Bueno, tota altra mena de coses que anem cuidant dintre les nostres possibilitats, perquè ja et dic, som els que som i tenim les mans que tenim i fem el que podem en els espais que podem.
1: I es podria dir que esteu intentant recuperar uns espais que havien existit anteriorment?
2: Clar, més que recuperar una cosa que havia existit anteriorment, que no sabem si és possible o no, o tampoc aquest anteriorment a vegades es dilueix en aquesta nostàlgia, no? El que intentem és crear nous espais on la gent que té ganes de gaudir de la música i de la nit des d'un prisma més comunitari i des d'una música que no és l'habitual a les discoteques o a les festes majors, pugui accedir-hi. dins la, això. Tampoc no aspirem a grans canvis o no tenim les eines per fer-ho ara mateix, però vull dir que és una humil aportació.
1: Per acabar, el vostre àmbit d'actuació sol ser l'Alt Maresme. De fet, heu fet concerts a Palafolls i Malgrat, per exemple, però no sou l'única entitat de la comarca que aposta per aquesta tipologia de concerts, veritat?
2: No, d'entitats, per sort, i de col·lectius i fins i tot de empreses que intenten fer coses fora de la norma, n'hi ha al llarg de la comarca i també fora de l'àmbit de la música. No sé, penso, per exemple, en a Pineda hi ha les Joventuts Màgiques, que creen un altre oci nocturn diferent, que és fer jocs de taula o dinamitzar partides de rol, que també és una manera de fer un oci nocturn comunitari i fora de l'àmbit comercial. Però a Blanes, que no és aquí el Maresme, però ho tenim al costat, també hi ha la Fossa, que és una entitat que muntren concerts de hardcore. A Ocata, per exemple, al Baix Maresme hi ha l'Ocata Punk, que també munten coses. A Mataró hi ha la gent de les Santres, potser. A Sant Pol hi ha la gent de la Fira Alternativa de Sant Pol, que fa més de 30 anys que munta una fira amb xerrades i concerts de música i de temàtiques crítiques. Vull dir que de propostes no en falten, però si parles amb gent de totes aquestes propostes, el que et trobes amb tots ells és que no hi ha suport, no hi ha aquest recolzament. I també veiem que cada cop hi ha menys sales o espais, llocs, bars on es pugui anar a tocar. Sí que n'hi ha alguns, però són comptats, i aquí l'Alt Maresme cada cop menys, també perquè hi ha molta pressió sobre aquests locals a nivell legal, i entenem que hi ha d'haver-hi formes que permetin el descans de la gent, però també hi ha d'haver-hi una manera que la música pugui tenir sortida, perquè si tens un grup i només estàs a casa teva tocant, tu sol, hi ha un moment que et canses i això es dilueix i perds una mica el sentit, perquè la música és per compartir-la.
1: D'acord, doncs esperem que s'aconsegueixi més recolzament per la música i aquests espais, que al final és cultura. Gràcies, Xavier, per acostar-nos la proposta de malalmaresme.ca a l'Hora Maresme.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs a continuació fem un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
3: Bon dia, comencem aquesta jornada de dimarts parlant de nous canvis en el temps. De fet, avui esperem precipitacions, no acabarem el dia sense veure ploure. Demà a la tarda tornaria a ploure i dijous sembla que al matí tornaríem a tenir més pluges aquí a la comarca. Ja tenim temps de parlar-ne. De moment, avui hem començat el dia amb temps tranquil. Fins i tot esperem que aquest matí predomini el sol, però amb augment dels núvols que cap al migdia ja aniran tapant el cel. Aquesta tarda, primeres precipitacions de caràcter feble en un primer moment, però aquesta pròxima nit i matinada, sobretot al centre i sud del Maresme, no descartem alguns patacs d'aigua que poden ser intensos i poden acumular al voltant d'uns 30 litres per metre quadrat, mentre que cap al nord de la comarca les precipitacions serien menys importants. Els vents avui fluixos i variables, situació marítima encara en mar de fons i les temperatures que pugen lleugerament a les hores centrals del dia, després que les mínimes s'hagin mantingut sense canvis. De cara a demà, doncs, altre cop, nuvolositat variable, més sol al matí, a la tarda possibilitat de noves pluges, nous ruixats, irregulars, sembla que febles i poc importants, amb unes temperatures que demà baixaran una mica en relació a les d'avui.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I tot seguit el que fem és fixar-nos en les xarxes socials amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja ho tenim a punt, ara ho repassem.
0: Molt bé, comencem com sempre, pel Maresme.
5: Doncs mira, del Maresme, avui ens fixem en Arenys de Mar, precisament, perquè torna a posar el calamar al centre de la taula. Justament avui s'han presentat les jornades gastronòmiques del Calamarenys. Es fan del 9 d'octubre al 8 de novembre i aquesta vila maresmenca celebra aquesta 31a edició del Calamarenys, una cita plenament consolidada en el calendari gastronòmic del Maresme. El protagonista és el calamar, pescat a la costa aranyenca, amb putera, apreciat per la seva qualitat i pel gust característic que li ha valgut el nom popular de calamar dolç. Al voltant d'aquest producte, el Calamarenys desplega durant un mes una combinació de gastronomia, de cultura marinera, divulgació, patrimoni i activitats familiars. La mostra gastronòmica es farà el dia 16 d'octubre, el sopar popular el dia 23 i la subhasta de peix ja és l'acte gairebé final i això serà el 7 de novembre.
0: Molt bé, en clau internacional, què destaquem avui?
5: Doncs ens fixem en França, amb les manifestacions que hi ha, o, de fet, una granada policial, ha deixat sense la mà esquerra i en part de l'avantbraç amputat a un estudiant de 15 anys, ahir mateix dilluns, a Lens, al nord de França, en plena protesta contra la situació dels instituts públics. L'explosió s'ha produït davant d'un institut de formació professional durant els enfrontaments entre estudiants i forces policials. Les primeres informacions apunten que l'adolescent ha patit les ferides després de l'explosió d'una granada de dispersió llançada pels antidisturbis francesos, però les circumstàncies exactes dels fets són objecte de controvèrsia. Una font sindical policial, citada per diversos mitjans francesos, ha assegurat que el noi va voler recollir l'artefacte de terra amb la intenció de tornar-la a llançar contra els agents. Aquesta versió, però, és discutida per testimonis presents en el lloc dels fets. Una estudiant, que era al costat de l'adolescent malferit, diu que la granada li va impactar directament a la mà i que ell no la va recollir d'enlloc.
0: Molt bé, i el tema curiós del dia?
5: Doncs mira, el tema curiós és que ara fa 70 anys que en Floquet de Neu, aquell goril·la blanc d'Osa de Barcelona, va ser capturat a Ikoundé, a Guinea Equatorial, i havia nascut feia just 2 anys, per tant, era un goril·la ben petit, quan un caçador va capturar una parella de goril·les i llavors va veure un petit goril·la albí, blanc, abraçat a la seva mare. Sí, és realment molt trist, però va anar així, el va capturar i el va vendre a un primatòleg català, Jordi Sabater Pi, per 20.000 pessetes. Llavors, Sabater, observant el precari estat de salut d'aquest goril·la, li va dir a aquest caçador que li pagaria si sobrevivia uns dies. El primatòleg treballava en un centre d'experimentació zoològica, depenent d'Osa de Barcelona, i va tenir al seu càrrec aquest petit goril·la, domesticat 15 dies, però com que continuava bastant delicat de salut, només li va pagar 11.500 pessetes en aquest caçador. Després, el dia 1 de novembre del 66, va ser enviat a Barcelona, el va rebre l'alcalde Porcioles i va ser traslladat al zoo, convertint-se en el símbol més emblemàtic d'aquest parc. Va tenir 22 fills, déu-n'hi-do, però cap d'ells, ja ho sabem, va heretar la seva característica de ser blancs, de ser albins. Va morir amb 39 anys a conseqüència d'un càncer de pell. No sé si ho recorda, Gemma Floquet.
0: I tant, el vaig anar a veure quan era petita. Tu?
5: Tant, tot... Sí, també, l'havia vist unes quantes vegades, sí.
0: Molt bé, Oriol, doncs ara anem a conèixer la pregunta del dia. Què estem preguntant?
5: Doncs mira, avui que el tema del dia era la vida nocturna al Maresme, doncs preguntem per on sortiu de festa a la nit, si encara sou de fer vida nocturna, o per on havíeu sortit quan éreu joves. Una mica recordar quins locals d'oci recordeu, sobretot dels que ja no hi són, una mica que avui n'hem parlat.
0: Molt bé, Oriol, gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.

0: I com cada dimarts a aquesta hora, recordem què va passar temps enrere amb l'any de la picor de la mà de l'Oriol Leo.
1: Doncs sí, Gemma, mira, tal any com el 1958, és el que repassarem avui. Què va passar aquell any? Doncs mira, ara ens ho expliquen la Montse Comí i el Jaume Casanovas. Bona tarda, companys.
2: Hola, Oriol i companyia, què tal? Com anem? Nosaltres disposats a donar una altra pinzellada de les coses que van passar el 1958, fa 68 anys, que es diu aviat.
3: Hola, molt bones, Oriol. Doncs el que ha dit, som-hi. El setembre de 1958, Islàndia amplia a 12 milles nàutiques les seves aigües de pesca i prohibeix que hi pesquin flotes estrangeres. La Gran Bretanya no ho accepta i envia vaixells de la Royal Navy per protegir els seus pesquers. Comença així la primera de les anomenades Guerres del Bacallà, entre Islàndia i el Regne Unit.
2: No va ser una guerra convencional, però hi va haver persecucions, xarxes tallades, abordatges i enfrontaments entre vaixells. La primera etapa acaba el 1961 amb un acord pel qual els britànics reconeixen la zona de 12 milles i els conflictes tornaran als anys 70.
3: I el desenllaç final, el 1976, serà clarament favorable a les reivindicacions islandeses. El Regne Unit acabarà acceptant una zona pesquera islandesa molt més extensa. Per moltes comunitats pesqueres britàniques, el canvi tindrà conseqüències econòmiques molt importants.
2: I ara tornem a casa. El 1958 mor a Barcelona Ramir Busquets i Codina, vinculat a una de les grans cases d'indians de Canet de Mar, Vila Flora.
3: Ramir Busquets, descendents d'un americano enriquit a Cuba, havia fet construir la seva gran casa als terrenys de Can Busquets. L'arquitecte va ser Eduard Ferrés i Puig, que va començar el projecte el 1910 i va convertir la finca en tot un complex. Casa, masoveria, magatzems, cellers, jardins i fonts.
2: Ah, les fonts mereixen un capítol propi. El que es coneixia com el Pla de les Fonts, Ferrés hi va dissenyar 6 fonts al voltant d'una glorieta. Avui se'n conserven 5. La Sortidor Màgic, la Font del Bolet, la Font de les Columnes, la Font del Saltiró i la Font del Drac. També hi havia la Font de les Granotes, però avui ha desaparegut.
3: Amb el temps, la gran finca es va anar transformant. Avui, Vilaflora és municipal i acull diversos serveis de l'Ajuntament. I els elements del conjunt de les fonts han sobreviscut, alguns al seu emplaçament, i d'altres reubicats arran de les transformacions urbanístiques de la zona.
2: I acabem l'any amb música, una veu nascuda a Catalunya però convertida en una gran estrella de la cançó internacional, Gloria Lasso.
3: Nascuda Rosa Coscolín a Vilafranca del Penedès, Gloria Lasso va fer carrera sobretot a França, on va arribar a convertir-se en una de les grans figures de la cançó popular dels anys 50. I el 1958 es va casar amb Claude Pagliani, el seu perruquer, amb Meudon.
2: Gloria Lasso havia adoptat artísticament el cognom del seu primer marit, el músic Guillermo Lasso, i va conservar aquest nom durant tota la seva carrera.
3: Doncs sí, i a França va coincidir amb un altre gran nom de la música popular, Luis Mariano, el tenor basc francès que triomfava amb la seva veu i amb les seves operetes i cançons. Tots dos van compartir repertori i van enregistrar junts una cançó que avui ens serveix per tancar aquest recorregut per 1958.
2: Una cançó amb un títol que ja sembla tota una exclamació.
3: Canastos!
2: I amb Gloria Lasso i Luis Mariano
3: ens acomiadem de 1958.
2: Escoltem, doncs, Canastos.
4: Señorita, hace mucho que la espero soportando el aguacero por decirle que la quiero aunque usted no lo permita.

0: Canastos, cistelles, no sé com ho podríem dir això ara, però bé, en qualsevol cas aquest és el repàs a l'any 1958, una cançó que, mira, jo no la coneixia, no sé si tu ja me l'havies sentit mai.
1: No, tampoc. Totalment desconeguda per mi. Molt bé, Oriol, doncs com sempre, gràcies per una secció més de l'any de la Picó i ens tornem a escoltar el dimarts que ve.
0: Això mateix, fins ara.
1: I també, com cada dimarts, toca parlar de llibres amb la Mar Arenaza i avui ho fem aprofitant que parlem de la vida nocturna, de discoteques i d'aquelles nits que han quedat en la memòria de tota una generació. I quina millor manera de fer-ho que a través d'un llibre que recupera la història d'una de les discoteques més emblemàtiques de Catalunya. Sergi, endavant.
2: Bé, doncs tornem amb la secció de llibres amb la meva companya, la Mar Arenaza. Què tal, com estàs?
3: Bé, molt bé.
2: Molt bé.
3: Gràcies.
2: Després d'aquest cap de setmana mogudet,
3: sí.
2: Ha sigut complicat.
3: Humit.
2: Però
3: humit.
2: Bueno, va, sí, molt humit. Però vinga, va, anem per feina. Avui
3: sí.
2: El tema del dia és la vida nocturna.
3: Val.
2: Una vida que, bueno, a molta gent li entusiasma, a mi no especialment, però bueno, va, de quin llibre parlem avui?
3: Val, doncs d'un llibre que fa molta gràcia portar-lo, que el vaig descobrir de pura casualitat, de l'autor és en Francesc Canosa, i el seu títol és La Catalunya Discoteca.
2: Vale.
3: Val? Subtítol, Big Ben, la conquesta de la nit. Big Ben és una llegendària i total discoteca molt gran. I que jo la veritat és que suposo, perquè tampoc no sóc de la zona i tal, i tampoc pues no, jo ho desconeixia, però que es va inaugurar el 1976.
2: Hòstia.
3: Mal.
2: Bueno, en època daurada de la música, vaja.
3: Sí, però clar, és molt abans...
2: De la
3: no?
2: disco.
3: De la disco, que es donés aquí, és just, feia un any que havia mort Franco i
2: a més.
3: A més,
2: sí.
3: I clar, és, no sé, va ser un fenomen. Fenomen abans del bacallà, de les rutes d'aquestes, no?
2: Sí, la ruta
3: i de tota aquesta zona...
2: De València, sí.
3: No?
2: Sí.
3: Exacte. I llavors, doncs, sí, està enmig de cap lloc, no? En el camí que va de Cervera a Fraga, o sigui, allà. En algun puesto d'allà. I, bueno, pues, aquest llibre pues, és un relat, no?, de com es va crear, es va fundar, les seves principals vicissituds, i em sembla que és com molt curiós, no?, que en aquella època, en aquell lloc, hi hagués una de les discoteques més grans de tota Europa.
2: Un lloc apartat.
3: I que funcionés
2: parlant.
3: A tope. Sí. Bueno, suposo que per tot el que sigui millor que estigués apartant,
2: sí,
3: no? Perquè tenir-ho al costat de casa és com, pot ser una miqueta agobiant,
2: sí.
3: No?
2: Parlem d'un llibre que no és ficció.
3: No, és una recopilació
2: de fets reals.
3: D'aquelles vicissituds, sí, sí. Amb, sí, aquí veig amb Gigi D'Agostino i de més. I que va durar, vull dir que...
2: Sé que parlem molt de... És interessant lo que... O sigui, parlar del llibre, perquè per això venim,
3: sí.
2: Però jo tinc una pregunta que t'he de fer, sí.
3: Va.
2: O sí. Te l'esperes, suposo,
3: bueno,
2: no?
3: Sí.
2: Què tal la vida nocturna, tu, Mar?
3: Bueno, jo últimament és molt reposada i...
2: No, però ara no,
3: abans.
2: Vull dir, a veure...
3: Molt estable,
2: quan...
3: gràcies.
2: Quan som
3: sí.
2: joves, normalment, no?
3: Sí.
2: Sortim més, no? En el meu
3: sí.
2: cas, no. Però vull dir, en aquesta època dels 90-80, en el teu cas...
3: Bueno, sortia normal, eh? No exagerament. Vull dir, tampoc no tenia molts diners i llavors, doncs, bueno, m'anava adaptant bastant a el que sorgís. El que sí que és cert és que aquí a Calella hi havia molts de locals i no s'havien de fer les excursions que es fan avui en dia, no? Que conec gent jove que se n'ha d'anar. Pues, amb el Gran, Mataró i de més, i sinó que aquí ens movíem molt més per aquí.
2: Sí, de fet,
3: era molt divertit.
2: N'hem parlat fa un moment en un reportatge que hem passat sobre aquest tema, que abans a Calella, doncs, era un... Jo, clar, jo no ho he viscut, això. Els meus pares sí, no?
3: Sí.
2: Que em parlen del high, del iaia,
3: sí,
2: de discoteques i de pubs nocturns.
3: Sí.
2: Que, clar, aquella època Calella era un referent.
3: Sí.
2: Ara ja no, perquè, òbviament, doncs, passen el temps i doncs, es va perdent, no? Però
3: sí.
2: En aquest cas, hòstia, m'hauria agradat viure aquesta època.
3: Sí, és diferent, és... Sí. Sí, i m'ho vaig passar bé. Va estar molt bé, hi havia molta... Podies triar molt i tot estava aquí mateix.
2: En el cas de... Tornem als llibres, eh? Perquè,
3: sí.
2: Clar, no és un tema que sigui molt recurrent en els llibres, no entenc, la vida nocturna. Es troben
3: no.
2: masses llibres que parlen sobre fets de discoteques o tal?
3: No. Home, sé que hi ha llibres que estan situats, no?, o que passen, no?, en discoteques, en bars, no?, amb aquest ambient d'oci nocturn, no? Vull dir que, però és un escenari més. No és tant com un anàlisi sociològic com, per si, no? Tot i que a Barcelona sí que se n'han fet de llocs que en aquella època eren com molt importants, no? I que tot el tema, doncs, de l'Agost Divin i de més, i tot eren d'oci nocturn, no? D'aquestes discoteques.
2: Per acabar, parla'm, com sempre, ja et faig la mateixa pregunta, però sempre és interessant, perquè al final la gent que ens escolta pot pensar, m'agradarà aquest llibre, sí o no? A qui li recomanes aquest llibre?
3: Ah, doncs per tothom que tingui curiositat sobre... Perquè sobre... jo no coneixia de res aquesta discoteca, no? I em sembla com... molt interessant i no sé, i aprenc moltes coses noves que no coneixia. Curiositat, molta curiositat.
2: No, és curiós perquè jo pensava, clar, a mi no m'agrada la festa, no m'agrada la vida nocturna, diguéssim, fora, a discoteques, a casa sí. Clar, jo pensava, a mi poder no m'interessaria aquest llibre, però és diferent, perquè clar. No... Parla de fets històrics,
3: clar,
2: no?
3: Clar, és com un llibre d'història molt contemporània, no? I d'aquí... Saps? I d'una cosa que perquè no ho tenim al costat, no, ho desconeixem totalment.
2: Molt bé, doncs Mar, merci per portar aquest llibre històric sobre una discoteca històrica.
3: Sí.
2: I ens veiem a la propera.
3: Gràcies.
1: I ens anem acostant al final del programa d'avui, que hem dedicat bona estona a parlar de la vida nocturna al Maresme. Ara, l'última secció que ens queda per endavant són els tastets de llengua. Avui en Martí ens ve a explicar la història de l'himne de Catalunya, els Segadors. Martí, som-hi.
4: Doncs sí, Gemma, avui als tastets de llengua us proposem un viatge per la història de Catalunya a través d'una cançó que probablement tots hem sentit alguna vegada, Els Segadors. És l'himne oficial de Catalunya, però darrere d'aquesta melodia i d'aquesta lletra hi ha una història que es remunta a més de 3 segles enrere. Així que, abans de començar, escoltem-la.

Per entendre l'origen dels segadors, hem de viatjar fins al segle XVII, concretament fins l'any 1640, en plena Guerra dels Segadors. Catalunya formava part de la monarquia hispànica, governada en aquell moment per Felip IV. El país vivia una situació complicada, especialment per la presència de tropes reials i pels esforços de la monarquia per obtenir més recursos per les seves guerres. Les tensions entre les institucions catalanes i la monarquia van anar augmentant fins que l'any 1640 va esclatar una revolta. I aquí apareixen els protagonistes que donen nom a la cançó, els segadors. Eren pagesos que durant la temporada de sega es desplaçaven per diferents zones del territori per treballar als camps. Aquell any, molts d'ells van participar en els aixecaments contra els soldats reials. Un dels episodis més coneguts es va produir a Barcelona el 7 de juny del 1640, durant el que coneixem com el Corpus de Sang. I és que una multitud de segadors va entrar a la ciutat i es va produir una revolta que va acabar amb la mort del virrei de Catalunya, Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma. Aquells fets van marcar així l'inici de la Guerra dels Segadors. Però us preguntareu, i la cançó? Doncs aquí és on la història es torna especialment interessant. I és que durant els segles XVII i XVIII es va anar transmetent oralment una cançó popular relacionada amb aquella revolta. No era encara l'himne que coneixem avui, sinó una cançó tradicional que explicava els fets i que animava la revolta contra els soldats. La lletra parlava de la repressió dels abusos i de la lluita dels pagesos. Amb el pas del temps, però, aquesta cançó tradicional va anar evolucionant. I així arribem al segle XIX, una època en què Catalunya creix amb força la recuperació de la llengua, la cultura i la història pròpies, en el marc que el coneixem com la Renaixença. En aquest context, quan el segador s'adquireix una nova dimensió. L'any 1892, el poeta i escriptor Emili Guanyavents va escriure una nova lletra per la cançó a partir de la tradició popular. És la lletra que, amb algunes modificacions posteriors, coneixem actualment. I aquí apareixen alguns dels versos més coneguts de l'himne, com per exemple, Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. La nova versió va convertir la cançó tradicional en una peça amb un fort component simbòlic i reivindicatiu. Però encara faltava un altre element, i és la música definitiva. La melodia que coneixem actualment també prové de la tradició popular i va ser harmonitzada i fixada musicalment al llarg del procés de recuperació de la cançó. A principis del segle XX, els segadors, ja s'havia convertit en una peça molt vinculada al catalanisme. I va ser quan, durant la Segona República, la cançó va guanyar encara més i més popularitat. I després de la Guerra Civil, durant la dictadura franquista, cantar els segadors podia convertir-se en un acte de reivindicació en la identitat catalana. La cançó va quedar estretament vinculada a la defensa de la llengua i la cultura catalana. Amb la recuperació de la democràcia i de les institucions catalanes, els segadors va començar a assumir oficialment el paper que té avui en dia. Finalment, l'any 1993, el Parlament de Catalunya va aprovar la cançó com a himne nacional de Catalunya. I des d'aleshores, la cançó acompanya els principals actes institucionals i solemnes del país. Però hi ha una curiositat important, i és que quan cantem avui els segadors, en realitat estem cantant una peça que és el resultat de diverses èpoques de la història catalana. La història original ens porta al segle XVII, amb la Guerra dels Segadors, la recuperació cultural del segle XIX, que es va transformar en lletra, i el catalanisme de finals del segle XIX i principis del XX, que la van convertir en un símbol. I finalment, com us he estat explicant, la Catalunya democràtica la va convertir oficialment en himne. Per això, els segadors no és simplement una cançó antiga, sinó que és una peça que ha anat canviant de significat segons el moment històric, però que ha mantingut sempre la idea central, que és la defensa de la llibertat i de la identitat col·lectiva. I potser per aquesta raó per la qual, més de 300 anys després dels fets que la van inspirar, encara avui en dia, quan sona la seva melodia, la reconeixem immediatament. Una cançó de nascuda d'una revolta de pagesos del segle XVII que amb el pas dels segles va acabar convertint-se en l'himne de Catalunya.

0: bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui. Demà tornarem amb un nou tema del dia. Que passeu una bona tarda. Adéu.
1: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
2: Ràdio Tordera.

0: i et dibuixa una flor. Sí.
1: Clar, en realitat tota la natura, no?, té com aquesta bellesa, no?, i és, té com una, en realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no?, i potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
0: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre hem estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui, que era molt petit, perquè jo era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
0: Però... tu sí que te'n vas anar cap als animals.
1: Bueno, no ben bé els animals. Me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia. O sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
0: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare doncs era...
1: El meu pare és enginyer agrònom.
0: Enginyer, sí. Agrònom. La mare tenia un negoci de flors.
1: Sí, sí, sí.
0: I m'imaginava... Tots els nens, quan són petits, volen ser veterinaris o biòlegs?
1: Clar, també el tema potser una mica de... Com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això, o sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
0: I com arribar a un microbiòleg?
1: Sí.
0: A mestre florista?
1: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona, i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara, i un dia venint a sopar vaig veure que ve aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure amb cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
0: Però tu tenies una altra feina aleshores?
1: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. Tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Floral de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia i diu, Xavi, has d'estudiar, com sigues d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. I llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
0: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
1: Sí, bueno, de fet, és formació de FP, que existeix aquí a Barcelona ara, no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
0: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica té un punt d'art, això, no?
1: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfarrar flors, bueno, aquest tipus de coses.
0: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
1: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls de FP.
0: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
1: Sí, sempre s'ha dit igual.
0: Sempre
1: sí.
0: S'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
1: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
0: Muguet, Muguet és una flor.
1: És una flor.
0: No és gaire coneguda aquí.
1: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria, s'utilitza gairebé tots els rams de les bodes reals a tota les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
0: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig descobrir amb vosaltres, sí, aquest any, això.
1: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No, no cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
0: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa...
1: Sí.
0: Per demanar perdó...
1: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com... com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algo més com més habitual de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
0: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
1: No, no cal això i tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
0: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
1: Ostres, clar, depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
0: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura? Nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí. I sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
1: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven super prohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi totes són bones.
0: I la col·locació també, em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
1: Sí, clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent, també necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors... lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
0: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres? O...
1: Sí, en general, per mi, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els antúriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
0: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
1: Sí,
0: una mica
1: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè... Sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient alguna cosa que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt també i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
0: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
1: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen doncs, perquè els agrada una mica com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
0: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte.
1: Exacte.
0: De quan toca, no la mateixa, o sigui, no tot l'any.
1: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies que avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny. No? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile. No? Llavors, em sembla realment innecessari.
0: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
1: És un mercat... Bueno, sí, complicat, però... És complicat, però potser

0: El que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor, com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o algo que utilitzarà en el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim, però proves com a tal poques vegades en fem.
1: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments, sí. O tu com en dius?
0: No, arranjaments.
1: Arranjaments per una peli.
0: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament, i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
1: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores.
0: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia, i els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual, i aleshores que fem, els guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho, després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
1: Aprofito per preguntar-te, com hem de cuidar un ram de flors?
0: Superimportant, que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
1: De l'aixeta?
0: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fonts de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors, i poca cosa més.
1: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
0: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret, i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
2: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
3: Rambla 54 és el meu lloc al món.
4: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morlot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu

0: Clar, que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cans en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cans, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic on, després d'escoltar un enfilall de cans diferents, la gent ja no recorda els primers cans. El dibuix del can, la caricatura del can, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cans, no? I no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no saps és que, el que no sap la gent és que un cop dius, si el primer és A, el segon és B i el tercer és C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cans, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes als vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Pu, pu, pu, aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí. Pu, pu, pu, pu, pu, pu, no? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops. Pu, pu, pu, pu, pu. La merla. Pardal, que fa com un petonet a la galta. Puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. Pu, pu, pu. I la garça que fa com unes maraques, el gavi argentat. I altres, i a veure d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol també, aquest dia és més difícil.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però, evidentment, és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans de Covid era sempre, ara és de post-Covid, és sovint. Ho fem en aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode per l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però, en canvi, té de maco que quan imites els cants, venen. Els ocells, clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en una alzinada allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aiguestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí-Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.

0: 54. Primer tu, va.
1: Rambla 54.
0: Ara tu, mama.
2: Rambla 54.
0: I ara ho dieu los dos a la vegada, quan digui 3, 2, 1, vale?
1: Rambla 54.
0: Perfecte, ja ho teniu.
1: Jo en soc pobre, això.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a esta Rambla 54, que ja és casa meua també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en sí. realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Er de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, bé, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur, i per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, simplement que pues, un joier és qui ven les joies i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa, Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, i és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, apreciar que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament, sí que intento fer algun, sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i de l'artesania, i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu, i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant a aquests llocs, i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets, per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: i de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on sí. expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Abans jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa amb les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existís, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final quin preu tu li fiques en això? És que jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, sí, sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que sorti una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí,
0: explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè qui no té feina, el gat pentina, i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, pues també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que t'he anat explicant en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així, i està bé que sigui així.
1: I inclús també ho fem en la tomba de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaurios, i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot Tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: exacte.
0: Això.
2: Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
2: Exacte.
1: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí, perquè, com deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins pues, viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegis, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, Nova York, Alemanya, Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: De doncs, Tortosa al món, diríem.
0: Exacte, exacte, sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I fins Vinga. Aviat, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Adéu. Una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
4: Ja.
3: Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo, i a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord i té l'Alt Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no, entre les comarques del Prepirineu i de la plana de Lleida i la plana central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
7: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
6: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
8: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia en un sac. Totes les flors.
0: Quina senyora veu el Roger Mas, eh?
6: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu "hi havia una vegada". Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria "hi havia una vegada", tot neutre, i ell ha començat dient "hi havia". I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient "una vegada". I aquí ell ho canta en neutre, una vegada.
0: Per tant, d'alguna manera agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
6: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
7: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem e, i quan són terminacions en ista, un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
0: Jordi, hem de desmentir un mite perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
6: Doncs sí, és important matisar-ho perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
0: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
6: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
7: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un cudadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
0: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un cudadell, oi?
6: Sí, un cudadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
0: Sí.
6: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem cudadell.
0: Doncs apuntat aquest cudadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
6: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament, aquesta és la història de la Pilar Girbé. És una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, jo allò va ser... Els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat, m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Clar, llavors jo vaig dir, hosti, doncs d'esta flor s'he filat, vull dir que roba de cotó, i havia vetes plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. I que treballen les llanes que filen. El cotó no el treballa ningú, no. I vaig començar a fer-me els usos per a fer el fil, no? I del primer moment el que vaig voler fer era explicar-ho, perquè feia com pot ser que ningú mos ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. Ell s'agafa els coneixements de la roba fins que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre, i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu, i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, el meu un sogre que ja m'havia cultivat, i un home aquí a l'hort d'este que tinc, que això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè, clar, no sabíem ni la mida de les plantes, perquè si les plantes, plantacions de cotó, les plantes menudetes perquè hi haguen més plantes, les plantes més juntes. Aquí el primer any vam plantar totes juntetes i vam fer, pues, clar, no sé, vam fer de la mitat d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer les llavors de 1,5 a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Ara fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. Hem tingut que aprendre com se cullen, quan. Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, ho he anat mirant totes les xarxes socials. M'ha sobtat tant que no us haguéssim ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió, menut, t'agraïsca i que doni valor a un fil que l'he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, sí, és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen d'allò, però vull dir, per a pensar, de dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55 al 68, se va cultivar molt de cotó, no sé si ho has sentit dir, se va cultivar molt, vale? Jo el recordo però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de Deltebre, del llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca cosa escrita de cotó, de documents, apenes n'hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, de l'iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet del llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, un full de mano, costant de dia tants quilos. i crec que és, doncs, diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res, en vez que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava abans del cotó, això va començar el 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos, hi ha les fibres vegetals, les fibres animals.
0: I estos tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo ho veig molt difícil que algú m'agarri. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: O sigui, el que a mi el cor m'ha dit, no?, i les noves creences de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meva. El camí m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir fins que em jubile. Espero seguir, estar contents, però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria, i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta es mantindrà.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta, del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha, bueno, s'ha malbaratat el plan que teníem, no? Que era anar a ballar una mica i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
2: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
1: Hola, què tal? Bona tarda, bona nit, depèn del dia i l'hora que ens esteu escoltant. Això són Minuts Musicals. Aquests Minuts Musicals, que és el número 310. Nosaltres ja sabeu que tenim aquest confident que ens explica la seva vivència. Alegre, trista, d'amor, picarona a vegades, una mica de tot. I posem música, i posem la veu també, i us donem les gràcies per ser vosaltres aquí a l'altre costat. Amb les ones radiofòniques de la 107.1 de la FM, el confident d'avui ha titulat la seva vivència El guardabosc. Doncs bé, nosaltres veurem, a part de bosc, si és que el confident guarda alguna altra cosa. Escoltem aquesta primera cançó.

Doncs bé, comencem amb un paradís. El nostre confident ens diu així. El títol, el guardabosc. I ens diu, vaig créixer amb els pares que vivien en una casa de guardabosc, d'una finca molt gran, d'uns senyors molt rics. Allà només venien gent de l'aristocràcia, amb grans carruatges de cavalls. Era com si estéssim visquent dintre d'una pel·lícula.

Diu que no hi faltava de res. Diu el pare feia de guardabosc. Recorria la finca a cavall, sempre. Mirava les neteges dels camins, el bosc, la tala d'arbres que es tenien que fer aclarida, pelar els suros, ocupar-se del ramat que mantenia net el

0: Gamer.
1: Bé, seguim amb el confident d'avui, de què? Diu que es cuidava també del ramat que netejava els boscos. Diu i ocupar-se del refugi de caça, que no hi faltés res, ja que els convidats, quan venien a caçar, s'hi passaven allà un parell de dies. No podia faltar-hi res per ells ni per als cavalls. Menjar, begudes, roba neta...

Diu que no podia faltar res en el refugi, begudes i sobretot també la roba neta. Diu, jo vaig anar creixent i aprenent tota la feina del pare. Anava amb ell amb un cavall i portant provisions al refugi, perquè allà era un entrar i sortir de visites, igual com a la casa gran, quan es feien trobades per anar a caçar a la reserva.

Doncs que hi havia molta gent quan feien aquestes trobades de caça a la reserva. Diu també es tenia que repassar cada dia les barques del llac, perquè les visites també venien a fer passejades en barca. Alguns van sols, els més atrevits, i altres els teníem que acompanyar.

0: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, ja estem aquí en aquesta segona part de Minuts Musicals i ara, doncs, si algú s'incorpora, farem una repassadeta en la vivència del confident d'avui. I si ens escolteu per primera vegada, doncs, si ens seguiu, bé, ja sabeu una mica de què va tot. La titular, la vivència, el guardabosc, i ens diu així. Diu, vaig créixer amb els pares que vivien en una casa de guardabosc, d'una finca molt gran, d'uns senyors molt rics. Allà només venien gent de l'aristocràcia, amb grans carruatges de cavalls. Era com si estiguessin visquent dintre d'una pel·lícula. La finca era molt gran, venien gens de per tot arreu. Convidats feien passejades a cavalls, per els camins del bosc, havien prats, un llac, reserva de caça, no hi faltava de res. El pare feia de guardabosc, recorria la finca a cavall, sempre mirava les neteges dels camins, el bosc, la tala dels arbres quan es tenia que fer, aclarida, pelar els suros, ocupar-se del ramat que mantenia net els boscos i ocupar-se del refugi de caça, que no hi faltés res, ja que els convidats, quan venien a caçar, s'hi passaven allà un parell de dies. No podia faltar-hi res per ells, ni per als cavalls. Menjar, begudes, roba neta. Jo vaig anar creixent i aprenent tota la feina del pare. Anava amb ell amb un cavall i portant provisions al refugi, perquè allà era un entrar i sortir de visites, igual com eren a la casa gran, quan es feien trobades de caça a la reserva. També es tenia que repassar cada dia les barques del llac, perquè a les visites també feien passejades en barca. Alguns anaven sols, els més atrevits, i altres els teníem que acompanyar. Doncs bé, fins aquí aquesta primera part i nosaltres doncs seguirem amb la vivència d'aquest confident. Déu-n'hi-do, confident, moltes coses, no? I molt a la natura. Seguim. Diu, jo estava molt content amb aquell treball. Em sentia molt afortunat de conèixer a tanta gent important. Uns dels joves que venien a muntar a cavall, unes de les noies, diu que eren de sang blava. I jo les vaig acompanyar tots els dies que varen estar allà.

Doncs bé, el nostre confident que diu que els va acompanyar tots els dies que estaven allà. Diu, els hi tenia que explicar coses de la finca. No parlaven el nostre idioma, però jo m'hi vaig esforçar i al final ens enteníem. Vàrem arribar al llac i volien anar en barca. Una es mostrava molt simpàtica amb mi i jo vaig deixar volar la imaginació pensant si ens podríem veure després de sopar.

ens ve, diu el nostre confident, que va deixar volar la imaginació pensant a veure si ens podríem veure després de sopar. Diu, i ves per on ella va venir a veure'm a la quadra dels cavalls. I allà, al mig de la paia, va ser la primera vegada. Ella només deia, oh, mamma mia, si la condessa no es ve. Aquestes trobades es varen repetir tots els dies que els contes varen estar a la casa gran.

Bé, el nostre confident que diu que es va repetir aquella experiència a la quadra tots els dies mentre els contes van estar a la casa gran. Diu, jo durant el dia feia el meu treball. No volia que passessin els dies perquè se m'acabaria la gran experiència viscuda a l'estable amb la jove de sang blava. Però va arribar el dia i ella va voler fer una galopada a cavall final.

Diu, ella va voler fer una galopada final a cavall. Diu, quan ens vàrem allunyar de la casa, vàrem fer el nostre comiat entre revolcada, petons i més coses a l'herba. Allà repetia ella, oh, oh, si la condessa no es ve.

Doncs bé, el nostre confident acaba dient que el van fer el comiat, aquella revolcada allà a l'herba, i ella, que només deia, oh, si la condessa no es ve. Diu, em vaig quedar sol, recordant la jove, els seus cabells enredats amb la palla i les seves paraules, si la condessa no es ve. Però jo no podia somiar res. Era el guardabosc, al servei de la finca i dels seus visitants, fossin del llinatge que fossin, de sang blava o sang vermella.

0: Doncs bé, amb aquesta experiència del nostre jove guardabosc, nosaltres acomiadem aquests minuts musicals. Gràcies, gràcies per ser-hi. Gràcies per deixar-vos acompanyar. Us ha parlat Maria Dolors Oliveres. Fins a la propera setmana. A veure què tindrem a la propera setmana. Adéu-siau.
1: Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 6 d'octubre. Les tres paraules del dia són calma, carretera, dramatitzada. Calma. Tordera recupera la calma després de les pluges intenses. L'alcaldessa assegura que la situació està estabilitzada i la regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de l'Amistat del local de Sant Daniel i l'asfaltatge de Tordera Park. Carretera. Servei alternatiu per carretera Rodalies entre Arenys de Mar, Tordera i Maçanet. Després de les intenses tempestes, la línia R1 del Maresme recupera gradualment la circulació ferroviària. I Adif impulsa la remodelació de l'estació de Tordera per duplicar la capacitat de la línia R1. El projecte en fase de redacció preveu crear una segona via d'apartat i millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Dramatitzada. L'Associació d'Espectadors del Teatre Claver organitza dijous una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals, i Tordera consolida l'esport saludable amb l'arrencada de la nova edició del MouFit. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha fet balanç de la situació al municipi després de les fortes pluges de les últimes hores. Segons ha declarat, hores d'ara la situació està estabilitzada després dels forts aiguats de diumenge i dilluns, on es van recollir uns 200 litres per metre quadrat. Ella mateixa explica les principals tasques realitzades les darreres hores.
2: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles, i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
1: Avui se celebra el Dia Internacional de la Geodiversitat. Avui és Sant Bru. Falten 19 dies per al canvi d'hora. Entrarem a l'horari d'hivern el 25 d'octubre. Falten 6 dies per al proper festiu, la Festa Nacional d'Espanya. Avui dimarts esperem un dia encara amb núvols residuals, cert descans després dels episodis de pluja. No es descarta, però, precipitacions a la part final del dia. De cara a demà dimecres començarem el dia amb cel clar, però amb precipitacions també al llarg de la jornada. La dita d'octubre a la fi, la taronja al jardí i el most a la bota. A l'hort és un moment ideal per plantar alls, cebes, espinacs i també enciams d'hivern i faves, i recollir les últimes mongetes tendres, carbassons i les primeres carbasses de la temporada. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere. El riu continua baixant amb forta intensitat, 73 centímetres d'alçada i 17 metres cúbics d'aigua. Fa un any explicàvem que protegien colònies de bruc vermell a Tordera. Fa 5 anys s'obria convocatòria per subvencions del programa Suport a Obertura de Comerços, i fa 10 anys els ajuntaments de Tordera, Blanes, Malgrat i Palafolls demanaven ajuda a la Unió Europea per poder fer un estudi sobre l'estat del riu Tordera. Finalment, l'àudio de recomanat avui a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la cronologia detallada de l'abast del temporal al nostre municipi.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovision amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de Història de la Tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem.
6: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
5: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitori. Assumpta, com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
5: Molt bé, contents d'escoltar-te, com sempre.
7: Molt contenta.
5: Què ens expliques avui, a veure?
7: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
5: Sí.
7: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
5: Ai, sí.
7: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
5: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
7: Doncs això era de l'any 84.
5: Fixa't.
7: També hi havia aquest any La bola de cristal.
5: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
7: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisión presentando un programa infantil con un toque diferente.
5: Mira, escoltem la sintonia, què et sembla?
7: Me sembla molt bonic.
5: Vinga.
4: La Caixa Tonta.

0: tiene esa bola que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo le mola.
0: Estava molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84, una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, aquí ten les imatges, ho va prohibir.
0: Sí, sí, sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, doncs mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa.
0: Ai, Como Pedro por su casa.
1: El Pedrito mira. Ruiz.
0: Ai, el Pedrito, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo
0: sí,
1: de nada.
0: No m'acuerdo de
1: Soy
0: nada.
1: Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo Como, Como. És graciós, eh? És molt,
0: molt
1: bo,
0: molt,
1: eh?
0: Molt, molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campeón,
1: que
0: eh?
1: Maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon Crest.

0: explica l'assumpte?
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, Assumpta. Eh? Sí, sí,
1: sents
0: sí.
1: Les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé, no
0: sé. Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, Assumpta.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo el vaig conèixer molt. Era molt dur, eh?
0: Sí, sí,
1: molt
0: que era dur, sí.
1: Molt dur, eh? Molt, molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio. Molt bé.

0: L'any 86, any de plebiscitos, eleccions e ingreso a la Comunitat Europea, posa aquí que trae bastantes escàndalos a Televisió Espanyola.
1: Apa, mare meva!
0: Però el brillo de luz de luna i el bon humor de Media Naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ja, assumpte.
0: A veure, també vaya que és sempre, història,
1: I sempre hi ha hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y al nombramiento de la Pilar Miró,

0: assumpte...
1: Que guai, no? També...
0: I tant, i tant.
1: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
0: Ay, ay, ay, ay.
1: Sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
0: Mare meva.
1: Jo no me'n recordava de res.
0: Tampoc.
1: I aquí hi ha la fotografia, eh?
0: Mare meva.
1: O sigui que no ens ho inventem, eh?
0: No ens inventem, està aquí diu, escrit.
1: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
0: Mira, penjarem.
1: Home, home.
0: Home, sisplau.
1: Mare de Déu.
0: Mare de Déu, hermós.
1: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
0: Sí.
1: I el Miguel Ríos, ai, no, es deia Waldo de los Ríos.
0: Sí, sí.
1: I el Miguel Ríos,
0: sí,
1: el van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
0: Mira,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo ho vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
0: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
1: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot, eh?
0: Tot, al final, ja
1: I,
0: ho veus.
1: Bueno, ell es va suïcidar, el Waldo,
0: sí, sí,
1: de los Ríos.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per l'opressió i per tot el... Però era un triomfador,
0: totalment,
1: eh?
0: Totalment.
1: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
0: Sí, sí.
1: Molt doncs
0: bé,
1: la vida.
0: Doncs escolta, la vida assumpte...
1: Molts comentaris, no?
0: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
1: És xula, escolta'm, no?
0: Ha
1: home,
0: quedat
1: avui no tenim
0: fantàstica.
1: A la Nora,
0: ah, no passa
1: que
0: res.
1: També ens posa una, el present una mica.
0: Una miqueta, però hi ha un altre dia ja vindrà.
1: I tant que sí,
0: escolta'm.
1: Sí.
0: Molt
1: doncs bé,
0: doncs
1: estat...
0: mira...
1: Aquí
0: hem comentat
1: fins a l'any 87.
0: Una mica de tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més coses.
1: Si volen,
0: coses.
1: Sí. Mira,
0: I tant que sí.
1: És maco sentir les músiques, Joan.
0: Que sí? Doncs mira,
1: m'encanta.
0: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que ens
1: molt
0: animi
1: bé,
0: una miqueta.
1: Molt bé, que sempre dona vida, eh?
0: Vinga, doncs, viatjant, viatjant, seguim amb el programa.
1: Olé!

Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda, com no, per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de

0: Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques de Iberofon i Zafiro. Al 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, La migrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, O esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no? Tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però el que m'anava a ser l'any 63,
0: El 63. Sí. Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, i el festival aquest de València, no sé quin no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Ja, jo dic que a València no festival.
0: No, és veritat, és veritat. El festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor i que va ser una de les presentadores i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després el Se'n va anar vaig continuar estudiant, clar. Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar.
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar, que no em deixés cantar. Ai, que no, jo no, tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que sí, ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat, i no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo per exemple que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
3: Sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos, de tant en tant, feien algun còctel, alguna trobada, així, amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. Uh-huh. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
0: sí.
2: Perquè...
0: Sí.
2: No, allò, era més... era tot molt... molt més pla i més clar i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra,
0: si
2: nosaltres
0: no cobra.
2: Cobràvem a l'hora de treballar.
0: Deixa'm escoltar, sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Per favor. Quin pitu.
1: Quina veu més de veritat, nena.
0: Oh, com ha canviat tot.
1: És que es veu que
2: no, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants... No han canviat el que...
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes cançons...
2: Que té facultats i no...
1: I no
2: les pot explotar.
1: No.
2: No les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... Abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... Sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això
1: molt.
0: Sí, eh?
1: Mira, l'altre dia...
2: Sí, però jo he sentit de gent, sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha moltes...
0: N'hi ha que en sí, però n'hi ha que també
2: però jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Facindo Benavente, los intereses creados.
1: Sí, senyor.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que tenen les veus molt precioses.
0: Escolta'm...
2: Però això és que els enganxi algú que, doncs, que cregui en ells. Que, és a dir, que cregui en el cantant, no fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara, avui en dia, els cantants semblen clínics, usar i tirar.
0: Aquí està.
1: Sí.
0: Operación Triunfo mateix, per
1: exemple.
0: Jo
1: no sé qui era l'altre dia, que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala que t'estiu.
2: No, però escolta, la Lucrecia no sé, però hi gent...
1: Per dir gent... que diu, bueno...
2: Però hi gent de campanetes i ui, tots aquests que veus coses, ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de 6 gales, 10, quan nosaltres en fèiem, havíem fet allò que deien doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar, és que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser, allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so també.
2: Sí,
1: jo trobo que ha perdut.
0: Home, déu-n'hi-do,
1: la qualitat
0: que hi havia,
1: La qualitat, perquè per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil. A 30 cèntims, i em vaig parar
0: a
1: com un respecte,
0: cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, i hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims, i jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos.
2: No,
1: y nosotros los cogemos y los vendemos.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i trobar, el que passa és que, bueno, potser hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots,
2: Sí,
1: tinc com,
2: però no meus, no.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand,
1: sí,
2: i tota una col·lecció del Frank Sinatra,
1: sí,
2: i tota una col·lecció del Tony Bennett, ja, escolta,
0: Tony
2: ja,
0: Bennett.
2: I tinc un
1: Michael
2: un
1: Jackson
2: té
1: tots els vinils,
2: meva,
1: la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré, perquè és que hi havia disc de veritat que valien la pena, Però molt,
2: sí,
1: molt.
2: Mm.
1: Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: Dius que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs, sí. Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió. Que
2: no, però està patant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu.
2: Blau,
0: no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: Escolta'm,
0: jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit estava... Podria ser que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz, i pesava 14 quilos.
2: Sí, sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 quilos. Mm. I estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No, és un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no em van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un quilo, cada collaret. Sí. Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, bueno,
0: I atenció, vas cantar el Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbo-croata.
2: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. És que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, allò va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant,
2: allò va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors sí. Era molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí,
0: i Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Que... Ah, què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I la revista, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. Quina revista és, perquè tampoc no...
1: La
2: no,
1: revista no, és de los no, dentistas, que quan
2: no,
1: vas...
2: No li vull fer publicitat.
1: Veus? No.
2: D'aquestes revistes, sí. Que si no es claven amb la gent. I llavors
0: no
2: posaven, i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Qué dios.
1: Qué alegre, sí, qué bonito.
2: Sí. Y llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, qué burros.
2: Y escolta, ara...
1: Qué burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues, clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros.
0: Per favor.
1: I a part, és que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sigui molt bé sí. Conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic, la trauré d'aquí. Però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, doncs no la treguis.
2: Sí, aquella foto que jo deuria tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per la mort de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem, perquè canviem tot.
0: Clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí. Però és la mala idea que hi ha.
1: Hi ha molt mala
0: la mala
1: idea,
0: fe
1: molt
0: aquesta,
1: mala
0: hi ha molt mala
2: sí,
0: fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella,
0: sí,
2: que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar,
2: estava ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, que sembla que porti drap i coses d'aquestes. Però bueno, ella va com li dona la gana.
1: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados
1: no mejor. Sí,
2: jo perquè no sé qui són els que ho han fet, però penso, bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
0: No, segur.
1: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat. Ha canviat molt tot i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi o més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
0: sí.
2: Un festival de sonats,
0: sí,
2: un
0: sí.
2: Festival de coreografies, a
0: sí.
2: Veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està,
2: sé.
0: Aquí està.
2: No sé.
0: Aquí està, aquí està, perquè
2: però,
0: ara premia però... el show a la cançó. O sigui,
2: sí,
0: no
2: es busca. Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la pagues i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, no també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix i clar, la gent també està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, déu-n'hi-do,
2: eh? És una cabronada aquest IVA tan gran.
1: Però és que
2: eh?
1: Jo no sí, sé sí. Què tenia.
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
1: Ja.
2: No, jo no sé què els hi va fer,
1: però
2: perquè
1: és la que té menys dret a queixar-se.
2: Tampoc hi ha que arribar a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però
1: plataforma...
2: avui dia l'espectacle està
0: molt castigat,
2: molt
0: eh? Està castigat,
2: I,
0: eh?
2: I si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament.
0: I
2: de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara. Clar. Darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
1: Moltes famílies.
2: Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí, ja t'hem entès.
0: Ja t'hem
1: entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent... que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada que et deixen tremolant. Ah,
0: tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és, no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... com se diu aquest noi? Ai, aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
1: Ah, Alberto,
0: No, que fa imitació.
1: El Dani Rovira, Alberto.
2: No, que estava de jurat a Tocar a Més Suena.
0: A Tocar a Més Suena.
2: Ah, sí.
0: Pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
2: Carlos Latre, és boníssim.
0: És boníssim.
2: Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs, escolta, una butaca val 34... Sí. euros.
0: Sí, sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A repestir a cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: Hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Mm. Doncs, coi, deixeu-se estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Ah.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una
2: a
1: Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè en part és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No, està tot molt tronat, també s'ha de dir que la vida ha canviat molt.
0: Sí,
2: i
0: sí.
2: Els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però de totes maneres hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan, i quan es fan la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió poca cosa.
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè escolta, jo gent que es baralla, gent que...
1: Ui, tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
0: mai.
2: Una paraulota.
1: I sempre,
2: la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que
2: si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si un és geperut, que si l'altre és tartamut,
0: no es ven,
2: que si l'altre ja no fan gràcia.
0: No. I a més, aquests programes, tot està manyat, tot és una pantomima. Sí. Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Hi ha un lloc està ple, però tiradíssim, eh?
0: Tot.
2: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries, però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
2: Tampoc m'interessen. No. Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa... I després et dic una altra cosa. Et fan... que jo també ho comprenc, les privades viuen de la publicitat, per tant, tenen que posar publicitat.
1: Sí.
2: Però estàs veient una pel·lícula i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora, i tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres! Quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
2: Però això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat, i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu, una pel·lícula que t'encanta, i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que, bueno, a mi m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment.
0: Cuida't molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre. Adéu.

0: que li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Yo sé que me critica. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels Encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi han coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també soc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse, què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser?
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O
2: sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors aquest cant és cap a Gaia.
1: I de on et ve, tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira, sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí, bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més. Si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga. Però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, Welcome. El seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
3: Dices, Toni, que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
3: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud, nada.
1: Una caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres pescarà amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: El canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè bona, ja volen... La xarxa, televisions locals.
1: No, però no, les xarxes, com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
5: Molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo, quina caixa, eh? És una caixa ben grossa, això és un...
1: L'important és que posin monedes, perquè...
5: Molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls-hi al becari que em prepari la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja freixenet aquí. Bueno... ¿Qué es?
1: La burbuja, presidente.
6: Sos el tapón codornio, el más vivo.
1: Jorge de los Sultanes, pero qué mariquita que va.
6: ¿Pero qué haces, Tony? ¿Qué haces? ¿Qué es una charcha? Me estaba volviendo... Una charcha no es esa que se pone a cuatro patas en una casa, una charcha.
1: Pero vas todo dorado.
6: De burbuja freshenet, Tony.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Tony, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja... El chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. Pluma gay o cuál es el otro de tus
6: estilos. Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
6: La canción fa agente, deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro, a ver.
6: Porque una locura voy a cometer, voy a meter a la Charo en esa caja y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh?
1: Pluma gay,
6: marica tú, marica yo, marica quién, marica...
1: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
7: La Alba Moreno.
1: Qui és Alba Moreno?
7: Pues una cantant molt, molt important.
1: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
7: La Vega,
1: tu m'estàs preparant què li passa a la Vega?
7: No sé què li passa a la Vega.
1: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
7: No.
1: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
7: Sí, m'ho ha dit. Però a mi m'agraden les noies.
1: Ara que ha marxat ella, t'has quedat penat.
7: Això no ho pugis a la ràdio.
8: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
7: Sí.
8: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
7: Claro.
8: Ah, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
7: Uf, molt, molt.
8: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
7: Perquè ja t'ha preparat. Al tenis.
8: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
2: Sí, l'he preparat.
8: De qui?
2: D'Alba Moreno.
8: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
2: Ah, ostres.
8: Que no m'ho preparat el noi que ve? Pues si tinc comandat a tu l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me doncs sortir a la vostra finestra.
0: A tu, Toni.
8: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
0: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma, gai, pluma, pluma, pluma, gai.
9: Marica, qui és? Marica, tu.
10: El racó de Toni Rovira.
9: Marica,
11: hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estéis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
10: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: sabes que mi amor no es mío.
1: Porque cuando me miras se agua la boca. Calma mi sentada.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 7 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat amb triomf el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. El Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 7 minuts, les 7 del matí i 3 minuts, volíem dir, els que ara mateix passen doncs d'aquesta hora en punt. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, tenint en compte això les afectacions de moltes carreteres, sobretot al sud del país. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, efectivament, comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges, alguna d'elles noves, sobretot, com deies, al sud de Catalunya. A hores d'ara hi ha fins a 4 vies tallades. De Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541, també en aquest cas per inundacions. I també hi ha tallat el túnel de les Franqueses del Vallès. Bueno, en aquest cas podríem dir que continua tallat també doncs, per inundacions. Per altra banda, també recordem que a hores d'ara queda tallada la sortida de Lliçà d'Amunt i també un carril de circulació a la C17, doncs en aquest cas també per risc d'esllavissades en direcció a Barcelona. Per altra banda, hores d'ara, més enllà d'aquestes incidències pels aiguats, hem de destacar que tenim dos accidents actius. Un a la C25 a Santa Coloma de Farners, que en direcció a Lleida doncs, deixa un carril de circulació tallat des d'ahir al vespre i també doncs, tenim un segon accident a la GI554 a l'altura d'Esponellà, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Un dia més, paciència i bon dia.
2: I atenció, aquest matí al servei de Rodalies, Renfe alerta que a causa d'una incidència aliena a la companyia, la circulació pot patir afectacions o interrupcions i recomana usar mitjans de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. Ho comprovarem en directe al llarg d'aquest informatiu en connexió amb l'estació de Sants de Barcelona. I ara sí, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, deixem enrere una situació de pluges torrencials una altra vegada. Ahir van passar dels 100 litres per metre quadrat en el alguns racons de l'Ebre i no hem de baixar la guàrdia perquè encara al llarg de les immediates hores tindrem algun xàfec intens. Aquest matí arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà, molt a prop del litoral. Tempestes que també venen acompanyant aquest ambient més aviat suau, no ha baixat la temperatura. Compte, això sí, amb moltes boires que hi ha hores d'ara a l'interior del país i alguna pluja que tanmateix s'anirà produint al Pirineu de Lleida. Aquesta tarda un temps molt indefinit, molt variable. Moltes estones de sol, però també grans nuvolades amb algunes tempestes, les més fortes a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. Compte a cavall de la Garrotxa, al nord de l'Alt Empordà també, a última hora de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país, i anar acompanyats localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure, doncs, amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreters per inundacions, grans vessals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp també sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
5: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
2: A Granollers, avui està previst que es reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge després que ahir s'activés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a les zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Els aiguats dels darrers dies han deixat afectacions importants també a l'Ametlla de Mar, especialment en la mobilitat. La intensitat de la pluja, amb prop de 140 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, ha malmès nombrosos camins i carreteres que travessen barrancs. També hi ha hagut afectacions per filtracions d'aigua en diversos equipaments municipals, com el centre esportiu, l'escola, la llar d'infants i la llar de jubilats. Ara els treballs se centren a restablir la mobilitat i avaluar els danys als edificis municipals. L'Ajuntament també preveu revisar els punts més vulnerables del municipi i buscar actuacions permanents per reduir els riscos davant futurs episodis de pluges intenses. N'ha parlat Xavier de la Fuente, que és regidor de Serveis d'Emergències d'aquest municipi.
6: Estem en la fase de restabliment. a esperes de que no ens torni a repetir aquest episodi, no? I buscarem, pues, bueno, les solucions adients. Tornarem a analitzar, perquè ja tenim els danys de fa 2 anys i mig, que també vam tindre un episodi important. Tornarem a analitzar, des de la Comissió de Protecció Civil, quins són estos punts, diguem-ne, més dèbils de la infraestructura, per intentar buscar solucions que siguin més permanents. Hem de seguir buscant solucions per a que quan plogui amb aquesta intensitat, pues, intentar al màxim evitar riscos per la gent.
2: Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Els aiguats d'aquests darrers dies han causat múltiples desperfectes també en cases, baixos o vehicles particulars, entre d'altres. En els casos en què hi ha pòlissa d'assegurances contractada, s'aconsella comunicar de seguida el sinistre. En declaracions a la xarxa, Carlos Solís, director tècnic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, ha explicat que el Consorci de Compensació substitueix les companyies d'assegurances només en casos extraordinaris i ha remarcat la importància de documentar tot.
7: Valorar exactamente cuál es el alcance de los daños. Es importante guardar, realizar fotografías, vídeos, documentación, justificación de los daños que se hayan producido. Si es necesario realizar algún tipo de actuación urgente o algún tipo de gasto, es necesario que todo eso quede documentado y guardar todos los justificantes.
2: Set i 11, un altre dels punts destacats de l'actualitat és el nom propi de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat, que ja és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, deia en Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i també dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació de David Amador.
8: Carles Puigdemont

0: L'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
0: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
2: Mentrestant, veïns de Mer, a la comarca de la Selva, han celebrat la sentència del Constitucional sobre l'amnistia. Ho han fet cantant l'himne dels Segadors a la plaça de la Vila. Ha estat la seva manera d'homenatjar Carles Puigdemont, fill predilecte d'aquesta població gironina, ara que la seva tornada és més a prop. Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i els demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
3: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el poder judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
4: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
2: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat, i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
5: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
6: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
2: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics, i ha demanat als partits que validin l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellver.
7: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
5: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos

0: durante la siguiente si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una majoria més rotunda.
1: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
2: En aquest context, afegim que el desnonament previst per ahir al barri de la Floresta, Sant Cugat del Vallès, ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per a l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres es van concentrar des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament. Ens ho explica el Joan García, de Cugat Mèdia.
3: La comitiva judicial arriba poc després de 11:15 al matí, hora en què estava previst el desnonament. Ja ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre en Nic i l'advocat de la propietat en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat.
4: La senyora del comitiu judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas em feia fora i llavors ha sigut molt estressant, òbviament.
3: El desnonament ja s'havia intentat anteriorment, però tampoc no s'havia arribat a executar. En Nic assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge, però que actualment no disposa de cap alternativa habitacional.

0: 10 minuts i arribarem a 8:15. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Eurocup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Nguessan amb 12 punts, Uitake amb 11 i Martínez Gueven amb 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández que treia pit per aquest primer triomf continental.
1: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere de nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
0: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins al marcador va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats. L'entrenador, Dani Miret, diu que encara estan en període de rodatge.
2: Encara estem definint aquests automatismes, aquestes connexions, adaptar-nos al que volem exactament. Som un equip que juguem d'una manera molt concreta i això doncs costa a vegades d'encaixar les peces. Hi ha jugadors que ho encaixen més fàcilment i altres doncs, que en aquest procés doncs, al principi tenen més altibaixos, però penso que la voluntat de tothom de fer equip i d'entendre com ser millor com a equip és clara i ara realment doncs, ens falten partits.
0: I avui serà el torn del Quinzenàs Manresa que debutarà a casa a l'Eurocup. Rebrà l'Ulm alemany a 8:45 del vespre al Nou Congost. L'equip arriba amb ganes de refer-se després de la derrota a la Lliga contra el Breogán i amb la intenció de donar una alegria a l'afició. L'entrenador assistent, Nacho Juan, explica com afronta el duel l'equip vejenc.
3: En la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza.
0: I parlem ara de futbol perquè la selecció espanyola ha segellat la classificació per als quarts de final de la Lliga de les Nacions amb un nou triomf davant Croàcia. 2 gols de Mikel Merino, el segon al minut 88, van permetre al combinat remuntar després que els balcànics s'avancessin a la primera part. Amb aquest triomf, els de Luis de la Fuente tanquen la finestra per als partits de seleccions en ple de victòries en 4 partits. El tècnic destaca l'esperit combatiu del combinat.
4: Es así, son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar, pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos.
0: I Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benin en partit amistós amb 1 gol i 2 assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
5: Es difícil decir, ahí voy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar. Defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.

0: El disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. Tots els detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: André Ricard, disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
2: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9 menys 5 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
0: Després d'ajornar el concert de dilluns per la pluja, finalment avui Oques Grasses actua a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. És el primer dels quatre concerts de comiat que, durant quatre dies seguits fins dissabte, posaran punt final a la trajectòria de la banda osonenca. Quan es van posar a la venda les entrades per al concert de comiat d'Oques Grasses, es van esgotar en pocs minuts, fet que va provocar que es programessin tres concerts més. En total s'han venut 220.000 localitats.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que els arbres es comuniquen entre ells mitjançant un sistema subterrani d'arrels i fongs? Aquest fenomen, conegut com a la Internet dels arbres, és un sorprenent exemple de com els éssers vius estableixen connexions i se'n beneficien mútuament. Quan els arbres estan connectats per aquestes xarxes subterrànies, poden intercanviar nutrients, aigua i missatges químics essencials per al creixement i la supervivència. A través de les arrels, els arbres poden compartir recursos amb altres individus de la mateixa espècie i fins i tot amb diferents espècies d'arbres interconnectats. Els fongs micorrízics actuen com a intermediaris en aquesta comunicació. Aquests fongs formen una associació simbiòtica amb les arrels dels arbres, estenent les seves hifes, que són com filaments a terra. Aquestes hifes connecten les arrels de diferents arbres, permetent l'intercanvi de nutrients i senyals químics. A més dels nutrients, els arbres també poden transmetre senyals de perill mitjançant aquesta xarxa. Per exemple, quan un arbre és atacat per insectes o malalties, pot emetre compostos químics a través de les seves arrels i fongs associats per alertar els arbres veïns que poden enfortir les seves defenses en resposta. Aquesta comunicació subterrània entre arbres demostra la complexitat i la interconnexió dels ecosistemes forestals. Ens recorda que, igual que els éssers humans, els arbres també depenen de la col·laboració i la solidaritat per prosperar en el seu entorn natural.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el nou matí de caos que es viu a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a l'estació de Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. De seguida aprofundirem també amb la vaga general anunciada pels sindicats majoritaris en relació als salaris i l'accés a l'habitatge. La patronal dubta que sigui legal plantejar-la i buscarem l'opinió d'Oriol Alba, secretari general de la CECOT. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha tallades 4 vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541 i el túnel de les Franqueses del Vallès també continua tallat per inundacions. A la C17 es talla un carril de circulació i la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona. A banda, es registren ja fins a 4 accidents. Un a la C58 fa uns minuts a Sabadell, amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord. El segon accident ha estat a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, que deixa només un carril obert. El tercer accident ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, amb un carril tallat en direcció a Lleida. I per últim, hi ha un accident a la G554 a Esponellà, on s'obre pas alternatiu en tots dos sentits. I pel que fa al temps, aquest matí encara caldrà estar pendents d'algun xàfec localment intens arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà. L'ambient continuarà suau en temperatures que no han baixat gaire, mentre que a l'interior hi haurà moltes boires. També s'espera alguna pluja al Pirineu de Lleida. De cara a la tarda tindrem un temps molt variable, amb estones de sol, però també nuvolades que deixaran algunes tempestes. Les més fortes s'esperen a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. A última hora, els xàfecs també podran afectar la Garrotxa i el nord de l'Alt Empordà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem, suaren els titulars. Nou matí de caos a Rodalies. Renfe ha anunciat que a aquesta hora el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions, en principi, no tenen a veure directament amb l'efecte de les pluges i ho atribueixen a la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Reclamen en concret rebre els informes que s'elaboren després de les marxes exploratòries per reprendre la R1 fins a Blanes, la RG1 entre Maçanet i Portbou i els regionals de la R13 i la R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i la R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes d'aquests darrers aiguats. Anem en directe, doncs, a l'estació de Sants de Barcelona, on hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, a Sants.
4: Bon dia, Helena. Hi ha certa confusió a aquesta hora perquè no podem parlar de caiguda total del servei de Rodalies, ja que funcionen molts dels trens, tot i que amb retards en alguns dels casos, però sí que es nota certa complicació i certa confusió perquè no se sap ben bé quines són les raons que explicarien que, per exemple, a la R1 no funcioni cap tram. I hem de recordar que ahir dimarts, per exemple, s'havia ampliat i s'havia recuperat el servei ferroviari des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Arenys de Mar. En aquests moments la R1 no funciona, però sí funcionen altres trams i altres línies, tot i que a 8 línies, hem de recordar-ho també, hi ha serveis alternatius per carretera habilitats com a conseqüència de les pluges dels últims dies. Hi ha més d'11 línies, hi ha diferents tipus d'incidència, però insistim, els trens continuen circulant en algunes de les línies i en alguns dels trams, tot i els retards i demores, que ja comencem a constatar aquí els panells d'informació. Així que la situació ara és de confusió a l'espera de com evolucionen al matí. Sí que et podem assegurar que no hi ha un caos generalitzat. Rodalies no ha caigut de manera total, tot i que les recomanacions és que els usuaris busquin alternatives per assegurar que arribaran a temps als seus llocs de feina o als seus centres d'estudi. Alguns dels trajectes, algunes de les línies, alguns dels trams funcionen, igual que ho feien ahir dimarts, però d'altres, és el cas de l'R1, no funciona en cap punt de la línia. La situació provocada per les pluges dels últims dies i la decisió dels maquinistes de plantar presentar-se avui i no agafar els trens estan agreujant i molt una situació que ja era delicada com a conseqüència precisament de les inclemències climatològiques. Així, aquesta és la situació. Som a l'espera de tenir més detalls sobre l'evolució del servei, un servei que a la R1 està interromput i amb demores o incidències vàries a la resta de les línies.
3: Gràcies, Anna. Doncs et deixem aquí pendent d'aquestes novetats, d'aquestes explicacions, a veure si podem esbrinar alguna cosa més sobre què està passant avui a aquests trams de Rodalies afectats per aquesta possible vaga encoberta, no sé si dir-ho d'aquesta manera. Gràcies, Anna. Nosaltres intentarem de seguida anar també a Mataró per veure com es viu allà aquesta situació.

0: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar també acompanyats, per cert, localment, de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre 6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp, també, però, sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6. I ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients, ho diem bé, sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers, avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a zones boscoses per on es podria haver perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Tres minuts per arribar a 3:15. Us ho dèiem, intentaríem anar de seguida a Mataró perquè us estem destacant que des de primera hora Renfe alerta que el servei de Rodalies no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació, sembla, de plantada dels maquinistes. La companyia i el sindicat CEMAF confirmen a la xarxa les incidències, que aquestes incidències, de fet, tenen a veure, com us dèiem, amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Busquem, doncs, el que us dèiem, aquest altre punt d'atenció. Anem fins a la R1, aquesta línia que és la que té més afluència de passatgers. Per tant, connectem amb la capital del Maresme. Són a l'estació de Renfe els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Marta Gómez. Bon dia, Marta. Explica'ns una mica quina és aquí la situació.
2: Molt bon dia. Doncs la situació, com podeu pensar, realment és la de desconcert entre tots els usuaris de Rodalies que arriben en aquesta estació i no saben ben bé què és el que està passant. Són precisament el personal de l'estació i també el personal de seguretat qui està informant a tots els viatgers que ja no cal ni que entrin al vestíbul, que no hi ha trens i que no se sap si n'hi haurà al llarg de les properes hores. Els viatgers s'acumulen precisament aquí, just a l'entrada d'aquesta estació de Mataró, per on hi passa l'R1, ara ho dèieu, una de les, bueno, la línia més concorreguda de tota la xarxa de Rodalies, i que precisament el que estan fent els viatgers és haver de buscar un servei alternatiu, que ara mateix arriba un dels primers autobusos precisament per recollir els primers viatgers per traslladar-se en altres punts del Maresme, seguint aquesta línia R1, però a més, els qui han preferit ja moure's han hagut de caminar uns 300 metres fins a la parada de Moventis, que és la línia E11.1, que precisament connecta el municipi de Mataró amb Barcelona. Moventis, precisament, ja ha reforçat aquest servei, però tot i així ens diuen que aquesta parada, com dèiem, a la plaça de les Treses, a uns 300 metres d'aquí, continua col·lapsada. Per tant, desconcert entre els usuaris que han de veure que avui anar a treballar o a estudiar s'ha descarrilat.
0: Marta, gràcies també per aquesta fotografia des de Mataró. Us deixem aquí també pendents. Qualsevol novetat, ens demaneu pas i us tornarem a donar entrada. Gràcies, companys de TV Mataró.

0: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
1: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i dels demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
3: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
4: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
0: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per a la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat, i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
5: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
6: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
0: 10 minuts ens separen de les 8. Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
8: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
7: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: A tot això, Comissions Obreres i UGT han anunciat una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. Per conèixer com veu el teixit empresarial aquesta mobilització i quines repercussions pot tenir en l'activitat econòmica i en el diàleg social, parlem amb Oriol Alba. Ell és secretari general de la CECOT. Senyor Alba, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Molt bon dia.
0: D'entrada, com valora la CECOT aquesta convocatòria de vaga general i el motiu, d'alguna manera, que el genera, no?, la vaga centrada en el fet que els salaris no permeten accedir a un habitatge digne?
9: Doncs nosaltres, des de la CECOT, valorem aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda. Per tant, en aquest sentit, creiem que no és l'instrument adequat i creiem que cal posar el focus en l'administració pública, en els governs i aquells agents que són competents per millorar l'accés a l'habitatge i no centrar el focus en les empreses, que també en patim les conseqüències.
0: Experts en dret laboral diuen que la convocatòria és legal, però la COE ha qüestionat l'encaix jurídic d'aquesta vaga general. La CECOT comparteix aquest diagnòstic?
9: Sí, totalment, i creiem que, com apuntava, que el focus no és l'adequat. Creiem que, al contrari, el que hauríem és d'estar fent un front comú, tots els agents socials, els agents econòmics, la societat civil en general, hauríem d'estar fent un front comú davant de l'administració per reclamar millores i mesures que siguin efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. Les empreses també patim les dificultats que tenim tots plegats, doncs, d'accedir a la vivenda. Això també genera, doncs, dificultats de mobilitat dels treballadors entre territoris. També genera, doncs, una pressió inflacionària respecte dels sous, dels salaris dels treballadors, i això també ho hem d'entendre en un context d'increment de costos de les empreses. Vivim un moment d'increment dels costos energètics, de molta incertesa per tot el que està passant a nivell planetari, i doncs això cada cop a la petita i mitjana empresa, doncs, li és més difícil mantenir la seva viabilitat, i per tant entenem que l'instrument, el que hauríem de fer és justament un front comú davant de l'administració i no posar el focus i intentar culpabilitzar a l'empresa o a la petita propietat.
0: No vull perdre l'oportunitat oportunitat de preguntar-li, ja que el tenim aquí, sobre els aiguats, quina és l'avaluació que feu de l'impacte d'aquests temporals sobre el teixit empresarial, especialment el Vallès i el Maresme, i no sé si les línies d'ajut que ha anunciat el govern són suficients o, com a mínim, ajudaran d'alguna manera aquestes petites i mitjanes empreses que vosaltres representeu.
9: Doncs, òbviament, estem preocupats doncs, per aquests episodis que estan passant, també preocupats perquè ja els últims mesos, els últims anys, doncs, són força freqüents i el diagnòstic que fem, les recomanacions que fem a les empreses és que cada cop més estiguin preparades, tinguin plans d'acció doncs, per fer front a aquestes incerteses climàtiques. No? En aquest sentit, doncs, tots els paquets d'ajuda que es puguin posar a disposició de les empreses sempre són benvinguts. Nosaltres aquí veiem doncs, afectacions directes que pugui tenir una empresa perquè hagi tingut una inundació o s'hagi malmès doncs, alguna de les seves instal·lacions, però també ens preocupa, doncs, per exemple, el que està passant avui en tot l'àmbit de Rodalies, no? Les afectacions, les derivades que tenen i que afecten el conjunt de la ciutadania, no només per mobilitat, sinó també per de les persones, sinó també per la mobilitat de mercaderies.
0: Parlàvem, de fet ho deia vostè, estem en un context electoral, amb aquesta convocatòria doncs, del 29 de novembre, queden en suspens, si més no, això és el que s'especula, la reforma del model de finançament i, per exemple, també la condonació del FLA. Quina afectació pot tenir aquesta paràlisi sobre la inversió empresarial i la capacitat, per exemple, de la Generalitat per impulsar projectes productius? Molt breument, senyor Oriol Alba, perquè no tinc més temps.
9: Molt bé, doncs òbviament ens preocupa moltíssim. S'obria una oportunitat de posar sobre l'agenda política doncs, l'infrafinançament de Catalunya i trobar instruments de garanties, mecanismes de protecció de les inversions no efectuades i per tant que partem ara doncs, temps en aquest sentit, veiem avui la necessitat d'invertir en infraestructures ferroviàries com en tants altres temes. No? Per tant, una oportunitat perduda.
0: Oriol Alba, moltes gràcies, bon dia.
9: Gràcies a vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
5: Filmin, Netflix o la xarxa Més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
4: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són les 8.

0: Bon dia, Tordera, són les 8 en punt del matí d'aquest dimarts, d'aquest dimecres, millor dit, 7 d'octubre del 2026. Matí de caos a Rodalies, no veureu cap tren a l'estació de Tordera i és que no circula cap tren per la línia R1. De fet, el servei d'autobús tampoc està garantit. Tot sembla indicar que estaríem davant d'una vaga encoberta per part dels conductors, els quals aleguen que el trajecte no és segur. Així que si avui teniu previst agafar el tren, busqueu-vos alternatives. Mentrestant, continuen els treballs per refer camins i retirada de fang al nostre poble, especialment en zones rurals i urbanitzacions on hi ha molts quilòmetres afectats. Ahir, Carles Puigdemont va acaparar els focus de l'actualitat i el Consell de Ministres va donar llum verd als dos decrets sobre habitatge bloquejats al Congrés. Us parlarem, Teresa Joan i Albert Sabater. Bon dia, Teresa.
1: Bon dia, Albert. Comencem el matí a Tordera amb 17 graus i una jornada on de nou esperem pluges a partir de la tarda. El riu va rebaixant mica en mica el seu cabal, ara amb 11 metres cúbics per segon i una fondaire de 61 centímetres. Avui tenim el Dia Mundial del Treball Decent, el Dia Mundial del Cotó. I el Santoral ens diu que felicitem a la Mare Déu del Roser, o ben dit, a les Rosaris. També a Sant Sergi. Jo des d'aquí vull felicitar el meu gendre, que es diu Sergi. Home, Sant Bacus i Sant Just de Justínia. No, no és per res, per si m'ha de fer alguna cosa, oi?
0: Home, i tant de Sergis, més o menys tothom algun coneix que l'altre.
1: Sí, és un nom molt maco. A l'horòscop d'avui pues, tenim 3 signes bons i 3 que no són tan bons. Els Bessons, els Balança i el Sagitari tindran un bon dia. I els Càncers i els Capricorni, llàstima, perquè Càncer, aquesta casa n'hi ha bastants, doncs pues, no el tindrem tan bo.
0: Doncs vinga, haureu d'anar en compte, si més no. Dia complicat, ja veurem com ho acabem salvant tot plegat. Anem a repassar les notícies d'avui. Tordera continuen, com dèiem, les tasques de neteja. Durant les últimes hores s'ha pogut reobrir el pas en diversos camins de la zona del Montnegre, on s'hi continuen duent a terme tasques d'adequació. Paral·lelament, els equips treballen a la rehabilitació de vials situats a les urbanitzacions i en la retirada de fang arreu del poble.
1: En l'àmbit tècnic, segueix avaluació dels danys tant en infraestructures públiques com privades, així com la redacció d'informes tècnics per a aquells murs que han quedat en situació de risc. El regidor de l'entorn rural i pagesia, Xavier Pla, assegura que s'han anat resolent les principals afectacions.
2: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en un primer moment, de resoldre-ho. Ara estem, doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
0: El Tribunal Constitucional avala aplicar l'amnistia en els casos de malversació i ha ordenat al Tribunal Suprem que amnistia els líders de l'1 d'octubre condemnats per aquest delicte. La sentència aplanarà el camí pel retorn de Carles Puigdemont després de 9 anys d'exili i també tindrà efectes per 5 exconsellers més i l'exvicepresident Oriol Junqueras.
1: Paral·lelament, el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat les ordres de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Així ho ha anunciat l'alt tribunal minuts després de que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació d'amnistia a la malversació dels líders del procés. Ho valorava tot plegat ahir el president Carles Puigdemont.
3: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
0: I el Consell de Ministres ha tornat a aprovar aquest dimarts els dos decrets per fer front a la crisi d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots de PP, Vox i Junts, amb algunes incorporacions molt positives.
1: Com a novetat, un dels decrets inclou préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar un primer pis, que serà gestionat per ICO, i un mecanisme dotat amb 10.000 milions d'euros que vol ajudar les persones amb ingressos estables però que no tenen estalvis. Ho detallava el president espanyol, Pedro Sánchez.
4: Que és una línia de finançació dotada con 10.000 millones de euros, repito, con 10.000 millones de euros de préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda. Y va a ser intergeneracional, no solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias de edades superiores.
5: A primera hora.
0: Vuit i cinc minuts, una jornada on també explicarem l'incivisme que es viu al carrer Gaudí amb cotxes aparcats sobre les voreres.
1: El govern aprova un paquet extraordinari de 75 milions d'euros en ajuts per pal·liar els danys dels aiguats.
0: La Fira de Nadal de Tordera ja té dates 28 i 29 de novembre als Jardins Alcalde Sagrera.
1: Crida de l'associació La Nostra Dansa per fer la sardana gegant coincidint amb la Fira del Conte.
0: I anem a repassar també la previsió del temps per avui a Tordera.
1: La previsió del temps per avui és: dimecres el temps es complicarà una mica. Durant el matí tindrem moltes clarianes, però amb el pas de les hores apareixeran nuvolades, que taparan el cel durant la tarda. Entre la tarda i el vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós, localment forts i abundants. Vent fluix, força 1 a 2 de component variable al matí, girant a component sud-est a partir del migdia. El mar en estat de marejol. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 15 als 20 graus, mentre que les màximes baixaran i oscil·laran entre els 22 i els 27 graus.
5: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Més actualitat local, l'Ajuntament ha anunciat que prendrà mesures per posar fi a l'estacionament indegut de vehicles al carrer Gaudí, una via estrenada fa menys de mig any que ja pateix diàriament l'ocupació de les voreres per part de cotxes.
1: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha subratllat la contradicció que suposa que una via dissenyada precisament per millorar l'accessibilitat acabi ocupada pels vehicles.
6: Que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per dos minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres.
0: D'altra banda, davant de les greus afectacions provocades pel temporal de pluges a Tordera i a diversos punts de Catalunya durant els darrers dies, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'aprovació d'un primer paquet extraordinari i urgent de 75 milions d'euros.
1: Aquesta injecció econòmica està dissenyada per oferir ajuts directes i finançament preferent per la recuperació de les zones perjudicades, estructurant-se en tres línies d'actuació principals. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
7: Hi ha totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: L'Ajuntament de Tordera ha anunciat que la Fira de Nadal se celebrarà el cap de setmana del dissabte 28 i diumenge 29 de novembre als Jardins Alcalde Sagrera. L'esdeveniment està adreçat a entitats, comerços, artesans, creadors i productors alimentaris que ja poden presentar la seva sol·licitud per disposar d'una parada.
1: El termini per fer-ho finalitza el 13 de novembre. Tota la informació i els tràmits per participar-hi es poden consultar a l'espai de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera.
0: Val la pena remarcar el fet que dèiem que la fira es farà als Jardins Alcalde Sagrera, per tant, que canvia la seva localització d'aquesta fira, que de fet ha anat canviant de diferents espais al llarg de la seva història. I amb l'objectiu d'aconseguir un rècord Guinness local, l'entitat La Nostra Dansa i l'Ajuntament de Tordera fan una crida urgent a la ciutadania per augmentar la participació de cara a la sardana gegant que es vol celebrar el proper dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda, coincidint amb la Fira del Conte.
1: Tot i que l'organització ja s'acosta als 500 inscrits, des de l'entitat adverteixen que és necessari més i que encara hi ha temps per apuntar-s'hi a través dels codis QR, dels cartells o de llibres d'inscripció telemàtica. Ho explica el president de La Nostra Dansa, Marià Villageliu.
8: Ens acostem ja als 500 inscrits, però en necessitem més i encara hi sou a temps. Us convidem a apuntar-vos a formar part d'aquest moment únic del 50è aniversari de la nostra associació. Fem un rècord Guinness a Tordera.
0: Les 8 i pràcticament 10 minuts del matí. Avui és un dels temes del dia, malauradament amb efectes pel temporal, però també en aquest cas per la vaga, com dèiem, encoberta d'alguns conductors. Avui més que mai és interessant saber l'última hora de la mobilitat. De fet, si visitem la pàgina web de Rodalies, indica que avui, dimecres 7 d'octubre, el servei de Rodalies no funciona per causes alienes. Demanen disculpes als usuaris i recomanen que es busquin mitjans alternatius de transport. Per tant, doncs, si fa uns dies us parlàvem de que la via estava tallada, però que hi havia servei d'autobusos, avui ja directament aquest servei d'autobusos no està garantit. Per tant, si teníeu previst desplaçar-vos des de Tordera o arribar a Tordera amb tren, canvieu d'idea i busqueu alternatives. Alternatives que avui a nivell viari a carreteres milloren respecte ahir, i és que, en principi, a hores d'ara, anem a actualitzar aquesta informació que ens indica que tenim algunes incidències, però no de molta importància. Hi ha circulació intensa a la C25 en direcció oest a Santa Coloma de Farners per la retirada d'un vehicle. També hi ha esllavissades a la carretera GI-682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu que fa que hi hagin restriccions en pas alternatiu. Entre Vidreres i Maçanet de la Selva hi ha circulació amb retencions. També hi ha retencions a la C60 a l'alçada d'Argentona, a prop de Mataró. També hi ha circulació amb retencions a l'alçada també de Mataró d'aquesta C32 en direcció Barcelona. També hi ha congestions a causa d'un accident a la C32 al quilòmetre 90 entre Premià de Dalt i Cabrera de Mar en direcció a Barcelona. En principi, a les zones d'aquí a prop de Tordera i que hi hagi línia d'autobusos, no ens consta cap incidència a aquestes hores del matí. Sí que, evidentment, cal tenir en compte la densitat de trànsit en els accessos, especialment a la ciutat de Barcelona. Les 8 i 12 minuts.
5: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.

0: En l'àmbit general, els sindicats, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores durant aquesta tardor. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne.
1: L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció amb dues formacions. La data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Carme Arcarazo, del sindicat de llogaters, fa una crida a la vaga general.
2: El que volem són mesures contundents, reals, no cosmètiques, que realment puguin fer front al problema de l'habitatge. Per això anem a una vaga general. Evidentment, contra els que donen l'esquena als llogaters i literalment s'agenolla la patronal, però també contra aquells que han arrossegat els peus.

0: En la sentència, el Tribunal de l'Audiència ha considerat que no hi havia proves que sostinguessin les acusacions i, per això, els absol. Verges i Argimon valoren així la sentència.
1: T'acusin de discriminar per ser policies nacionals i guàrdies civils quan el fan, en el fons el que estàs fent és intentar salvar el màxim de vides, és de perplexitat absoluta i de al final persecució d'un espai polític.
2: Això fa molt i molt i molt, molt de mal. Amb una acusació d'haver discriminat per raó ideològica, això mai, mai. Un professional de la salut no ho pot acceptar mai.
3: 30 segons i arribem a un quart de nou del matí. Anem amb l'actualitat comarcal. La Santa Coloma de Farners ha acollit la quarta jornada de benestar emocional i acció comunitària de la Selva. La trobada ha reunit a uns 180 professionals de diferents àmbits i municipis de les comarques gironines i fins i tot ha deixat persones en llista d'espera.
0: Sota el lema Fem vincles, la jornada ha posat els focus en la importància de crear comunitat i reforçar-les. Reforçar les relacions entre professionals. En aquest sentit, s'han compartit experiències i projectes que ja estan desenvolupant al territori, amb la participació de professionals dels àmbits social, educatiu i sanitari, entre altres. Esther Soms és la consellera comarcal d'Atenció a les Persones.
4: És molt important per la comarca que es faci aquesta jornada de comunitat, de crear aquests vincles entre professionals, institucions i polítiques, persones polítiques de diferents municipis, ja que aquí es poden compartir, es poden crear aquests vincles i aquesta xarxa.
3: I l'escola Joaquim Riera de Blanes ha estat seleccionada en la primera edició del programa Més Escola, impulsat per EduCaixa de la Fundació La Caixa.
0: El centre blanenc és l'únic de la demarcació de Girona que forma part d'aquesta iniciativa, que té com a objectiu donar suport als centres educatius en la transformació i millora de les seves pràctiques pedagògiques. Ho detalla l'Eva Delgado, secretària de l'escola.
5: A l'escola hem tingut una evolució de perfil de famílies en conseqüència d'alumnat en el que trobem que hi ha molta més vulnerabilitat. Aquest fet fa que hàgim d'adaptar pràctiques educatives per a aquest perfil d'alumnat.
3: I replem aquesta secció coneguent què serà notícia avui. Ens ho explicava ahir a la nit, tancant la redacció, la nostra companya Mercè Roura. Mercè, bon dia.
6: Molt bon dia. Ahir ens en vam anar a dormir alertats per la pluja, una pluja que va escombrar tot el litoral català, des de l'Ebre, Camp de Tarragona, fins a Girona, també al Pirineu i al Prepirineu. Moltes alertes ahir a la tarda, 11 comarques afectades per un risc 5 sobre 6 de pluja. Nosaltres vam tenir una alerta cap a aproximadament les 7 de la tarda que ens recomanava que ens poséssim sota cobert i que evitéssim les zones inundables. El Maresme era una d'aquestes 11 comarques afectades. Avui ha de ploure, però va dir la consellera d'Interior, Núria Parlon, que seria una pluja no torrencial i que a priori doncs, no hi hauria el mateix risc que hi havia ahir o que hi ha hagut els darrers dies. El tema és que ha plogut sobremullat. Hi ha municipis com Xerta que van quedar aïllats amb carreteres tallades i els bombers van haver de fer uns quants rescats. Ahir va ser un dia intens d'actualitat. No sabem com serà el d'avui, però ahir penseu que vam tenir aprovació novament dels decrets Mari Carmen per part del Consell de Ministres, amb uns ministres que estan en funcions, perquè recordem que Pedro Sánchez va convocar eleccions el dilluns, el dia abans. Després van tenir sentència del Tribunal Constitucional que esmenava la plana al Suprem i li deia aplica l'amnistia ja, que va estar, no? En certa manera, si em permeteu aquest llenguatge més d'estar per casa. I amb una velocitat mai coneguda, el jutge Llarena del Suprem va aixecar l'ordre de detenció de Carles Puigdemont. L'expresident va fer una roda de premsa ahir a la tarda. Va dir que volia tornar de l'exili com se n'havia anat, perquè havia fet un exili polític, que no havia obeït a interessos personals ni de partit, sinó que havia fet política per Catalunya, per les institucions, per la ciutadania, que volia tornar una mica a fer el mateix, tant ell com doncs, Toni Comín o Lluís Puig, que estaven amb ell a la compareixença. Per tant, això sí, quedem pendents de saber quan torna i com torna, perquè això sí que no ho va deixar clar. Però dona tota la sensació, perquè ahir parlava el seu advocat, Gonzalo Boye, que hi ha serrells amb aquest tema de l'amnistia i que tot i que ahir ho celebraven i es veia que estaven contents, hi havia temes que encara no estaven del tot tancats perquè tot havia anat molt precipitat i haurem d'esperar una mica més per saber.

0: com i quan torna Carles Puigdemont a Catalunya.
1: Bon dia i gràcies, Mercè. Fem una pausa per la publicitat i arriben els esports.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.

0: Un quart i 5 minuts de 9 del matí. Amb motiu de la seva pròxima participació als Jocs Special Olympics 2026, l'Ajuntament retrà homenatge aquest dijous als atletes locals Lluís Clos, Marc Mesa i Giovanni Gómez.
1: L'acte de reconeixement i comiat es farà a les 5 de la tarda a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres per transmetre tota la força del municipi just abans de fer les maletes cap a Tarragona.
0: A causa de les pluges, els maduixots s'han quedat sense espai d'assaig i busca urgentment una alternativa per poder acabar la temporada.
1: Davant la impossibilitat de fer castells, amb la seguretat, la colla s'ha vist obligada a suspendre l'activitat. Per aquest motiu, el president de l'entitat, Jan Serra, fa una crida ciutadana per trobar un espai temporal.
2: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat. I per això fem una crida, per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
0: Esperem que tinguin sort en aquests problemes que tenien van tenir en el seu local de Palafolls, una població que es veurà molt afectada per aquests esguats d'aquests dies. Parlem ara de bàsquet. Els clubs propietaris de l'Euroliga han decidit rebutjar l'oferta de l'NBA per organitzar de manera conjunta una nova competició coneguda com a NBA Europa. El motiu principal d'aquesta negativa és que l'Euroliga vol seguir endavant amb el seu propi full de ruta, convertir els seus 13 clubs membre en franquícies i ampliar la competició fins a 24 participants. Malgrat aquest no inicial revelat per la premsa, portes endins, l'Euroliga manté la intenció de seguir dialogant en futures reunions.
1: Mentrestant, la NBA té clar el seu pla B i amb el suport de la FIBA planeja llançar la seva pròpia lliga l'octubre de 2027. Si finalment no hi ha una entesa entre la NBA i l'Euroliga, el bàsquet continental s'encamina cap a un panorama de fractura en dues competicions d'èlit paral·leles, repetint la situació viscuda la temporada 2000-2001 amb la divisió entre l'Euroliga i la Superliga.
0: I aquesta matinada s'ha produït l'adeu de Leo Messi a la selecció d'Argentina. Ha estat en un estadi ple a vessar, amb paraules emocionades del exjugador del Barça i llegenda, podríem dir, també del futbol, que en aquest cas tanca una etapa, ho fa acomiadant-se de la selecció albiceleste. Ho ha fet aquesta matinada, evidentment, tot un esdeveniment mundial, però, evidentment, de manera molt especial, al seu país natal, Argentina.
3: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Toca final orella. Us anem a proposar un personatge misteriós. Anem a escoltar un fragment d'aquest tall de veu perquè endevineu i poseu nom i cognoms. A la persona que avui us proposem, podeu trucar a la ràdio al 93-764-2893 o enviar-nos una nota d'àudio o un missatge al nostre WhatsApp al 611-481-381. Què us emportareu? Doncs bé, de moment una dedicatòria per part nostra per acabar el programa, si l'encerteu, evidentment. Anem a escoltar aquest tall d'avui.
4: T'acusin de discriminar per ser policies...
0: Tornem-ho a escoltar.
4: T'acusin de discriminar.
0: És una dona i escoltem-lo per tercera vegada.
4: T'acusin de discriminar per ser policies nacionals.
0: Parla de policies. A veure de qui es tracta. 611-481-381. Digueu-nos en noms i cognoms quin és el personatge misteriós que us proposem avui. El relat del dia, hi afegim opinió, avui amb una píndola que ens envia la nostra companya Carme Fernández. Carme, bon dia.
5: Bon dia. L'altre dia el meu company ens animava a votar. Jo us demano el mateix, però per casualitat sóc pensionistes? Doncs més que més. Heu sentit el que diu un de Vox? Doncs que això de les pensions és molt car i el que cal és que l'Estat pagui una part però l'altra que sigui privada. És a dir, que has hagut de tenir diners per fer-te un pla de pensions. I tota aquesta gent que cobra el salari mínim està en disposició de fer-ho? I tots aquests joves que tenen problemes per pagar el lloguer? Quina barra! Segur que ell i els seus tenen un bon coixí. Doncs ja sabeu, pensionistes, aquí no heu de votar.
6: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: 8 i 25 minuts després d'escoltar aquesta píndola de la Carme Fernández, moment per saber una miqueta d'història. Què hem de saber que passava en un dia com el d'avui, Teresa?
1: Doncs que tal dia com avui, el 7 d'octubre del 2009, l'Ajuntament de Tordera va obrir la convocatòria per comprar pisos de lloguer assequibles. Estaven situats a l'Avinguda Països Catalans i al carrer Girona. Habitatges petits i mitjans, amb aparcament inclòs, per a contractes de 5 anys. El regidor de Participació Ciutadana, Josep Llorenç, explicava a quines persones anaven dirigits aquests pisos. Els adjudicataris dels pisos de protecció oficial havien de fer-se càrrec de la renda mensual de l'immoble, les despeses de la comunitat de veïns i del pagament de l'IBI.
0: Doncs parlem d'una notícia del 2009, parlàvem d'habitatge el 2009, evidentment avui a 2026 seguim parlant d'habitatge. 8 i 26, seguim endavant, en aquest cas repassant la programació de la ràdio. Quins programes tenim avui?
1: Pues avui tenim a les 9 la revista de l'informatiu, a les 11 l'informatiu de Ràdio Tordera amb en Lluís Sabater, on avui explicarà que l'Ajuntament prendrà mesures pels aparcaments indeguts del carrer Gaudí. A partir de les 11 i fins la 1 del migdia, el magatzin matinal de l'Ara i Aquí, amb la tertúlia, la secció de fogons i coneixerem el projecte de docència de Maria Simón. A la tarda, a partir de les 3, hi haurà l'Hora Maresma. A les 4, el Rambla 54. A les 6, el programa La Tarda És. A les 8 de la nit, el show dels esports amb Jordi Duran, amb un nou capítol de Enganxa't als pedals, on escoltarem el jutge de pau, l'aficionat al ciclisme, Àngel Pou, que ens explica una ruta ciclista a l'entorn rural, i a les 9 el programa Temps de Paraules amb l'Elvira Romaguera i en Joan Madrid.
0: En Joan Madrid, que el tindrem a la tarda, és record, avui amb dedicatòries i molta música juntament amb en Salvador Romans. 3 minuts i arribem a 8:45 del matí. Anem també a repassar coses relacionades amb un dia com el d'avui. Repassem aniversaris. Aquí hem de felicitar de famós avui.
1: Ai, Albert, doncs el que hem de felicitar a mi no em fa gràcia, la veritat. Avui és l'aniversari de Vladimir Putin, que fa 74 anys. Doncs... jo què vols que et digui? Doncs... potser hi ha més gent més important, no?
0: O com a mínim més trempada.
1: Ai, no és que ell no sigui important, però vull dir... és que no és una persona així no que ens caigui bé a la majoria, no?
0: No ve de gust, no.
1: Bueno, pues res, no li farem ni pastís ni li farem regal.
0: Doncs vinga, va, saltem. I de música com ho tenim, això?
1: Bueno, de música tenim Jerónimo, del grup australià Shepherd.
0: I què ens pots dir d'aquest títol?
1: Bueno, aquest títol fa referència al costum popular a Austràlia o als Estats Units de cridar Jerónimo, quan abans de saltar des d'una gran alçada, com llançar-se en paracaigudes, o saltar a l'aigua des d'un penya-segat, o el videoclip és també bastant curiós.
0: I per què dius que és curiós aquest videoclip?
1: Bueno, perquè parla una miqueta sobre la resistència clandestina i construeix una criatura gegant de cartró, que és com una mena de monstre semblat a un Frankenstein de paper, per enfrontar-se a un exèrcit opressor.

Els mateixos membres de la banda van participar activament en la creació del decorat i dels vestits de cartró i elements reciclats, reflectint l'estètica indie i fresca que caracteritzava els inicis del grup.

0: Ens actualitzem avui dimecres 7 d'octubre del 2026. Tordera continuen les tasques de neteja. Durant les últimes hores s'han pogut reobrir el pas en diversos camins de la zona del Montnegre, on s'hi continuen duent a terme tasques d'adequació. Paral·lelament, els equips treballen en la rehabilitació de vials situats a les urbanitzacions i a la retirada de fangs arreu del poble.
1: En l'àmbit tècnic segueix l'avaluació dels danys tant a infraestructures públiques com a privades, així com la redacció d'informes tècnics per a aquells murs que han quedat en situació de risc. El regidor de l'entorn rural i pagesia, Xavier Pla, assegura que s'han anat resolent les principals afectacions.
2: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en el primer moment, de resoldre-ho. Ara estem, doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
0: El Tribunal Constitucional avala aplicar l'amnistia en els casos de malversació i ha ordenat al Tribunal Suprem que amnistia els líders de l'1 d'octubre condemnats per aquest delicte. La sentència aplanarà el camí pel retorn de Carles Puigdemont després de 9 anys d'exili i també tindrà efectes per 5 exconsellers més i l'exvicepresident Oriol Junqueras.
1: Paral·lelament, el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llanera, ha aixecat les ordres de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Això ho ha anunciat a l'alt tribunal minuts després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Ho valorava tot plegat així el president Carles Puigdemont.
3: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
0: I el Consell de Ministres ha tornat a aprovar aquest dimarts els dos decrets per fer front a la crisi d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots de PP, Vox i Junts, amb algunes incorporacions molt positives, deien.
1: Com a novetat, un dels decrets inclou préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar un primer pis, que serà gestionat per l'ICO, un mecanisme dotat amb 10.000 milions d'euros que vol ajudar les persones amb ingressos estables però que no tenen estalvis. Ho detallava així el president espanyol Pedro Sánchez.
4: Que és una línia de financiació dotada con 10.000 millones de euros, repito, con 10.000 millones de euros de préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda. Y va a ser intergeneracional, no solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias de edades superiores.
5: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: 8 i 33. Aquests dies estem més pendents que mai del temps, de les previsions meteorològiques. Connectem amb el Consell Comarcal del Maresme, amb el meteoròleg del Consell, Joaquim Serra. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres, de moment amb força núvols, però esperem que a mesura que avancin les hores, les clarianes vagin guanyant protagonisme. Això després de les tempestes que ahir, entrada la nit, van afectar la nostra comarca i que van deixar entre 8 i 20 litres per metre quadrat. Avui s'espera una situació més tranquil·la. De fet, aquesta tarda tindrem força estones amb sol i unes temperatures que pujaran una mica a les centrals del dia, primeres hores de la tarda, amb valors normals per l'època de l'any. Per la seva banda, els vents doncs bufaran fluixos, força variables, i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Demà sembla que tindrem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana, i novament durant entre mig matí i les primeres hores de la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs intensos que poden afectar qualsevol punt de la comarca, però sobretot seran més probables al centre i al nord del Maresme, amb unes temperatures que demà baixen sobretot a les hores centrals del dia.
0: Gràcies, Joaquim. Nosaltres que seguim amb l'actualitat local. Com dèiem, després de les fortes pluges i l'afectació de les darreres hores, Tordera mantenir actius els treballs d'adequació i neteja arreu del municipi, amb especial atenció a la zona del Montnegre i les urbanitzacions. Durant les darreres hores s'ha pogut reobrir el pas en diversos camins a la zona del Montnegre, on s'hi continuen duent a terme tasques d'adequació.
1: L'Ajuntament de Tordera ha anunciat que prendrà mesures per posar fi a l'estacionament indegut de vehicles al carrer Gaudí, una via estrenada fa menys de mig any que ja pateix diàriament l'ocupació de les voreres per part dels cotxes.
0: L'alcaldessa de Tordera, Isabel Mejías, ha subratllat la contradicció que suposa que una via dissenyada precisament per millorar l'accessibilitat acabi ocupada per vehicles.
7: Que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any encara hi aparquin diàriament vehicles perquè per dos minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres.
0: Davant les greus afectacions provocades pel temporal de pluges a Tordera i també a diversos punts de Catalunya durant els darrers dies, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'aprovació d'un primer paquet extraordinari i urgent de 75 milions d'euros.
1: Aquesta injecció econòmica està dissenyada per oferir ajuts directes i finançament preferent per la recuperació de les zones perjudicades, estructurant-se en tres línies d'actuació principals. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
8: I de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits, vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: L'Ajuntament de Tordera ha anunciat que la Fira de Nadal se celebrarà el cap de setmana del dissabte 28 i diumenge 29 de novembre als Jardins Alcalde Sagrera. L'esdeveniment està adreçat a entitats, comerços, artesans, creadors i productors alimentaris que ja poden presentar la seva sol·licitud per disposar d'una parada.
1: El termini per fer-ho finalitza el 13 de novembre. Tota la informació i els tràmits per participar-hi es poden consultar a l'espai de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera.
0: Ara és moment d'apuntar-se, però val la pena insistir en el fet de que canvien de lloc. Serà en els Jardins Alcalde Sagrera, per tant, la disposició i també, com dèiem, l'escenari serà ben diferent de la darrera edició. A l'objectiu d'aconseguir un rècord Guinness local, l'entitat La Nostra Dansa i l'Ajuntament fan una crida urgent a la ciutadania per augmentar la participació de cara a la sardana gegant que celebrarà el proper dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda, coincidint amb la Fira del Conte.
1: Tot i que l'organització ja s'acosta als 500 inscrits, des de l'entitat adverteixen que necessitem més i que encara hi ha temps per apuntar-s'hi a través del codi QR dels cartells o de llibres d'inscripció telemàtica. Ho explica el president de La Nostra Dansa, Marià Villageliu.
9: Ens acostem ja als 500 inscrits, però en necessitem més i encara hi sou a temps. Us convidem a apuntar-vos a formar part d'aquest moment únic del 50è aniversari de la nostra associació. Fem un rècord Guinness a Tordera.
10: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
11: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
12: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
13: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
12: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
13: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
12: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
14: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
11: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Sis minuts, arribarem a 3:15 del matí a l'entrevista que podreu escoltar avui amb els polítics a partir de 2:15 del matí. La regidora d'Habitatge, Jennifer Jansa, valora positivament que el Consell de Ministres aprovi els dos nous decrets d'habitatge.
2: Jansa ha destacat que disposar d'instruments estatals i autonòmics és indispensable per donar cobertura a l'Ajuntament de Tordera per mobilitzar el parc públic d'habitatge.
3: Jo crec que eren mesures molt importants, tant per Tordera com per qualsevol altre municipi, que portem molt de temps. Al final, els ajuntaments necessitem instruments i necessitem eines per poder mobilitzar el parc públic d'habitatge i, per exemple, a Tordera, el problema que té doncs, amb el tema de l'habitatge buit, necessitem instruments forts que ens donin una cobertura per poder actuar. I bé, celebro que s'hagi aprovat, encara que sigui d'aquesta manera.
1: Escoltàvem aquest fragment d'una entrevista que podreu escoltar sencera a partir de 2:15 del matí a l'informatiu de les 10 i que també podeu recuperar a través del nostre canal de YouTube i veure en directe doncs, aquesta entrevista que feia el nostre company Lluís Sabater des dels serveis d'informatius a la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa. Ja sabeu que cada setmana, cada dimecres, entrevistem a un dels regidors de l'Ajuntament de Tordera, tant del govern com de l'oposició.
4: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.

0: 8:41 minuts, heu de sortir de casa vostra i agafar el tren, canvieu d'idea i busqueu-vos una mica la vida. No riguis, Teresa, que és veritat. Avui no hi ha rodalies pràcticament arreu del país, concretament les línies que ens afecten a nosaltres no hi veureu cap tren. Els maquinistes, en una vaga encoberta, diuen, es queixen de que no hi ha prou seguretat. No circula cap tren, però és que, a més, tampoc hi ha garantit el servei d'autobusos. L'alternativa que, doncs, per exemple, ahir hi havia, avui tampoc funciona. Per tant, doncs, insistim, si teníeu previst anar amb tren o amb autobús des de l'estació de Tordera, busqueu alternatives. A la carretera hi ha circulació intensa, la C25, en Santa Coloma de Farners, en direcció cap a Lleida, per la retirada d'un vehicle. Hi ha esllavissades a la GI-682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, on en aquests moments es dona pas alternatiu. Hi ha circulació amb retencions entre Vidreres i Maçanet de la Selva a la Nacional 2, en direcció a Girona. També hi ha circulació amb retencions a la C32, al quilòmetre 90, entre Premià de Dalt i Argentona, direcció cap a Barcelona. També circulació amb retencions a la C60, a Argentona, en direcció a Mataró. I també circula, en aquest cas amb congestió, a la C32, entre Mataró i Sant Vicenç de Montalt, direcció a Barcelona. No cal afegir que també hi ha les retencions habituals en els accessos a Barcelona. La resta de la xarxa no presenta incidències importants, així doncs el servei de busos des de Tordera en principi circula amb total normalitat. 8:43 minuts, fem una pausa per la publicitat.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest mes, a Dental Com i Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
3: Ràdio Tordera.
4: Arribem a 3:15 del matí. Esports. Amb motiu de la seva pròxima participació als Jocs Special Olympics 2026, l'Ajuntament de Tordera retrà homenatge aquest dijous als atletes locals Lluís Clos, Marc Mesa i Giovanni Gómez. L'acte de reconeixement i comiat es farà a les 5 de la tarda a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres per transmetre'ls tota la força del municipi just abans de fer les maletes cap a Tarragona.
5: La gran cita de l'esport inclusiu s'inaugurarà l'endemà, divendres, i s'allargarà fins al 12 d'octubre. Els tres representants tordarencs conviuran amb més de 1.600 esportistes de tota Europa en un campionat de 15 disciplines, que més enllà dels resultats i les medalles, busca donar visibilitat a l'esport adaptat i fomentar l'empoderament i la inclusió.
4: Doncs des d'aquí també els hi desitgem tota la sort. Seguirem doncs aquesta Special Olympics 2026 amb participació tordarenca amb aquests tres esportistes del nostre poble.
3: A primera hora.
4: Teníem un repte per a la nostra audiència i era endevinar a qui corresponia aquesta veu.
6: T'acusin de discriminar.
4: Tornem a escoltar.
6: T'acusin de discriminar per ser...
4: Què, Tere? Tu...
5: Jo, em sembla que sí, em sembla. Però no estic segura.
4: Doncs bé, sembla que també a la nostra audiència li està costant de saber de qui estem parlant. És una exconsellera de Salut i que avui doncs formava part de l'actualitat del dia arran també doncs d'una sentència que l'exculpava. Concretament estem parlant de la consellera Vergés que doncs donava aquesta opinió sobre aquesta resolució.
6: T'acusin de discriminar per ser policies nacionals i guàrdies civils quan el fan, en el fons el que estàs fent és intentar salvar el màxim de vides, és de perplexitat absoluta i de al final persecució d'un espai polític.
7: Això fa molt.
4: Doncs la consellera Vergés, que era el personatge misteriós que avui us proposàvem i que ens enviéssiu doncs, la vostra resposta al 611-481-381. Ens anem apropant a les 9 del matí, anem a repassar el santoral. Per repassar el santoral, obrim agenda i també veiem que hi tenim tota una pila de coses per apuntar i tenir en compte. Què ens hem d'apuntar per aquesta setmana?
5: Uf, pues hi ha feina, eh?
4: Vinga, va.
5: Vinga, divendres hi haurà un taller sobre alimentació saludable a càrrec de la nutricionista Cristina Mas, que ens explicarà com fer-ho gastant pocs diners, i dissabte hi haurà una visita guiada a peu per conèixer parcs naturals on hi passa el riu Tordera. Esperem que faci bon temps.
4: Sí, en principi, per el que ens diu el nostre meteoròleg, demà ja la traca final, ha dit. Veurem si realment serà així i si serà possible, doncs, això, gaudir d'aquesta activitat, com d'altres que anirem repassant, també.
5: Sí.
4: Vinga, santoral, què tenim avui?
5: Pues avui tenim 7 d'octubre, és la Mare de Déu del Roser i també Sant Sergi.
4: Per tant, doncs, rosers, rosaris... No sé si rosaris...
5: Rosario, sí, rosaris. Sí. No sé en català.
4: Roser. Home, roser, també n'hi ha moltes. I bé, què hem de saber d'aquesta santa?
5: Bueno, va ser nombrada santa pel papa Pio V a l'any 1571, sota el nom inicial de Santa Maria de la Victòria, arran de la batalla de Lepant.
4: Vaja, m'imagino per què, o no?
5: Ah, La Lliga Santa, que unia la monarquia hispànica i la República de Venècia, els estats pontífics van derrotar l'imperi otoman a la ciutat de Lepant, l'actual Grècia. I es veu que el papa Pius V, mentre es pregava amb un rosari, va tenir una visió en què va saber qui havia guanyat la batalla abans que arribessin els mitjancers oficials amb les cartes a Roma. Així doncs, va decidir nombrar aquell 7 d'octubre de 1572 com a la festa de Santa Maria de la Victòria, perquè atribuïa l'èxit a les pregàries a la Verge Maria.
4: Però no parlem de la Roser.
5: Oh! Però un any més tard, qui va canviar el nom va ser el seu successor, Gregori XIII, per, com hem dit, atribuir l'èxit de la batalla al Rosari i no a la Verge.
4: Bé, doncs déu-n'hi-do, un bon embolic per explicar avui la història d'aquesta santa. Anem a fer-vos, doncs, una recomanació d'un programa d'avui que, com dèiem, tenim un fragment. Anem a parlar de l'àrea aquí, no?
5: Avui tenim, sí, bueno, aviam, tenim molts programes, sobretot, no en deixeu cap, però tenim a l'àrea aquí a partir de les 11. I si no vau poder escoltar l'últim programa, us recomanem que en Jordi Ratés ens explica que creu que passarà de les eleccions generals convocades aquest novembre.
7: Puja Esquerra Republicana.
8: Però és una mica...
9: Això són les enquestes. Jordi, què dius?
10: Amb l'única cosa que han sumat una mica és que estic d'acord amb el que tu dius, de que Junts verdaderament es fotrà una bona clatellada.
7: Va ser per motiu d'ara aquestes votacions, que potser Junts ha decebut molta gent?
9: Aquesta és la pregunta que me formulo i això, i m'agradaria que algú me la pogués aclarir.
10: Junts
9: perquè tingui aquesta davallada tan forta.
11: A veure... Té el seu president a l'exili.
10: No
11: poden treballar bé junts amb un president que fa 9 anys que no hi és.
9: Pues que el canvin, que posin un altre aquí.
4: Aquí escoltàvem els tertulians que, com sempre, cada dia... Hi ha una secció dijous que, de fet, és el Hi ha molta teca, però realment durant tota la setmana hi ha molta teca i, evidentment, el panorama d'actualitat dona per molt, eh?
5: Sí, no, els tertulians aquests, precisament, donen canya i cada un dona la seva versió i tots tenen raó, d'alguna manera.
4: Exacte, ho recomanàvem, doncs, això, escoltar les tertúlies, però, com deies, avui hi ha molta programació. Per exemple, parlàvem d'això a partir de les 10 a l'informatiu. Hi ha la secció avui de l'entrevista amb els polítics que escoltareu a la regidora d'Hisenda del PSC, a Jennifer Jansa. A l'àrea i aquí avui hi ha també tertúlia, hi ha fogons i davantals amb la Joana, que sempre ens porta una recepta allò més interessant. Avui parlarem de projectes de docència amb la Maria Simón i després tindrem la repetició del show dels esports, la repetició de la Particela, també hi haurà doncs l'Hora Maresma, el Rambla 54 i avui en Joan Madrid i en Salvador Romans amb la tarda recordances que ens porten primer de tot un duel, que normalment ens proposen dos cantants o dos grups per escollir i després doncs una miqueta ja de barra lliure, diguéssim, amb diferents grups. Avui hi ha el show dels esports, on escoltarem l'Enganxats als pedals amb l'entrevista a l'Àngel Pous i el Temps de paraules amb poesia i els Grans Mestres amb l'Arseni García. Doncs o sigui que teniu molt per triar i també visitant a la web podeu recuperar diferents programes que s'hagin anat fent en aquests dies. Nosaltres que precisament amb aquesta opció de mirar enrere anem a mirar l'efemèride d'un dia com el d'avui, un 7 d'octubre.
5: Doncs tal dia com avui, el 7 d'octubre del 2009, l'Ajuntament de Tordera va obrir la convocatòria per comprar pisos de lloguer assequibles. Estaven situats a l'Avinguda Països Catalans i al carrer Girona, habitatges petits i mitjans amb aparcament inclòs per a contractes de 5 anys. El regidor de Participació Ciutadana, Josep Llorenç, explicava a quines persones anaven dirigits aquests pisos. Els adjudicataris dels pisos de protecció oficial havien de fer-se càrrec de la renda mensual de l'immoble, les despeses de la comunitat de veïns i del pagament de l'IBI.
3: La informació que t'interessa, minut a minut, a primera hora.

0: 8 i 52 minuts, fem ronda d'actualitat per notícies que avui també heu de saber. L'Estat ha començat les obres d'emergència al recinte emmurallat de la Vila Vella de Tossa de Mar per consolidar-ne l'estructura i reduir el risc de nous despreniments.
1: L'actuació, amb un cost de prop de 500.000 d'euros, es centra principalment a les torres d'aleshores, d'Escudolar i d'Enjoanàs.
0: A Blanes es plantegen actuar sobre la riera que travessa l'Hospital Comarcal de la Selva després que l'aiguat de diumenge inundés el servei d'urgències i obligués a traslladar una vintena de pacients.
1: Superada l'emergència, l'Ajuntament considera necessari estudiar una actuació que permeti adaptar la canalització d'episodis de pluja extrema que amb canvi climàtic poden ser cada vegada més habituals.
0: Un estudi de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha alertat que 2 de cada 3 joves europeus han viscut almenys una experiència adversa en la infància.
1: L'anàlisi va mesurar l'exposició de 9 formes d'adversitat, com són el maltractament, l'abús sexual, el consum de substàncies a la llar o la violència domèstica.
0: El termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals del proper 29 de novembre ja està obert.
1: Els electors que preveguin que no podran acudir presencialment a la seva mesa poden iniciar el tràmit per votar per correspondència a través de les oficines de correus.
0: En esports, la Federació Noruega de Futbol, liderada per la seva presidenta, Lisa Klaveness, ha presentat una denúncia contra el president de la FIFA, Gianni Infantino, acusant-lo d'un possible abús de poder. La queixa interposada davant dels comitès d'ètica i de governança de la institució exigeix investigar de manera individual i conjunta 3 fets que consideren relacionats, com l'entrega del Premi de la Pau a Donald Trump.
1: I la decisió de retirar una targeta vermella al jugador Belong, durant el Mundial del 2026, a més de diverses qüestions vinculades al programa FIFA Forwards Enterprise. Amb aquest moviment, l'organisme noruec denuncia tant possibles incompliments de la normativa com greus errors en els mecanismes de control intern de la FIFA.
0: Doncs déu-n'hi-do. Cristiano Ronaldo no tornarà a la selecció de Portugal mentre Jorge Jesus en continuï sent el seleccionador, segons ha revelat la CNN Portugal. El davanter de 41 anys va abandonar la concentració disgustat en quedar-se sense jugar contra Noruega, precisament després d'escalfar durant mitja hora.
1: Tot i que el tècnic ha intentat treure ferro a la situació, qualificant-la de malentès i obrint-li la porta a tornar quan vulgui, l'astre del Al Nassr es manté ferm en la seva negativa i deixa en l'aire el seu futur amb la combinat nacional de cara a la convocatòria de novembre.
0: Home, resulta difícil i complicat, em sembla, de fer canviar d'opinió Cristiano Ronaldo un cop es deu haver enfadat, eh?
1: Jo crec que es va enfadar moltíssim per agafar i marxar i no canviar d'opinió perquè no té cap necessitat.
0: Doncs bé, tenim aquí un bon colabrot, mentre que l'altra cara de la moneda, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina en un esdeveniment. Jo crec que es deu haver parat el país i bona part del món avui, eh?
1: Hi ha un d'aquests que surt per Instagram, que és el Jero Freixas, que fa coses molt divertides, i va dir que si era dia de festa, si era festiu, li pregunta a la dona. I la dona li diu, per què? Diu, home, perquè despedim a Messi. Diu, i això és una cosa que és festa nacional. I va dir, no ho serà. Vull dir, per ells, per tots, els que ens agrada el futbol, però sobretot els argentins tenen un què amb això del futbol. I bueno, marxar el Messi, es veu que va ser un espectacle bastant xulo. Jo l'he gravat.
0: Amb un jugador segurament d'aquí acomiadar-se de la selecció espanyola, doncs bé, no és un esdeveniment especialment rellevant dintre de la seva carrera, però per un argentí, evidentment,
1: sí,
0: la cosa és diferent.
1: És.
0: Doncs vinga, parlant d'acomiadar-nos, nosaltres ens acomiadem. I amb quina cançó ho fem?
1: Ai, ja marxem. Vale, doncs avui escoltem Els teus ulls, de Fred García, una de les cançons més personals i importants de la trajectòria del cantautor, ja que era la primera vegada que cantava en solitari e íntegrament en català. Una declaració d'amor optimista que parla d'aquell instant en què una sola mirada és suficient per cautivar algú i generar complicitat immediata.
0: Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem. Fins demà. Adéu-siau, que tingueu bon dia.
1: Adéu-siau.

sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cul. Pot ser que ploguin pedres, que et facin marxar.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: 9 en punt del matí, Tordera continua les tasques de neteja, recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes. Les tasques es concentren a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Xavier Pla, regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
2: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era en el primer moment de resoldre-ho. Ara estem doncs avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
1: El Consell de Ministres aprova dos nous decrets d'habitatge que la regidora Jennifer Jansa veu com a eines clau contra l'especulació. La regidora d'Habitatge ha destacat que disposar d'instruments estatals i autonòmics és indispensable per donar cobertura a l'Ajuntament de Tordera per mobilitzar el parc públic d'habitatge.
3: Jo crec que eren mesures molt importants tant per Tordera com per qualsevol altre municipi, que portem molt de temps. Al final els ajuntaments necessitem instruments i necessitem eines per poder mobilitzar el parc públic d'habitatge, i per exemple a Tordera el problema que té doncs amb el tema de l'habitatge buit, necessitem instruments forts que ens donin una cobertura per poder actuar. I bé, celebro que s'hagi aprovat, encara que sigui d'aquesta manera.
1: L'estació de Tordera un dia més sense trens. Els usuaris de tren es veuen empesos a fer ús del servei per carretera. L'alcaldessa Elisabet Mejías apel·la a la responsabilitat ciutadana davant l'estacionament indegut a les voreres del carrer Gaudí. Denuncia que el carrer estrenat fa menys de mig any pateix estacionament de cotxes sobre les voreres i avança que posaran multes.
4: Que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per dos minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent, i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres.
1: El govern aprova un paquet extraordinari de 75 milions d'euros en ajuts per pal·liar els danys dels aiguats. Els diners es repartiran entre subvencions als ajuntaments, empreses i autònoms. Escoltem el president Salvador Illa.
5: Hi ha totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
1: Crida a ampliar els participants per a la sardana gegant del 50è aniversari de la nostra dansa, que ja frega els 500 inscrits. L'objectiu és unir els dos ponts que travessen el riu amb el nucli urbà amb una sardana històrica. Escoltem el president de la nostra dansa, Maria Vilageliu.
6: Ens acostem ja als 500 inscrits, però en necessitem més i encara hi sou a temps. Us convidem a apuntar-vos a formar part d'aquest moment únic del 50è aniversari de la nostra associació. Fem un rècord Guinness a Tordera.
1: Fira de Nadal de Tordera ja té dates. El 28 i 29 de novembre, als Jardins d'Alcalde Sagrera, les inscripcions per sol·licitar parada romandran obertes fins al 13 de novembre. En esports, Tordera homenatjarà els seus tres atletes abans de posar rumb als Jocs Espècien Olímpics 2026 de Tarragona. L'Ajuntament farà un acte de reconeixement a Lluís Clos, Marc Mesa i Giovanni Gómez aquest dijous a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres. I les pluges inunden el local dels maduixots de la Colla Castellera i els deixen sense espai d'assaig. Busquen urgentment una solució temporal per poder acabar la temporada castellera després de les darreres pluges hagin inundat i inhabilitat per complet el local d'assaig. Escoltem en Jan Serra, president de l'entitat.
7: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat. I per això fem una crida, per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
1: Un informatiu el d'aquest dimecres on parlarem de comarca, on estarem molt pendents també de la previsió del temps. Avui amb l'entrevista amb els polítics compartim uns minuts a la segona part de l'informatiu amb la regidora d'Hisenda i Habitatge, la regidora del PSC, Jennifer Jansa. Tot plegat d'aquí una hora a l'informatiu de les 10. Fins després, bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

9 i 8 minuts del matí, després de l'actualització de les 9, comença la revista de l'informatiu des d'ara fins a les 10 del matí, combinant informació de servei i música. Repassarem, com és habitual, les portades dels diaris d'avui, amb diferents protagonistes. Sí que hi ha unanimitat, per exemple, a la premsa esportiva a parlar de la victòria de la selecció espanyola. Sí que avui, depenent de si estem a Barcelona o a Madrid, el titular serà un o altre. Seguidament repassarem la informació de servei. A 9:45 ens actualitzarem informativament parlant. Seguidament tindrem el repàs a la programació del dia. Les efemèrides informatives i musicals completaran aquesta hora de ràdio. Comencem al quiosc. Encetem el repàs amb la premsa generalista. L'Ara parla de llum verda a l'amnistia total. Ho fa amb una fotografia de Carles Puigdemont ahir en la seva compareixença. Diu: no vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni la concòrdia. El líder de Junts diu que torna al servei del país i valora l'amnistia com una victòria. El Suprem obeeix el Constitucional i deixa sense efecte l'ordre per detenir Puigdemont, Comín i Puig. L'expresident manté, però, la incògnita de la data del seu retorn, perdona per acabats 9 anys de repressió. Sánchez inicia la precampanya aprovant 10.000 milions d'euros en préstecs per l'habitatge. Quart dia seguit d'aiguats i inundacions, més d'una vintena de rescats en vehicles a les Terres de l'Ebre. I el francès BPCE entra al Sabadell com a soci estable. La Vanguardia destaca la seva portada. El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència. Imatge per un somrient Puigdemont, diu: no tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. L'expresident esperarà l'arxivament de la causa al Suprem abans de tornar. Pel Tribunal Constitucional, la interpretació del Tribunal Suprem és flagrant i insoluble. El govern hi veu la prova que Catalunya avança i Esquerra esgrimeix el dret a decidir. Per la seva banda, Sánchez reflota els decrets d'habitatge que va tombar el Congrés. El Sabadell afegeix el francès BPCE amb el 7% al seu nucli dur. Israel recorda les víctimes pel tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar. Netanyahu es nega a investigar i l'oposició promet indagar si guanya. Imatge pels jugadors de la selecció espanyola. Diu que Merino salva contra Croàcia la ratxa imparable d'Espanya i es va imposar per 1-2 a la Nations League. Entrevista en Cultura a Tatiana Tiubelac. Diu: tothom era alcohòlic durant el comunisme. Fotografia també per una dona amb botes d'aigua enmig d'un carrer inundat. Un altre temporal, diu, allunya la normalitat. El periòdico destaca que el Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont. La fotografia de portada és per un cotxe travessant una bassa. Diu: més tempestes per sorpresa. Un xàfec amb una intensitat superior a la que van preveure els models meteorològics recorre tot el litoral català. Les farmacèutiques entren al sector de la defensa davant les amenaces biològiques. El govern central prohibirà comprar habitatge a les empreses amb més de 10 pisos. Catalunya incorpora la biòpsia líquida al càncer de mama metastàtic. I el Sabadell es blinda amb l'entrada al seu accionariat d'un francès, el BPCE. El Punt parla la seva portada Victòria de l'exili, imatge de Carles Puigdemont en una pancarta on s'hi pot llegir el No Surrender, sense rendició. El Diari de Girona, per la seva banda, obre destacant que el Tribunal Constitucional obre la porta al retorn immediat de Puigdemont. També destaca que Octavi Vilà opta a ser el nou arquebisbe de Barcelona. Anem cap a Madrid, portada del Mundo. Diu que el 44% de la vivenda del lloguer ha desaparegut amb Sánchez. Les polítiques de Sánchez desplomen l'oferta dels lloguers permanents des del 2018 amb 400.000 cases. La imatge de portada és per Carles Puigdemont, que diu que celebra que Pompidou li entregui la victòria de l'amnistia.

Imatge per Carles Puigdemont parlant per telèfon després de la seva compareixença ahir a Waterloo. Diu que la Moncloa celebra l'amnistia i Puigdemont la derrota dels poders espanyols. Acabem la premsa generalista amb El País. Diu que el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. Fotografia també per Puigdemont parlant per telèfon després de la conferència. Sánchez es garanteix el sí al decret de vivenda. El president inicia la precampanya. Diu, el govern ni llença la tovallola ni deixa tirat a la gent. La còlera dels estudiants per les retallades encén els carrers a França. Les principals ciutats del país acullen grans manifestacions. Detingut un excap de l'espionatge d'Alemanya per alta traïció. I les deepfakes sexuals assetgen a les polítiques. Una de cada 6 eurodiputades n'ha patit atacs. Acabem amb cultura. Shakira obre el debat sobre la llatinitat i la hispanitat. Superem el punt d'un quart de 10 del matí. Anem ara a repassar diaris esportius i econòmics. L'esportiu avui obre parlant de política, pràcticament. Diu, el llarg camí cap a la victòria. Veiem la imatge d'una manifestació amb banderes independentistes i el cartell de Carles Puigdemont amb un nou sorrenda. Els altres diaris esportius es centren en els resultats d'ahir de la selecció espanyola. Així, per exemple, l'Esport, amb imatge dels jugadors celebrant el gol que els donava la victòria, diu, sempre guanyen. Espanya remunta davant de Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino i ja està classificada pels quarts de la Nations. Lamine Yamal, únic que ha estat titular en els 4 partits, va jugar 78 minuts. Mundo Deportivo, també amb imatge de Merino, diu, Merinazo i a quarts. La Roja va haver de remuntar el gol inicial de Perisic, que va acabar expulsat. L'As, amb imatge també del jugador de la selecció espanyola, diu, Merino ens fa invencibles. 2 gols providencials del navarrès permeten la remuntada d'Espanya, que va patir durant la primera part. El Marca, també amb imatge de Merino, diu, quina bogeria de selecció. Remuntada amb doblet que posa Espanya a quarts de la Nations. I acabem amb la premsa econòmica. Cinco Días destaca que el Sabadell es blinda amb les entrades de les caixes franceses en el seu capital. I l'Economista diu que Sabadell entrarà a Portugal de la mà del seu nou soci francès. I Expansió diu que PSOE i PP es disputaran 50.000 milions de l'IBEX. I amb aquest titular completem la nostra visita al quiosc d'avui dimecres 7 d'octubre. Fem una pausa musical i tornem amb més notícies.

0: Radio Turdera.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

Un quart i sis minuts de 10 del matí d'avui dimecres 7 d'octubre del 2026. Ara mateix la temperatura a l'exterior dels estudis és de 16 graus i mig. Avui, que és el Dia Internacional del Treball Decent, impulsat per la Confederació Internacional dels Sindicats per demanar condicions laborals dignes, i el Dia Mundial del Cotó, proclamat per l'ONU per remarcar l'impacte d'aquest cultiu en l'economia global. Avui és la Mare de Déu del Roser o del Rosari. Com a dada curiosa, la festa es va establir originalment com a Nostra Senyora de les Victòries del Papa Piu V per commemorar la victòria de la Batalla de Lepant el 1571, atribuint el resultat al fet que el poble resava el Rosari. Avui també és Sant Sergi. Per tant, doncs, si coneixeu a Rosers i a Sergis, avui és dia de felicitar-los. Avui fa anys el músic i cantant britànic Tom York, líder i vocalista de la banda Radiohead, fa 58 anys. També fa anys la cantant nord-americana Toni Braxton, que en fa 59. Queden 18 dies pel canvi d'hora i en queden 5 per la Vilarica, el proper dia festiu. Avui esperem un dia que anirà alternant estones de clarianes, però sobretot núvols i pluges, probablement. Avui llegim que un equip de geòlegs i botànics ha descobert una espècie de planta en una selva tropical que absorbeix tant de metall de sol que les seves fulles i saba emeten un to blavós brillant i podrien utilitzar-se en el futur per minar níquel i coure de manera ecològica i sense excavacions. El calendari del pagès diu que per l'octubre el bolet es cobra. Moment clau per plantar alls, espinacs, faves, pèsols i cebes. Moment per recollir mongetes, carbassons i carbasses. Avui dimecres tenim mercat setmanal amb el Malgrat de Mar. Demà dijous, al veïnat de Sant Pere. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és a Sant Pere, la farmàcia Pérez Martra. Avui hi ha recollida de voluminosos a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa, Vallmanya i Sant Pere de Riu. Cal deixar-les davant de la porta i trucar al 93765-3151 o enviar un missatge al 615-3921-46. El riu presenta un bon aspecte, té ara mateix 61 centímetres de fondària i un cabal de 11 metres cúbics per segon. Avui us recomanem que visiteu la nostra pàgina web per escoltar el Tordera en directe, que ens informa sobre les noves normes de circulació. Parlarem amb l'Òscar Caimel, que ens parlarà d'aquestes noves normes que han estat d'actualitat i també, evidentment, molts altres consells i opinions sobre el món de la conducció. I acabarem amb una frase cèlebre. La d'avui és d'Albert Einstein i diu que la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar.

0: Radio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Aquest mes, a Dental Com i Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Dos quarts de nou. Dos quarts de deu del matí, millor dit. D'avui dimecres 7 d'octubre del 2026 ens actualitzem informativament parlant. Tordera continua les tasques de neteja. Durant les últimes hores s'ha pogut reobrir el pas en diversos camins de la zona del Mont Negre, on s'hi continuen duent a terme tasques d'adequació. Paral·lelament, els equips treballen en la rehabilitació de vials situats a les urbanitzacions i en la retirada de fangs d'arreu del poble. Ho explicava el regidor Xavier Pla.
1: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en un primer moment, de resoldre-ho. Ara estem avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
0: Una jornada on avui entrevistem a la regidora Jennifer Jansa, que a l'entrevista dels polítics, que podreu escoltar d'aquí una hora exactament en els serveis informatius, parlava sobre el pas endavant que fan els decrets d'habitatge.
2: Jo crec que eren mesures molt importants, tant per Tordera com per qualsevol altre municipi, que portem molt de temps. Al final, els ajuntaments necessitem instruments i necessitem eines per poder mobilitzar el parc públic d'habitatge i, per exemple, a Tordera, el problema que té amb el tema de l'habitatge buit, necessitem instruments forts que ens donin una cobertura per poder actuar. I bé, celebro que s'hagi aprovat, encara que sigui d'aquesta manera.
0: Una jornada on parlem també de l'incivisme que es viu al carrer Gaudí amb cotxes aparcats sobre les voreres, s'hi pronunciava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
3: És una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any, encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per dos minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres.
0: El govern aprova un paquet extraordinari de 75 milions d'euros en ajuts per pal·liar els danys dels aiguats, ho explicava el president Illa.
4: Hi ha totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: La Fira de Nadal de Tordera ja té dates, 28 i 29 de novembre. En aquest cas es faran als jardins de l'alcalde Sagrera. I crida de l'associació La Nostra Dansa per fer la sardana gegant coincidint amb la Fira del Conte. Ho explicava Maria Vilageliu.
5: Ens acostem ja als 500 inscrits, però en necessitem més i encara hi sou a temps. Us convidem a apuntar-vos a formar part d'aquest moment únic del 50è aniversari de la nostra associació. Fem un rècord Guinness a Tordera.
0: Dient que també coneixíem la crida que feia la colla Maduixots, i és que el seu local d'assaig es trobava a Palafolls i els desperfectes del temporal han fet impossible que la colla pugui continuar assajant. Així que fan una crida per poder trobar un local.
6: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat. I per això fem una crida, per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
0: Dies encara pendents que estem del temps. Anem a escoltar la previsió meteorològica amb en Joaquim Serra des del Consell Comarcal del Maresme.
7: Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres, de moment amb força núvols, però esperem que a mesura que avancin les hores les clarianes vagin guanyant protagonisme. Això després de les tempestes que ahir, entrada la nit, van afectar la nostra comarca i que van deixar entre 8 i 20 litres per metre quadrat. Avui s'espera una situació més tranquil·la. De fet, aquesta tarda tindrem força estones amb sol i unes temperatures que pujaran una mica als centrals del dia, primeres hores de la tarda, amb valors normals per l'època de l'any. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos, força variables, i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Demà sembla que tindrem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana, i novament durant entre mig matí i les primeres hores de la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs intensos que poden afectar qualsevol punt de la comarca, però sobretot seran més probables al centre i al nord del Maresme, amb unes temperatures que demà baixen sobretot a les hores centrals del dia.
0: 9:34 minuts. Avui també és notícia que l'Estat ha començat les obres d'emergència al recinte murallat de la Vila Vella de Tossa per consolidar-ne l'estructura i reduir el risc de nous despreniments. L'actuació té un cost de prop de 500.000 euros i es centra principalment a les torres de les Hores, d'Escudolà i d'en Joanàs. A Blanes es plantegen actuar sobre la riera que travessa l'Hospital Comarcal de la Selva després que l'aiguat de diumenge inundés el servei d'urgències i obligués a traslladar una vintena de pacients. Superada l'emergència, l'Ajuntament considera necessari estudiar una actuació que permeti adaptar la canalització a episodis de pluja extrema que, amb el canvi climàtic, poden ser cada vegada més habituals. Un estudi de l'OMS ha alertat que 2 de cada 3 joves europeus han viscut almenys una experiència adversa en la infància. L'anàlisi va mesurar l'exposició a 9 formes d'adversitat, com són el maltractament, l'abús sexual, el consum de substàncies a la llar o la violència domèstica. El termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals del proper 29 de novembre ja és obert. Els electors que prevegin que no podran acudir presencialment a la seva mesa poden iniciar el tràmit per votar per correspondència a través de les oficines de correus. I també ens quedem amb el que avui serà notícia. Ahir, en el tancament de redacció, la nostra companya Mercè Roura ens posava en alerta sobre quins seran els temes als quals avui haurem d'estar pendents.
8: Molt bon dia. Ahir ens en vam anar a dormir alertats per la pluja, una pluja que va escombrar tot el litoral català, des de l'Ebre, Camp de Tarragona, fins a Girona. També al Pirineu i al Prepirineu. Moltes alertes ahir a la tarda, 11 comarques afectades per un risc 5 sobre 6 de pluja. Nosaltres vam tenir una alerta cap a aproximadament les 7 de la tarda que ens recomanava que ens poséssim sota cobert i que evitéssim les zones inundables. El Maresme era una d'aquestes 11 comarques afectades. Avui ha de ploure, però va dir la consellera d'Interior, Núria Parlon, que seria una pluja no torrencial i que a priori doncs, no hi hauria el mateix risc que hi havia ahir o que hi ha hagut els darrers dies. El tema és que ha plogut sobremullat. Hi ha municipis com Xerta que van quedar aïllats amb carreteres tallades i els bombers van haver de fer uns quants rescats. Ahir va ser un dia intens d'actualitat. No sabem com serà el d'avui, però ahir penseu que vam tenir aprovació novament dels decrets Mari Carmen per part del Consell de Ministres, amb uns ministres que estan en funcions, perquè recordem que Pedro Sánchez va convocar eleccions el dilluns, el dia abans. Després van tenir sentència del Tribunal Constitucional que esmenava la plana al Suprem i li deia aplica l'amnistia ja, que va estar, no? En certa manera, si em permeteu aquell llenguatge més d'estar per casa. I amb una velocitat mai coneguda, el jutge Llarena del Suprem va aixecar l'ordre de detenció de Carles Puigdemont. L'expresident va fer una roda de premsa ahir a la tarda. Va dir que volia tornar de l'exili com se n'havia anat, perquè havia fet un exili polític, que no havia obeït a interessos personals ni de partit, sinó que havia fet política per Catalunya, per les institucions, per la ciutadania, que volia tornar una mica a fer el mateix, tant ell com doncs Toni Comín o Lluís Puig, que estaven amb ell a la compareixença. Per tant, això sí, quedem pendents de saber quan torna i com torna, perquè això sí que no ho va deixar clar. Però dona tota la sensació, perquè ahir parlava el seu advocat, Gonzalo Boye, que ja s'ha rellis amb aquest tema de l'amnistia i que tot i que ahir ho celebraven i es veia que estaven contents, hi havia temes que encara no estaven del tot tancats perquè tot havia anat molt precipitat i haurem d'esperar una mica més per saber com i quan torna Carles Puigdemont a Catalunya.
0: Gràcies, Mercè. Nosaltres, que fem una nova pausa musical, tornarem amb més informació.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: Un minut i arribem a 3:15. Tres quarts de deu del matí, deia. Seguim amb alguna dificultat tècnica per repassar el que tenim a Ràdio Tordera en els propers minuts, a les properes hores. A les 10 tindrem l'informatiu, en repassarem, evidentment, l'actualitat local, amb les notícies del dia amb el nostre company Lluís Sabater. I a partir de 2:15 tindrem l'entrevista amb els polítics. Cada dimecres ens visita un regidor de l'Ajuntament. En aquesta ocasió és la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa, que repassa, entre d'altres, els esdeveniments més destacats de la seva regidoria, que passen per l'aprovació de la modificació de crèdit, una modificació de crèdit que parlaven d'històrica, per poder comprar els filtres de carboni i resoldre o prevenir futures crisis que vinguin relacionades amb la qualitat de l'aigua, concretament amb l'anàlisi de les PFAS. També la regidora es pronuncia sobre la llum verda dels dos decrets que Pedro Sánchez, a través del Consell de Ministres, ha aconseguit tirar endavant i que resolen, explica la regidora, situacions complicades d'habitatge en el nostre poble. Això serà a partir de 2:15. També la podeu seguir, escoltar i veure en el nostre canal de YouTube o a la pàgina web de la ràdio. A les 11 tindrem el magazín Ara i Aquí, que repassarà l'actualitat del dia amb la tertúlia de 11 a 12. Seguidament hi haurà l'apartat de fogons i davantals amb la Joana Molins, que ens portarà, com sempre, una interessant recepta per gaudir de bona cuina i també de utilitzar el producte de proximitat i també de temporada. Projectes de docència, parlarem d'ensenyament, ho farem amb la Maria Simón, que serà, doncs, la convidada també d'aquesta segona hora del magazín Ara i Aquí, de 12 a 1 del migdia. A la 1 ens actualitzarem esportivament parlant, ho farem amb el show dels esports, amb en Jordi Duran i amb Pau Serrano. Superem el punt de 3:15 del matí, anem a mirar enrere, visitem els arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Avui fa 10 anys, arran de l'anunci de la coalició de Som Tordera, Iniciativa i Podem, de trencar el pacte de govern amb Convergència i Unió i després de saber-se les discrepàncies internes del partit entre el regidor José Carlos Villaro, que no compartia aquella decisió, i el conjunt de l'assemblea de Som Tordera, l'alcalde havia valorat aquella tarda la situació. En declaracions a Ràdio Tordera, Joan Carles García l'havia definit d'estranya i sense un final clar. Deia que era més una qüestió interna de Som Tordera i que el trencament del pacte de govern que es proposava era unilateral. Des de Convergència i Unió esperarien que s'aclarís la situació i seguirien governant.
1: Queda clar que no és un trencament de pacte de mutu acord dels dos partits que vam signar al seu moment, sinó que unilateralment en Som Tordera, o en aquest cas en Salvador Giral, que és el que ho comunica, doncs han decidit que per diverses qüestions que no comparteixo en absolut, doncs trenquen el pacte de govern. Doncs molt bé, nosaltres a partir d'aquí el que estem fent és esperar que s'acabi d'aclarir aquest embolic, i el que hem fet aquests dies a partir doncs, de que hem conegut aquesta situació és senzillament doncs, seguir governant, perquè aquestes qüestions polítiques el que fan al fons del tot és molestar el funcionament normal del govern, i el que tinc clar, jo com a alcalde, però també els regidors del govern, inclosos els regidors de Som Tordera, és que el govern ha de funcionar i res no ha d'aturar l'activitat normal de l'Ajuntament del Rei, si la que ha en tot cas, amb tot aquest embolic doncs, que s'ha procurat, jo tinc clar, per exemple, que el regidor José Carlos Villares té la voluntat doncs, de treballar pel poble des de on sigui. Jo crec que ho ha fet durant uns mesos i ho ha fet bé des del govern, i que sembla que pel que estava dient aquests dies tenia la voluntat ferma de seguir treballant de cara a la gent, que al final és la qüestió que ens ha portat a l'Ajuntament.
0: Això passava fa 10 anys. En fa 5 naixia la Societat per la Protecció i Conservació del Montnegre, una associació creada pels veïns, residents i amics del Parc del Montnegre i del Corredor. El grup s'havia format per lluitar contra la presència de vehicles esportius a l'entorn natural, un fet que consideraven que era una problemàtica pel desenvolupament de l'entorn, així com reduir la molèstia que estarien patint els veïns. L'Aurora Pedro Pascual, portaveu de la Societat per la Protecció i Conservació del Montnegre, ampliava els objectius que s'havien marcat.
2: Sí, o sigui, d'alguna manera, doncs, reduir aquest impacte i impulsar un canvi en la normativa que reguli l'accés a aquests vehicles al parc. O sigui, a part d'aquest objectiu, que és el principal, tenim d'altres, que és, per exemple, doncs, impulsar la millora de les carreteres, de les pistes i els camins del parc, per millorar la seguretat de conductors i vianants, cuidar de la neteja de les broses i dels contenidors, que últimament està sent un problema recurrent, donar suport als habitants del parc davant dels robatoris que s'han produït en els últims mesos, donar suport a tota iniciativa que suposi una millora pel parc.
0: I avui fa un any els representants del personal laboral de l'Ajuntament de Tordera havien denunciat en un comunicat la manca absoluta de voluntat del govern municipal per constituir la mesa general de negociació. Segons havien explicat, aquella inacció suposava una vulneració flagrant del dret fonamental a la negociació col·lectiva, reconeguda tant a la Constitució com a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Comissions Obreres asseguraven que havien presentat diverses sol·licituds formals perquè es convoqués aquest òrgan sense obtenir resposta. Aquella situació, afirmaven, bloquejava qualsevol procés de diàleg social i impedia avançar en qüestions claus com l'organització del personal, les condicions laborals i salarials, l'oferta pública d'ocupació o la prevenció de riscos laborals. Ho explicava Natàlia Mendizábal, representant de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Tordera.
3: El consistori ens manté en una situació de silenci, sense oferir cap data ni cap explicació. Al final, la mesa general de negociació és un dret recollit en la normativa vigent. Hi ha de ser un espai on puguem tractar temes com les condicions laborals, com l'organització interna, com l'oferta pública, la relació i la valoració de llocs de treball, i un llarg, etcètera. Llavors, la inacció de l'Ajuntament en la constitució de la mesa el que suposa és un bloqueig en la negociació social, i el comitè el que sol·licitem és el complement de la normativa vigent el més aviat possible.
0: 9 minuts i arribarem a les 10 del matí. Anem completant aquesta revista de l'informatiu d'avui dimecres 7 d'octubre del 2026 amb efemèrides musicals. Ens n'anem a l'any 1968, dia en què naixia el cantant, compositor i líder de l'influent banda de rock alternatiu britànica Radiohead. En el 1968 naixia Thom Yorke, l'autor de cançons com aquesta.

No Surprises, escoltàvem els Radiohead a 6 minuts per les 10 del matí. Més efemèrides musicals en un dia com el d'avui de l'any 1967 naixia la cantant nord-americana de Rhythm and Blues i Soul, guanyadora de múltiples premis Grammy. Famosa per èxits com aquest, Unbreak My Heart, parlem de Toni Braxton.

I acabem amb una darrera referència musical en un dia com el d'avui, de l'any 1953. Naixia Tico Torres, bateria de la reconeguda banda de rock nord-americà Bon Jovi. Amb ells arribarem a les 10 del matí i també a les notícies i tornem demà. Adéu-siau, bon dia.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble continua les tasques de neteja, recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes dels últims dies. Les tasques es concentren a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Xavier Pla és regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
2: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en un primer moment, de resoldre-ho. Ara estem, doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
1: Dimecres 7 d'octubre de 2026, el Consell de Ministres aprova dos nous decrets d'habitatge que la regidora Jennifer Jansa veu com a eines clau contra l'especulació. La regidora d'Habitatge ha destacat que disposar d'instruments estatals i autonòmics és indispensable per donar cobertura a l'Ajuntament de Tordera per mobilitzar el parc públic d'habitatge.
3: Jo crec que eren mesures molt importants, tant per Tordera com per qualsevol altre municipi, que portem molt de temps. Al final els ajuntaments necessitem instruments i necessitem eines per poder mobilitzar el parc públic d'habitatge i, per exemple, Tordera, el problema que té doncs, amb el tema de l'habitatge buit, necessitem instruments forts que ens donin una cobertura per poder actuar. I bé, celebro que s'hagi aprovat, encara que sigui d'aquesta manera.
1: L'estació de tren, un dia més sense trens a l'estació de Tordera. Els usuaris es veuen empesos a fer ús del servei de carretera. I l'alcaldessa apel·la a la responsabilitat ciutadana davant l'estacionament indegut a les voreres del carrer Gaudí. Elisabet Mejías denuncia que el carrer estrenat fa menys de mig any pateix estacionament de cotxes sobre les voreres i avança que es posaran multes.
4: Que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any, encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per dos minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres.
1: El govern aprova un paquet extraordinari de 75 milions d'euros en ajuts per pal·liar els danys dels aiguats. Els diners es repartiran entre subvencions als ajuntaments, empreses i autònoms. Salvador Illes, president de la Generalitat.
5: Hi ha totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
1: Crida a ampliar els participants per a la sardana gegant del 50è aniversari de la nostra dansa, que ja frega els 500 inscrits. L'objectiu és unir els dos ponts que travessen el riu amb el nucli urbà amb una sardana històrica. Maria Vilageliu és president de l'associació.
6: Ens acostem ja als 500 inscrits, però en necessitem més i encara hi sou a temps. Us convidem a apuntar-vos a formar part d'aquest moment únic del 50è aniversari de la nostra associació. Fem un rècord Guinness a Tordera.
1: La Fira de Nadal de Tordera ja té dates, 28 i 29 de novembre, als jardins de l'alcalde Sagrera. Les inscripcions per sol·licitar parada romanen obertes fins al 13 de novembre. I en esports, Tordera homenatjarà els seus tres atletes abans de posar rumb als Jocs Especial Olímpics 2026 de Tarragona. L'Ajuntament farà un acte de reconeixement a Lluís Clos, a Marc Mesa i Giovanni Gómez aquest dijous a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres. Les pluges inunden el local dels Maduixots a Palafolls i el deixen sense espai d'assaig. Busquen urgentment una solució temporal per poder acabar la temporada castellera després de les darreres pluges hagin inundat i inhabilitat per complet el seu local d'assaig. En Jan Serra és president de l'entitat.
7: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat. I per això fem una crida per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
1: Previsió del temps amb en Joaquim Serra.
8: Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres, de moment amb força núvols, però esperem que a mesura que avancin les hores les clarianes vagin guanyant protagonisme. Això després de les tempestes que ahir, entrada la nit, van afectar la nostra comarca i que van deixar entre 8 i 20 litres per metre quadrat. Avui s'espera una situació més tranquil·la. De fet, aquesta tarda tindrem força estones amb sol i unes temperatures que pujaran una mica a les hores centrals del dia, primeres hores de la tarda, amb valors normals per l'època de l'any. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos, força variables, i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Demà sembla que tindrem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana, i novament, durant entremig matí, les primeres hores de la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs intensos que poden afectar qualsevol punt de la comarca, però sobretot seran més probables al centre i al nord del Maresme, amb unes temperatures que demà baixen, sobretot a les hores centrals del dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Després de les fortes pluges i l'afectació de les darreres hores, Tordera manté actius els treballs d'adequació i neteja arreu del municipi, amb especial atenció a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Durant les últimes hores s'ha pogut reobrir el pas en diversos camins de la zona del Montnegre, on s'hi continuen duent a terme tasques d'adequació. Paral·lelament, els equips treballen en la rehabilitació de vials situats a les urbanitzacions i en la retirada de fangs arreu del poble. El regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla, assegura que s'han anat resolent les principals afectacions.
2: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en un primer moment, de resoldre-ho. Ara estem, doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics, també, doncs, quines són, amb l'objectiu de valorar econòmicament la solució i a treballar, doncs, per com hem d'executar, doncs, les diferents solucions per tal de restablir el màxim possible, doncs, el bon estat de les nostres comunicacions.
1: En l'àmbit tècnic segueix l'avaluació dels danys tant en infraestructures públiques com privades, així com la redacció d'informes tècnics per a aquells murs que han quedat en situació de risc. Quan el subministrament de serveis s'han reclamat a les companyies de llum i telefonia la reparació de les avaries en les zones afectades, destacant que a hores d'ara ja s'ha restablert el servei a Marreixac. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
9: Segueix l'avaluació dels danys públics a privats, és a dir, dels informes urbanístics per la caiguda de murs, i evidentment el que ens hem dedicat avui és a insistir enormement amb les empreses subministradores, que una vegada més són les últimes a actuar quan ens trobem en situacions d'emergència d'aquestes. Ens consta, però, que des d'abans del migdia el tros de l'urbanització de Marreixac encara es trobava sense llum. Ja s'ha reprès el servei després de més de 48 hores sense llum.
1: Recorda la ciutadania que per a qualsevol incidència cal trucar al 112 o a la policia local de Tordera, al 93-764-0615, pregant molta precaució i evitant totalment apropar-se a rieres, barrancs o a la llera del riu. Després que el Congrés tombés la setmana passada unes iniciatives similars amb els vots de PP, Vox i Junts, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts dos nous decrets d'habitatge. La normativa manté l'essència de les propostes originals, amb bonificacions fiscals, mesures per evitar desnonaments i una línia de préstecs sense interessos de l'ICO de 10.000 milions d'euros per a la compra d'un primer habitatge. Davant d'aquest escenari de les concentracions ciutadanes a les grans capitals per reclamar millores en l'accés a l'habitatge, la regidora d'Habitatge de Tordera, Jennifer Jansa, ha valorat molt positivament l'aprovació d'aquests decrets. La regidora ha assenyalat que aquestes mesures ajudaran a acabar amb l'especulació que ha provocat que els preus dels habitatges en els últims anys s'hagin incrementat considerablement.
3: Tenint en compte que Tordera és un municipi que encara té molt habitatge buit en mans de fons d'inversió, de bancs, de fons voltors, a nosaltres la veritat és que ens milloraria bastant la situació, acabar amb l'especulació, que, bueno, de fet, ha provocat doncs, que els preus dels habitatges en els últims anys s'hagin incrementat considerablement. Això seria una manera doncs, de regular una miqueta aquesta situació.
1: Tordera pateix una situació complexa marcada per la presència de molt habitatge buit en mans de fons d'inversió i grans tenidors. En aquest sentit, ja ens ha destacat que disposar d'instruments estatals i autonòmics és indispensable per donar cobertura a l'Ajuntament, ja que els ajuntaments necessiten instruments i necessiten eines per poder mobilitzar el parc públic d'habitatges.
3: A l'hora dels desnonaments, això afecta al nostre municipi i a, bueno, i a qualsevol, no? Perquè si s'ha de desnonar una família vulnerable i no hi ha una alternativa habitacional, aquesta família es queda al carrer i, per tant, el fet de que les administracions supramunicipals també es facin responsables d'això, no es tracta de no protegir el propietari, però també de protegir aquesta família perquè no quedi al carrer i aleshores trobar aquesta alternativa. També ens ajudaria doncs, a poder ampliar el nostre parc públic d'habitatge en el moment en què incentives el fet de que els propietaris posin els seus pisos a lloguer assequible amb deduccions fiscals importants a les declaracions de renda i de més.
1: Entre els aspectes més celebrats pel consistori destaquen la protecció davant desnonaments i els incentius al lloguer assequible. I la R1 està sense circulació de trens aquest dimecres en una nova jornada de problemes a la xarxa de Rodalies. Renfe ha informat que per causes alienes a la companyia no pot garantir la prestació del servei. Un dia més, els usuaris de tren de Tordera es veuen empesos a fer ús del servei per carretera. En aquest sentit, segons el director de Rodalies, Òscar Playà, aquesta matinada Renfe ha rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes en què advertia que no podien assegurar la sortida de trens.

0: L'Ajuntament de Tordera ha anunciat que prendrà mesures per posar fi a l'estacionament indegut de vehicles al carrer Gaudí, una via estrenada fa menys de mig any que ja pateix diàriament l'ocupació de les voreres per part de cotxes. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha subratllat la contradicció que suposa que una via dissenyada precisament per millorar l'accessibilitat acabi ocupada per vehicles.
1: Que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per dos minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres per un minut. Aquest minut d'aquesta persona que va deixar, o aquests dos minuts o aquests cinc minuts, són importants per una altra persona que passa per aquell carrer a peu. I per tant els carrers estan preparats perquè hi circulin els vehicles per la calçada, aparcaments allà on correspon, i no és qüestió d'haver d'omplir el poble de pilones perquè la gent no aparqui, sinó de fer un exercici de consciència ciutadana, que també estem patint les conseqüències d'un carrer nou que està absolutament negre perquè els cotxes aparquen a sobre, i fem un carrer amb voreres amples i per fer-lo accessible i no ens volem trobar amb la tesitura d'haver-hi de posar pilones, perquè no deixa de ser un altre impediment a les voreres.
0: L'alcaldessa ha apel·lat directament a la responsabilitat ciutadana dels conductors, recordant que s'ha posat en funcionament dos aparcaments a pocs metres per evitar situacions com aquestes.
1: Apel·lo a la consciència i a la responsabilitat ciutadana dels conductors. Hi ha aparcament a Tordera. Em refereixo, per exemple, al carrer Gaudí. Hi ha un aparcament posat a disposició, dos, de fet, perquè ara ja no hi ha una còpia de material, a 50 metres. No costa res aparcar bé i fer-ho bé per un tema de responsabilitat i sensibilitat i empatia ciutadana.
0: La situació, però, no és exclusiva d'aquest carrer. En diverses ocasions s'han posat sobre la taula que es tracta d'un problema recurrent en diversos punts

0: estructurant-se en tres línies d'actuació principals. Escoltem a Salvador Illa.
1: El Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: Es destinaran 20 milions d'euros en subvencions directes destinades als ajuntaments per reparar equipaments, edificis i infraestructures municipals malmeses pels aiguats. 5 milions d'euros orientats a cobrir ajuts específics per a empreses, comerços, autònoms i activitats econòmiques que s'han vist perjudicades per la tempesta. I 50 milions d'euros canalitzats a través de la línia d'emergències consistent en crèdits a interès zero de l'Institut Català de Finances per aportar liquiditat immediata i avançar recursos a l'espera que arribin les indemnitzacions de les asseguradores.

0: Amb l'objectiu d'aconseguir un rècord Guinness local, l'entitat La Nostra Dansa i l'Ajuntament fan una crida urgent a la ciutadania per augmentar la participació de cara a la sardana gegant que se celebrarà el proper dissabte, 17 d'octubre a les 6 de la tarda, coincidint amb la Fira del Conte. L'esdeveniment pretén ser una diada històrica i un fet mai vist al municipi, una gran rotllana humana que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts sobre el riu Tordera. Tot i que l'organització ja s'acosta als 500 inscrits des de l'entitat, adverteixen que necessiten més i que encara hi ha temps per apuntar-s'hi a través dels codis QR dels cartells o els llibres d'inscripció telemàtica. En la notícia a Ràdio Tordera podreu trobar també un enllaç per poder inscriure's. El president de La Nostra Dansa, Maria Vilageliu, ha insistit que tot i anar sumant adhesions, cal un impuls final d'inscrits per assolir amb èxit la fita de la sardana més gran mai registrada a la nostra vila.
1: Ens acostem ja als 500 inscrits, però en necessitem més, i encara hi sou a temps. Us convidem a apuntar-vos, a formar part d'aquest moment únic del 50è aniversari de la nostra associació. Fem un rècord Guinness a Tordera. Les inscripcions són per internet. Les trobareu el link i el codi QR als pòsters que tenim als carrers. I si ens ho dieu, també us l'enviarem.
0: Un cop tancat el termini, l'organització contactarà per correu amb els participants per assignar-los el tram corresponent i la jornada es tancarà amb una xocolatada per a tothom. L'Ajuntament també ha anunciat que la Fira de Nadal se celebrarà el cap de setmana del dissabte 28 i diumenge 29 de novembre als Jardins Alcalde Sagrera. L'esdeveniment està adreçat a entitats, comerços, artesans, creadors i productors alimentaris que ja poden presentar la seva sol·licitud per disposar d'una parada. El termini per a fer-ho finalitza el 13 de novembre. Tota la informació i els tràmits per participar-hi es poden consultar a l'espai de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest proper dijous a les 5 de la tarda, l'Ajuntament de Tordera celebrarà un acte institucional de reconeixement i comiat per a Lluís Clos, Marc Mesa i Giovanni Gómez, els tres atletes locals que participaran en els Jocs Special Olympics 2026. L'esdeveniment, que tindrà lloc a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres, on autoritats municipals, familiars i la comunitat esportiva de la vila es reuniran per transmetre tot el caliu i suport als esportistes just abans de marxar cap a Tarragona. L'acte servirà com a darrera empenta anímica, ja que l'endemà divendres s'inaugurarà oficialment la competició. Enguany, la gran cita de l'esport inclusiu es trasllada a Tarragona, que des d'aquest divendres 9 i fins al dilluns 12 d'octubre es convertirà en l'epicentre europeu de l'esport per a persones amb discapacitat intel·lectual. Lluís, Marc i Giovanni formaran part d'un esdeveniment majúscul que reunirà més de 1.600 esportistes procedents de 10 països europeus

0: i 12 comunitats autònomes amb el suport de més de 600 voluntaris. Durant 4 dies d'intensa competició, els jocs englobaran 15 disciplines esportives adaptades, entre les quals destaquen l'atletisme, la natació, el bàsquet i el futbol. Més enllà dels resultats i les medalles, el campionat busca visibilitzar l'esport adaptat i fomentar la inclusió i l'empoderament a través de l'esforç i el respecte. L'episodi de precipitacions ha deixat l'espai d'assaig habitual de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima en molt males condicions. L'aigua ha aixecat i destrossat completament el parquet del terra. A més, l'aigua ha afectat greument el material d'assaig de l'entitat. Els cascos de seguretat, les faixes i tot l'equipament electrònic han quedat molt inutilitzables. A causa de l'estat actual del terra, no es permet dur a terme l'activitat castellera amb seguretat. La colla s'ha vist obligada a suspendre els assajos a la seva seu. Per aquest motiu ha llançat una crida pública per trobar un espai alternatiu i ampli amb alçada suficient que els permeti respondre les dinàmiques d'assaig de manera segura durant les setmanes vinents. En Jan Serra és president de l'entitat dels Maduixots.
1: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat. I per això fem una crida, per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
0: L'entitat fa una petició ciutadana per donar màxima difusió a la situació. Les persones que puguin oferir alguna alternativa o coneguin un espai viable poden contactar amb la colla a través dels seus perfils de xarxes socials o al telèfon 618 08 75 33.

0: El govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques que volen retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, que ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Ens ho explica en la següent crònica Esther Minguell.
1: Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
2: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
0: El Festival Internacional de Pallasses del Circ Cric es prepara en una edició que arribarà per primer cop a Santa Maria de Palautordera i comptarà amb tres estrenes. Ens ho explica en Max Bosch.
3: Des del dia 22 fins al 25 d'octubre, la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses del Circ Cric oferirà una programació oberta al públic amb pallasses i artistes de diferents orígens i generacions. L'edició d'enguany comptarà amb tres estrenes, Yo no he dicho eso, de la Xugaiba and Company, Tal vez, de la companyia Artrópodo, i Vivellesa, de la Clara del Ruste. El festival té com a objectiu potenciar, a través dels espectacles, la igualtat al món de les arts i crear un espai de trobada, d'intercanvi, de formació, de debat i reflexió per les pallasses. La directora del festival, Montserrat Trias, ha parlat de com el festival ajuda les pallasses a créixer.
4: És veritat que en aquests 13 anys han crescut, moltes pallasses estan fent festivals per tot arreu i han madurat moltíssim, han agafat experiència i així. Hem plantat com una llavor que ara dona fruits.
3: El festival oferirà espectacles fets a sales, al carrer, cabarets i activitats familiars i també tindrà propostes gratuïtes.
0: Anem a ampliar la informació del temps per aquest dimecres, per als propers dies. Tots els detalls amb en Joaquim Serra.
5: Després de les precipitacions que hi van acumular de 8 a 20 litres per metre quadrat aquí a la comarca, la situació prevista per avui es presenta més tranquil·la. De tota manera, encara aquest matí, amb nuvolositat abundant a tot el Maresme, aquesta tarda tindrem més estones amb sol, la qual cosa farà que pugin una mica les temperatures màximes, amb unes mínimes que s'han mantingut sense grans canvis. Per la seva banda, els vents han de bufar més aviat fluixos, de component variable al llarg del dia d'avui, la situació marítima dominada pel marejol, però encara amb una mica de mar de fons. De cara a demà sembla que tindríem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana amb nous xàfecs localment intensos demà entre mig matí i primeres hores de la tarda. A partir d'aquí ja milloraria i divendres ja s'espera un temps doncs plenament estable i assolellat a tot el Maresme amb continuïtat de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Diumenge amb alguns núvols més, però en general seran núvols doncs poc importants. Per la seva banda, els vents de cara a demà continuaran fluixos de mar cap a terra, força variables però al llarg del dia, i la situació marítima com avui amb mar de fons. Demà passat s'espera un temps, com ja hem dit, assolellat, amb temperatures diurnes que pujaran una mica, tot i que demà baixaran de forma clara, i amb vent que bufarà de garbí durant la tarda i la mar dominada pel marejol.

0: taula d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia. L'altre dia el meu company ens animava a votar. Jo us demano el mateix, però per casualitat sou pensionistes? Doncs més que més. Heu sentit el que diu un de Vox? Doncs que això de les pensions és molt car i el que cal és que l'Estat pagui una part però l'altra que sigui privada. És a dir, que has hagut de tenir diners per fer-te un pla de pensions. I tota aquesta gent que cobra el salari mínim està en disposició de fer-ho? I tots aquests joves que tenen problemes per pagar el lloguer? Quina barra! Segur que ell i els seus tenen un bon coixí. Doncs ja sabeu, pensionistes aquí no heu de votar.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana des dels serveis informatius, parlem de Tordera i parlem amb els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui ens acompanya la regidora socialista Jennifer Jansa, benvinguda, bon dia.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Regidora, entre d'altres, d'Habitatge, d'Hisenda. M'agradaria començar parlant del tema del PFAS, que ha sigut protagonista, aquest paràmetre de l'aigua al llarg de tot aquest estiu, i que en el darrer ple de l'Ajuntament de Tordera es va aprovar dotar d'una dotació econòmica per la compra d'aquests filtres de carbó actiu que permetran solucionar el tema dels PFAS en diverses estacions de tractament aquí a Tordera. Entenc que com a regidora d'Hisenda aquí s'ha hagut de fer una miqueta d'esforç econòmic per diverses bandes per destinar aquests diners, que em sembla que pugen a més d'un milió d'euros, un milió i mig d'euros, per tant són molts diners. Com s'ha gestionat des de l'àrea?
2: En números rodons estem parlant d'1.600.000 euros. És una inversió, una gran inversió que hem d'assumir, vale? Que ens ha vingut de manera imminent i sobtada, i bueno, que per tant doncs requeria de la seva urgència. S'ha de dir, bueno, que la burocràcia va molt, molt lenta, no? Però bueno, finalment hem trobat els recursos pertinents per poder assumir aquesta inversió. L'Ajuntament de Tordera comptava amb una subvenció de 700.000 euros, de 800.000 euros per la xarxa d'aigua, dels quals encara teníem un romanent de 800.000 euros per fer una sèrie d'actuacions que, bueno, que hem demanat el canvi de destí doncs, per poder fer front a part d'aquesta inversió. Per tant, 700.000 euros d'aquesta subvenció, després de parlar amb totes les entitats supramunicipals, hem aconseguit fer aquest canvi de destí per destinar-ho a la compra d'aquests filtres i les instal·lacions de bombejament i tot pertinent. Per altra banda, també demanarem un crèdit de 200.000 euros a la Caixa Local de Crèdit de la Diputació de Barcelona. Són 200.000 euros a interès zero. Vale? I per altra banda, incorporem romanent de tresoreria, uns 700.000 euros, per, bueno, per es tracta d'una inversió financerament sostenible i bueno, com teníem uns bons números de tancament l'any passat amb un bon romanent, doncs incorporem aquests 500.000 euros de romanent de tresoreria per acabar de fer front a tota aquesta inversió. Val a dir que tant Aqualia com Abastaments ens donen com un finançament, no és un finançament, és com que ens prorroguen el pagament, vale? A un interès zero per no comprometre la tresoreria de l'Ajuntament. I bé, també és important que, bueno, que se sàpiga que, doncs, que tota aquesta inversió no repercutirà sobre els veïns i veïnes de Tordera, que no es pujaran taxes d'aigua ni res, i per tant doncs, després de uns mesos hem aconseguit tenir tota aquesta dotació econòmica doncs, per fer front a aquesta inversió amb un interès zero i amb un aplaçament del pagament que ens permetrà poder-ho afrontar doncs, a poc a poc.
1: Com deia vostè, és una situació sobrevinguda que l'Ajuntament no ha buscat ni molt menys i que ve derivada d'alguna actuació no correcta per part d'alguna empresa situada a la llera de la Tordera. Sí. Entenc que com a Ajuntament sí que insistiran a esclarir els fets i fins i tot a demanar una responsabilitat econòmica quan es descobreixi què ha passat, no?
2: Sí, es tenen reunions constants, vale, per, bueno, doncs perquè es faci aquesta investigació de quines són les causes de les empreses que fan aquests abocaments al riu i que, bueno, que afecten a l'aigua que hem de consumir i que després som nosaltres qui ens hem de posar doncs les mesures doncs, perquè l'aigua sigui potable i sigui apta pel consum, no? Demanarem responsabilitats i demanarem més recursos per tal de, bueno, doncs d'anar a fer front a aquests pagaments i sí, que es faci responsable qui realment li pertoca.
1: Deixem els PFAS perquè n'hem parlat molt al llarg d'aquests darrers mesos. Entenc que la regidoria d'Hisenda ara està abocada a preparar les ordenances fiscals de cara l'any vinent. Normalment s'aproven els mesos aquests d'octubre, novembre, desembre. Què ens pot avançar de les ordenances fiscals del proper any?
2: Bé, doncs les ordenances fiscals pel 2027 es portaran a aprovació en aquest ple d'octubre. encara estem acabant de treballar alguns estudis econòmics, algunes taxes i alguns preus públics, però vaja, en principi no pugem els grans impostos ni les taxes principals com són les escombraries, ni l'aigua, ni res d'aquests serveis principals. Per tant, intentem no incrementar la pressió fiscal i mantindrem els grans impostos i aquestes taxes tal com les teníem fins ara. També mantindrem doncs, bonificacions i subvencions, fins i tot algunes les incrementem. I bé, també en aquestes ordenances s'han fet un anàlisi més exhaustiu amb una mirada més de perspectiva de gènere. Què significa això? No significa fer ordenances diferents pels homes i per les dones. És a dir, es tracta doncs, de fer una anàlisi de com pot afectar una taxa, una bonificació, en funció de la situació de persones, d'algunes persones o d'alguns col·lectius, tenint en compte, per exemple, la seva situació econòmica, la seva situació laboral, la seva responsabilitat de cures, etc. Per norma general i segons les estadístiques, aquests col·lectius normalment estan protagonitzats per dones, però això no vol dir que siguin diferents per homes o per dones. Per tant, s'ha fet com una anàlisi, haig de dir que ja tenim unes ordenances fiscals amb molta perspectiva de gènere, però continuem treballant per anar millorant en aquesta mirada i bueno, anar perfilant aspectes que potser doncs cal anar millorant, no? També val a dir que, tot i que la perspectiva de gènere i tenir aquesta mirada està molt bé i ens agradaria poder fer més del que la norma general ens permet, perquè després tenim un text refós de la llei d'hisendes locals que és més quadriculat i que potser totes aquelles mesures que ens agradaria aplicar, doncs, degut a que tenim una norma general, no podem fer-ho. Per aquest motiu també estem en contacte directe amb el Departament d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, doncs, per tal d'informar-los de tots aquests problemes en els que ens veiem a l'hora de voler aplicar doncs, algunes mesures en perspectiva de gènere. Però bé, tot el que ara, a hores d'ara, hem pogut anar analitzant i millorant s'està fent. També s'estan treballant les ordenances fiscals intentant fomentar el tema de l'habitatge assequible. Incorporarem bonificacions, bueno, incrementarem la bonificació de l'IBI per tots aquells propietaris que posin el seu pis a la bossa de lloguer assequible. És una manera doncs, de fomentar, poder ampliar el parc d'habitatge públic. Per altra banda, també els ICIOs, que és l'impost de les construccions i obres, també incorporem una nova bonificació per totes aquelles construccions o millores o reformes que es facin a pisos catalogats com a habitatge de protecció oficial. Bé, estem treballant en aquest sentit, amb aquesta mirada, i bé, tot i que hi ha encara alguns estudis econòmics que els estem acabant, però en principi la idea és aquesta, no incrementar la pressió fiscal i aplicar bueno, doncs, polítiques públiques i socials en matèria d'habitatge i d'igualtat a les ordenances fiscals per al proper any.
1: Que en principi deia l'octubre, que s'aprovaran aquestes ordenances.
2: Sí, es volen portar en aquest ple d'octubre perquè puguin entrar en vigor ja a l'1 de gener del 2025.
1: Pressupostos. Normalment, històricament, quan hi ha anys d'eleccions, a vegades alguns governs decideixen a prorrogar pressupostos. No sé si vostès s'han plantejat aquest escenari, si estan convençuts que calen uns pressupostos pel 2027 a dia d'avui.
2: Bueno, la idea principal és tenir un nou pressupost per al 2027. Vale? Es vol treballar en un nou pressupost. Ara mateix estem amb les ordenances fiscals, que tenen un impacte molt directe al pressupost municipal, perquè al cap i a la fi són els recursos propis amb els que comptarem. Però sí que volem doncs, confeccionar un pressupost nou per al 2027. Ara mateix estem treballant en les previsions de tancament. S'ha de tenir en compte doncs, que hi ha moltes inversions en fase de licitació i en execució, que ara encara no podem tenir dades precises de com acabarà l'any i bueno, ja estem davant d'una situació que tampoc sabem ben bé el que ens suposarà econòmicament, tot i que sabem que rebrem ajudes per part de Diputació, de Generalitat i de més, però a hores d'ara tampoc tenim una valoració econòmica de tot el que això comportarà. I per tant, amb la informació que tenim avui a sobre de la taula, tenim unes previsions de tancament força positives, amb un romanent d'entre els 2,5-3 milions d'euros. Sí, pot ser, probablement sigui una mica més, però no em vull tampoc
1: avançar, no.
2: Exacte.
1: És per tenir una idea. Sí,
2: prefereixo ser prudent en aquest sentit. Pel tema de l'endeutament, tancarem sobre un 25% d'endeutament. I bé, per al que és el pagament mitjà a proveïdors, les dades que tenim tancades al segon trimestre, perquè són dades trimestrals, al segon trimestre d'aquest any estaríem entre uns 3-4 dies de pagament mitjà a proveïdors. Per tant, les dades de tancament sembla que seran bones, seran positives, i un cop que hàgim aprovat ordenances veiem l'impacte econòmic que tindran aquestes ordenances al pressupost municipal, començarem a treballar en el nou pressupost per al 2027.
1: Clar, és que l'hora de parlar del tancament és això que diu. Hi ha hagut això que hem explicat, el tema dels filtres dels PIFAS, i ara aquests darrers dies hi ha hagut aquestes pluges tan importants que malauradament han provocat alguns desperfectes que segurament s'hi haurà de fer una dotació econòmica, que això fa que és el que sempre expliquem, no? Que la seva regidoria sempre ha de mirar a veure de com es pot adaptar econòmicament per cobrir aquestes situacions.
2: És el que sempre diem. Nosaltres a principis d'any podem preveure com pot ser l'any, però clar, després et venen situacions com aquestes que no pots saber que les tindres, i per tant has de modificar pressupost, has de modificar partides, has de demanar més recursos, i per tant això sí que et fan variar una miqueta les previsions inicials que tenies. Tenim la sort de comptar amb una bona situació econòmica. Els darrers anys s'ha fet un bon sanejament de la situació econòmica de l'Ajuntament, i això, tot i que no deixa de ser un esforç, perquè clar, parlem de quantitats importants, però a hores d'ara les podem anar assumint i podem anar fent les variacions pertinents, doncs, per poder fer front a totes aquestes situacions imprevisibles, doncs, que ens van venint.
1: Deixam l'Hisenda, m'agradaria parlar d'habitatge, perquè evidentment aquestes darreres hores ha estat notícia, encara tenim concentracions al carrer, a les grans capitals, de gent reclamant millores en aquest aspecte. Ha sigut notícia aquestes lleis, aquests decrets del dret a l'habitatge digne, uns decrets que varen ser tombats però que aquest dimarts s'ha pogut aprovar. M'agradaria preguntar-li a nivell local, a nivell de Tordera, amb la informació que ha transcendit d'aquests decrets, què pot millorar o què pot comportar, doncs, que tirin endavant com així finalment és.
2: Bueno, doncs, tenint en compte que Tordera és un municipi que encara té molt habitatge buit en mans de, bueno, doncs, de fons d'inversió, de bancs, de fons voltors, a nosaltres la veritat és que ens milloraria bastant la situació, acabar amb l'especulació, que bueno, de fet ha provocat, doncs, que els preus dels habitatges en els últims anys s'hagin incrementat considerablement. Això seria una manera, doncs, de regular una miqueta aquesta situació. A l'hora dels desnonaments, això afecta al nostre municipi i a, bueno, a qualsevol, no? Perquè si s'ha de desnonar una família vulnerable i no hi ha una alternativa habitacional, aquesta família es queda al carrer, i per tant el fet de que les administracions supramunicipals també es facin responsables d'això, no es tracta de no protegir el propietari, però també de protegir aquesta família perquè no quedi al carrer, i aleshores trobar aquesta alternativa. També ens ajudaria, doncs, a poder ampliar el nostre parc públic d'habitatge en el moment en què incentives el fet de que els propietaris posin els seus pisos a lloguer assequible amb deduccions fiscals importants a les declaracions de renda i de més. Això també ens ajudaria molt a ampliar el nostre parc públic d'habitatge. Bé, jo crec que eren mesures molt importants, tant per Tordera com per qualsevol altre municipi, que portem molt de temps. Al final, els ajuntaments necessitem instruments i necessitem eines per poder mobilitzar al parc públic d'habitatge i, per exemple, a Tordera, el problema que té doncs, amb el tema de l'habitatge buit, necessitem instruments forts que ens donin una cobertura per poder actuar. I bé, celebro que s'hagi aprovat, encara que sigui d'aquesta manera. Crec que són mesures molt necessàries per al conjunt de la població. I bé, portem molt de temps. Potser sí que és veritat, tots hem anat tard en matèria d'habitatge. Ja són reivindicacions que crec que la regidora Toñi García en les anteriors legislatures ja ho estava dient. No es tracta només de, bueno, doncs de posar fre a segons quines coses, sinó també la construcció d'habitatge públic, d'habitatge de protecció oficial, de la retenció dels preus del mercat. Bé, són eines importants, imprescindibles per poder acabar amb aquest problema. Hem anat tard, però és veritat que, per exemple, des de Generalitat, des de fa 2 anys ja s'està treballant en això, i és important que tots anem en la mateixa direcció. Vull dir, no és només una competència de l'Estat, és una competència de les comunitats autònomes, i jo crec que aprovar decrets en aquest sentit milloraria moltíssim la situació tan complicada que tenim amb l'habitatge.
1: Malgrat això, des de Tordera hi ha escepticisme en el sentit de que potser estem parlant fa 15 anys que els diferents governs que han anat passant a l'Ajuntament de Tordera, que estan batallant amb els grans tenidors per intentar desencallar que els pisos buits es puguin destinar a habitatge públic, i cap govern ho ha aconseguit. Amb vostè n'hem parlat també aquesta legislatura a cada entrevista. Sí, que ara tindrem nous instruments, però clar, no sé, la sensació que li queda també a vostè, que ha negociat amb aquests grans tenidors, que sembla que no s'aconsegueix i que no hi ha manera que s'aconsegueixi, i Tordera, que tenim pisos buits, és una llàstima.
2: Doncs no... sí, la veritat és que sí, perquè ens trobem moltes vegades amb persones que no tenen una alternativa habitacional i tenim un parc d'habitatge buit que seria una meravellosa solució per totes aquestes situacions. Bé, el fet de poder frenar la compra per aquests fons voltors per acabar amb l'especulació i tot això, doncs ja serà un instrument. Potser caldran més instruments, o sigui, no... Però bueno, jo confio també amb aquest conveni que es va signar amb el Sareb i Generalitat. Encara s'està treballant amb tot aquest inventari dels pisos i de més. Confio en que a poc tot això es vagi revertint. Sabem que són solucions que anirem veient amb el temps, que no són immediates, però bueno, confiem en que es continuï treballant en aquest sentit per donar solució doncs, a un problema urgent que tenim avui a la ciutadania.
1: Fa pocs mesos Tordera va entrar en aquesta llista de zones tensionades. No sé si això l'únic que fa és que hi hagi un límit de lloguer, del límit de preu de lloguer, o comporta alguna cosa més?
2: Bueno, sí que fa doncs, que les rendes, bueno, els preus es regularitzin, vale? Això vol dir que, doncs, que els pisos han pujat molt de preu per als ingressos de les famílies. I bueno, doncs, és important haver entrat dins d'aquesta declaració, vale? d'habitatge tensionat. Ens ajuda a regular preus. Això també pot fomentar que les persones, els propietaris, no posin només els pisos de lloguer al mercat privat, sinó que també es plantegin el fet de posar-los doncs, a la bossa de lloguer assequible de l'Ajuntament, perquè ja la diferència de preu estarà més equiparada. I d'aquesta manera també tenen una sèrie d'avantatges fiscals que per la part privada doncs, és més complicat. Crec que és una bona notícia haver entrat en aquesta declaració. Encara no està en vigor, està en tramitació i estem a l'espera de la publicació definitiva, però crec que és una bona notícia haver entrat dins d'aquest mercat tensionat per tal de contenir els preus i doncs, que la gent pugui optar a una vivenda digna i a un preu assequible.
1: M'avançava novetats en l'àrea d'habitatge respecte a la intermediació de deutes. Sí. Quina novetat ens explica?
2: Doncs ens hem adherit al CID, que és el Servei d'Intermediació de Deutes Hipotecaris. És un servei que es treballa amb la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Fins ara és per a aquestes persones, doncs, que no poden fer front al pagament del seu habitatge, tant d'hipotecaris com de lloguer. Vale? I és un servei que et dona un assessorament a nivell jurídic i d'intermediació. Fins ara aquest servei el teníem a Pineda de Mar. Totes les persones que venien amb aquesta situació les havíem de derivar a Pineda de Mar, s'havien de desplaçar fins allà, i bueno, finalment hem aconseguit tenir aquest servei a Tordera, treballant conjuntament amb Diputació de Barcelona. Tot just estem acabant de formalitzar la documentació pertinent per poder-ho posar en marxa. En els propers dies ja serà una realitat. I bé, serà un servei, doncs, les persones que es troben en aquesta situació puguin rebre aquest assessorament jurídic i d'intermediació, fins i tot amb els bancs o els fons d'inversió o propietaris, per tal d'arribar, doncs, a acords per poder fer front al seu pagament d'habitatge i no haver de perdre la seva llar.
1: Per tant, això es gestionarà des de l'oficina d'habitatge de Tordera?
2: Des de l'oficina d'habitatge es farà la selecció de les persones que estiguin en aquesta situació i es farà la derivació a aquest nou departament que tindrem dins de l'oficina.
1: Anem acabant, regidora, i ho volem fer parlant d'aquesta licitació del servei de residus que ja està en marxa. Sí. N'hem parlat també molt al llarg d'aquesta legislatura. En quin moment es troba actualment?
2: Doncs la licitació ja està en marxa, com bé has dit. Es va fer la publicació, es van rebre les ofertes i ara estem amb l'obertura de sobres. S'està analitzant la documentació presentada, vale? Encara està, bueno, jo crec que de cares a final d'any ja la podrem tenir adjudicada. És un plec important, per tant les memòries presentades i de més és un bon gruix de documentació, però ja ho tenim en una fase molt avançada. Ja podem dir que és una realitat, que tenim la licitació de les escombraries i que probablement al desembre ja estarà adjudicada i al gener ja començarem amb el contracte de les escombraries regularitzat i amb aquest nou servei.
1: Entenc que des de la seva àrea ha sigut un dels, bé, de les patates calentes importants, no?, d'aquesta legislatura.
2: Doncs sí, portem molt de temps volent regularitzar aquest contracte, un contracte amb un gruix econòmic molt important, i bé, s'ha treballat de valent, hem aconseguit tirar-ho endavant amb molt d'esforç, amb molta feina, però finalment, després de moltes entrevistes dient estem treballant en la licitació de les escombraries, és una realitat i de cares a final d'any ja la tindrem adjudicada.
1: Doncs esperem que la propera entrevista, que ja serà l'any vinent, podem explicar que ja està adjudicat i que està en marxa.
2: D'acord.
1: Regidora, ho deixem aquí.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
3: Sabies que...
4: Alguns cargols marins tenen dents tan dures que poden arribar a perforar roques. El protagonista és el cargol de mar de la família Patelogastròpoda, especialment les lapes. Aquests animals s'alimenten principalment d'algues que rasquen de les superfícies rocoses amb una estructura anomenada ràdula, una mena de llengua coberta de fileres de diminutes dents. El més sorprenent és que aquestes dents contenen un mineral ric en ferro anomenat goetita, integrat dins d'una proteïna. Aquesta combinació produeix un material extraordinàriament resistent. De fet, les dents d'algunes lapes es troben entre els materials biològics més resistents coneguts. Quan l'animal es desplaça per una roca, utilitza la ràdula com una petita llima. Les dents van desgastant-se amb l'ús, però es fabriquen contínuament de manera que les noves vagin avançant cap a la zona de treball. Aquesta resistència és especialment sorprenent perquè no es tracta d'un animal gran ni d'un depredador espectacular. És un petit mol·lusc que passa bona part de la seva vida enganxat a les roques alimentant-se d'algues.

0: Sabies que...
1: A Kelso Dunes, als Estats Units, hi ha unes dunes conegudes com a dunes cantores. Quan una gran quantitat de sorra llisca pendent avall, es produeix un so greu i profund que pot durar diversos segons. Aquest fenomen no té res de sobrenatural. Perquè es produeixi, els grans de sorra han de tenir una mida molt semblant, estar extremadament secs i lliscar tots alhora. Quan això passa, milions de grans vibren de manera sincronitzada i generen una ona sonora prou potent perquè es pugui sentir a diversos quilòmetres de distància. El més curiós és que només unes poques desenes de dunes al món tenen les característiques necessàries per cantar. Si la sorra s'humiteja o es barreja amb grans de mides diferents, el fenomen desapareix completament. Els científics encara investiguen alguns detalls del mecanisme exacte que sincronitza tantes partícules al mateix temps, però saben que és una combinació molt delicada de física, fricció i acústica.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens, mentre prop de 300 operaris treballen per restablir el servei. A Xerta, una de les poblacions més afectades, l'escola no obre avui i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisat i aprovada aquesta documentació, s'està recuperant ja la circulació a totes les línies, menys a l'R4 Nord i a l'R2 Nord. Per la seva banda, el govern acusa els maquinistes de no fer funcionar els trens avui i de causar el caos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que esbrinaran què ha passat exactament, ja que la seguretat depèn de Renfe i d'Adif i no del sindicat SEMAF.
3: Sobre rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Junts ha reclamat que ella cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions de la mobilitat, continuen tallades la C-14-15A, la Roca del Vallès per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions encara per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i també Toni Comín. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs bé, a les 11 i 3 minuts. Bé, segurament potser recordeu el programa d'ahir, o potser recordeu el del dimecres passat. Doncs ja sí, no? Perquè, doncs, també és un record d'un dia determinat on va dir, ostres, avui me sento prou bé en el programa, la manera i aquí. I és perquè sempre, cada dia, intentem tenir una programació íntima, càlida i emocional, poder convertir-la en un espai molt especial, gairebé com si obríssim una capsa de memòria davant de vostès, els oients. I també, doncs, amb la companyia dels nostres companys i contertulians. Quina il·lusió que me fa tenir aquest estudi ple d'aquesta manera. Maria Jesús Calvilla, bon dia.
1: Bon dia.
0: I que te tenim en directe.
1: Avui sí.
0: Avui que la Maria Jesús ara ja li van arreglar una miqueta els ulls i m'ha dit, ui, Rosa Maria, quines orelles més grosses tens.
1: No ho veig més gros, però sí que ho veig més clar.
0: Més clar, va bé això, eh? La Isabel Quadrada, bon dia.
2: Bon dia, bon dia a tothom.
0: I la Isabel és la persona que avui desperta el tema dels contertulians, que l'anem variant, no porta una, no porta l'altra. Jo li digo, indispensable.
3: No, home, no ho sé, indispensable depèn per què, però per lo menos aquí estic.
0: Sí, gràcies per ser-hi. La Montserrat, bon dia, Montserrat.
4: Bon dia a tothom.
0: I la Patrícia, la nostra gran excursionista.
5: Bon
0: la
5: dia,
0: nostra
5: bona hora.
0: Gran persona.
5: Últimament no gaire.
0: Home, però a veure...
5: Ens hem de posar les piles.
0: Tens molt de moviment, eh? Déu-n'hi-do,
5: sí, això sí,
0: eh?
5: Això sí.
0: Vinga, benvinguda. Avui dimecres 7 d'octubre, són l'hora de començar el nou matí i nosaltres ja tenim la ràdio en marxa. Ja hem començat i avui dimecres 7 d'octubre i pensar que ja hi estem, ja ens han obert de bat a bat la porta de la tardor. Octubre és el mes dels colors que canvien dels matins més frescos, de les tardes que s'escurcen, de les primeres castanyes i d'aquell olor de terra humida que ens anuncia que la natura també sap canviar de vestit. I avui, mentre encara tenim ganes de viure, de conversar, de descobrir coses i de deixar-nos sorprendre, us proposem una pregunta que sigui ben ràpida. Què us agradaria estrenar aquest octubre? Una il·lusió? Un projecte? Una rutina nova? O simplement una mica més de temps per a vosaltres? Vinga, va, comencem.
1: Una mica més de temps per nosaltres.
0: Isabel?
2: Coses noves, coses importants i il·lusionants.
3: Novetats, coses noves. Coses noves i per anar satisfent la curiositat, que és un tema indispensable per seguir viu.
4: Gaudir de tots els caps de setmana, poder anar al bosc, gaudir de la natura, de la tardor, dels colors, de... Més temps, en teoria.
0: Els colors són fantàstics, aquest temps.
1: Sí.
0: Patrícia.
1: Sí, us recomano que aneu a veure una fageda. En aquests moments està preciosa.
0: Oi.
1: La veritat és que sí, sortir a la natura, gaudir-la, sense suar, sense passar calor, sense... Bueno, la natura ens dona molt i l'hem d'aprofitar bé, eh?
0: Perquè sí, la tardor també es recorda una cosa preciosa, no? Tot el que cau es perd. De vegades caure de la manera que té la natura de preparar un nou començament. Tots quasi heu estat d'acord. Així que avui pujarem, i desitgem que pugeu el volumen, posem energia en aquest dimecres i deixem que l'octubre ens sorprengui. Comencem, ara i aquí. Una nova matinal, una nova història, una nova oportunitat per compartir amb tots vosaltres. Sigueu benvinguts.

0: Avui parlem d'un fenomen meteorològic que pot arribar de cop i de volta, que són els esclafits. Mentrestant, doncs, anem intentant trobar ja els nostres companys que ens expliquen de quina manera s'han mogut les temperatures a Tordera. Doncs bé, un esclafit és una forta ràfaga de vent que es produeix habitualment associada a una tempesta. Dins del núvol hi ha fred, pot baixar ràpidament cap a terra. Quan arriba a la superfície, aquest aire s'escapa en totes les direccions i provoca un menys sobtat i molt intens del vent. I el més curiós és que pot durar molt poca estona, pot ser prou fort per provocar la caiguda de branques, elements lleugers o fins i tot alguns desperfectes. Podem trobar esclafits secs amb poca o gens de pluja o esclafits humits que apareixen associats a precipitacions intenses. Així que la pròxima vegada que enmig d'una tempesta noteu que el vent canvia radicalment, en qüestions de segons, potser no és casualitat. La natura ens acaba de recordar que, de vegades, el cel pot canviar de caràcter en un instant. I bé, doncs anem notant doncs, que pot canviar en un instant perquè d'estar tranquil·lets doncs, ens ve unes quantes gotes de pluja o ens ve una tempesta com ha passat a veïnes poblacions de la nostra vila de Tordera. En tot cas, sapiguem les temperatures de Tordera i ho fem gràcies als nostres companys i col·laboradors. Ens anem cap al carrer Sant Jordi amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, com va anar la temperatura?
1: Mira, la màxima d'ahir va ser de 25 graus en 3 dècimes.
0: Uh-huh.
1: I aquest dematí 16 graus en 6 dècimes.
0: Sí.
1: I ara aquests moments estem a 18 graus, un 74% d'humitat.
0: Uh-huh.
1: Els matins estem a 98%.
0: Mare meva, sí.
1: I marca núvols i sol.
0: Va ploure...
1: I aquí ha plogut... Ah. 8 litres d'aigua.
0: 8 litres, ahir la tarda, no?
1: No, és aquest vespre.
0: Ah, guita.
1: Aquesta nit que hem passat.
0: Ai, mira, no m'ha entrat de res. Jo pensava que era cap al capvespre d'ahir. Ah, va. Molt bé, Paquita, gràcies. Com va anar la reparació dels teus dos ajudants, bé?
1: Pues mira, bé, ja n'hi ha algun que ja comença a portar màniga llarga i pantalons llargs.
0: Ah, bueno. Que no remenen gaire l'armari perquè no sé què passa amb els homes, que com ha de canviar d'estació, el posen de dalt a baix, de baix a dalt, tot i que els hi deixem tot ben posat, però no sé què passa, tenen ganes de remenar. Jordi, estàs aquí calladet,
1: eh? No, el de casa no m'ha remenat gaire.
0: Va bé.
1: O sigui, que ja ho tenen a punt.
0: Molt bé, Paquita,
1: o
0: gràcies.
1: O sigui, un va abrigat i l'altre no, encara no va abrigat.
0: Bueno, imagina, doncs tens dos armaris variats, tu. Bon dia, demà ens trobem, Paquita.
1: Vinga, un bon dia per tots.
0: Adéu. Ens anem cap a Marreixac amb en Joan González. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, a veure, com va anar la temperatura a Marreixac?
2: Mira, la màxima que vam tindre ahir va ser de 23 graus, 3 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Avui la mínima ha sigut de 16 graus, 7 dècimes.
0: Molt bé.
2: I ara estem a 17 graus en 7 dècimes.
0: Que bé.
2: L'humitat com que amb aquests 3 dies anteriors, el 100% d'humitat.
0: Molt bé.
2: I això és una temperatura de sensació de 18 graus, 3 dècimes.
0: M'encanta aquesta temperatura de sensació que ens explica sempre, de veritat.
2: I tant.
0: La pluja.
2: Pluviòmetre. Sí. El manual, perquè l'automàtic el tinguem embossat.
0: Ah, malament, doncs.
2: El manual van caure 6 litres i 8 dècimes.
0: Molt bé.
2: Si puc embossar el...
0: Sí.
2: D'haver-hi una grana d'aigua.
0: Has vist que les coses antigues, les coses antigues encara es conserven en més bona forma que les més modernes? Sí. Mare meva. I el vent, Joan, ens deixem.
2: D'acord, fins demà.
0: Ah, vinga, molt bé. Doncs,
2: bon dia.
0: Moltes gràcies. Ens tornem a trobar-nos demà. Bon dia.
2: Demà,
0: i bé, tenim que quedar-nos nosaltres amb la temperatura de l'estació meteorològica Fibracolor. Màxima d'ahir 23 graus amb 8 dècimes, mínima d'avui 16 graus amb 1 dècima, ara 17 graus amb 4 dècimes, una humitat, déu-n'hi-do, d'un 97% i una pluja de 5,6 litres d'aigua. I ens anirem ja dins de breus moments amb la pregunta que ens marca des dels informatius de Ràdio Tordera i que nosaltres també hem d'opinar i dir el que creiem. La pregunta és, creieu que Tordera està preparat per als efectes del canvi climàtic? Això és una pregunta. I el tema que es portarà l'Isabel, Isabel, també vols parlar d'això,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: Vols parlar del canvi climàtic, eh?
3: El canvi climàtic i l'escalfament global.
0: Molt bé, doncs ens anem en breus segons amb un repàs de titulars, les notícies que no surten a primera plana i les explicarem dintre breus segons. Catalunya. Els alcaldes de les zones petroquímiques volen saber més sobre els riscos químics. Els alcaldes de l'entorn de petroquímica reclamen tenir més informació i participació en el marc regulador català sobre establiments en risc d'accidents greus. És una notícia que afecta directament la prevenció i la seguretat dels municipis. A Mataró, busca noves idees per cuidar les persones que cuiden. El projecte Cuidem qui cuida entra a la recta final i busca iniciatives per donar suport a les persones cuidadores. Una notícia social que posa el focus en una realitat que sovint queda en segon pla. Nosaltres, a Ràdio Tordera, ja en vam parlar també d'això, eh? Caram, ens avancem, eh, Jordi?
4: De Ràdio Tordera quasi sempre són primícia de moltes coses, sí, que després altres que són molt importants,
0: sí, sí, sí,
4: i tenen molta audiència van a darrere.
0: Sí, oi, tal, que me fa reixa perquè van tindre un bon debat, molt interessant, per cert. I bé, ens anem cap a una altra. Les jornades europees del patrimoni arriben a Catalunya. Del 9 a 11 d'octubre, municipis de Catalunya obriran portes, organitzaran visites, rutes, tallers i activitats gratuïtes per acostar el patrimoni de les

0: relacionats amb un robatori amb violència d'aquest rellotge, valorat, com ja he dit, 66.000 euros, a la Ciutat Vella de Barcelona.
1: Aquest val 50 euros i fa el mateix servei.
0: I tant, mare meva, mare meva.
2: De 50.
0: Jo el que no entenc és com se'n dona en compte del preu del rellotge que portes en la
2: muñeca,
0: no?
1: No, se sap.
0: Es deuen conèixer molt, no?
1: Se sap bastant,
0: sí?
1: Eh? Sí.
0: Ai, mare, no
1: conèixer les marques de rellotge, un Patek Philips, per exemple, només que ho veus ja saps que és
0: però,
1: un Patek Philips.
0: Però, esclar, aquesta gent
3: que hi ha moltes imitacions i molt bones, per això, perquè a Taiwan
1: sí, bueno,
3: estan fent que, com els bolsos i tot això, que si jo, per exemple, que no soc gaire entesa, perquè no he tingut mai una cosa així de tant valor, però passen per bons, eh?
2: Potser perquè ja l'esperaven sortint de la joieria.
0: Potser sí, perquè és que en tot cas, veure, jo penso, una persona de lluny, mirar el canell d'una persona i veure que realment aquell rellotge és bo, no sé, jo no sé com s'ho fan. Vinga, ens n'anem directament cap a aquesta tertúlia, que farem abans una petita pausa, descansarem i bé, doncs tindrem la pregunta que ens fan des dels informatius de Ràdio Tordera.
4: Ara i aquí.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Doncs vinga, estem preparats ja els nostres companys contertulials, en Maria Jesús, la Isabel, en Jordi, la Montserrat i la Patrícia. La notícia local és aquesta. Tordera continua amb alerta per fortes pluges fins dijous. Consideres que el poble està preparat per als efectes del canvi climàtic?
1: Jo ja sabeu que no sóc creient del canvi climàtic. Sé que a tot el Maresme hi ha hagut inundacions fa segles, sempre, i que el que s'ha de fer és mirar de buscar alternatives, i no precisament les construccions es fan en llocs on habitualment hi ha riades, i potser això és el que s'hauria d'evitar, i millorar el drenatge, millorar infraestructures perquè això no passi. Però el clima ha canviat tota la vida de Déu.
0: Parlem just de Tordera en concret.
1: Està, sí.
0: Està preparada Tordera per tot això?
1: A mi em fa l'efecte que totalment no, perquè no veig que hi hagi prou barreres per exemple al riu, que quan hi ha hagut una torderada que fa anys que no n'hi ha hagut cap, però que fins i tot malgrat es va inundar amb una d'aquestes, i Tordera evidentment també. Llavors potser s'hauria de millorar que el riu

0: tingui, no tingui tantes plantes, perquè tu mires el riu cap avall i està ple d'arbres ja.
1: Parlant amb una persona de medi ambient, i resulta que troben tants problemes amb enginyers i persones que estan ficades dintre el que és el tema, doncs, dels rius i les rieres, sí. I bueno, es veu que tenen unes baralles que no s'acaben d'entendre.
0: És que les rieres s'han de netejar, no es poden deixar plenes de canyes. El riu, si comencen a créixer allà, aquests, hi ha uns arbustos que són enormes. Uh-huh. Tot això fa tap.
1: Jordi, Tordera. Parlem només de Tordera, perquè tenim el tema de canvi climàtic que ens el porta l'Isabel. No l'arrem gaire.
2: Tordera no està preparada, com no està preparat la majoria de poblacions de la zona del Mediterrani. I això, el canvi climàtic, hi ha qui ho discuteix, hi ha qui no ho discuteix tant, i jo crec que algo hi ha perquè aquestes...
1: No allarguem això perquè l'Isabel porta el tema, eh?
2: Vale.
1: Parlem de Tordera només?
2: Parlem de Tordera, jo crec que no ho està preparat. No ho està preparat i s'ha de fer coses diferents.
1: Mm-hmm. Molt bé, Montserrat, Tordera.
3: Tordera. Jo penso que hi ha zones de Tordera que no, perquè són zones inundables, com la zona de la Mollera o vora del riu, que antigament eren zones d'aigamolls, d'horts, i lògicament, si una riera trenca, doncs serà inundable. Abans no afectava, perquè no hi havia construcció i edificació, ara sí, afecta comerços, afecta edificis que han construït, doncs s'inunden. Uh-huh.
1: Patrícia, què et sembla?
4: Bé, doncs, els meus companys pràcticament ja ho han dit tot, però jo penso que Tordera no està preparada, però tampoc no estan preparada molts pobles de la vora del mar, i per lo que heu comentat tot, que no ho tornaré a repetir, i després ja ho debatrem. Llavors, dins de que Tordera no està preparada, vist amb el que ha passat als demés poblacions del Maresme, doncs no estem tan mal, diria aquell, no? Llavors, bé, sí, s'ha de fer infraestructures noves, s'ha de netejar les rieres dels rius, s'ha de netejar les rieres, que hi ha, jo que camino als voltants de Tordera, les rieres estan molt brutes, estan plenes de canyes, estan plenes d'arbres morts, quan va haver-hi la sequera molts arbres van anar a les rieres i es van quedar allà, o sigui, hi ha molta infraestructura que s'ha d'arreglar i s'ha de mantenir, més que arreglar, mantenir net. Perquè això és el que fa que les rieres es desbordin i passi el que passa. Llavors, invertir més en cuidar els nostres camps de conreu, les zones inundables, com diu la Montse, hi ha molta feina a fer.
1: Uh-huh. Doncs bé, 23 minuts que ens passen de les 11, és moment de donar entrada, doncs, a la tertúlia amb el tema que ens porta la nostra contertuliana, l'Isabel Cuadrado, i bé, si vols, ens fas, doncs, la introducció i no us deu la nostra. Vinga, endavant.
5: Això del canvi climàtic, l'escalfament global, fa molt temps que se'n parla, però cap estat ha fet res contundent perquè això es pugui arreglar. Però bueno, la NASA diu que segons que l'escalfament global és l'augment de la temperatura de la Terra. Això passa perquè nosaltres, els humans, cremem massa com gasolina i carbó i generem masses gasos com és el CO2. La Terra s'està escalfant massa ràpid, llancem massa gasos, tallem molts arbres, que són els que netegen a l'aire, que pot passar més calor i menys aigua. El mar puja i es menja les platges, més incendis i més tempestes fortes, que poden fer anar més a peu o en tren, plantar arbres i cuidar els boscos. Els estius seran més calorosos i l'aigua de mar s'escalfa massa, i l'evaporació, al tocar una pertorbació forta amb una tempesta freda, és quan produeix aquests aigats tan i tan abundants que poden desbordar rius, poden inundar poblacions, i això, a veure, solucionar-ho és molt complicat perquè afecta pobles, afecta ciutats, i és l'estructura que hi ha formada ja d'habitatges, que molts estan massa a la vora d'un riu, lleres que quan plou s'omplen d'aigua, i és clar, i ara pues ve el desastre. Ara és clar, habitatges que veus que gent treu els mobles al carrer perquè no pot aprofitar res. tota sèrie de fenòmens meteorològics que encara ens n'hem salvat bastant, perquè això de l'esclafit ens ho van dir moltes vegades, uh-huh. i per sort no ens va arribar a tocar.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí que va tocar.
5: Sí, una mica sí, però no el que podia haver sigut. I bueno, i estem pues, en un moment que, clar, s'hauria de fer una reconstrucció de tot, que és quasi veig que és com impossible, uh-huh. pel dineral que costaria i per la... bueno, que s'hauria de fer una reestructuració de tot tal com uh-huh. està posat ara. Eh?
1: Molt bé, doncs ens anem ja a saber el que es diuen els contertulians. Si tens alguna la pregunta fixada, Isabel?
5: Sí.
1: Llavors vinga, va.
5: Sí, sí. Bueno, que a Tordera, de tota manera, continuem en alerta per aquestes pluges fortes fins dijous, que considerem que el poble està preparat pels efectes del canvi climàtic, però fins a un punt, fins a un punt. Quan diem, pues, quedar-se a casa, pues quedar-se a casa. No sortim amb cotxe, pues no sortim amb cotxe. No anem a fer fotos a la riera, eh? Perquè encara hi ha un nen de 12 anys desaparegut, eh? I dos morts hi han hagut. Per tant, ja no es parla d'un... bueno, d'una tempesta senzilla. No, estem en un punt molt delicat, penso jo. I si les coses no es frenen una mica, podem arribar a tenir encara moltes més desgràcies. Uh-huh. Ens hem de preparar, inclús mentalment, perquè això cada any, segons diu la NASA, anirà a més.
1: A més.
5: Aquest escalfament global pues produeix tot això.
1: Si realment volem reconduir aquest canvi climàtic, estem disposats a canviar algun dels nostres hàbits, que tu també ho has comentat, Isabel?
5: Sí.
1: Encara que això ens costi diners, comoditat i llibertat. Patrícia, va, comença tu.
4: Doncs es veu que no, perquè ja fa anys que s'està parlant de l'objectiu del 2030 i el 2030 el tenim aquí a l'acostat. El tenim a res. Estem al 26, falten 4 anys. A nivell canvi climàtic, o sigui, a nivell planeta, 4 anys no són res. No són res. No, jo crec que no estem a temps de posar remei. Jo me'n recordo de que quan va haver-hi la pandèmia en el 2020, que el món es va aturar durant uns mesos, el món, la Terra, es va recuperar. Vull dir, la Terra és sàvia, la natura és sàvia. Llavors, aquests mesos que va haver-hi peron, que no hi havia tantes emissions de gasos a l'atmosfera, etc, etc, la Terra es va recuperar molt, moltíssim. Vam dir, hi haurà un abans i un després. Que va, sí, hi haurà un després i ha vingut a pitjor. O sigui, no assolirem els objectius que hi ha pel 2030. No els assolirem. I canvi climàtic, digue-li com vulguis. Jo no sóc científica, però escolto parlar científics, no només la NASA, com diu l'Isabel, sinó tots els científics de tot el món. Sí que hi ha algú que diu que no, que això no és veritat, però llavors que expliqui per què no és veritat. O sigui, tot el que estem passant a l'escalfament global, o sigui, aquest estiu les temperatures que hem assolit són rècords cada any, darrere d'any, i l'any que ve encara hi haurà més, i s'està cremant Europa, perquè s'ha cremat Europa, degut a les temperatures. Hi ha hagut incendis, no només a Espanya ni a Catalunya, a tota Europa. Mires Londres, aquell parc on la gent anava a passejar i a estirar-se allà i tal, completament sec, és un desert. O sigui, si no és canvi climàtic, què és? O sigui, que no sé, vull dir que les temperatures, aquests aiguats, abans sí que feia un aiguat a l'any i hi havia inundacions. Evidentment, sempre hi ha hagut zones inundables per lo que heu dit, perquè es construeix allà on no s'ha de construir, perquè les rieres no deixen... o sigui, les rieres tenen el sucus, l'aigua té el sucus.
1: I sempre que hi ha aquestes persones que són els entesos en tot plegat.
4: Sí,
1: va,
4: sí, sí.
1: I
4: sí,
1: donen
4: sí.
1: permisos. Sí, sí. Vinga, més opinions. Endavant.
3: Des del meu punt de vista, crec que és evident que sí que està havent un canvi climàtic. Hem tingut un estiu 2 mesos i mig en temperatures extremes de 30 graus per munt, inclús Barcelona a 40 va arribar, i és evident que sí, que la temperatura del mar està molt alta i tot això ens afecta. I ens ha estat afectant en com? Doncs en molts aspectes, en la vegetació, inclús en el transport. Aquest matí parlaven de Rodalies, que està tot col·lapsat. Vull dir, és que clar...
0: Si no hi ha manteniment...
3: No és el manteniment, tampoc. Vull dir, en el tema vegetació hi estan havent molts canvis, també en els boscos, en els animals, també. Ara, també, a tu, Maria Jesús, per exemple, que no estàs d'acord i t'agrada molt el tema d'animals, doncs s'està donant... s'està elevant l'augment d'insectes i de paparres en els animals, inclús en les persones, infestacions, i que això actualment és que perdura durant tot l'any.
0: No ho veig. Sí,
3: hi ha moltes més, cada vegada van augment. Abans a l'estiu, doncs, clar, les paparres eren principi primavera i res, estiu un parell de mesos. Ara s'allarga fins i tot fins Nadal. Vull dir, i els mosquits també doncs, porten malalties i vull dir, amb aquest tema està clar. Llavors també el tema d'aquí del Maresme mateix, que abans teníem aquí a la vora les maduixes del Maresme, les famoses maduixes del Maresme, boníssimes. Doncs ara, si vas cap a la zona de les Guilleries, Sant Hilari, Coll de Rabell, tot això, estan allà els hivernacles de les maduixes, perquè aquí massa calor extrema no és bo tampoc. En el sector del turisme, també. S'està dient que els turistes, si fa uns anys d'aquests de tanta calor, doncs que canviaran també les seves vacances d'anar més cap al nord o així, perquè està clar que aquí no venen a anar tampoc a passar aquestes calors que no poden ni viatjar enlloc ni veure res. Vull dir, s'han de tancar a casa. Vull dir, hi ha moltes conseqüències que ens està afectant i... És així.
1: Sembla que vol dir alguna cosa. Comentar?
5: A veure, també és un fet el desgel de les glaceres. És clar, això puja el nivell del mar i el mar s'escalfa i es menja les platges. Ens estem quedant sense platges. Perquè no sé, inclús aquest any que estem veient tanta devastació de camins, de molts puestos que eren molt macos, no sé si es podrà recuperar aquelles platges tan boniques que teníem. Serà una mica complicat i costós, però bueno, jo penso que vull ser optimista i que es podran recuperar, però és clar, si l'any que ve tornem a trobar-nos amb el mateix, serà un seguit que no es podrà.
1: Serem realment doncs capaços, disposats a canviar alguna de les nostres hàbits, encara que això ens costi diners, comoditat o llibertat?
2: És evident que hi ha un canvi climàtic. Ara la pregunta és: quina influència té el ser humà amb aquest canvi climàtic? Quin percentatge li atribuïm al ser humà d'aquest canvi? Perquè hem de tindre en compte que només 3/4 parts del planeta és mar, i el ser humà només està en una quarta part d'aquest planeta i fent de les seves. O sigui, té tanta influència el ser humà? Això és el que no tinc tan clar.
0: I no només això, que de lo que hi ha que és terra, una gran part és Àfrica, que és el continent més gran.
2: I l'Amazònia,
0: que també...
2: Que és un pulmó. O sigui, l'Amazònia és un pulmó.
0: Un grupet de res està creant un canvi climàtic.
2: O sigui, això pot tindre un cert percentatge. El que passa que tindrien que ser molt seriosos per averiguar què és, quina influència té. Perquè això és com aquell matrimoni que sempre la culpa la té un. Ara tu tens la culpa de tot el que passa. Tens la culpa... No, la culpa de tot el que passa no la té el ser humà. La Terra és viva. La Terra és viva. I la Terra ha produït glaciacions. Ha produït...
0: Èpoques que la temperatura...
2: L'eix de la Terra està torçat. Per què? Per què està? Té 45 graus, em sembla que té, de desviació. Aquesta desviació un dia es va produir i no la va produir el ser humà. No n'hi havia. Els dinosauris dominaven la Terra i van desaparèixer i mai van conviure amb el ser humà.
1: A veure, no ens descentrem, Jordi, que anava molt bé.
2: Però és que tot això...
1: Serem capaços de canviar els nostres hàbits?
2: És que aquí vaig. És que no és una qüestió de que el ser humà canvi absolutament els seus hàbits.
1: Sí.
2: Perquè no té tanta influència amb el que està passant. En el que està passant. Hi ha molta cosa que és el propi planeta que reacciona. Aquestes tempestes, moltes vegades, hi ha una qüestió de física. L'aire calent puja i produeix aquestes tormentes.
1: Bueno, però això, qui el confusiona, que l'aire calent?
2: Aquest pot ser una petita part. Una petita part. Però a Àfrica no es produeixen aquests aires calents.
4: A Àfrica, Jordi, no hi ha tanta població com hi ha.
2: Per això...
4: I no hi ha tanta indústria, no hi ha malauradament estem parlant d'un país, d'un continent pobre, molt pobre,
2: clar.
4: I no hi ha tantes emissions.
2: I nosaltres,
4: a Àfrica,
2: Europa, que és un puesto petit, ja ho esgarra tot.
4: Està molt poblat, exacte. I ja Estats Units, tot. I Xina, i Rússia, i la Unió Soviètica, bueno, Rússia, perdó, i aviam, no. Jo crec que ja en els puestos petits aquests que vosaltres dieu, hi ha molta població
2: sí,
4: que consumim
2: sí, sí.
4: molt,
2: sí.
4: envers d'aquest continent que tu estàs dient,
2: sí.
4: Àfrica.
2: La ciutat de Barcelona,
4: que són arbres.
2: Té un nivell de població després de Calcuta, és una de les ciutat vella dintre de Barcelona, després de Calcuta té la major densitat de població per metro quadrat. O sigui, sí, és veritat. Això és veritat. Ara, hem de mirar-ho, tots aquests savis que programen aquestes coses...
1: Curiosos aquests, sí.
2: S'han de mirar també, fer una mica de brainstorming amb la població i veure què és el que passa. Perquè si la població només se la criminalitza i no es posen mesures conjuntes de tota la població perquè la cosa vagi millor, això no té arreglo.
3: A mi m'indigna, referent a la pregunta que ha fet la Rosa Maria, que si estem disposats a nosaltres, que sempre repercuteix a nosaltres i tot això. A veure, la naturalesa per si sola no respon. Està responguent per unes causes i... Vull dir,
1: estem nosaltres moltes.
5: Sí.
3: Clar, el que passa que nosaltres, és clar que sí que estem els petits, parlo per mi, o els que estem aquí disposats doncs, a reciclar, els que ens demanin i a col·laborar. Però el que no, els que estan disposats... Els que no estan disposats ja sabem qui són, perquè hi ha moltes... ara mateix ens anem una mica més enllà de Tordera, que no volia marxar, però bueno. A mi vaig estar llegint una notícia que m'indigna totalment. Aquí a la costa del Maresme, a la zona de Sant Adrià, Badalona, allà on hi ha les tres ximeneies aquestes, doncs volen fer 1.800 habitatges en una zona inundable. És una zona que no s'hauria de per què edificar, doncs clar, com que hi ha un banc a darrere que potencia això i aquests grans especuladors i tot això, doncs ho faran, ja està aprovat. Vull dir, què podem fer nosaltres? Si és que, a veure, llavors passa el que passa. Doncs.
1: Anem a escoltar què ens diu la Maria Jesús, a veure.
0: Bueno, respecte al canvi climàtic, ja sabeu que jo no me'l crec. El clima de la Terra ha canviat des de que existim, sempre hi ha hagut temporades, glaciacions que poden tornar, hi ha hagut èpoques en què les temperatures eren el doble d'altes que són ara, i la natura estava més desenvolupada que està ara, perquè els arbres creixien molt més grans, tot creixia molt més. A banda d'això, hi ha més de 16.000 científics confirmen que el canvi climàtic que ens estan volguem vendre no és real.
1: Però per quin motiu fan això?
0: No, perquè són científics i han estat estudiant tots els informes que presenten el panell aquest del canvi climàtic. Són estadístiques que estan manipulades, la majoria, bàsicament. Jo tinc el llibre, el que passa que amb l'ull aquestes últimes setmanes no he pogut centrar-me en el tema, però hi han tenen el seu propi criteri. El CO2 no és l'època en què ha estat més alt, ha estat en èpoques de glaciacions, ha estat molt més alt que ara, i però clar, ens estan culpabilitzant a un petit sector del món de tot el que passa a la Terra. I a veure, a la Terra, el clima ha canviat tota la punyetera vida. Aquí a Tordera hi ha hagut inundacions però inundacions greus. Fa, no sé...
1: Sí.
0: Ara els últims anys no ha passat això.
3: Perdona.
0: Però quin any va ser que va haver una inundació que va morir gent?
1: Uh-huh. Inclús va arribar a mig camí ral l'aigua.
0: I que va... Això mateix. I això ara no ha passat. Hi ha hagut unes grans pluges, hi ha hagut algun problema perquè la gent és imprudent, que això passa a Pineda també, un home que es volia acostar més a la riera.
3: Sí, imprudències.
0: Són imprudències.
3: Per anar a fer una foto.
0: O sigui, no, la culpa no és del canvi climàtic.
3: Hi ha tantes.
0: Ni de res d'això. O sigui, jo bàsicament penso que lo del canvi climàtic és una forma de restringir més la mobilitat de la gent, perquè això és algo que incomoda molt els poderosos, que ens puguem moure lliurement. Ara mateix el tema dels cotxes, del CO2, hi ha un youtuber que ha buscat les estadístiques dels vehicles que més contaminen, i resulta que un cotxe de fa 20 anys està contaminant menys que un d'aquests que ara porten etiqueta zero. Uh-huh. O sigui que jo, per mi, el que és el canvi climàtic que ens han venut és una mica el tema de l'estampita.
2: Una cosa que acabes de dir, que tens una mica de raó amb aquest tema, la mobilitat.
0: La mobilitat.
2: Per quatre gotes t'envien un missatge que t'aterroritza.
0: Sí.
4: Quatre gotes, Jordi, quatre gotes.
3: És evident que aquest cap de setmana hem viscut tres dies molt intensos.
4: Aviam.
3: Sí. I això suposo que tothom ho ha viscut.
2: Després no ha plogut tant.
3: És una llevantada forta, diguem-li així, perquè tampoc són climes tropicals.
1: No ens reunim tots junts.
0: Fa 30 anys.
1: Un moment. En Jordi estava acabant, Jordi?
2: No, que envien missatges quan plou molt i quan no plou molt també.
1: Però perquè fan precaució, Jordi, precaució.
3: Hi ha gent que ho han de repetir-ho, perquè tot i dient un cop encara no s'han
2: sabut. Sí, però de vegades que ho estudiem...
3: Suposo que també es curen amb salut.
2: Perquè crear una por excessiva tampoc es tracta d'això.
1: Bueno, potser s'haurien de centrar més les alertes. Clar, tot això porta diners, amb zones que realment veuen que la perillositat serà molt més alta, no? Perquè, esclar...
3: Bueno, és que...
2: Mira, això ho he dit altres vegades. Quan hi ha una carrera de Fórmula 1, diuen, dintre de 43 minuts plourà, i dintre de 43 minuts plou. Com ells ho saben, i els altres, ara sí, és tan difícil.
1: Maria Jesús, continua.
0: A veure, si són tan savis, per què va passar allò de València? Perquè allà no van alertar res.
3: Estava sopant.
4: Estaven al bot el ventorro dándole que te pego.
2: I els sistemes que tenen la Fórmula 1, perquè no ho té tothom.
0: Sí. No, sí. Bueno, que volia comentar, que fa més de 30 anys estan al passeig marítim de Malgrat, el mes d'agost, es van juntar dos tormentes i per jo tornar a casa caminant vaig haver d'anar amb l'aigua fins als genolls. I no... Bueno, no és l'habitual, no va passar res més.
1: Va ser en poca estona, això?
0: Molt poca estona, va ser, si ja dic, estava al passeig marítim de Malgrat, i jo que vivia al carrer Monturiol, que hi deu haver-hi un quilòmetre i mig o així, quan sortíem del passeig ja sortíem amb l'aigua als turments, i d'aquí cap a la resta del poble estava l'aigua...
3: Què volies dir? Bueno, jo ja m'he descontrolat. Però és que... Però a veure, no. Mira, aquest matí mateix, abans de venir aquí, nosaltres hem hagut de trucar als forestals, perquè ja al vespre, en el balcó de casa meu, hi havia una oreneta, pobreta, que es va deixar agafar com res. L'hem tingut a casa. Vam trucar als forestals, estan totalment col·lapsadíssims. L'hem hagut de portar a l'Hospital de Santa Susana, perquè ens han dit que l'aniran a recollir allà, perquè tenen ara mateix allà és centre d'acolliment d'aquests animals protegits. Nosaltres antigament n'havíem tingut a casa, també. Però ara s'han de portar i ells ja van directament allà per no haver d'estar voltant amunt i avall, no? És molt trist, els animals també estan descontrolats.
4: Estan desorientats.
3: Sí, desorientats.
4: I s'orienten els animals.
3: Ni els mateixos meteoròlegs que comentaves saben ni... Va tan de pressa que tampoc tenen els mètodes per dir... També van confosos, vull dir, per dir, pues passarà això. De vegades sí que l'encerten, però tampoc. Estan ara mateix al dia d'aquests fenòmens que ja ho deien que eren excepcionals, extraordinaris. Vull dir, no ho sabien.
1: Isabel, què vols comentar?
5: Jo vull comentar que, a veure, sí, ara hi ha unes pluges torrencials, però ja hi havien sigut. I que Tordera és un dels pobles que ha fet moltes coses perquè no torni a passar el que va passar en un dia. Perquè es va inundar Fibra Color, en el del pont ja no en parlem, van portar el pont, vull dir, però això s'ha sanat, això s'ha canviat. O sigui, amb les pluges que hem tingut ara, sí que hi ha hagut inundacions, clar, baixos i tot, però en general penso que ara mateix estem aquí, vull dir, i diríem que no ha passat res.
1: De totes maneres, no tots els torrents i el que són aquestes rieres petites han tingut molta cura a netejar-los, eh?
5: La riera d'en Roquet va passar el que va passar perquè estava plena de branques
1: ara
5: i de fulles.
1: Ara molta cura, s'ha de felicitar en el regidor, doncs, que ara s'ha preocupat d'aquest tema.
5: Exacte, perquè això ens ha afavorit molt amb aquestes pluges que encara estem passant, les estem passant. I, bueno, pues, diu molt del poble, la veritat, que...
1: A veure, si demà mateix poguéssim aplicar només una mesura... Tot això aquí, silenciós.
4: Jo ja em vento, Per la pregunta, jo ja em vento.
1: Per ajudar a frenar el canvi climàtic, quina seria?
3: Jo la tinc.
4: No, doncs vinga, va, tira.
3: Doncs no produir tant. I s'ha acabat. No
1: I, bueno, i tu després tindries que estar amb això que deia. La comoditat,
3: no canvia res.
1: La comoditat,
3: no,
1: més llibertat.
4: Això no canvia res.
3: Sí, canvia, sí. Sí, és el que el mou tot. El consumisme.
1: Va, mesura. Tu, consumisme... Vinga, va, qui menys s'atreveix?
4: Sí, no, jo amb això també
3: estic... Intiro sorra a casa meu, eh? Però menys consumisme. Tant tenir de tot, sí, i comprar.
1: No comprar
3: a més, si els diners es quedessin aquí, em sembla molt bé. Però estem comprant i els diners no es queden aquí. Estan a altres països. Vull dir que... No, sí.
1: Total. Va, vinga, qui s'atreveix més, va.
6: Millorar infraestructures.
5: Sí.
1: Però millorar estructures, què representa? Què representa?
6: Infraestructures.
1: Què representa?
6: Pues amb tot el que estan recaudant, en lloc de llançar-ho cap a altres llocs i cap a coses que no ens serveixen de res, potser hauríem de dedicar més a això, a la seguretat de les ciutats, a no permetre construir, com a Andalusia, cada dos per tres, hi han morts per culpa, perquè han deixat construir a dins del que ells en diuen Rambles. Andalusia i Extremadura. Clar, ve una...
1: I Tordera, hi ha bastantes cases cap a la part baixa que diuen que el Tordera no es desembocarà mai allà, però jo no hi estaria passant tranquil·la, la veritat.
6: Perquè fa anys que no hi ha hagut una altra torderada. Si torna amb el canvi climàtic que hi ha ara, potser...
1: Què faries, Benigi Josep? Vinga.
6: Infraestructures? Pues això, pues mirar de fer més desaigües millors, que realment s'emportin l'aigua cap a un altre punt. El riu hi haurien d'haver-hi, com a mínim, perquè això ho fan... A Alemanya està, tots els rius tenen...
1: Com espigons.
6: Parets. Però parets a base de bé, o sigui, formigó, i perquè el riu Main alguna vegada també s'ha desbordat, que és on jo vivia. Però els últims anys no ha tornat a passar.
3: Però fixa't aquí, quan el Glòria, que hi havia el riu, té tendència a seguir el seu curs, això està clar, quan va ple d'aigua. Aquí, quan va passar allò de la Glòria, per on te va desbordar? No per al costat, també, bé, val, sí, també, però normalment segueix el curs d'aquí, del passeig fluvial d'aquí, de Tordera, i ho va trencar tot i cap
6: clar,
3: aquí.
6: Clar, però perquè no està bé.
3: Perquè és la curva que fa.
6: Perquè s'ha de fer bé.
3: Cap aquí, sigui... però, i veus, per aquí hi ha paret, com dius tu, i per allà no.
1: A veure, és que precisament es va fer, això ho va fer un regidor, potser no ho diré ben bé, a veure, que me perdonin, que quasi en el pont on quasi arribem a l'estació se va fer allà com una divisió del riu, perquè si per exemple anava molt caudalós, doncs es desvies cap a aquella zona, però aquella zona està tan plena d'arbres...
2: És que això és un dels punts, neteja. Neteja, sí, la neteja és fonamental.
1: Sabeu on t'ho vull dir, exactament?
4: Sí, els aiguamolls. Sí. Bueno, és que Tordera està...
1: No, no són aiguamolls. És a dir, veus la Tordera i després hi ha aquest braç que ve a passar per sota del pont abans d'arribar-la a l'estació.
2: Fer una espècie de delta.
3: Sí, jo sempre anava plena, quan plou molt s'omple també.
4: Una riera del riu La Tordera.
1: Sí, que es pogués desviar per allà, eh?
6: I netejar els boscos d'arbres caiguts, que per cert aquesta setmana estaven a l'Ajuntament en el camí que tenim al costat de la riera, perquè s'ha enfonsat i a més hi havia arbres caiguts i han vingut amb màquines a treure'ls.
2: Però tot això s'ha
6: després de que ha passat.
2: És que s'ha de sanejar, que això. Quan hi ha un arbre que té un perill de caure perquè ja està mig mort, aquest arbre s'ha de netejar, s'ha de treure. Totes aquestes coses són impediments que després hi han quan l'aigua baixa. I això s'hauria de...
3: Sí, ara aquí la zona que es va cremar, de la zona que es va cremar aquí de... S'ha acabat?
2: Sí.
3: Vale. La zona que es va cremar d'aquí del... cap a l'Empordà, és que pensava que l'havies acabat. L'aigua baixava totalment grisa de la cendra dels boscos, la gran neteja que ha fet. I de les gavarres. Sí. Tot això és...
6: Jo he vist pels,
3: les conseqüències també del canvi climàtic, els incendis...
6: Baixar troncs enormes.
1: A veure, la Patrícia i l'Isabel, que és la que ha portat el tema, què faríeu si demà doncs poguéssim aplicar una mesura per ajudar a frenar aquest canvi climàtic?
4: Ara mateix. Doncs la industrialització, com ha dit la Montse, és molt important, perquè ara que estem parlant de posar arreglar coses perquè estem ja d'alguna manera constatant que hi ha canvi climàtic. Estem dient netejar rieres perquè no es desbordin, posar mus, o sigui, llavors, abans d'arribar aquí, abans de posar això, què hem de fer per solucionar aquest canvi climàtic? Buscar les raels d'on ve, a part de que la Terra és cíclica i cada 8 milions d'anys, jo què sé, m'ho invento, ha de passar alguna cosa, perquè el tema de la glaciació no hi havia humans. Vull dir, clar, sí que poder d'aquí 10 milions d'anys passa alguna cosa. Uh-huh. Bueno, tornen els dinosaures. Pot ser, ningú pot dir que no. Però ara, actualment, el que està clar és que hi ha un escalfament. Vull dir, el mar està pujant, que és el que deia la Isabel, que ens ha explicat, està pujant 2 graus o més a l'any i espera que encara pujarà més. Sí. Tot això, per què passa això?
1: Què faries tu?
4: Doncs, demà, parar la industrialització.
1: Per exemple, hi
4: ha països d'Europa que ja estan prohibits els vols entre ciutat i ciutat que durin menys, no sé, ara m'ho invento, de mitja hora. Agafar avions, per exemple, que el que deies de la Maria Jesús de la mobilitat, què guanyen els països amb tallant-se la nostra mobilitat? Si a més els interessa, contra més avions agafem, contra més anem a visitar-los, contra més despesa fem amb aquests països que comprem, que tal, els països els interessa que ens belluguem.
3: Cap aquí, cap allà.
4: Clar, sí, però, contra però, més viatges i fem i més calés deixem.
6: A veure, l'agenda 2030...
1: No, que... la Isabel, que no ha comentat això mateix.
5: Penso que tot això ve de l'emissió de gasos contaminants, com és el CO2. Doncs el que hauríem de fer ja és baixar això, però és molt difícil. S'han posat cotxes elèctrics i resulta que no hi ha prou electricitat per abastir tota una plantilla de cotxes elèctrics.
1: I que gasten aigua, diu, eh?
5: Exacte.
4: I les bateries després per reciclar és molt més complicat que no fos un cotxe de benzina.
2: És que ens hem centrat en els automòbils.
1: Un moment, que acabi l'Isabel, perdó.
5: Sí, perdó. No, que volem posar pedaços que no és... O sigui, si s'ha de veure el que contamina més... Penso que s'ha de pensar en la indústria. Sí. Els avions també contaminen.
1: Tant,
5: moltíssim. Per tant, tot és anar en el fons de lo que està produint tot això, que és l'escalfament. L'escalfament de la Terra es produeix pels gasos aquests que emitim.
1: Però bé, amb tot això que dius, Isabel, i que també ho comentat, perdrien comoditat i llibertat, eh? Bueno,
4: Sí. Bueno, perfecte.
1: Sí.
6: El CO2...
2: Sí, però sempre paga el mateix. O sigui, ara ho centren en els vehicles. I la indústria, doncs, produïm un altre tipus de filtres, un altre tipus de coses, perquè la indústria no es podrà parar. La indústria no es podrà parar.
1: Clar.
2: Ara, la indústria, que produeixi menys gasos, la indústria. Exacte. Això sí que es pot fer.
1: Hauran de canviar el sistema, els enginyers i tot això.
2: El sistema de producció haurà de ser menys contaminant.
3: Sí.
2: Això sí, però això és una possibilitat.
1: Marisa Jus, crec que vols dir.
0: Dues coses. El CO2 és el gas de la vida. Sense CO2 no hi hauria arbres. Els arbres, les plantes, necessiten el CO2 per viure. Hi ha hivernacles on hi posen més CO2 perquè les plantes creixen millor, més grans i amb més
3: aquests
0: bon gust.
3: Aquests hivernacles s'han de regar, eh? Això és més consumisme, bueno, més gasto d'aigua.
0: Vale. Bueno, pues, però el CO2 que tenim a l'atmosfera el necessitem. El necessitem també nosaltres, perquè si no viuríem.
4: Però amb una mesura.
5: Clar.
4: Amb una mesura.
0: Però és que
4: el que s'està fent el CO2 és que s'està disparant. Llavors ja una cosa que pot ser beneficiosa per nosaltres s'està convertint en tòxica.
0: I una altra cosa, el canvi climàtic, des de quan va ser el senyor aquest americà que va dir que van crear aquest panell del canvi climàtic, i llavors no hi ha hagut, els científics, i importants que estan en contra d'això s'han silenciat. Hi ha hagut un que va ser Premi Nobel, que va retornar el Premi Nobel perquè no volia saber, perquè no volia estar en aquest grup, i a més hi ha hagut altres científics que els han ficat en el grup dels que creuen en el canvi climàtic i que han reclamat i han dit que ells mai a la vida estan d'acord amb això.
1: Vaja, esteu disposats tots els d'aquesta taula no a consumir tant, i que, doncs, si perdem comoditat també ho accepteu, i si també accepteu que perdreu llibertat també ho accepteu. Esteu així, no? Home, jo entenc això.
3: Està clar que aquests fenòmens que ha passat ara, de torrencials i això, cada vegada són força més freqüents. Doncs cal canviar el xip ja. Sí, s'ha de canviar el xip.
4: Però tots. Vull dir,
3: no us veig els d'aquesta taula.
0: Una cosa que m'ha quedat.
5: Això és lo difícil. Això,
3: no ho faran.
5: Que això és lo difícil, que ens poséssim tots d'acord. Bueno. No solament ni parlem de Tordera, ni parlem de capitals, parlem de tot.
1: Bueno, si
5: de tot
1: en
5: general.
1: Les multinacionals, això.
5: Exacte.
1: Han de posar les piles, no?
2: Ara ha sortit a reluir l'aigua.
5: Sí.
2: L'aigua. O sigui, el problema no és l'aigua. El problema no és l'aigua, el problema és tenim aigua de sobre. Potabilitzar l'aigua que no potabilitzem de moment. Per què no estudiem això?
1: Escolta'm,
2: I no ens faltarà aigua perquè tres quartes parts del planeta és aigua.
1: Ara segurament algú dirà, ostres, podrien tornar a fer com a l'època d'en Franco, tanca els ulls ara, però tots no veus.
3: No, els
1: famosos, com se diu d'això, els pantans.
3: Però no es van fer les sequeres, no us en recordeu que estaven ben secs els pantans, també.
4: Estaven fets, sempre.
1: Ara, amb tanta aigua, si fan més pantans, podrien...
4: Els pantans no els va fer Franco, els van
2: inaugurar. Era Paco el Rana. Era Franco. Paco el Rana.
0: Respecte al que ha dit la Patrícia de la mobilitat, que no és veritat. L'agenda 2030 ho deixa ben clar, que el que volen és reduir la mobilitat i crear zones de, com en diuen, en què tu tinguis més a prop tot i que no et puguis sortir a fora a comprar si...
1: Menys sociabilitat, doncs.
0: Menys.
1: Mare meva,
4: jo no crec que això és obert.
0: Això no. Està la gent de 20-30.
5: Això no.
4: De 20-30 que hi ha 20 anys.
0: La gent de 20-30...
4: De 20-30 anys.
5: No, sí. Encara menys.
0: Suposo que sí, 20-30. Des del 20
4: o des del 2030.
2: Del 2030.
0: L'agenda es diu Agenda 2030.
4: Justament... Sí, vale. Però justament jo crec que la gent el que vol és bellugar-se més, sí. I no ho està aconseguint.
0: No només sortir això, també que la gent gran fem nosa.
1: Ah, sí,
0: que ja han viscut prou i que potser que... Bueno, que desapareguem.
4: No.
5: Jo penso que la gent gran sempre fa falta.
3: I tant, l'experiència.
5: I quan una persona diu, per què estic aquí si jo ja estic malalt? Faràs falta per alguna cosa. Segur. Per fer companyia, inclús.
0: Jo no estic d'acord amb això. Jo no estic d'acord.
4: Home, m'ho suposo, perquè tu ja estàs aquí, ja estem. Tots els que estem aquí més o menys ja estem allà, eh?
0: Però és el que diu l'Agenda 2030. A més, està imprès.
3: Autopista.
1: De totes maneres, hi ha uns fullets, hi ha uns llibrets, que es deia Selecciones, em sembla, que ja parlava que anys a venir la gent només viuria sola, estaria sola, no buscaria parella, és a dir, la societat, ja parlo de molts anys, Jordi, que aleshores ja comentava que això arribaríem a aquest punt. Companys, com tertulis. Hem estat, ho hem arreglat
5: tot. Molt bé, molt bé.
1: Isabel, gràcies per estar aquí, portar aquest tema.
5: Gràcies,
1: Jordi,
5: a vosaltres.
1: Gràcies, indispensable. Maria Jesús, ens agrada veure-te tan bé, veure-te...
4: Físicament.
1: No ens miris gaire, perquè després es veuràs massa. Montserrat, gràcies. I Patrícia, ens agrada per estar aquí. Adéu-siau.
4: Adéu.
7: Infopodcast Tordera.
8: Hola, dimecres 7 d'octubre. Les tres paraules del dia són recuperació, responsabilitat, inscrits. Recuperació. Tordera continua les tasques de neteja, recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes. I el Consell de Ministres aprova dos nous decrets d'habitatge que la regidora d'Habitatge Tordera, Jennifer Jansa, veu com a eines clau contra l'especulació. Responsabilitat. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, apel·la a la responsabilitat ciutadana davant l'estacionament indegut a les voreres del carrer Gaudí. I l'estació de Tordera, un dia més sense trens, els usuaris de tren es veuen empesos a fer ús del servei de carretera. Inscrits. Crida a ampliar els participants per la sardana gegant del 50è aniversari de la nostra dansa, que ja frega els 500 inscrits. I el govern aprova un paquet extraordinari de 75 milions d'euros en ajuts per pal·liar els danys dels aiguats. I la Fira de Nadal de Tordera ja té data, 28 i 29 de novembre, als jardins de l'alcalde Sagrera. Tordera continua les tasques de neteja, recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes. Les tasques es concentren ara a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Xavier Pla, regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
9: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en el primer moment, de resoldre-ho. Ara estem, doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
8: Avui es celebra el Dia Mundial del Treball Decent i el Dia Mundial del Cotó. Avui és la Mare de Déu del Roser. Falten 18 dies per al canvi d'horari, falten 5 dies per al proper 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem una jornada amb cel clar la major part del dia. Malgrat això, de cara a demà, torna el canvi de temps amb precipitacions que poden tornar a ser intenses. A l'hort és un moment clau per plantar alls, espinacs, faves, pèsols i cebes i recollir les últimes mongetes i carbassons. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere, recollida de poda i voluminosos a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa, Vallmanya i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. La Tordera baixa a 11 metres cúbics per segon i amb uns 61 centímetres d'alçada. Fa un any explicàvem que Comissions Obreres denunciava la falta de voluntat de l'Ajuntament per negociar les condicions del personal laboral. Fa 5 anys naixia la Societat de Protecció i Conservació del Montnegre i fa 10 anys l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, no compartia els motius de trencament del pacte amb el partit Som Tordera.
7: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
5: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera.
7: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: Sense més preàmbuls, en 6 minuts que passen de les 12 després d'aquest bullet informatiu, tenim aquí el portaveu, Toni López, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: El portaveu d'en Tomàs de la Tomassa, que aquest preia a veure cada dia, els hi passen coses. Jo no sé com és que t'ho escriuen tot, per això, Toni. Tu creus tot el que t'explica?
1: Eh? Jo sí, sí, sí. Perquè els conec de tota la vida.
0: Ah, bueno, si jo
1: tota
0: no,
1: la vida
0: jo
1: aquí
0: no.
1: A Tordera.
0: Ah, vale, molt bé. Ah, clar. Però, esclar, jo...
1: Com bé, que... fins ara havíem explicat que vivien a un pis de Tordera.
0: Sí.
1: Però una urbanització de vidreres, sí, tenen una casa.
0: Ah, mira'ls ells, no?
1: Sí, perquè ell ja vam explicar que havia sigut administratiu d'un lloc públic.
0: Sí.
1: No direm el lloc,
0: sí,
1: públic, perquè sí, la gent, sí, no sàpiga qui és. I la Tomasa era d'una agència de viatges.
0: Ah,
1: per tant,
0: val.
1: Entraven dos sous a casa bons, i han pogut doncs estalviar una mica.
0: Bueno, per això t'he dit que tenen molta confiança en tu, que t'ho expliquen tot. Va, vinc, explica'ns el que t'han dit, aquesta
1: doncs
0: gent.
1: Doncs mira, aquesta setmana els ha entrat l'aigua a casa.
0: Oh! Bé, tu aquí, no podien ser menys, eh?
1: Diu la Tomasa que va cridar, Tomàs, Tomàs, baixa ràpid al baix a casa. I en Tomàs, què passa, Tomasa? Has vist un ratolí? Pitjor! Ens ha entrat l'aigua. Mira com tenim el terra. I en Tomàs, mare meva, però si jo ahir vaig deixar tot ben tancat a pany i forrellat.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: I ara què fem? Agafo la fregona? La fregona? Agafa la barca, diu la Tomasa. Doncs mira, que jo sempre havia somiat tenir una casa amb piscina. Sí, però no al menjador, Tomàs. Bé, almenys els peixos ja no hauran de sortir a passejar. Deixa't de peixos i, sobretot, no entris a l'aigua si hi ha electricitat a prop.
0: Ai,
1: primer, la seguretat.
0: Tot això li deia la Tomasa, no?
1: I després ja salvarem els mobles.
0: Ah, quina dona més prudent, per sí, això, sí, eh? Aquest en Tomàs ja devia fotre-se per allà dintre.
1: Clar,
0: sense
1: en Tomàs serrat... és molt de fer moltes coses. I és que, com diria el narrador, quan plou amb molta intensitat, l'aigua pot entrar en baixos, garatges i habitatges en pocs minuts. Davant d'una inundació, la prioritat sempre és posar-se en un lloc segur i no arriscar-se per salvar objectes.
0: Ah, molt bé, no?
1: Això és el que ens han dit avui en Tomàs i la Tomàsia.
0: Ho van solucionar-ho bé, tot el tema de l'aigua, els van ajudar els bombers o no?
1: Continuarà.
0: Va, molt bé, això m'ho explicaràs un altre
1: clar,
0: dia.
1: Clar, això t'ho explico, això. Si,
0: molt bé,
1: si no...
0: Toni, moltíssimes gràcies per fer-nos de portaveu, per explicar-nos allò d'aquesta parella. S'ha pogut una cosa més, eh? De tenir una casa amb una organització. Ara que no ens ho sé
1: ningú. De vidreres, eh? De vidreres.
0: Ara que no ens ho sé ningú. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, si han treballat tots dos tota la vida, tots
1: tota
0: ho mereixen, eh?
1: No tenen fills?
0: Ah, doncs clar, no tenen fills també, esclar. Bueno, Toni, moltes gràcies, eh?
1: Vinga, a
0: fins la propera. Adéu, bon dia.
2: Ara i aquí.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: bé, la sintonia que ens dona peu i entrada a saludar amb una bona cuinera, que la tenim entre nosaltres, una dona que coneix molt bé doncs, tot el que hi ha en els fogons, coneix molt bé els productes i també la creativitat, que és una manera d'entendre la vida. Doncs bé, avui doncs, tornem a saludar la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: I mira, Joana, tu sí que avui tens ganes de parlar d'un indret.
1: Sí.
0: I jo he buscat això de l'estrella Michelin, el que cal perquè els hi doni una estrella. Ui. Tu ho saps?
1: No, però moltes coses els hi deu caldre, eh?
0: Mira, ara,
1: i per conservar-la encara més.
0: Mira, ara t'ho vaig a dir una mica, jo t'ho vaig quedar parada. Diu, la Guia Michelin treballa amb inspectors professionals que van de manera anònima, com qualsevol client. Reserven amb un nom fictici, mengen i paguen la factura. Sí. I què miren? Diu, miren, una, la qualitat dels ingredients, que el producte sigui bo i estigui ben seleccionat. Mm-hmm. Dos, el domini de les tècniques culinàries, coccions, textures, salses, punt de cocció, que la tècnica estigui realment dominada. I això no sé com ho poden veure. L'harmonia dels sabors, que els plats tinguin equilibri i que els sabors funcionin conjuntament. La personalitat del cuiner. La cuina ha de tenir identitat pròpia, no es tracta simplement de fer plats molt sofisticats, sinó que hi hagi una manera particular d'entendre la gastronomia. I la regularitat, i aquesta és probablement una de les claus. No n'hi ha prou en fer un sopar espectacular. Michelin visita el restaurant diverses vegades i comprova que el nivell es manté sempre igual.
1: Sí, sí. Això ja, i més o menys ho sabia, això que hi van els inspectors i no s'identifiquen i paguen la factura com tothom, tot això, sí, ells no saben mai qui hi ha.
0: Sí. Aquí hi ha, doncs, aquesta cosa tan interessant, els inspectors hi poden anar tantes vegades com consideri necessari, en diferents moments, i fins i tot diferents inspectors poden visitar el mateix restaurant, després posen les experiències en comú. I bé, la decisió final diu que no depèn d'una sola persona,
1: no,
0: això està molt bé.
1: No, no, en diversos.
0: Sinó que es pren entre tots.
1: Una periodista culinària a vegades també hi va.
0: Sí. La decoració i el servei, això també hem de dir que
1: també compta.
0: Que també hi compta, el luxe del local, o que el també porti guants blancs, no són els que donen estrella. La Michelin afirma que l'estrella es concedeix per la cuina i pel que hi ha el plat.
1: Sí. Això sí, ja ho sabia.
0: Quan un restaurant aconsegueix una estrella Michelin, què passa més? Tenir una cuina espectacular o ser capaç de mantenir aquesta mateixa excel·lència cada dia? Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: Joan,
1: perquè
0: si
1: llavors veuen de cap d'un any o dos i van intentant donat i veuen que no ha seguit el que ells tant al principi, te la treuen. Escolta. Llavors és com te diuen, doncs els hi han tret l'estrella.
0: Ah, però escolta, per està bé, això.
1: Sí. Però bueno, has de tenir una bona, un bon nivell, per tenir una estrella.

0: A veure, avui d'on tens vols parlar?
1: Bueno, avui, sí, sí, per acabar una mica el recorregut, aquest d'Olot, que l'altre dia vàrem anar a la Feixada d'en Jordà, sí, per agafar gana i anar a aquell restaurant. Avui us vull parlar del restaurant La Moixina.
0: Moixina, aquest nom és maco, eh?
1: Sí, aquest restaurant resulta que porta bé d'aquest nom, perquè resulta que hi havia un aiguamoll molt gran, un llac, uh-huh, i un aiguamoll molt gran, i era un puesto molt rònic, el que en diem nosaltres, un rònic, allà on estava, eh? I llavors al costat hi havia també una casa d'aquestes pairals gran. Uh-huh. Justament, doncs, aquí, quan va venir l'erupció del volcà Croscat, va absorbir tot l'aigua i aquest aiguamoll i aquell llac que hi havia van quedar sense aigua perquè el volcà ho va absorbir. I llavors va quedar una mica de ratxolí. Uh-huh. Llavors, en aquest ratxolí, què van fer-hi? Com que llavors és un puesto humit, l'aigua va anar brollant, però només com una mica d'aigua moll molt petit. I aquí van fer la font, aquesta, la Moixina.
0: Ah, molt bé, molt bé. I ho diuen perquè li van posar Moixina o què?
1: Sí, perquè estava just en aquest aigua moll que se'n diu, que vol dir aigua moixons, moixons. Aigua moixons li van posar font Moixina.
0: I llavors moixons que no són bolets, això.
1: No, moixons és l'aigua.
0: Vale.
1: En el puesto que està.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, aquí, aquesta font té 7 brocs, eh? I està al costat d'una altra font que també és molt popular aquí a Olot. I just en aquest paratge mateix, en aquest paratge, és un paratge molt maco, que tots els pintons d'Olot hi han anat per dibuixar-ho i tot això, perquè a l'escola d'Olot també hi han anat molt els nanos i tot això per agafar, o sigui, pel lloc que és. I aquest paratge el van declarar l'any 1945 paratge artístic nacional.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: O sigui que està protegit,
0: preciós,
1: és un paratge protegit.
0: Ai, que maco, no?
1: Bueno, i del que us vull parlar és d'aquest restaurant, que el restaurant es diu La Moixina. Doncs està al costat d'aquests aiguamolls, i per això hi van posar aquest nom.
0: Molt bé, molt bé. Com és l'entrada del restaurant, Joana?
1: És un restaurant clàssic. Uh-huh. Un restaurant centenari. Fundat l'any 1890. 1890. La trajectòria d'ells ha anat evolucionant i han fet tot cuina volcànica i de la Garrotxa. O sigui, ells s'han dedicat a tot això. La masia, abans era una masia, uh-huh, i aquesta masia, allà n'hi havia moltes de masies, eh? Perquè si t'has fixat com hem anat parlant aquests dies, tot eren moltes masies,
0: sí,
1: que els havien,
0: sí, sí, sí,
1: transformat en...
0: Està bé, eh? Que ho sàpiga conservar, sí, i arreglar una mica.
1: Els han conservat, eh? I l'han arreglat així. Llavors, aquí justament en aquest paratge, era el que en deien el bressol de la burgesia artística. Perquè hi venien molts artistes.
0: Bueno, el que després de pintar, tot allò...
1: I llavors,
0: no?
1: També hi venia molta gent a estiuejar. Era un puesto d'estiueig a Olot, de molt d'estiueig abans. Que ara no ens conformem d'anar a Olot, sinó que agafem un avió i ens en anem.
0: Sí,
1: a 3 o 4
0: sí,
1: hores o 25 sí, hores d'avió, sí. I resulta que hi ha el mateix quasi bé que aquí.
0: No, i tant, no, i tant.
1: I llavors, ells tenen la tradició, ells tenen una cuina casolana, una cuina de proximitat, com els fesols d'Olot, que és la part, les patates d'Olot, també, i llavors una carn rostida, un arròs estil Moixina, o sigui que han conservat tot el que és tradicional d'ells.
0: Així és això, Joana, però el que dius ja és d'avis i de generacions anteriors, eh?
1: Sí, generacions anteriors, sí, sí, sí. Sí, perquè fa l'any 1890, mm-hmm, o sigui, el 1890 hi havia aquesta masia, i llavors la van anar transformant en restaurant, i llavors aquesta ja, no sé si hi ha la quarta generació que ho porta.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí, i els plats són tots aquests que diu, també fan un menú assequible, fan carta, fan festes, fan casaments, fan de tot.
0: És un restaurant tot a peu pla o és en doble planta? Com és?
1: Jo he estat a baix a lo que és lo rústic, al peu pla, uh-huh, però a la primera planta també hi ha una sala gran per fer events perquè abans aquestes masies, que eren habitacions no molt grans, i els han adaptat, i llavors a la part de dalt ho tenen per fer events, per fer casaments, sí, sí, o per fer reunions d'empresa, de o per fer aquestes coses.
0: Aquest arròs a la Moixina t'has entrat una mica de com el fan?
1: No, aquí jo no n'hi he menjat d'arròs, eh? No n'hi he menjat.

0: Però, esclar, arròs a la moixina té que ser també un arròs que no és allò simplement fet amb una mica de tocino i peix, sinó que deuen tenir algun punt essencial.
1: Llavors també fan un altre arròs, que ells el nomenen amb l'arròs de pals, que aquest el fan, és un arròs caldós amb ceps i gambes. Si t'agraden els ceps...
0: Sí. Ui, ha de ser fort,
1: El cep és una mica fort, Hi ha persona que no li senta gaire bé el cep. Però, sí. I llavors els peixos, també el calamar a la romana, fan el xai a la brasa, que també d'allà, d'Olot, d'allà. I moltes coses més.
0: Molt bé, deixem un petit espai per escoltar una miqueta de música i ens posarem ja directament amb aquesta nostra gran cuinera de la ràdio, que és la Joana Molins.

I bé, sí que ja estem a punt d'escoltar aquesta recepta tan única, especial, que els enviem des de la ràdio, perquè la Joana sempre la tenim puntual a la cita de cada dimecres, amb aquests fogons i davantal. Me'l poso de seguida.

0: nosaltres. Bé, Joana Molins, bon dia novament.
1: Bon dia, bon dia.
0: I sí que hi ha, a veure, tu m'has obligat ja a posar-me davantal. Jo...
1: Sí, ara sí, ens hem de posar davantal, perquè, bueno, sembla que la fresca arribarà un dia o un altre, perquè sí. Ahir mateix ens fogava amb cara de calor.
0: Sí.
1: I hem de començar a fer els plats de temporada.
0: Molt bé.
1: Els plats de tardor.
0: Ja ens portaràs algun plat amb castanyes, que aquí ja patirem, perquè a mi no...
1: No.
0: A mi no em queden gaire bé, perquè me queden fortes les castanyes. Bueno, ja el dia que portis la
1: receta
0: ja m'expliques.
1: La
0: recepta
1: de les castanyes ho explicarem.
0: Vinga, què
1: doncs,
0: ens portes avui, Joana?
1: Us porto, i com que és temps ja de bolets, ja comencen a haver-hi rossinyols.
0: Oh, sí,
1: sí,
0: que bons!
1: I els rossinyols són molt bons. Doncs us porto ossobuco amb rossinyol.
0: Oh, que bo. Sí. Sembla una mentida. A mi m'agrada més el rossinyol que el pilatell i el rovelló.
1: Bueno, el rossinyol per guisar és molt bo, eh?
0: Però té un gust.
1: Perquè... Ja està per fer saltejat amb una mica de botifarra o salsitxa.
0: Sí, sí. Altra, queda... Així és, m'agrada.
1: Que és bo? Sí. I una torrada ja en tens prou.
0: Ja deia, ho m'agrada més bé. Molt bé, molt bé.
1: Doncs avui us vull parlar de l'ossobuco, que ossobuco en català també està ben dit, eh? Perquè no és que sigui... perquè, o sigui, aquesta part d'aquesta carn de vedella... És el que en diríem nosaltres el gerret.
0: Sí.
1: Quan nosaltres comprem una carn per estofar, diem, volem gerret. És el mateix que l'ossobuco. El que passa que el gerret és de la mateixa part de la vaca.
0: Sí.
1: És després de la cuixa, un tros de carn que hi ha. El que passa que un és desossat i l'altre és amb os.
0: Uh-huh.
1: Llavors el dos el treuen junt amb l'os i el tallen travesser.
0: Ah, molt
1: que
0: bé.
1: Llavors hi queda l'os del moll.
0: Sí.
1: Que és el que diem, que don aquesta gelatina.
0: Però normalment, Joana, això ho encarregues? Perquè
1: no, ara se'n troba, eh?
0: Sí?
1: Se'n
0: bueno,
1: troba bastant. Bueno, no, vull dir, sí, se'n troba. Doncs llavors això doncs, és el que dona aquesta gelatina en aquesta carn.
0: Uh-huh.
1: T'ha d'agradar la gelatina i t'ha d'agradar una mica, no un nervi, no hi ha nervi, però t'ha d'agradar aquest tipus de carn, perquè hi ha persona que tot això ho treu.
0: Ah,
1: clar, llavors... Bé. No té sentit, vull dir, el bo és que t'agradi aquest
0: clar,
1: tipus de
0: clar,
1: carn.
0: Clar.
1: I llavors, doncs, tu, si llavors no vas comprar amb l'os, com vas a la carnisseria, demanes el gerret. El que passa és que és una carn que s'ha de...
0: Perdona, el gerret, però tu li has de dir que vas al gerret amb os, o no?
1: No, això és ossobuco. Tu ja el veus allà, avui ossobuco, que és el gerret.
0: Val.
1: El gerret. Ara, si tu no el vols amb os, perquè, esclar, pagues l'os i l'os pesa, eh?
0: Clar. És un ruixudet, eh?
1: És
0: ruixudet. I a dintre ple.
1: I a dintre ple. Doncs llavors has de demanar el gerret per fer un estofat amb patates,
0: sí.
1: O per fer un estofat amb rossinyols, però que no hi hagi l'os, eh? Llavors és el gerret. Llavors, doncs, agafaríem... Aquesta carn és una carn que s'ha de cuinar molt de rato, això sí, perquè sigui tendre. Perquè si tu la cous poc i et queda dura, no.
0: Fa servir... Eh?
1: Sí, ara explicarem.
0: Olla express, sí?
1: Sí, aquest cop
0: sí. Bueno,
1: va. Llavors jo, per quatre persones, hem agafat quatre talls de ossobuco, perquè en un per cada un n'hi ha de sobres, eh? Perquè primera que és gruixut, uh-huh. I segona que són grossos, eh?
0: Val.
1: Quatre talls, un per cada un. Un quart de quilo de rossinyols, 250 grams, la ceba per fer aquest sofregit, perquè tot és un sofregit, la tomaca, o pebre vermell dolç, un bon raig de vi ranci, oli, sal, pebre normal, aigua. Aquí jo hi vaig posar aigua, perquè mira, ara ha arribat un moment...
0: Has trobat raro que diguessis aigua, Joana.
1: Ha arribat un moment que aquestes carns, i això m'agrada més amb aigua que pas amb suc de pollastre o tot això, perquè trobo que no... disfressa una mica el gust de la carn. L'arròs sí que m'agrada un bon fumet, o...
0: sí.
1: Però amb això hi vaig posar aigua i em va quedar fantàstic, eh? Una mica de farina per enfarinar, alls,
0: uh-huh.
1: I per la picada posarem all, julivert i ametlles.
0: Molt bé.
1: Llavors jo, com que aquest tall ja sé que costa, i poder l'hauria tingut que tenir dues hores al foc amb la
0: dues
1: paella.
0: Hores?
1: Sí, si tu el fas al foc teu, dues hores no ho treu ningú, eh? Doncs llavors jo el que vaig fer va ser vaig agafar l'ossobuco, primer el rento. És que jo la carn... Miren, menys el xai, no sé què passa, no el rento, el xai i la brasa. No sé, perquè podem pensar en que la brasa ja ho cou.
0: Mm.
1: Però tot l'altre sempre ho rento.
0: És dir, tocino, la costella de tocino...
1: Jo el rento.
0: Tot ho rentes.
1: I ho xugo, llavors, amb un paper
0: sí,
1: de cuina.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I vaig salar, primer de tot sal pebrat, una mica de sal i una mica de pebre negre. I llavors vaig tenir un plat amb farina i el vaig passar per farina, però no molt.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: No
0: molt.
1: Bé,
0: molt bé.
1: Llavors ja tenia una paella una mica ampla, que a mi cabien aquests quatre talls tots, i el vaig passar, però el vaig passar de manera que, passat d'un cantó i de l'altre, quan el vaig posar en un bol per reservar-lo per després tornar-lo a posar, va quedar sortir sang i tot el suc de la vedella, que això és l'ubó.
0: Ah, bueno, és clar.
1: Perquè, és clar, tu no l'has recremat, aquesta vetlla, només l'has sellat, sellat perquè s'aguanti.
0: Sí, sí.
1: Però
0: sí.
1: No t'ha quedat, perquè si no llavors és com la carn queda tan dura.
0: Bueno, i també potser, segons com, potser es desfà algun tros, no?
1: Exacte. Llavors, en aquesta mateixa paella, què vaig fer? Si vaig veure que hi havia una mica massa de farina, vaig agafar el colador petit i ho vaig colar. Perquè no, el sofregit no me quedés negre o no se m'enganxés. I en la mateixa paella aquesta vaig fer el sofregit.
0: Està bé.
1: Com sempre, agafem la ceba, l'enrossim, que és el primer que hem de fer. Una vegada la tenim ja ben rossa, llavors hi posem aquesta prei de cullerades de tomàquet, o tomàquet natural, el que vulguem. Llavors hi posem aquí una mica de pebre vermell, un bon raig de birranci, i deixem que s'evapori una mica. Vaig agafar l'olla de pressió, i aquest sofregit el vaig tirar a dins l'olla de pressió.
0: Però escolta, digues.
1: Vaig engegar el foc, l'olla de pressió. El vaig deixar, 2 minuts, que ja que agafés temperatura, perquè no quedés fred. Vaig agafar l'ossobuco i el vaig posar aquí dintre.
0: Escolta'm una cosa. A veure, la teva olla de pressió, perdona que em pregunti les estres que tens a casa teva, és que és molt ample, perquè jo la meva olla de pressió... No. Perquè, esclar, a mi me quedaria els talls...
1: Una sobre l'altra. Sí. Llavors jo els vaig anar passant en compte, primer un, després l'altre, i com ho vaig tenir tot passat, ja tenia l'aigua calenta, sempre hem de dir aigua calenta, i vaig tirar l'aigua, però poca quantitat d'aigua, perquè pensem una cosa, l'olla de pressió no se'n veu d'aigua.
0: És complicat,
1: el que és més complicat és això, trobar la mesura. Jo n'hi vaig posar 3/4 de litre.
0: Sí.
1: 3/4 de litre. I llavors ja tenia la picada feta, aquí en l'olla aquesta, i vaig posar una mica darrere de farina, abans de posar-hi la subuca, perquè me quedés el suc espès.
0: Però la farina que la vas posar desfeta amb l'aigua?
1: La vaig sofregir una mica en aquest sofregit. Sempre sofregiu-lo una mica.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè així té gust de cru.
0: Està bé.
1: I llavors hi vaig posar l'aigua, ho vaig remenar bé perquè no se m'enganxés, i vaig tirar aquesta picada, vaig tancar l'olla i vaig comptar mitja hora, 30 minuts. De cap de 30 minuts vaig tancar-ho.
0: Jo tinc el problema, ara que ho vaig explicant també, amb l'aigua i el temps de cocció, amb l'olla de pressió.
1: Doncs 30 minuts. I llavors la vaig deixar 2 hores que reposés, això sí, tancada.
0: 30 minuts, no obres l'olla.
1: No obres l'olla ni res. I de cap de 2 hores ja veuràs que tu pots treure el pivot, no surt pressió, no surt res, fas l'olla i tu mires. Llavors la rectifiques de sal, que si convé. I a part, aquests rossinyols els vaig fregir amb una mica d'all i llavors ho vaig posar això en una cassola, que jo vaig fer el dia abans, que és millor,
0: I tant, sí.
1: I vaig tirar tots aquests rossinyols a sobre, perquè l'endemà es torna a escalfar i va ser molt més bo. I em va quedar que es desfeia. L'os marxava de puesto. Gasto una mica massa perquè llavors, esclar, l'os... Bueno, jo l'os el vaig posar al plat perquè veiessin que hi ha l'os.
0: Home, però és que queda molt maco aquest tall,
1: sí,
0: també servit.
1: Sí, aquest tall queda maco.
0: El fet dels rossinyols també, Joana, tens que anar molt en compte. Jo em van fer aquest altre dia i me van quedar, la veritat, no me van quedar bé, me van quedar com molt cuits, no sé.
1: Perquè els has de coure poc, els rossinyols.
0: Sí. Oli calent? Oli fred?
1: Sí, una mica d'oli, una mica d'oli, no gaire. I com veus que ja han canviat una mica d'arrel el color, ja hi tires l'ai julivert i els atreus.
0: Val.
1: Sí, poc, s'ha de coure poc.
0: Val. No, perquè me van quedar fatals,
1: I jo els que vaig
0: comprar... Eren bons, però esclar, tan cuits, el gust, doncs, no és tan bo.
1: Jo els que vaig comprar aquest dia no eren d'aquí. Perquè ara ja n'hi ha del Pirineu, que vaig veure ahir, que ja n'hi ha del Pirineu.
0: Sí.
1: No sé de Lituània, no sé d'on venien.
0: Ai, mare, per favor, no.
1: Eren boníssims, perquè es veu que allà havia plogut molt i estaven molt inflats.
0: Ah,
1: o sigui, es notava que hi havia hagut molta pluja allà.
0: Molt bé.
1: Perquè, esclar, el bolet, quan tu el tens, ja es veu si està sec. Si està sec aquell bolet, com el fregeixes... No queda tan bo. El bolet ha de tenir l'aigua que tregui aquella mica d'aigua.
0: Sí, però no massa més,
1: I a la que treu l'aigua ja està, Ja el pots servir.
0: Ja el tornaré a provar, perquè aquesta altra dia, de veritat, me saben greu, tot i que eren boníssims, com diguéssim, però me van quedar una miqueta massa cuits.
1: Una mica massa cuits.
0: Vinga, ens anem, doncs, a fer el repàs dels ingredients i anem tancant ja.
1: Llavors, si vosaltres això no ho voleu fer a l'olla express... Doncs feu el mateix que hem fet, ja just a la cassola, que que vulgueu fer, i poseu l'ossobuco, i poseu el suc, que llavors aquí sí que vosaltres no heu de patir, perquè ni podeu anar afegint, perquè aquí se'n veurà molt més.
0: Sempre comptes, aigua calenta, si heu d'anar afegint.
1: Sempre aigua calenta,
0: ja ho vaig dir,
1: l'aigua calenta.
0: És que m'acosta molt recordar-me, eh?
1: Sí?
0: Sí, m'acosta.
1: Ah, jo ho tinc per hàbit.
0: Sí,
1: jo,
0: sí, clar, sí, sí,
1: sí. I llavors, doncs, aquí ho podeu fer, en la mateixa cassola, el que passa que penseu que per comptes d'aquest rato que jo us he dit, que entre tot vaig estar una hora, n'hi estareu dues.
0: Molt bé.
1: Perquè
0: molt
1: bé. No podeu tancar fins que no, això no està ben cuit.
0: Es pot anar girant, ara explicant-ho d'aquesta altra manera, fet amb una cassola,
1: sí.
0: Es pot anar girant, o tu aconselles doncs punxar-la una mica sense fer moure gaire tot
1: no,
0: això.
1: No, es pot anar girant, però sí? No caldrà, eh? Tu remous una mica la cassola, sí. I elles, ja, només has de vigilar que no s'agafi. Perquè
0: val.
1: El problema d'aquestes coses és que, però amb aquestes cassoles que tenim negres de,
0: sí.
1: Que tenim, sí, no s'agafa gaire, eh? El menjar.
0: Vinga,
1: no.
0: Doncs aquests ingredients
1: doncs,
0: siguin
1: aquests
0: tancant.
1: Ingredients, animeu-vos a fer-ho, perquè ara ve el temps de menjar aquests plats a cullera, de sucar pa,
0: oh, que bé,
1: de tot
0: oh, que
1: això.
0: Bé. Quilos al canto, quilos al canto. Va, vinga, Joana.
1: Oh, ja estem bé. 4 talls de sobuco, 250 grams de rossinyol, la ceba, la tomaca, el pebre vermell dolç, un bon raig de bilanci, oli, sal i pebre, aigua, farina, una mica de farina per enfarinar i una mica més, i per la picada, els alls, una mica de julivert i les ametlles. Aquí posarem unes 15 ametlles.
0: Molt bé.
1: I ja ho tindrem.
0: Doncs vinga, fem aquest plat i posem potser una bona amanida aquí.
1: Sí, aquí sí, sí, una amanideta. O ara que és el temps de les figues.
0: Ai.
1: A mi m'encanten les figues, eh? També els arrento. I els apelo. I després,
0: els apeles i tot?
1: Sí, faig
0: doncs
1: una,
0: deu quedar res, ja.
1: Faig una torrada, aquesta és de coll de dama.
0: Sí.
1: Una torrada, o sigui, escampo la figa,
0: sí.
1: I llavors a sobre un parell d'aceitons. I una mica de mel a sobre.
0: Molt bé, Joana, ja vindré a casa
1: doncs,
0: teva a fer una berenada.
1: Aquest plat primer és boníssim.
0: Molt bé, moltes gràcies per explicar-nos i per estar aquí. I bé, doncs, aquests fogons i davantals que els emplacem fins al proper dimecres.
1: Doncs au, vinga, fins la setmana
0: vinga,
1: vinent.
0: Adéu, adéu, bon dia.
2: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demanen cita i torna a caminar sense dolor.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: passant uns minuts del punt de dos quarts d'una, nosaltres entrem en aquest espai a fons, un espai en el que tenim diferents professionals que ens aporten doncs més coses per saber, més coses doncs del projectes, i avui tenim avui en els nostres estudis la docent mestra la Maria Simón. Bon dia, Maria.
1: Molt bon dia.
0: Doncs bé, avui volem parlar, doncs no vas deixar anar una miqueta d'idea de el que volies fer, de trajectòria, però sobretot de futur. Perquè veig aquí que sí que hi ha persones que després de molts anys dedicats a una professió no miren enrere amb la sensació d'haver-ho fet tot, sinó que continuen tenint projectes, idees i il·lusions. És el teu cas?
1: Exacte, sempre endavant.
0: Ho he sabut definir una mica, eh? I això diu molt de la persona, que encara té curiositat, ganes d'aprendre i sobretot ganes de continuar portant. Avui doncs ens acompanya la Maria i doncs vinga, hi ha una edat que diuen que és per començar coses i després hi ha persones que es demostra que no hi ha cap edat per deixar de somiar i de fer. Avui parlem amb ella i primer de tot doncs preguntarem, Maria, com va començar la teva vocació de mestra?
1: Ui, la meva vocació has anat molt enrere, eh?
0: Ai.
1: Mira, jo vaig començar a fer de mestra sense ser mestra. Uh-huh. És a dir, vaig començar... Mira, tenia 16, 17 anys i la meva germana feia classes de repàs a casa i, bueno, doncs jo també m'hi vaig posar a fer classes de repàs. I així va ser com vaig començar doncs, a veure una mica en què consistia doncs, a treballar amb mainada, ensenyar-los sobretot les coses bàsiques, que és el que realment doncs, té la seva clau l'educació primària, i bueno, doncs el sumar, el restar, el multiplicar, dividir, llegir, sobretot, que això costa molt, i bueno, les coses bàsiques.
0: Què és el que més t'ha ensenyat a tu el fet de treballar amb infants?
1: Mira, el que més m'ha ensenyat és que s'ha de tenir molta paciència, que te'ls has d'estimar molt i sobretot, pensar que ells estan aprenent, que és tot un procés i que a vegades ens pensem que, vinga, ha d'aprendre de seguida, no? 2 + 2 = 4 i no, és tot un procés que vol un temps. I això te'n vas donant compte a mesura que va passant el temps i vas dient, ostres, és veritat, i a vegades has d'ajustar el nivell en aquell infant perquè si no ens pensem que tot s'aprèn molt ràpid
0: sí,
1: és un procés, que a vegades diem ai, és que li costa molt, bueno, és que és aquest procés, no? I és aquesta paciència, aquesta persistència també, no? D'anar repetint les coses i a poc doncs, va calant, no? En l'element d'aquest petit infant.
0: Quan neix un projecte educatiu?
1: Un projecte educatiu neix a partir de les necessitats que aquella escola, aquella aula, aquella família ho necessita, no? Un projecte educatiu neix en funció d'unes necessitats. És a dir, si aquelles famílies necessiten cert acompanyament, el projecte educatiu ha d'anar enfocat en aquest acompanyament. No pot anar sol, no pot anar el projecte educatiu per una via i les famílies per una altra, ha d'anar unit. Per això la comunitat educativa no són només els mestres, sinó que són també les famílies, són els infants, són les persones que acompanyen el PAS, no? Que són les persones que porten tot el tema de l'administració i serveis. El projecte educatiu va molt més enllà d'un dossier fet amb una teoria, no? Aquella teoria s'ha d'adequar a on ha d'anar, ha posat a la pràctica, si no està junt, si no va unit, allò no s'aguantarà per enlloc.
0: Anys enrere, aquest projecte que estàs comentant ara, que el trobo perfecte, els pares o no tenien temps o no sabien que s'hi tenien que implicar. I això ha passat doncs, fa molts anys, tot aquest tema.
1: El que passa que hi ha hagut un petit buit pel mig que hem passat de que els pares enxufaven els nens a l'escola i ja aprendran, a que jo vaig per davant del meu nen i trepitjo el mestre si cal. Hem passat un tros d'un extrem a l'altre que no sé quin extrem és més bo, que jo crec que cap. Perquè a vegades els pares també s'han involucrat tant que han rebaixat l'autoritat del mestre, que potser abans era massa autoritari.
0: Sí.
1: Però bueno,
0: aquí ha arribat
1: i hem d'anar
0: un punt
1: treballant.
0: Que, què vols que aprenguin els alumnes i què vols que descobreixin per ells mateixos?
1: Sobretot, que descobreixin allò que tenen un interès. Mira, abans t'he comentat, costa molt llegir. Mira, jo en els pares quan em diuen és que no sé com ho haig de fer perquè llegeixi, primer els dic, agafa't un llibre, que ell vegi que tu llegeixes. Tu llegiràs el que a tu t'agrada, doncs ell també. M'és igual si és una revista, si és una novel·la, si és un còmic, el que sigui. Per tant, allà on hi hagi l'interès del nen, posem-hi allà totes les eines perquè aquest interès es pugui satisfer. No llegeix perquè potser li has posat un llibre que és un totxo o és molt avorrit, no? Potser no és un totxo, potser és una cosa molt primeta o molt curta, però no té cap mena d'interès. Doncs no sé, per exemple, ara penso en el meu nen, no? Que li agrada molt la construcció i els legos. Doncs vinga, li agafaré alguna cosa que tingui a veure amb les construccions. Doncs buscar aquells interessos que realment els agraden als infants.
0: Com aconsegueixes? A veure, que un infant que no està motivat, perquè, esclar, això també li deuen haver-hi, no? Els que es motiven molt i els que no es motiven, s'impliqui en un projecte.
1: Buscar la via on ell pugui trobar aquest interès que dèiem. És a dir, aquell infant que no té ganes de fer aquella feina, potser l'haurà de fer. Vull dir, tampoc podem dir, doncs no la facis, però sí buscar l'estratègia mitjançant doncs, un repte, mitjançant un joc, mitjançant alguna eina que el pugui enganxar. Val? Potser n'hi haurà un que li posaràs un text i te'l llegirà perfecte i ja està, però potser n'hi haurà un altre que potser li hauràs de portar fins i tot un titella, perquè aquell titella li despertarà una curiositat i aquella curiositat dirà, doncs vinga, ara potser ja m'han vingut ganes de saber per què hi ha aquest titella en aquesta classe. Bueno, és buscar una miqueta l'estratègia i això també es va aprenent al llarg del temps.
0: La improvisació veig que, com has explicat ara, Maria, doncs a veure, l'has d'adequar segurament a cada alumne, no? Perquè cada un és un món.
1: Sí, abans plegat. Potser anàvem adequat a cada classe, però ara ja ens hem d'adequar a cada alumne, perquè a cada classe hi ha molts de casos.
0: Educar avui, què creus que necessita més un infant avui? Coneixements, eines, confiança, autonomia...
1: Mira, una cosa
0: moltes
1: on has
0: coses,
1: dit... Sí, però una cosa on has dit, recursos.
0: Recursos.
1: Estem en un procés educatiu, ja portem tot un any escolar amb moltes vagues educatives, on sobretot, es demanen recursos a l'aula. Per què? Doncs més que res també per el que dèiem, perquè a l'aula tenim molta varietat d'alumnes, moltes dificultats, i si no tenim recursos, no els podem atendre. Podem tenir moltes idees, però si no tinc temps per preparar aquestes idees, per desenvolupar-les, no tinc ajudes perquè m'ajudin a desenvolupar aquestes idees al final acabaran quedant amb un paper escrit, i vale, això està molt bé, però no ho hem pogut portar a terme. Llavors, el que principal necessita un infant és tenir aquests recursos. I si a l'aula tenim, doncs, 20 nens, però n'hi ha 15 que necessiten atenció individualitzada, doncs amb un sol mestre clar, no arribem.
0: Clar. En aquest cas, vaig entenent, Maria, que el paper del mestre està canviant.
1: A poc a poc...
0: No, però exigeixen sí. Molt, eh? Però a poc a poc, anem que
1: el mestre va canviant, es va adaptant a les necessitats de les famílies. Cada vegada tenim mestres, crec que més implicats amb les necessitats dels alumnes. Jo... Al principi d'estar treballant, et parlo de potser fa uns 7 o 8 anys en una escola al poble veí d'aquí, hi havia 3 o 4 mestres que ho veia clarament, que estaven empoltronats en una cadira, que eren funcionaris i sabien segur que d'allà no els treien i ells tenien el seu dossier. I allò toca fer un curs i faig allò
0: i el segueixo
1: i ja està. Ara no. Veiem que cada vegada els mestres van lluitant més per la seva plaça i van lluitant més perquè els seus continguts s'adaptin a aquelles necessitats. Per tant, a poc vaig veient que cada vegada hi ha mestres més implicats i sobretot és el que dèiem, és l'infant el que necessita que nosaltres ens adaptem a tot el que ell necessita.
0: Això és vocació, eh?
1: Això és la vocació, exacte.
0: Això és la vocació. Això és la vocació. Perquè si parlem d'altres, com has comentat, doncs ja no li veig la vocació aquí. Com treballeu en aquest cas? La frustració i l'error, perquè suposo que els alumnes, hi ha alguns que quan no riuen a veure i també es deuen sentir malament, vosaltres intenteu fer el que podeu, i l'error, a veure, com s'equivoquen, a veure, com ho feu, això? Com ho gestioneu?
1: És complicat, eh? Mira, hem tingut alumnes, n'he tingut, i a vegades semblen que són els més trempats, eh? A vegades els que dius, oh, però com pot ser tu que facis aquest fallo, no? Que t'acaben plorant a la classe perquè es frustren. Però això també ha sigut una mica tota la societat, que ho tenim tot tan immediat que clar, després quan alguna cosa no surt, doncs després ens posem a plorar. I això ho hem de treballar, eh? A vegades no surten les coses tan fàcils o tan ràpides com voldríem, però això ho hem de treballar, hem d'anar veient que ens podem equivocar i que no passa res, que ho podem arreglar i que podem anar aprenent. I a poc, això s'ha de, bueno, és una feina que el mestre podem acompanyar, però és el propi alumne el que ho ha de fer, el que ho ha de treballar-s'ho.
0: Heu de tenir, doncs, aquest interès d'apropar-vos al nano i fer-li entendre tot això, no?
1: Clar.
0: Dir que, esclar, és complicat. Els nens conviuen a les pantalles, va ser un moment determinat que era necessitat, parlem de l'època dels Covids, quin paper hauríem de tenir les pantalles dins l'educació? Encara calen tant? Encara s'està insistint que el nen té que anar amb el seu aparatet a l'escola?
1: Mira, va haver-hi tot el boom de... Vinga, posem una PDI, que és una pantalla digital, interactiva, a totes les aules. Què va passar? Jo, ja ho saps que jo sóc molt directa sempre, jo... Clarament, dic que algú va cobrar X diners i sabem qui, A darrere hi havia l'empresa Abacus, que va ser qui va proporcionar totes aquestes pantalles en el departament. Que està molt bé? Vale, no te diré que no. Però calia fer aquest desplegament, aquesta inversió tan bèstia a totes les aules? Es va estudiar primer de tot l'impacte que això tindria? Clar, estava bé, però sempre i quan hi hagués hagut un estudi previ, no? De per què es faran servir, quantes hores es faran servir, que aquest estudi s'havia d'haver fet abans de fer tota aquesta inversió. No es va fer, vale? L'error ja està fet. Què penso a dia d'avui? Perquè ara les pantalles ja estan a les escoles, retirar-les, pues també té un cert cost, no? Doncs que hem d'aprendre a fer-ne un bon ús, és a dir, que ens serveixi com una eina més, però que no sigui l'eina exclusiva per poder ensenyar els continguts que s'hagin d'ensenyar o treballar.
0: Per això va passar durant bastant de temps, que era, es feia d'aquesta manera. Esclar, n'hi ha molts que ja tenen encara la idea aquesta d'anys enrere, no? Que la pantalla...
1: Clar, sí que és veritat que abans es comentava, no? L'època Covid, doncs va ser com un imprescindible, però, esclar, estem parlant d'un moment, no? Una casuística molt concreta, i per sort hem pogut, doncs, salvar, no? Aquest episodi, però ara, a dia d'avui, sí que s'ha de mirar, doncs, que les pantalles, doncs, estiguin al mínim possible amb els més petitons i amb els més grans, doncs, que puguin conscienciar-se i ser capaços de dir, no, faig servir les pantalles quan realment es necessita, però que no sigui únicament i exclusivament per fer els deures, fins i tot, sí, o per estudiar.
0: Què en penses d'aquests països que comenten, o han fet, que han anat traient les pantalles i han tornat, doncs, posant els alumnes el llibre en les mans, novament?
1: Mira, Finlàndia era un dels països que estaven capdavanters a nivells educatius, va posar pantalles i ha fet marxa enrere,
0: sí,
1: les ha tret totes i ha
0: totes
1: tornat...
0: les ha tret?
1: Bueno, totes,
0: quasi totes,
1: diria
0: bastantes,
1: un tant per cent,
0: no?
1: Bastant elevat, sí, i ha tornat a posar els llibres al damunt de la taula. Bueno, doncs està bé, estic seguríssima que també deuen haver-s'ho estudiat, quins beneficis aporta, i bueno, això s'ha de veure una miqueta també a llarg termini, no? A veure com evolucionen. Jo reitero el mateix, s'ha de veure en quin ús se li donen a les pantalles. Treure'ls a completament? Potser no, perquè la vida també ens aporta a les pantalles, també ens hem de dotar i hem d'aprendre, hem de ser capaços de ser competents digitalment, per tant, ja se'ls hi pot oferir pantalles, però sempre que estigui organitzat, no? Que estigui estudiat, quan les fem servir, per quin motiu les fem servir i quan hem acabat el motiu, quan hem acabat l'objectiu, retirar-los. I no passa res, les tenim allà guardades i quan les tornem a necessitar, les tornem a utilitzar.
0: Quin camí veus amb la intel·ligència artificial? Que, a veure, hi ha segurament que dintre, doncs, alguns nanos, que s'hi fan ja batxillerat o, no sé, segons el punt on estiguin d'estudiar, la poden fer servir molt. Això, quina visió hi tens, tu?
1: Compte, és també una miqueta el que dèiem, s'ha de fer servir en la mesura que es necessiti. No podem fer totes les feines amb intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial ens pot servir com a guia, ens pot fer servir com a model, ens pot fer servir com a ajuda o com a eina de consulta, però no pot ser qui ens faci la nostra feina. El cervell és un múscul que, si no es treballa, aquest múscul s'atrofia. Per tant, el cervell s'ha de fer servir, i el que no podem caure és en el parany de com que la IA ens ho fa, tiro de la IA. No, la IA ens ha de servir com a model. Si jo no sé fer, doncs, una carta a l'Ajuntament perquè, jo què sé, m'ho invento, doncs el pas de la Riera està molt malament, a veure com ho podria fer, quines paraules podria utilitzar, com és el model per escriure a l'alcaldessa, no? Vale, ens pot servir com a model, però després jo haig d'elaborar la meva pròpia carta o el meu propi correu electrònic o la meva pròpia instància. O, si no sé com contactar l'alcaldessa, puc consultar a la intel·ligència artificial com puc fer-ho per... No? És a dir, ens pot servir com a ajuda, però no com a recurs únic.
0: Parlem de les famílies, ja n'has parlat una mica, Maria. Quin paper tenen les famílies perquè un projecte educatiu funcioni? Tu ja ho has explicat pràcticament, està molt lligat, però a veure, què demanaries avui a les famílies? Més temps, més comunicació, més confiança en l'escola? Què més hi podria posar?
1: Sobretot, respecte, i una cosa que sí que has dit, és la confiança. Els pares, les mares, els avis han de confiar en l'escola. Els mestres són mestres perquè hem passat per tot un procés, ja no només universitari, sinó també portem molts anys a l'escola, o almenys jo en porto més de 20. Llavors, som conscients del que estem fent, som conscients de com ha evolucionat l'infant. Per tant, que confiïn en nosaltres, que nosaltres sabem quin procés ha de portar aquell alumne. Ens poden sorprendre, a vegades també, evidentment, però sobretot que acompanyin tant el mestre com el seu propi fill. Que no trepitgin. Ahir estava esperant a la porta de l'escola i sentia a dues mares, i no m'hi vaig posar, però sí que vaig parar una mica l'orella sense voler, i estaven criticant a una mestra de l'escola. Em va saber greu, perquè no saben realment tot el que hi ha dins de l'aula, no? I a l'igual la critiquen sense saber tota la informació. Per tant, el que sí que demano, doncs, és això, no? Abans de criticar o abans de posar pals a les rodes, és intentar tenir la confiança, i si no, sempre estem disposats a escoltar les famílies i a resoldre tots els dubtes que facin falta.
0: Què és el que més costa d'explicar als pares sobre la manera actual d'educar?
1: Mira, aniré, com que el temps ens va en contra, a una cosa que a mi em costa molt explicar a les famílies, i a l'igual no anaves tu per aquí, però aprofito per dir. El mètode d'ensenyança. Portem un temps en què les matemàtiques han anat molt endarrere a nivells europeus, amb els últims informes PISA, però haig de dir que, sobretot, no es vulguin ficar amb allò que ensenyem a l'escola. Per què? Doncs perquè hi ha tipologies d'ensenyança que s'han estudiat, que sabem que milloren els resultats, i a vegades volem explicar les coses a casa de com ens ho explicaven fa 50 anys o 40 anys. Clar, què passa? Aquell infant li expliquen una cosa a l'escola i quan arriba a casa li expliquen d'una altra manera. Llavors aquell infant creua cables i no arribem a entendre com es fa una resta portant-ne, per exemple.
0: Clar. Vinga, anem acabant. Si poguessis deixar una sola idea dins del cap i del cor de cadascun dels teus alumnes abans que marxessin de l'escola, quina seria?
1: Record. Mira, jo en un infant li diria que si li he aportat alguna cosa amb ell i ell ha aconseguit aprendre alguna cosa, que es recordi de mi, perquè al final és el que ens acabem emportant, no? Jo me'n recordo de tal infant, doncs, que em va explicar el que li va passar aquell cap de setmana, i ell, doncs, recordarà de mi el que li vaig ensenyar aquell dia, no? I per tant, si jo aconsegueixo com a mínim que surti de l'escola aprenent alguna cosa, jo ja em sento satisfeta.
0: Quan tanques la porta de l'aula al final del dia i quedes sola, què penses que has aconseguit aquell dia? I penses?
1: Mira, acabem esgotats. Per tant, el que penso és ganes d'anar cap a casa, descansar, per tornar l'endemà al dematí amb la mateixa il·lusió que es comença a les 9 del dematí. Que és complicat, és molt complicat, perquè sí que és veritat que t'emportes a casa amb moltes motxilles. No tots els infants van a casa contents. Hi ha infants que, malauradament, i això ho parlava amb una companya la setmana passada, van a casa i tenen panorames molt complicats.
0: És la família, vols dir?
1: Sí. Mm. Llavors, venir a l'escola per ells és un espai segur. Llavors, això també t'ho emportes a casa, i sí que és veritat que penses, bueno, ara ja hi ha una miqueta de calma després de tot el batibull que hi ha hagut en aquesta aula durant 8 hores, perquè són moltes hores les que estan els infants a l'escola.
0: Una emoció? Un moment especial?
1: Quan arribes i t'abracen. T'abracen, i fins i tot a vegades s'equivoquen i et diuen mama. Que dius, sí, fill, sí.
0: Molt bé. Sí. Doncs bé, Maria, sí que encara tens, doncs, projectes per fer. Hem sabut coses des de dintre l'aula que ens has explicat. Anirem cridant de tant en tant, perquè em vagis explicant dues temàtiques d'aquestes tan interessant. Et desitjo molta il·lusió, molta vocació, i que bé, doncs que tinguis molta salut per anar-ho seguir fent.
1: Gràcies, igualment.
0: Vinga, adéu, bon dia.

0: I vinga, nosaltres amb el mateix ritme, la mateixa sorpresa de l'hora que comencem aquest magazín amb música que sembla que té que ser d'aquestes que ens té que posar doncs, una miqueta de pell de gallina, però després agafem un ritme i aquest ritme doncs, no es para fins d'arribar a aquest punt horari de la una del migdia. Acabem sempre amb aquestes entrevistes doncs, que ens aporten molta informació, ens donen consells i que nosaltres els reflectim nosaltres també moltes vegades a l'endemà en l'estona dels informatius que recordin comencen a les 8 del matí. Una abraçada ben gran. Siguin feliços. Demà hi tornem. Adéu-siau.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
1: Emissora que t'escolta. FM. Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble continua les tasques de neteja i recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes. Les tasques es concentren a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Escoltem a Xavier Pla, que és regidor d'Entorn Rural i Pagesia a l'Ajuntament de Tordera.
5: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en un primer moment, de resoldre-ho. Ara estem doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
4: El Consell de Ministres aprova dos nous decrets d'habitatge que la regidora Jennifer Jansa veu com a eines clau contra l'especulació. La regidora d'Habitatge Tordera ha destacat que disposar d'instruments estatals i autonòmics és indispensable per donar cobertura a l'Ajuntament de Tordera per mobilitzar el parc públic d'habitatge.
6: Jo crec que eren mesures molt importants, tant per Tordera com per qualsevol altre municipi, que portem molt de temps. Al final els ajuntaments necessitem instruments i necessitem eines per poder mobilitzar el parc públic d'habitatge i, per exemple, a Tordera, el problema que té doncs, amb el tema de l'habitatge buit, necessitem instruments forts que ens donin una cobertura per poder actuar. I bé, celebro que s'hagi aprovat, encara que sigui d'aquesta manera.
4: L'estació de Tordera, un dia més sense trens, els usuaris de tren es veuen empesos avui a fer ús del servei per carretera i l'alcaldessa Elisabet Mejías apel·la a la responsabilitat ciutadana davant l'estacionament indegut a les voreres del carrer Gaudí. Mejías denuncia que el carrer estrenat fa menys de mig any pateix estacionament de cotxes sobre les voreres i avança que es posaran multes.
7: Que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any, encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per dos minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres.
4: El govern aprova un paquet extraordinari de 75 milions d'euros en ajuts per pal·liar els danys dels aiguats. Els diners es repartiran entre subvencions als ajuntaments, empreses i autònoms, ho explicava el president Salvador Illa.
8: Hi ha totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
4: Crida a ampliar els participants per a la sardana gegant del 50è aniversari de la nostra dansa, que ja frega els 500 inscrits. L'objectiu és unir els dos ponts que travessen el riu amb el nucli urbà amb una sardana històrica. Marià Vilageliu és president de l'associació.
9: Ens acostem ja als 500 inscrits, però en necessitem més i encara hi sou a temps. Us convidem a apuntar-vos a formar part d'aquest moment únic del 50è aniversari de la nostra associació. Fem un rècord Guinness a Tordera.
4: La Fira de Nadal de Tordera ja té dates, 28 i 29 de novembre, als Jardins Alcalde Sagrera. Les inscripcions per sol·licitar parada romanen obertes fins al 13 de novembre. I Tordera homenatjarà els seus tres atletes abans de posar rumb als Jocs Especial Olímpics 2026 de Tarragona. L'Ajuntament farà un acte de reconeixement a Lluís Clos, Marc Mesa i Giovanni Gómez aquest dijous a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres. Les pluges inunden el local del els castellers maduixots de l'Alt Maresme i els deixen sense espai d'assaig. Busquen urgentment una solució temporal per poder acabar la temporada castellera després que les darreres pluges hagin inundat i inhabilitat per complet el seu local d'assaig. Escoltem a Jan Serra, president dels maduixots.
10: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un lloc alt, ampli i que ens permeti assajar amb seguretat. I per això fem una crida, per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
4: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
11: Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres, de moment amb força núvols, però esperem que a mesura que avancin les hores les clarianes vagin guanyant protagonisme. Això després de les tempestes que ahir, entrada la nit, van afectar la nostra comarca i que van deixar entre 8 i 20 litres per metre quadrat. Avui s'espera una situació més tranquil·la. De fet, aquesta tarda tindrem força estones amb sol i unes temperatures que pujaran una mica a les hores centrals del dia, primeres hores de la tarda, amb valors normals per l'època de l'any. Per la seva banda, els vents doncs bufaran fluixos, força variables, i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Demà sembla que tindrem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana i, novament, durant entremig matí, les primeres hores de la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs intensos que poden afectar qualsevol punt de la comarca, però sobretot seran més probables al centre i al nord del Maresme, amb unes temperatures que demà baixen, sobretot a les hores centrals del dia.
4: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
12: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Molt bon vespre, són les 8 i 3 minuts d'avui dimarts 6 d'octubre. Anem a començar aquest dimarts amb molta energia per aportar-vos tota l'actualitat avui d'àmbit... Benvinguts i benvingudes, com esteu, com esteu? Espero que estigueu bé i estigueu preparats per repassar tot el que hagi passat en aquesta última setmana, perquè avui, si recordeu, els dimarts, toca repàs de l'esport en àmbit general, mentre us cuinem algunes novetats que s'aniran proposant i anireu descobrint durant les properes setmanes. Tot això i poc a poc i bona lletra per començar el programa del dia d'avui. Vinga, va, anem a entrar en sumari per explicar-vos el millor del que passarà avui dimarts.

I com us deia, cada dimarts doncs, tenim amb nosaltres en Pau Serrano. En Pau Serrano, que ens porta tota l'actualitat en l'àmbit general. En aquestes últimes setmanes sí que és veritat que, clar, no hi ha tanta temari, perquè estem en aquesta aturada de seleccions, però molta calma, perquè aquest diumenge, bueno, aquest cap de setmana, ja torna a la competició lliguera. Una competició que ara sí que tardarà en aturar-se perquè aquestes dues, tres setmanetes que ha estat d'aturada selecció és perquè ajuntaven la de setembre i la d'octubre, si no m'equivoco, les han ajuntat les dues per fer que la competició després de Lliguera i la Champions sigui més curteta. Els equips que ja tornen a competir amb els seus clubs, ja cada jugador ja va tornant als seus respectius clubs doncs, per entrenar-se, mentre alguns també acaben d'estar amb les seves seleccions i repassarem totes les novetats avui aquí amb en Pau Serrano. Comença la Lliga, bueno, torna la Lliga i també torna la Champions, perquè la setmana que ve ja tenim partits de la màxima competició europea de futbol.

Vinga, va, tot això i més passarà avui aquí en el Show dels Esports. Per tant, anem a passar a l'actualitat local per conèixer millor a les novetats que hi ha a Tordera en el dia d'avui. Vinga, va!

0: Ens quedem a Tordera perquè el municipi consolida l'esport saludable amb l'arrencada d'una nova edició del MouFit. El programa totalment gratuït ofereix entrenaments funcionals i calistènia per a joves amb l'objectiu de fomentar els hàbits de la vida activa i farà una sessió de prova a demà dimecres. L'Ajuntament de Tordera, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, ha donat el tret de sortida a una nova edició del projecte MouFit, una activitat esportiva extraescolar dissenyada per allunyar-se de la competitivitat tradicional i centrar-se en la salut i la diversió, sobretot. Després del bon acolliment de les primeres experiències, el municipi torna a aquesta iniciativa gratuïta que s'allargarà des d'aquest mes d'octubre fins a finals del mes de desembre. El programa s'adreça específicament a joves nascuts entre els anys 2012 i 2014, amb una mirada posada especialment en aquells nois i noies que habitualment no estan vinculats a cap pràctica física regular. Dues tardes a la setmana, els inscrits participaran en sessions energètiques que combinen rutines de treball funcional, circuits per a estacions, calistènia i dinàmiques de grup. L'objectiu, que diuen des de l'organització, és fomentar tant el desenvolupament físic com el personal, prioritzant la constància i la participació activa per sobre dels resultats. I el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Tordera, Pere García, explica la importància que té aquesta proposta. Escoltem-lo.
1: Tracta d'un projecte que posa en valor doncs, els hàbits saludables, una vida activa, la cohesió també i la participació doncs, de joves doncs, que habitualment no practiquen esport i, per tant, doncs, promou doncs, que puguin adquirir uns bons hàbits per llarg de la seva vida, no? Perquè creiem doncs, que això els pot ajudar doncs, a tenir una millor salut física i emocional, perquè evidentment reforça l'autoestima, la confiança, el fet de poder-se superar i valorem també doncs, aquesta cultura de l'esforç, de la constància que l'esport també genera.
0: Més enllà de l'exercici, el projecte MouFit té una clara vocació integradora amb l'entorn. L'activitat busca dinamitzar els espais i equipaments municipals a l'aire lliure com la pista del pavelló dels Països Catalans o el parc de Calistènia. D'aquesta manera, pretén que els joves descobreixin i facin seus aquests entorns, convertir-los en espais positius per la convivència. I és que demà, dia 7 d'octubre, hi haurà la primera sessió de prova oberta a tothom a 6:15 a la pista exterior del pavelló dels Països Catalans, per tal que els joves puguin tenir el primer contacte amb aquesta dinàmica d'entrenaments. Actualment, el període d'inscripcions ja és obert, però les places són limitades i s'acaben tan bon punt s'omplin els grups. Per tant, qui estigui interessat o si conegueu algú que pugui estar interessat, informeu-li d'aquests terminis perquè, si no, s'ompliran i acabareu anant tard. Vinga, va, nosaltres anem a passar a l'actualitat d'àmbit general.

I és que avui toca parlar de bàsquet i en les últimes setmanes us havíem comentat que bé, s'estava estudiant que l'NBA podria fer una proposta a Europa per tal d'establir el mateix model de negoci, i és que ja es va fer aquesta reunió i l'Euroliga l'ha rebutjat. De moment aquesta oferta de l'NBA i accelera el seu propi pla de franquícies. Els propietaris de l'Eurolliga aposten per mantenir el control del projecte i definir el futur de la competició des de la seva pròpia estructura, malgrat l'interès creixent de l'NBA en entrar de ple en el bàsquet europeu. Tretze clubs propietaris de l'Eurolliga, entre els quals hi ha el Barça, han acordat avançar cap a un model de franquícies permanent i continua treballant en l'ampliació de la competició després de la reunió celebrada a Itàlia en les últimes setmanes. La decisió arriba en un moment clau per al futur del bàsquet europeu. Amb l'NBA i la FIBA explorant la creació d'una nova competició continental. Segons diverses informacions publicades després de la reunió, els clubs accionistes han rebutjat la proposta presentada per l'NBA en les condicions actuals, tot i que han deixat la porta mig oberta per estudiar-ne una de nova, si encara l'NBA vol reformular-la. L'acord més important de la trobada ha estat continuar el procés per convertir les llicències actuals de 10 anys dels 13 accionistes en franquícies permanents. La mesura afecta a l'Anadolu Efes, a Baskonia, al CSKA de Moscou, l'Olimpia de Milà, al Futbol Club Barcelona, al Bayern de Múnich, al Fenerbahçe, al l'Asvel, al Maccabi de Tel Aviv, l'Olympiakos, al Panathinaikos, al Real Madrid i al Žalgiris Kaunas. Per part del Barça, el mateix president Joan Laporta ha estat present en aquesta trobada. Els clubs han rectificat la voluntat d'ampliar la competició. Tot i això, no s'ha pres cap decisió definitiva sobre quins seran els nou membres permanents de l'Eurolliga. El Consell d'Administració continuarà analitzant les candidatures i presentarà una proposta a final de les properes setmanes. Per tant, haurem d'estar també una mica actualitzat en termes de bàsquets, perquè veurem si acaba arribant aquesta proposta i cap a quin model anem cap al bàsquet europeu.

0: Vinga, va, Pau, anem a començar, sí que sí, aquesta secció. Anem a entrar en temaris. Explica'ns primer què ens portes en el dia d'avui per saber una mica cap on anirem.
1: Bé, bàsicament, com sempre, alguns partits, repassarem aquest parón de seleccions, algunes curiositats i un joc dinàmic.
0: Aquest joc dinàmic, no me l'esperava avui, clar. Ostres, amb aquest paró de seleccions, amb aquesta aturada, se t'ha fet llarga o no? Perquè, clar, era de més setmanes, eh?
1: Sí, ha estat molt, molt llarga i molt pesada, se m'ha fet.
0: Tens tres partits, no?
1: Tres, i avui acabaran de jugar el quart, entre avui i el dijous, em sembla.
0: Sí? Tenen un altre encara?
1: Sí.
0: I aquest cap de setmana ja comença la competició?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do. Doncs amb això parlarem, després acabarem amb el joc, eh? Mira, Pau, ara sí que sí, comencem. Endavant, tot teu.
1: Comencem, doncs, amb el Barça femení. No parlem de les seleccions, i parlem del Barça femení, que goleja 7-0 el Clàssic, guanya 7-0 el Madrid. I bé, un partit que no sé si el vas veure, però va ser un escàndol, un espectacle.
0: La primera part em va enganxar fora de casa, la segona sí. Vaig mirar el marcador, anaven pel minut 38, 4-0 ja.
1: Sí.
0: Espectacular. Sí. Ostres, és una autèntica barbaritat, i més, ho vam comentar aquí el dilluns, que va ser la notícia de... Bueno, ahir, que va ser la notícia d'actualitat general. Ostres, que Pere Romeu havia dit que aquest clàssic seria molt competit, que costaria molt que aquest Madrid donaria molt a parlar.
1: Déu-n'hi-do.
0: Un 7-0... òbviament una altra vegada superiors.
1: Dóna molt a parlar,
0: No, i tant. Però, a més, Pere Romeu ho va dir després també, que li sobta aquest resultat amb aquest de Madrid, que ha fitxat molt bé, que està molt ben dirigit, i que creu que donarà molt a parlar a aquesta temporada. Per tant, veurem. Ja amb 6 jornades el Barça li treu 5 punts i veurem com queda tot. Que com a curiositat, Pau, ho vaig comentar ahir, però per qui no ho hagi escoltat, a Real Madrid Televisió no es va dir absolutament res.
1: No?
0: No.
1: Quina casualitat.
0: No es va dir res del Barça, bueno, de futbol femení, no es va dir res. Es va parlar dels equips base, de bàsquet, del primer equip masculí, òbviament del cas Negreira.
1: Òbviament, home, no pot faltar.
0: Vam parlar tot menys del Barça femení, sí, va ser...
1: Que raro.
0: No, va sobtar. Jo pensava que, mira, en parlarien, no?
1: Home, sí, et marquen 7 gols. És complicat que parlin, però bueno, continuem amb Espanya, que guanya 3-1 a Txèquia, amb una gran exhibició de Lamine Yamal, que ell diu que segueix optant per la pilota d'or.
0: Ostres, un altre partit marcant a l'inici, no?
1: Sí, en el minut 6, si no m'equivoco, un golaç.
0: Porta 3 partits consecutius fent el mateix, és a dir, marcant en menys de 10 minuts.
1: 4 gols en 3 partits.
0: Espectacular. Espectacular aquest inici amb la selecció. Veurem si ara quan arribi al Barça també és el mateix, que sempre a vegades passa, que un cop t'aturen el ritme de club i vas amb la selecció i tornes a anar al club, el ritme baixa, no rendir, però el ritme baixa.
1: Sí.
0: Potser el Barça no juga tan bé, potser el Madrid juga millor.
1: Clar.
0: Clar, trenca una mica les dinàmiques, no?, aquestes aturades.
1: Sí, esperem que no sigui aquest cas i que el Barça segueixi golesant.
0: Tant de bo.
1: Continuem amb Portugal, que guanya 2-1 a Noruega, amb gol de Joao Cancelo. La veritat, un partit que no el vaig veure, no m'interessava gaire. I bé, poc a comentar.
0: Vas veure el gol?
1: No.
0: Ja.
1: Va ser un golaç?
0: Bo.
1: Sí.
0: Te'n recordes aquells dos gols de Cancelo que van marcar en l'últim partit, crec que abans d'anar a les aturades?
1: Perfectament.
0: Vale, doncs exactament el mateix.
1: Puf.
0: Exactament el mateix, però en
1: el vaig
0: cantó, perquè jugava de lateral dret. Però... Ostres, en Portugal hi ha hagut molt de rebombori amb lo de Cristiano.
1: Sí.
0: No sé si estàs al cas.
1: Estic una mica al cas, sí.
0: Per qui no ho sàpiga, l'entrenador va fer sortir escalfar 30 minuts a Cristiano Ronaldo, que després no va jugar. La roda de premsa després va dir que havia parlat amb Cristiano i no jugaria cap dels partits. I Cristiano va agafar, sense dir res, i va marxar de la concentració.
1: Com un nen petit.
0: I ara tots s'han volcat a favor de Cristiano. Veurem. Sembla que està el seleccionador recollint una mica de cable, que està dient que pot tornar, que va ser un malentès, que tot es pot arreglar.

0: Bueno.
1: Però ja s'ha vist jugadors posicionant-se a favor de Cristiano, ja s'ha vist molta gent que potser no té ni res a veure amb la selecció portuguesa, però també s'ha postulat a favor de Cristiano. Sí que és veritat, jo crec que entenc una mica a les dues bandes, no? Al final l'entrenador decideix si vol jugar o no.
0: Sí.
1: Un nom no significa que hagi de jugar sempre. Si no rendeix, no ha de jugar.
0: Exacte.
1: I al Portugal li estava passant exactament això. Portugal sense Cristiano està jugant molt bé, està guanyant. Portugal amb Cristiano no feia el mateix. Sí que és veritat que acomiadar-lo d'aquesta manera no hauria de ser la correcta.
0: Yeah.
1: Crec que una llegenda com Cristiano doncs, hauria d'haver sigut diferent, o les paraules del seleccionador potser haurien d'haver estat unes altres. Veurem què passa, si torna, si va dir que Cristiano aniria destapant coses i tot sortiria a la llum. Ostres, sembla que hi ha un rerefons de tot això. Sembla que només hem vist la punta de l'iceberg i a
0: sí.
1: sota del mar hi ha una bola molt gran.
0: Sí.
1: Per tant, haurem d'estar també atents a veure què passa aquí, no?, amb Cristiano i la selecció.
0: Ja ho descobrirem, però de moment sembla que res, que ja ho han solucionat. Continuem amb Alemanya, que va empatar 0 contra Grècia. La veritat.
1: Mira, no vaig a... Bueno, aquest partit sí que no he estat molt atent, però diuen que és una altra generació d'or de Grècia. L'última Grècia...
0: No et puc dir res.
1: L'última Grècia, mira, fins i tot, diria que l'últim campionat que va guanyar Grècia va ser l'Eurocopa...
0: Del 2004.
1: De l'any que jo vaig néixer, 2004.
0: Ah, sí?
1: Me'n recordo per això. Sí, sí, sí. Per tant, ostres, a veure si torna a haver-hi aquesta generació, que sempre es fa raro, no?, que una selecció que mai havies vist triomfar, i més nosaltres, no?, que ara torni a sortir una altra generació...
0: Exacte.
1: Que pot tirar més. Però sí que és veritat que l'Alemanya de Klopp li està costant molt arrencar.
0: Sí.
1: Li està costant molt.
0: Sí, amb la talla de nivell d'entrenador que és Klopp i el plantell que tenen, o sigui, tenen un equipàs, no pot ser que et deixis punts.
1: Mm-hmm. Bueno, i el que sí que li està funcionant és Xavi,
0: sí.
1: amb Holanda,
0: que,
1: Països Baixos.
0: Exactament, va guanyar 2-1 i sembla que ha descobert el seu nou amulet, el seu nou jugador preferit, que ara no recordo el seu nom, si vols te'l busco.
1: Ostres, ara no sé d'aquí per res, perquè sí que és veritat que, sí que no, aquests partits no els veig, tot m'informo per xarxes. D'aquí estem parlant, l'hem mimat de Xavi a la selecció holandesa.
0: Doncs diuen que és Gyökeres, no sé com es pronuncia.
1: No ho sabia, no ho sabia. El que sigui, un altre que està molt bé és Zinedine Zidane, en França, que anava empatant a un, si no m'equivoco, amb Bèlgica. Va fer uns canvis espectaculars que li van funcionar.
0: I acaben guanyant 4-1.
1: I acaben guanyant 4-1 amb gols de gent que havia sortit de la banqueta.
0: Sí.
1: És veritat que França té una banqueta espectacular.
0: Exacte.
1: Espectacular. Per tant, ostres, anirem a veure aquestes seleccions perquè totes d'aquí a Europa, amb aquesta Nations League, a les fases finals es posarà ben interessant amb enfrontaments directes.
0: Això esperem. Continuem amb Argentina, que guanya 7-0 a Burkina Faso, això el partit de la setmana passada, i si no m'equivoco, si van jugar... Ahir van guanyar 6-0, potser? O m'ho estic inventant, no ho sé.
1: Ara em fas dubtar.
0: Anem a confirmar-ho. No sé si van jugar, no sé si vaig mirar una publicació de fa uns dies. Confirma-m'ho, si us plau.
1: Mira, aquesta matinada jugarà contra Benin, que a banda és l'últim partit de Messi.
0: L'últim partit de Messi.
1: I jugarà avui, a la 1 de la matinada. Per tant, serà l'últim partit contra Benin, que a veure quin mosaic li fan, com serà l'acomiadament. El primer amistós el van jugar el dijous 1. Va guanyar 4-0 contra Bolívia.
0: Ah, mira.
1: I el diumenge 4 va guanyar 7-0 contra Burkina Faso.
0: Ara sí.
1: I a veure qui serà el nou 10 de la selecció.
0: Diuen que podia ser Paulo Dybala.
1: Sí?
0: Sí.
1: Encara s'hagués convocat, Paulo Dybala?
0: Em sembla que no, però abans d'aquest... Bueno, abans del Mundial era el número 10.
1: Sí, però no sé jo si ho acabaran fent o no.
0: De fet, jo crec que el 10 el deixaran lliure, o sigui que ningú el podrà utilitzar.
1: Tu creus això?
0: Sí, o sigui, pel 10 han passat Messi i Maradona. No es pot tornar a utilitzar, jo crec. O sigui, jugadors d'aquestes talles...
1: Ostres, sí, però no ho crec que ho facin, eh?
0: No, és que...
1: Jo crec, no van retirar cap dorsal amb Maradona, ni amb Riquelme, són jugadors que, ostres, a la seva època també ha marcat molt. Sí que Messi, ostres, crec que està en un altre nivell.
0: Però és que Messi és Messi, que és el problema.
1: Però, no sé jo si... si ho trauran. Jo crec que si ni el Barça ho va fer per treure el 10, Argentina... L'han criticat mil vegades quan no podia guanyar res i ara l'adoren perquè va guanyar el Mundial i ha arribat a la final i els va donar la Copa Amèrica. Però per aquests últims anys, però abans l'estaven rajant, Messi va dir que fins i tot es retirava de la selecció però es va tornar. Vull dir, hòstia, l'Argentina crec que...
0: Fa 10 anys ja ho va dir.
1: No l'ha tractat gaire bé. És a dir, clar. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Continuem, doncs, amb Anglaterra, que també guanya 0-7, en aquest cas, a Croàcia, amb un gol i una assistència d'Anthony Gordon, jugador del Futbol Club Barcelona.
1: Espectacular, aquest 7-0, a més contra Croàcia, com deies, que no té mal equip, i Modric va dir que això era lamentable, era vergonyós que perdessin així i que s'havien de prendre mesures que això no podia anar així.
0: Normal. Continuem amb França, que en el, com s'hem comentat, va guanyar 4-1, però en el partit anterior a aquest que van jugar van empatar 1-1 contra Itàlia.
1: Mira, una Itàlia de Mancini, també nou seleccionador.
0: Nou seleccionador, sí.
1: Ostres, estem veient a Europa que moltes seleccions comença, o sigui, tenen nous seleccionadors, que nova era a Europa en clau seleccions.
0: Sí, la veritat, veiem si això podrà revolucionar el futbol. Continuem.
1: Què més, Pau?
0: Passem a les curiositats, i és que Rafinha ha estat seleccionat millor jugador del mes de setembre. Crec que aquí ningú podria debatir i no hi ha cap dubte.
1: No, i a més espectacular, un premi al mes que el gol també se l'ha portat Cancelo.
0: Sí, és veritat.
1: Amb aquell golaç, sí.
0: Continuem amb el Golden Boy, que del Barça estan nominats Pau Cubarsí, Marc Bernal i Xavi Espert, i si no m'equivoco també està nominat Yann Diomandé, que per cert, el Golden Boy no es pot confondre amb el Trofeu Copa, que el Trofeu Copa és el que entreguen a la gala de la Pilota d'Or, i el Golden Boy l'entreguen a part.
1: Sí, exacte. Un és France Football, no?
0: Sí, i l'altre és...
1: I l'altre és Tuttosport? Diria que un és italià. Diria que el Trofeu Copa és el que entrega France Football amb la Pilota d'Or... I el trofeu i el Golden Boy crec que és de Tuttosport. Després t'ho buscarem. Anem a seguir i ara t'ho busco.
0: Seguim. Doncs bé, Fabrizio Romano ja ha donat per tancat dos fitxatges, com són el de Joselu al Sailia i el de Dani Carvajal al Getafe, que està encara en breus, ho confirmarà en breus l'equip.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, un fitxatge molt inesperat, aquest de Carvajal.
1: Sí, mira, perdó, el de Golden Boy, Tuttosport, el diari esportiu italià. Sí. Deies, perdó, Pau, que estava...
0: Això, el fitxatge de Dani Carvajal.
1: El de Dani Carvajal. Em va sortir també que no parava de rebre trucades de Bordalàs a Carvajal. Té un joc que encaixarien en el Getafe.
0: Ja ens entenem.
1: I tothom sabem del que estem parlant. A veure si s'acaba donant. Ara mateix està sense equip, però sí que és veritat que, ostres, va tenir una lesió del genoll molt dura.
0: Sí.
1: Molt dura. I
0: que
1: això...
0: va fer baixar el rendiment i...
1: Tornar a rendir el mateix nivell és complicat.
0: Molt.
1: Ja comença a tenir una certa edat, però sí que és veritat que, ostres, retirar-se ara que no té equip, així seria una mica fred.
0: Sí.
1: Una temporada, no?, amb algun club que
0: calgui. Exacte. Doncs continuem, doncs, amb un joc.
1: Ara anem a pel joc, ostres. Esplau, explica'ns una mica de què tractarà aquest joc, que jo crec que tothom el coneix, pel que m'has estat comentant abans.
0: Sí, farem bàsicament un rànquing, una tier list, sobre els equips de la Lliga i com creiem que quedaran. És a dir, farem el campió, el top 3, top 3 Champions... Els que lluiten per Europa League, els que lluiten per Conference, els que lluiten per entrar a Europa, mitja taula, els que intenten evitar el descens i els que baixen.
1: Pau, si et sembla, anem a començar aquesta llista, que vosaltres ets a casa també ens podeu dir la vostra. Anem a començar, jo crec que per baix.
0: Val.
1: Els tres equips que creiem que baixaran. Aquesta temporada han pujat al Depor, al Racing i al Màlaga.
0: Sí.
1: No sé si algú d'aquests creus que anirà cap a baix.
0: Jo crec que serà el Màlaga.
1: Jo també ho crec. No ha començat gaire bé, li està costant molt. Crec que serà un de baixar. Crec que dels altres dos es salvaran,
0: Sí.
1: Jo crec que el Racing i el Depor es salven.
0: Sí.
1: Jo crec que sí.
0: S'ha de confiar, sí.
1: El que sí que crec que ho té malament és el Levante.
0: El Levante, sí. Aquesta crec temporada que no està rendint com tocava. Ja t'ho dic jo, va 17è a Lliga.
1: Sí, no?
0: Va deixar la Lliga.
1: Està per sota.
0: Exacte.
1: Mira, de moment està Elche, València i Màlaga com a cues de la classificació. Jo ficaria també el Levante. Fica'm. I l'altre
0: difícil triar.
1: Jo si t'hagués de dir, crec que l'Elche.
0: És el primer que havia pensat, però
1: crec
0: és que...
1: Crec que l'Elche, perquè el no València sé, crec que ha canviat l'entrenador, ara ja... no em sortirà el nom, però aquell mexicà que...
0: Ah, sí.
1: Que és mític, és mitiquíssim, el mexicà. Ostres, no em sortirà el nom, ara.
0: Ara t'ho dic.
1: Però crec que tothom sabem de qui estem parlant. Jo crec que el València es salvarà i baixaran aquests tres...
0: Javier Aguirre.
1: Javier Aguirre.
0: El Vasco Aguirre.
1: I, de fet, crec que serà Elche... Levante, Màlaga,
0: Sí, tu compres.
1: Crec que anirà per aquest ordre,
0: Vale.
1: Anem a posar ara per la part de dalt, deixem la vital descens mitja taula i lluita per Europa per més tard, que crec que se'n serà més fàcil. Qui creus, Pau, que serà el campió d'aquesta Lliga?
0: Campió de la Lliga crec que serà el Futbol Club Barcelona.
1: No t'ho has hagut de pensar gaire, no?
0: No. Gens.
1: Jo crec que, ostres, ha començat molt bé, pot mantenir ritme, jo crec que també és candidat, jo crec que podrà repetir de nou el títol.
0: Esperem.
1: Segon classificats.
0: Uf, aquí et diré el Real Madrid.
1: Real Madrid, Tires de la mateixa...
0: D'experiència, sí.
1: Tires d'experiència i anirem pel Real Madrid segon. Hem de ficar el tercer classificat.
0: Tercer classificat. Aquí et tiraré per l'Atleti, bàsicament, com sempre.
1: Tiraràs a l'Atleti.
0: Tres primers classificats.
1: El quart.
0: Quart. Aquí em quedaré amb el Betis.
1: Jo t'anava a dir el mateix. Pensava que m'anaves a ficar un Villarreal a algun d'aquests. De moment, el Betis, bueno, el Betis va tercer. El Madrid va quart, per això. Jo crec que hi ha l'Atlètic segon. Però bueno, jo crec que això anirà canviant a mesura que vagi passant, Sí, jo crec que sí. Betis quart i cinquè. Ens falta un cinquè.
0: Cinquè, el Villarreal.
1: Villarreal,
0: Villarreal, sí.
1: Creus que el Villarreal arribarà a cinquè? Més a dalt que l'Atlètic i el Sevilla, no?
0: Sí. No estan a un gran nivell aquesta temporada.
1: Bueno, aquesta temporada el Sevilla està...
0: Bueno, el Sevilla potser sí, però...
1: Va a cinquè, a 13 punts... Ostres, va bastant bé,
0: L'Atlètic Club, mitja taula.
1: L'Atlètic Club, sí, ha baixat bastant. Ens falta un últim segon, tercer, quart, cinc... Ah, no, anem a per la...
0: Europa League.
1: Quedaria classificat per l'Europa League.
0: Aquí.
1: Han d'haver-hi dos equips classificats per l'Europa League.
0: Val, el 6 i el 7. Doncs mira, et ficaré al Sevilla.
1: Sevilla, torna a Europa, vale.
0: Sí. I... El Depor.
1: El Depor?
0: El Depor, sí. Jo confio.
1: Sí?
0: Sí.
1: Mira, jo te l'estic deixant a fer. Jo, mira, de moment hem estat d'acord, jo canviaria el Depor per la Real Societat.
0: És que jo crec que la Real es queda en Conference.
1: Sí? Posaries, per tant, el Villarreal a Conference League. Posaries
0: sí.
1: Octau.
0: Exacte.
1: El Depor setè.
0: Sí, jo confio en el Depor. Confio en Pierre-Emerick Aubameyang.
1: Crec que és que ha de passar per quiròfan,
0: Ah, sí?
1: Ha de passar per quiròfan.
0: Mira,
1: sí,
0: no ho havia vist.
1: Va lesionar. Conference a la Real Societat. Qui lluitaria per estar a Europa?
0: Et ficaré a Osasuna.
1: Osasuna?
0: Osasuna. A Rayo Vallecano.
1: Ostres. M'està sorprenent,
0: Jo tinc molta feina als equips. I... Uf, complicat, Deportivo Alavés, que va molt bé.
1: Alavés,
0: No, Alavés no. O sigui, va bé, però no és com comença, és com acaba.
1: Clar, estem parlant de que seria el nové desè i onzè lloc, per dir-ho així d'una manera, i entrar una mica a la meitat de taula, Sí que és veritat que, mira, deixarem primer a un equip només en aquest lloc, vale? Deixarem l'Osasuna i el Rayo, amb aquest ordre.
0: Val, perfecte.
1: Vale? De nové i desè. L'onzè lloc, ja que jo crec que ja seria mitja taula.
0: Atlètic Club.
1: Atlètic Club, onzè.
0: Val. Després et ficaria... A l'Espanyol.
1: Espanyol 12.
0: Sí. O potser, mira, l'Espanyol per davant de l'Atlètic Club.
1: Vale. Espanyol 11, Atlètic Club 12.
0: Aquí crec que pot entrar el Celta.
1: El Celta 13.
0: L'Alavés.
1: L'Alavés. I qui evitaria el descens? Queden tres equips. Queda el Getafe, el Racing de Santander i el València.
0: Doncs el Racing l'evitaria.
1: Quedaria, quedaria
0: no,
1: a la banda de tots tres,
0: No, perdó, quedaria... Ho tenia massa clar. Quedaria per darrere. Després... Uf, complicat, eh? El València.
1: El València i el Getafe.
0: I el Getafe.
1: Per damunt del València.
0: Sí.
1: Ostres, jo aquí hagués canviat cosetes, eh? Perquè sí. crec que el València amb Aguirre, el Getafe, jo crec que poden... O sigui, són equips que, ostres, rasquen molts de punts. Jo crec que rascaran molts de punts, els ficaria més a dalt, i crec que el Celta i a la vez els hagués baixat.
0: Sí.
1: Per mi, jo canviaria aquests dos. I el Depor el baixaria una mica, pujaria el Villarreal. I... Mira, t'he de dir que, ostres, Getafe per la lluita per Europa.
0: Getafe per la lluita per Europa?
1: Sí, sí,
0: jo
1: sí.
0: No confio gaire, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo crec que, ostres, bueno, però Pau, anem a veure com ha quedat la teva, vale?
0: Val.
1: Campió el Barça, segon el Real Madrid, tercer l'Atlètic de Madrid, quart el Betis, cinquè el Villarreal, sisè l'Europa League, el Sevilla i el Depor, setè, també a Europa League. A Conference League aniria la Real Societat, novè i dotzè l'Osasuna i el Rayo Vallecano, respectivament. A la mitja taula, amb aquest ordre, Espanyol, l'Atlètic de Bilbao, Celta i Alavés, evitarien el descens amb aquest ordre Getafe, València i Racing, i el descens el marcaria, amb aquest ordre també, Elche, Levante i Màlaga.
0: Jo ho veig bé.
1: Vale. Queda't amb aquesta, perquè més endavant ho anirem traient, eh? Anirem a veure com ha anat quedant tot. Però deies que portaves un altre, anem a veure com anem de temps. Anem bé de temps per fer l'altre tierris que ens portaves, que és de la Champions.
0: Correctament. Farem els top 3 primers, del 3 al número 8, del 9 al 22, que són els que fan el playoff, i llavors del 23 cap a baix, del 23 fins al 36.
1: Per on vols començar?
0: Comencem pels eliminats.
1: Comencem pels eliminats.
0: Val, cal un ordre?
1: Mira, de moment no.
0: Val.
1: De moment no.
0: Doncs et ficaré al Bodo Glimt.
1: El Bodo Glimt eliminat.
0: El Atenas, em sembla que és.
1: Sí. L'Atenas.
0: El Fenerbahçe.
1: Sí?
0: El Fenerbahçe, sí.
1: Però has vist la plantilla que tenen?
0: És que jo crec que quedaran d'eliminats els primers, saps? O sigui, lluitant per entrar a play-off.
1: Ostres, jo sí. Aquí el seguiria a play-off segur, eh?
0: Jo no estic tan segur. Ja ho veurem. El Saba, òbviament.
1: El Saba.
0: Aviam...
1: Bueno, hi ha aquí Viking, FK...
0: Aquests.
1: Ostres, aviam. A veure, anem a repassar aquí. Hi ha el Lask,
0: l'Eslàvia, sí.
1: L'Estrella Roja...
0: L'Eslàvia Bratislava queda eliminat, també.
1: Queda eliminat.
0: El Lask, també. Aviam, quants s'havien d'eliminar? Del 23 al 36 són uns quants.
1: Sí, sí, sí, són molts, són moltíssims. Clar, ostres, hi ha més dels que ens pensem. Si vols, anem a començar pel top 3 i així anem descartant més equips. Anem a començar. Això, endavant, manes tu, Pau.
0: Val, top 3, ficaria el Bayern.
1: Bayern quedaria primer, eh?
0: No, o sigui, top 3.
1: Vale, top 3, vale. Sense ordre.
0: Top 2. Bueno, top 3, em refereixo. Bayern, Paris Saint-Germain.
1: Sí.
0: I Futbol Club Barcelona.
1: L'Arsenal no, eh?
0: No, l'Arsenal entra en el quart lloc.
1: Vale. Posem l'Arsenal ja com a quart.
0: Després et fico al Madrid cinquè, perquè el Madrid de Champions és el Madrid.
1: L'última temporada ha hagut de fer play-off, eh?
0: Però és el Madrid. I té bon equip, bueno, té bona plantilla. Equip ja no ho sé.
1: Qui més?
0: Aviam, qui més et podem ficar? Doncs, mira, et fico el Liverpool, sisè.
1: Liverpool... Hi ha molts equips, eh? Hi ha el Manchester City, l'United, l'Aston Villa, el Villarreal,
0: sí.
1: L'Atlètic de Madrid, el Betis... L'Inter de Milán, vale?
0: L'Inter. L'Inter, que serà seguit...
1: Et queda un últim, aquí.
0: Val, doncs serà seguit del... Borussia de Dortmund.
1: Borussia Dortmund?
0: Sí.
1: Ostres!
0: Confio molt.
1: Vale. M'està agradant perquè t'estàs deixant... Ostres, estàs siguent... Et deixes, per exemple, Manchester City, l'United fora, l'Atlètic de Madrid fora... Ostres, molts equips clàssics. Sí. Anem a passar del 9 al 22.
0: És a dir, els que faran play-offs.
1: Sí.
0: Val, ficaré com a primer d'aquesta categoria Manchester City.
1: Vale. Nové.
0: Després et ficaria el Como.
1: Opa, desè.
0: Després, al Manchester United.
1: 11.
0: A l'Aston Villa.
1: A l'Aston Villa, 12.
0: A l'Atleti.
1: L'Atlètic 13è.
0: Uf,
1: en el lloc 14.
0: Què es complica?
1: El 14è.
0: El 14è et ficaria al Napoli.
1: El Nàpols, 15è. Home, hi ha l'Sporting de Portugal, el Porto, el Betis...
0: Va, l'Sporting de Portugal.
1: Sporting de Portugal.
0: I ara l'Oporto.
1: L'Oporto.
0: Aquí el Betis, va. Betis, jo confio.
1: Betis. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Anem pel 18.
0: 18, Leipzig.
1: Leipzig, 18. 19. Home, s'estàs deixant... Ostres, Galatasaray.
0: 19, Galatasaray, va.
1: Mira.
0: Tenen molt bon plantell, però... Veurem si poden encaixar les coses.
1: Proper rival de Champions al Barça, de fet.
0: Sí, d'aquí uns dies.
1: Va. Home, hi ha el Lille, que...
0: Aquest fico l'Arroma.
1: L'Arroma. L'Arroma.
0: I queda un últim lloc, potser.
1: El Lens, que va quedar segon a la Lliga Francesa, va... Ostres, va, posaria les coses difícils al Paris Saint-Germain la temporada passada.
0: Però el Villarreal és el Villarreal, o sigui que deixa'm ficar aquest.
1: Sí? Vale.
0: Sí.
1: I amb aquests els completaríem, eh?
0: Sí. I després, com a primer eliminat, ficaria el Lens.
1: El Lens.
0: Després, el Stuttgart.
1: Stuttgart.
0: El Lille.
1: Lille.
0: PSV.
1: PSV.
0: Feyenoord.
1: Feyenoord.
0: Shakhtar el ficaria entremig dels eliminats.
1: També. I el Bruges i l'Estrella Roja.
0: Estrella Roja també el ficaria pel final dels eliminats. I el Bruges el ficaria, doncs, pel mig dels eliminats, també.
1: Jo, mirant aquesta... Bueno, quedaria més o menys així, eh? En el top 3, el Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Barça.
0: Val.
1: Del 4 al 8è, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milà,
0: sí,
1: i Borussia Dortmund. El que aniria a play-off, Manchester City, el Como, Manchester United, Aston Villa, Atlètic de Madrid, Nàpols, Sporting de Portugal, Oporto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Roma i Villarreal. I eliminats, així com per destacar, el Lens, el Stuttgart, el Lille, el PSV, el Bruges, el Feyenoord, Shakhtar, Fenerbahçe... Jo crec, ostres, crec que el Fenerbahçe té un equipàs. Té un equipàs que crec que estarà a play-off segur, eh?
0: Ja ho veurem, perquè els rivals que té tampoc són fàcils.
1: Ja, això també és un altre, eh? No he mirat tampoc enfrontaments,
0: ja, ara
1: i tot.
0: Ara t'ho confirmo.
1: Que clar, també fica les coses molt apretadetes. Pau, alguna coseta més? No sé si tens els horaris també d'aquest cap de setmana, tot i que quedi algun partit de selecció, però comença la competició.
0: Sí, bé, bàsicament partits... Els de la Lliga, que seria, podríem veure perfectament un Barça-Getafe, que el juguen a les
1: 6:30.
0: A les 6:30. Vale, gràcies. I també Real Madrid-Villarreal, que sempre és un partidàs, un dissabte a les 9. Molt bona hora.
1: A l'Espanyol, que juga divendres. Juga aquest divendres.
0: L'Espanyol, que juga divendres, exactament, contra el Màlaga a les 9, també. Sí. Un bon horari de partit.
1: I d'aquí a poc ja comença... Bueno, la Champions és entre setmana,
0: sí,
1: d'aquí una setmaneta.
0: La setmana que ve, sí.
1: Però això serà la prèvia pel calendari infernal que libera el Barça, que ja ho comentarem més endavant la setmana vinent, si vols. Però té el Betis, té PSG, té Madrid...
0: I després del Madrid entreguen la pilota d'or.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do el mes d'octubre que se li ve al Futbol Club Barcelona i que nosaltres també estarem aquí per xerrar-ne. Pau, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem a la propera. Moltes gràcies.
0: A tu, Jordi, ens veiem.

Doncs amb en Pau arribem al final del programa del dia avui i comentar-vos abans d'acomiadar-me doncs aquestes properes setmanetes tindreu una mica per xarxes socials totes les novetats també. Intentarem activar també aquests comptes del show dels esports amb més continguts, amb highlights del partit tant del Club Futbol Tordera com de l'Atlètic Club Tordera. També els podreu veure a les xarxes socials i haurem d'estar també pendents perquè dijous arriba la tertúlia amb moltes coses a comentar, divendres les prèvies i demà doncs que podreu escoltar un altre episodi del podcast d'Enganxa't als Pedals que produïm aquí a Ràdio Tordera conjuntament amb altres ràdios de Catalunya amb la col·laboració de la xarxa mèdia. Per tant, nosaltres, vinga va, ara sí que és hora d'acomiadar-nos del programa del dia d'avui. Vinga va, anem enllestir-ho.

Vinga, va, com us dèieu, deixem aquí ja avui aquest show diari, el show dels esports d'avui dimarts 6 d'octubre. No m'equivoco avui, no m'equivoco, Plàcides, 6 d'octubre. Esperem que us hagueu divertit també amb en Pau Serrano amb tota l'actualitat que ha passat durant aquesta última setmana. Sí que és veritat que, clar, hi ha l'aturada de seleccions, el contingut ja no és tan abundant com quan ja tenim les competicions, hi ha més partits i els podem veure i podem gaudir de més cosetes. A partir de la setmana vinent sí que ho serà, perquè comença la Champions, ja hi hauran jugat partits de Lliga i ho tindrem tot per repassar-ho aquí, en el show dels esports. Moltíssimes gràcies a en Pau i gràcies també a tots vosaltres per acompanyar-me un vespre més aquí, a Ràdio Tordera, a la 107.1 de l'FM. Nosaltres, que ens acomiadem per veure'ns demà, a més i millor. Que vagi molt bé, molt bona nit!

0: Ràdio Tordera.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
4: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
5: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
4: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
5: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
4: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials. FM. 107.1 FM.

0: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
1: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
2: Bona nit, sóc Toni López, comencem el programa La Particel·la i ho fem des de llarga durada a Tordera Sardanes de la Cobla Montgrins amb una sardana dedicada al que va ser la colla antaviana de la nostra dansa. Ara sabeu que hi ha una associació que es diu Colla Antaviana, que també intenta portar els valors de la sardana al més lluny possible i que han aconseguit alguns èxits, com guanyar el campionat de punts lliures. Jaume Cristau i Brunet va composar aquesta sardana antaviana.

Des del llarga durada Crit de la Terra, la Cobla Barcelona enregistrà una sardana del mestre Saderra, Maria de les Trenes.

Des de llarga durada la sardana uneix, un llarga durada que es va compaginar i es va fer entre moltes emissores. Hi havia l'emissora de Lloret de Mar, la de Blanes, la de Malgrat, la de Santa Susanna, la de Pineda, la de Calella i la de Tordera. I en representació de Pineda, que també hi era, Lluís Carretero i Basar va posar aquesta sardana, que va ser interpretada per la Cobla Montgrins en el concert de, com ho diríem, d'estrena d'aquella llarga durada. Escoltem La Flor de Catalunya.

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Des del Llarga Durada Sardanes de Josep Antoni López, escoltem la Copla Sa Palomera interpretar-nos El nostre mestre.

Aquest que hem escoltat, que escoltarem ara i hem escoltat en la primera part, és el primer disc d'or de la sardana, que el va enregistrar a la Cobla Barcelona. En ell hi ha una sardana dedicada a Sabadell, d'Agustí Borgunyo. Agustí Borgunyo ens porta El meu Sabadell.

Tot seguit ens visita un compositor que a la nostra vila és molt nostrat, atès que va fer la sardana Records de Gelpí i a Can Nassos. Es tracta de Josep Maria Tarrides, que en una segona etapa de la seva vida va arribar a fer fins i tot pasodobles com Islas Canàries. Escoltarem des del llarga durada Un americà a Begú, la principal de la Bisbal, enfila aquesta sardana que porta per títol Begú i que és de Josep Maria Tarrides.

Bé, això és de l'època en què els americans i Hollywood va descobrir la Costa Brava. Marxem ja d'aquesta particel·la que tant ens agrada, a mi almenys m'agrada molt, amb personatges i contrades de la cobla Els Mongrins, amb una sardana de Cífric Galbany, La Font de Can Genís. Avui hem començat amb Antaviana per fer homenatge, retrohomenatge a aquesta associació Colla Antaviana, que doncs està perseguint endinsar el nostre poble més en el món de la sardana. A vegades hem començat amb alguna sardana dedicada a la nostra dansa. Hem seguit amb la Colla dels 24, Maria de les Trenes, Malgrat Aprec de Plecs, Joc d'Infants, Besalú Ara i Sempre, La Flor de Catalunya, Amor i Sardanes, que l'havia escoltada i crec que pagava la pena d'escoltar, tot i que buscaré més informació, El Nostre Mestre, El Meu Sabadell, Begú i ara La Font de Can Genís. Soc Toni López, és un plaer ser aquí. A reveure, una forta encaixada.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura, tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlons, fa uns minuts ha confirmat la troballa del cos, però no ha donat més detalls perquè diu s'està pendent d'identificar.
3: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer pues, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
2: I nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris. El govern, en canvi, assegura que la xarxa és segura i acusa els maquinistes d'aquest caos. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat. De fet, ja s'està posant en marxa la circulació dels trens a les línies, excepte aquelles que estan afectades pels efectes del temporal. I atenció, perquè l'organització d'ultradreta Azteoir ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta, diu, contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidó, i els sis jutges de l'organisme que han secundat la sentència que va l'amnistia a la malversació als líders del procés. Els acusa, diu, de prostituir la Constitució per salvar Puigdemont i amnistiar la corrupció. Per cert, que el Suprem ha donat 5 dies a les parts perquè presenten al·legacions després de la sentència del Tribunal Constitucional que ha avalat amnistiar la malversació. Llarena, el magistrat Llarena i el Suprem sol·liciten a la Fiscalia i les defenses que formulin les al·legacions que els hi convinguin. El Tribunal Constitucional ha notificat la sentència aquest matí al Suprem. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 a Rosalía, un guardó que reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta, diu, ambiciosa, innovadora i transformadora. El guardó està dotat amb 30.000 euros.
5: L'Hora Maresma.
1: Hora Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca, i el tema del dia és la puntualitat. Aquest dimecres 7 d'octubre del 2026 parlem de la puntualitat, d'arribar a l'hora, d'arribar 5 minuts abans o ser d'aquells que sempre fan esperar, perquè tots tenim una relació diferent amb el rellotge. Hi ha qui prefereix arribar amb temps de sobres i qui calcula cada minut fins al límit. Però avui ens preguntem què diu de nosaltres la manera com gestionem el temps. Si ser puntual és una qüestió d'educació, de respecte pels altres o simplement de personalitat, i sobretot si realment som puntuals o ens pensem que ho som. Així que avui a l'Hora Maresma posem el rellotge en marxa i parlem de puntualitat.
1: Hora Maresma, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I per saber si som puntuals, primer de tot hem de tenir una hora marcada. És aquesta hora la que ens diu si arribem abans d'hora, puntuals o tard. I per comprovar-ho, evidentment, necessitem mirar el rellotge. Avui dia la majoria de persones mirem l'hora al mòbil, però encara hi ha qui continua portant el rellotge de tota la vida. I aquí ens ha sorgit una pregunta. Ens hem parat mai a pensar com funciona realment un rellotge? Què fa que marqui l'hora amb tanta precisió? L'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys, ens descobrirà, doncs, ens donarà resposta a aquestes preguntes, i abans també li preguntem si porta rellotge de canell, Oriol.
6: Sí, mira, no sé si ho sents, estic donant copets al rellotge, aquest és el meu rellotge. Sí, és veritat que a vegades miro un mòbil, també per saber l'hora, però vaja, res com un rellotge. Mira, avui que parlem de la puntualitat, volíem començar una mica per aquí, per això que tu has dit, per ser puntuals necessitem un rellotge, doncs volem saber com són els rellotges per dins, quina maquinària els fa moure. I per això podem saludar el Carles González, que és de González Rellotgers de Girona. Carles, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Bé, Carles, m'agradaria que comencéssim per aquí, per el fet de que, bé, portem rellotges, habitualment de canell, però com són per dins els rellotges, vosaltres que hi enteneu? Com funciona un rellotge, una pregunta tan bàsica com aquesta?
7: Bueno, avui en dia el rellotge més comú, clar, rellotges n'hi ha de mecànics, n'hi ha de piles, ara també hi ha els smartwatches. Llavors, el més comú, del que n'hi ha més, diguéssim, de rellotge de canell, és el de piles. El rellotge de piles, el que comúment es coneix com el rellotge de piles. Llavors, aquest rellotge funciona, primer de tot, té el que en diem un òrgan regulador, que és el que dona una pauta de temps estable, que és un quarts. Per això hi ha molts rellotges d'aquests de piles. No sé si t'has fixat que a la zona inferior posa quarts.
6: Sí.
7: Quarts, doncs quan llegeixes això, un rellotge de quarts vol dir, primer de tot, que rellotges de piles, però que el que ens marca la pauta de temps, un patró de temps, és un cristall de quarts. Per exemple, amb els rellotges de paret, els mecànics de tota la vida, aquest que veiem en pesos, és un pèndol, el que fa el patró de temps.
6: Sí.
7: Doncs amb el rellotge de polsera és un cristall de quarts que hi ha dintre, que vibra una freqüència determinada. A partir d'aquí hi ha tot un circuit electrònic, aquesta freqüència la va dividint, fins que dona els impulsos de segon. I llavors això, amb un petit mecanisme de rodes, que és molt senzillet, molt bàsic, i que funciona amb molt poca força, és el que mou les agulles.
6: Déu-n'hi-do, trobo molt més fascinant aquest tipus de funcionament que un smartwatch d'aquests o una pantalla de mòbil que et diu són les 10 i 10, això no té cap gràcia, saps?
7: Bueno,
6: un rellotge...
7: Sí, a veure, per un rellotger, un smartwatch no és ben bé un rellotge per mi, seria una prolongació del mòbil.
6: Clar.
7: Fa moltes funcions i a més te dona l'hora.
6: I tant.
7: Per això jo no ho considero un rellotge.
6: Tot evoluciona, però vaja, els rellotges d'aquests de piles, podríem dir, els més comuns, els que porto jo ara mateix i que l'estic mirant, clar, com a molt quan se'ns espatllen anem al rellotger i si és la pila, és la pila. Si no, déu-n'hi-do, imagino que per saber exactament, que vosaltres en sabeu molt, d'arreglar-ho, una persona profana diria no sé pas ni per on començar.
7: Bueno, els rellotges aquests de piles, encara que sembli una mica estrany, moltes vegades el que passa és aquest rodatge que t'he dit, aquest petit rodatge que porta per moure les agulles, amb el temps els olis se degraden, s'embrut aquest petit mecanisme, queda sense oli i llavors moltes vegades quan li poses la pila i el rellotge no va, el que li passa és que l'has de desmuntar, netejar tot aquest engranatge, deixar-lo en condicions, posar-li una mica d'oli, porta'n un oli molt fi i el rellotge torna a funcionar normalment. Diferent és que me digui, se m'ha caigut i ha rebut un cop, llavors hi ha altres històries. Però normalment, encara que sembli que no un rellotge de piles, també amb el temps necessita un manteniment.
6: I una feina molt fina, per ser rellotger s'ha de tenir allò, el pols, molt ben posat,
7: Bueno, el pols i també has de... paciència, jo sobretot, sí. Més que el pols o la vista, que a vegades diuen, has de tenir molt bona vista o el pols no sé què, jo veig la paciència d'estar allà hores desmuntant i tal, que després ho montis i tot te quadri bé, que no hagis de tornar a desmuntar una altra vegada per qualsevol història i... Bueno, jo més que res, el que d'això en sí és la paciència.
6: Què t'anava a dir, Carles? Aquest mecanisme de rellotges ha canviat molt amb el temps? Ha evolucionat? O en temps dels nostres avis, besavis, ja funcionaven així?
7: No, clar, si parlem des dels nostres avis, per exemple, ens portaven rellotges mecànics. Va ser el 1969 quan van aparèixer els primers rellotges de piles mecànics que podien ser de corda o els automàtics, no sé si has sentit parlar dels automàtics, que són aquells que carreguen amb el moviment de la mà.
6: Sí, em sonen, sí.
7: Ah, exacte, doncs abans o era de corda i una evolució del de corda seria l'automàtic. Aquest tipus de rellotges no és tan precís com el rellotge de piles, eren també rellotges més delicats pels cops... però era el que portaven ells. Ara els rellotges són molt més precisos que abans, perquè també ara la gent necessita més precisió. Abans un rellotge se te movia minuts a la setmana i la gent no era important per ara. Ara sí, ara un rellotge que se t'amogui un minut a la setmana o dos, no ho vols. Tot i això, el que comento sempre a la gent és que la precisió d'un rellotge tampoc és absoluta. Els rellotges aquests que portem al canell de quarts, el que parlàvem ara al principi, el de quarts, tingues en compte que aquest vidre de quarts és tampoc exacte. O sigui, el més exacte és el rellotge atòmic. El que portem en el canell és un rellotge, el de piles de quarts, un rellotge que ens pot variar uns segons al mes. El que passa que com que cada 6 mesos canviem d'hora i el tornem a posar en hora, no ens donem compte de la variació aquesta que té el rellotge. Però ni els rellotges de piles són 100% precisos.
6: Perfecte, Carles. De fet, hi ha gent que porti el rellotge que porti. Qui és impuntual, ho és impuntual sempre, porti el rellotge que porti.
7: Bueno, sí que...
6: De quarts, de piles, mecànic o un smartwatch. La gent que no és puntual no ho és mai. Carles González, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estoneta aquí a l'Hora Maresma i per haver-nos parlat de com funcionen els rellotges que els necessitem per ser puntuals. Carles, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
7: A tu, gràcies. Bona tarda. Adéu.
6: Ja veus, Gemma, no sé quin rellotge portes tu. Jo et veig amb un smartwatch, però no ho sé.
8: Cap ni un. Cap ni un, Oriol. No, jo sempre miro el mòbil i em molesta molt dur rellotges, per tant, no en porto.
6: Bé, doncs mira, fantàstic.
8: Això tu et consideres... Exacte, et consideres una persona puntual, Oriol?
6: Sí, en general sí. No m'agrada fer tard, tampoc m'agrada arribar... Bueno, si puc arribar mitja hora abans als llocs per anar tranquil, també ho faig, eh? Però si sé on és i sé que hi arribaré tranquil·lament, tampoc hi arribo mitja hora abans per capritxo. I a l'hora que s'ha d'anar, doncs sí, va.
8: Molt bé. Oriol, fins ara, ens escoltem d'aquí una estona.
6: Fins ara.
5: I ja que parlem de puntualitat, hi ha moments en què arribar a l'hora és especialment important. De fet, la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92, per exemple, va estar a punt de no poder començar puntualment. Què va passar? Ens ho explica la Paca Solà de Comedians, que ho va viure doncs, de primera mà, i en Dani Grau doncs, li farà unes preguntes. Endavant.
9: Sí, Paca, això... bona tarda, en primer lloc. Què tal? Hola.
10: Sola, el meu cognom és Sola, no Solà.
9: Sola.
8: Bueno.
9: No, jo no l'he posat amb accent, l'accent l'ha posat ella.
10: És que el normal és Solà.
8: Disculpeu.
10: Normal és Solà.
9: És una dona que no està sola mai, per això, eh? Però bueno, aquest és l'altre tema. Paca, un dia fent una entrevista, no sé si dels, bueno, sobre Comedians, no sé si sobre quin tema, em va sortir amb una bomba de rellotgeria, que és que no, una mica més, després ho vau arreglar, però no, en certs moments no les teníeu totes de que pogués començar la cerimònia de clausura de Barcelona 92 que vau doncs, teatralitzar vosaltres o fer vosaltres, Comedians.
10: És veritat, però la bomba de rellotgeria no era nostra, per sort, era del temps. Va fer una tamborinada d'aquelles d'estiu, era el mes d'agost, ja no me'n recordo quin dia, i de cop i volta ens va caure un xafa que ens va deixar tots planxats. Si tens en compte que la nostra cloenda es basava en bestiari, en dimonis, en globus de 4 i 5 metres de diàmetre d'heli, dels focs artificials del final, si tens en compte el nostre material i tens en compte el dia que tothom t'està mirant, no ens va agafar una depre col·lectiva perquè ni això podíem fer. Però sí, va ser molt dur. Per sort, els vaticinis, o com es diguin, no sé si aquesta paraula és correcta, ens van avisar que la tamborinada era molt xula i era molt forta, però que tenia final. Ens vam agafar allò perquè érem uns optimistes irredentors i vam continuar treballant. Vam haver de muntar tots els focs amb plàstic.
9: Amb plàstic i tot el que sigui. Sí.
10: Horrorós.
9: Amb impermeable. Sí,
10: tot és com caputxita. I va ser horrorós. I estem parlant de tonelades de focs, eh? Vull dir que
9: és a dir,
10: estem
9: no,
10: parlant...
9: No vau tenir que fer la feina dues vegades,
10: foc,
9: no?
10: Hi ha una empresa, per sort nostres, sí, tot això, tot, però estem parlant d'un final que era una bestiesa a nivell de... Era un cop a la vida de nivell de focs artificials i tot això. De cop i volta, en el moment que vam saber i es va començar a fer palès que la cosa ja no tornaria a caure, que és l'aigua, ens vam començar a remuntar. Algun problema devíem tenir, ara no me'n recordo, però sé que ho vam solucionar. I et dic, el nostre material era seda plena d'heli, globus, dimonis i vestits d'aquests gruixuts, amb focs artificials i el barco. O sigui, va ser allò pitjor impossible. I de cop i volta se'ns va girar la truita i de cop i volta va començar a fluir tot. Van començar a volar els globus, va començar a sortir el barco del Covid. Sí, sí. Nunca más.
9: El barco del Covid que va acabar a l'Arenys de Mar, però bueno, volant a l'Arenys de Mar, crec que en va comentar una vegada.
10: Sí, veritat. Sí. Molts infables van...
9: En aquest sentit, tot va començar amb puntualitat, perquè vosaltres féssiu la cerimònia de clausura i l'estimat i recordat Constantí Romero, digués, atletes baixin de l'escenari, no? És allò, no?
10: Sí, sí. Allò que va dir a la gent que cantaven amb la rumba i els Amigos para Siempre, que baixen, i quan jo em vaig girar, ho miro i dic, oh! Per un teatrero, que l'escenari estigui més carregat del compte, és com una alerta roja màxima.
9: Sí, perquè tu... allò va estar en perill d'anar avall?
10: Sí. Era un dia que es veu que estàvem tots afortunats. Més que anar avall, el que és molt dolent pels escenaris, per això s'anaven ponts avall, és que la gent agafi un ritme, que el moviment agafi un ritme, el moviment harmònic...
9: Bum, bum, bum.
10: Sí, no, els saltets aquests que feien...
9: Sí.
10: I tot va ser miraculós i no va caure ningú. Encara no ho entenc. Físicament no s'entén que no passés.
9: I bé, ha passat a la història com un dels millors Jocs Olímpics de la història, i punt, no?
10: Sí, Barcelona va ser...
9: Todo perfecto.
10: Una de les peces més, però Barcelona va ser un model de bon fer, de bon portar, de qualitat artística, qualitat humana i esportiva, sí. Encara, quan surt, fa anar com aquest dia aquells. Sí.
9: En aquest referent. Quan us vam proposar, vosaltres ja teníeu una trajectòria molt, molt llarga, però quan us vam proposar la cloenda dels Jocs Olímpics, vau tenir vertigen o què?
10: A veure, en el mateix any ja ens va anar bé la cloenda, per exemple, perquè el mateix any fèiem la cavalcada de la Expo de Sevilla.
9: Sí.
10: Cuidado, que era un espectacle diari per milions de persones, al final va ser. O sigui, sí. Nosaltres estàvem a tope. Sí. Per exemple, la cloenda ens va anar bé perquè en si mateixa, dintre de la voràgine, significa en si mateixa, era més petita que la inauguració. Però és que, a més, estàvem a

0: any, a l'octubre, crec que van ser els Jocs d'hivern d'Albertville o el novembre, no me'n recordo, i també els vam inaugurar.
1: Baixant. A França, sí, a França.
0: I tots també vam fer Albertville aquell any. Perfecte. I no vam caure perquè aquest any ja no tocava. Perquè vam parar muntanya avall, sort que hi havia molts esquiadors que eren de veritat boníssims. Sí. Però saps allò que dius? No, si encara ens hi quedarem aquí a la muntanya baixant amb foc, muntanya avall. Va ser un any que no, ara vist amb la llunyania, no només te'n sents content, orgullosa i tot això, és que dius, em devia tocar l'A de Madrid.
1: Però va ser una bogeria absoluta.
0: Va ser una bogeria absoluta. No crec ni que es pugui tornar a fer una bogeria així, d'un any fer tres llocs tan grossos. Sí, sí.
1: Molt bé, Paca, doncs va, al final la puntualitat va triomfar i també...
0: Va triomfar, som un equip molt puntual.
1: Aquella frase d'en Constantino Romero. Gràcies i fins una altra. Adéu, abraçada forta. Adéu.
0: Abraçada forta. Adéu.

0: I seguint amb el tema de la puntualitat, el nostre company Marc Tresserres des de Ràdio Tordera ens ha plantejat un joc que també podria convertir-se al final en un debat. Marc, bona tarda, explica'ns què ens has preparat.
1: Hola, Gemma. Bona tarda. A veure, aquí pot haver-hi un debat molt interessant entre nosaltres. L'únic que ho haurem d'acotar molt amb el temps perquè, clar, jo crec que el tema de ser puntual o impuntual o arribar just o no, això posa nerviós a alguns, a altres, i és molt subjectiu. Tu què opines?
0: Sí, és molt subjectiu i també molt cultural, podríem dir, no?
1: Sí, molt bé, exacte, també, és veritat. Això no ho havia plantejat aquí al guió i jo crec que també va molt en funció del país i de les maneres de fer, no?, que té aquest país.
2: Com que som llatins, som impuntuals, de mena?
0: No, home, no, jo això no ho he dit pas. Però, per exemple, a Anglaterra la puntualitat es valora... És que no és que siguin puntuals, arribar a l'hora, de fet, per ells no és puntual. Arribar abans de l'hora és la puntualitat.
1: Exacte, a Japó igual.
0: Pels anglesos. Al Japó també?
1: Sí, i buf, i tant.
2: Som molt avorrits.
0: Aquí pots comptar-hi, o sigui, per l'experiència que tinc, de quedar amb amics i amigues, que quedes a una hora i fins i tot t'arriben 5 minuts més tard. Mira, i encara és puntual, això.
1: Just ara en parlarem d'això, Gemma. L'he batejat, aquest joc, com el dels semàfors del temps, i per tant us plantejaré situacions reals a vosaltres, els locutors de l'Hora Maresme, i també dels oients, a veure si s'hi senten reflexats o no. Això, situacions reals quotidianes, per comentar-les, i haureu de votar. El joc consisteix en votar cada una de les situacions en si és acceptable, és a dir, de puntualitat, està al límit o és una falta de ja de respecte en funció de què passi en aquesta situació, no? Cadascú, per tant, com hem dit, de forma subjectiva, decideix si la situació és una d'aquestes tres. Per tant, anem a veure si tots hi estem d'acord o hi ha discrepàncies. Saludem també en Jordi, l'Oriol, en Martí i en Sergi. Bona tarda a tothom.
3: Bona tarda.
4: Hola, hola, bona tarda. Bona tarda.
1: Doncs vinga,
0: digues, Gemma. Comencem, que som molts, eh?
1: Va, a veure, anem per parts. Arribar 10 minuts tard al metge. Gemma, acceptable, al límit o falta de respecte?
0: Al límit.
1: Jordi.
0: No, Jordi no.
1: Doncs,
0: Jordi
1: no. Doncs l'Oriol.
3: Jo mateix. Arribar tu tard 10 minuts al metge, home... No, s'ha d'arribar abans d'hora i tot, al metge.
1: Val. Martí, acceptable el límit o falta de respecte?
4: Estic amb l'Oriol, amb un context de que estem parlant del metge i que, per tant, es pot fer una cua, és un tema de salut, per mi també és una falta de respecte.
1: I en Sergi?
5: Falta de respecte.
1: Sergi, a veure, que no t'hem enganxat bé.
5: Falta de respecte.
0: Que fluix que saps.
1: Com si estigués molt lluny, en Sergi. Dani...
2: Jo, acceptable, perquè a vegades vas al cap i t'esperes 30 hores. Sí, que no passa res.
1: Mira, aquí va la següent situació, que és que què passaria ara, canviant de context, que a la perruqueria, o per exemple al metge, justament com dius tu, Dani, et facin esperar mitja hora a la sala d'espera. Acceptable, al límit o falta de respecte? Gemma.
0: Falta de respecte total, molesta molt i a més és més habitual del que pensem, sobretot. Mira, et diria que som més puntuals a la perruqueria que al metge.
1: Això jo crec que també depèn de la perruqueria, però a veure què diuen els altres companys. Oriol.
3: Estic amb la Gemma,

0: que vagis al... I a més, si vas al metge i veus la sala d'espera que està buida, que no hi ha gairebé ningú, tu tens hora a 3:15 i t'acaben agafant 3:15 d'hora o mitja hora molt més tard, quan dius, però tampoc hi ha tanta gent, sí. Això emprenya moltíssim. Els seus motius tindran, no dic pas que no, ara no em voldria ficar en un jardí, però emprenya molt, que dius, home...
1: Martí...
2: Jo també, falta de respecte. Qualsevol situació d'impuntualitat te la ficaré amb falta de respecte, té pinta.
1: D'acord, i per últim, Sergi, a veure si ara t'escoltem un pèl millor.
3: Ara millor. Ara. També falta de respecte, sí.
1: Bueno, ha quedat claríssim. Dani, ai, perdó, que faltaves tu també. Ara no tenim...
4: Igual.
1: Val, perfecte, doncs seguim. Vinga, arribar cada dia uns minuts més tard del teu horari de feina, sense que afecti, això sí... a ningú més. És a dir, arribes uns minuts tard, però aquí no passa res. Tot i així, és per vosaltres acceptable el límit o falta de respecte? Gemma.
4: Acceptable sempre i quan aquests minuts que arribes de més, o sigui, de tard, els recuperis després quan... Clar, si plegues a les 5, doncs que pleguis una miqueta més tard.
1: Val, Oriol?
0: Sí, si no tens alguna cosa urgent a fer, allò que dius, amb la nostra feina, concretament, que dius sí o sí, ho he de fer ara perquè s'ha de fer pel directe, pel que sigui, llavors, mira, res, no hi ha res que pugui esperar més que la feina, diuen.
1: Martí?
2: Jo també, ara te la poso en acceptable, sempre i quan també tota la feina que se't demana del dia estigui feta i estigui feta correctament i amb qualitat. Si això és així i et pots permetre arribar 10 minutets tard, doncs crec que és acceptable.
1: Molt bé, i acabem amb tu, Sergi.
3: Jo diria el límit, perquè sóc una persona que m'agobio si arribo una mica abans o una mica tard als llocs. O sigui que el límit, per mi.
1: Val, i aquí, Gemma, agafant la resposta que havies dit tu, de plegar uns minuts més tard, sí, també entres un pèl més tard, i si tu fas la feina amb el temps que tenies com preestipulat, pots marxar abans o tu ja dius, ostres, he arribat tard, igualment tinc com l'obligació interna també de quedar-m'hi?
4: Això depèn de cada empresa, perquè si et fan fitxar, clar. Ja pots acabar la feina abans d'hora, que aleshores les has de fer sí o sí.
1: Clar, això és molt subjectiu. Molt bé. Una trobada amb amics. Què? Arriba tard. Acceptable, al límit o falta de respecte?
4: Falta de respecte.
1: Oriol?
2: Falta de respecte, sí.
4: Total.
0: A veure, això, suposo que ja coneixes els amics, eh? Jo de petit en tenia un que deia, quedem a les 6 però jo vindré un 6:15 perquè aniré tard. Llavors ja ho sabies i ja no era una falta de respecte perquè ja ho coneixia. Suposo que depèn de qui t'ho fa.
1: O perquè havia avisat també, no?
0: Ah, sí, clar, no? Però ja dius, bueno, quedem un 6:15 i seràs puntual, no? No, quedem a les 6. Jo seré impuntual i arribaré un 6:15. Val, doncs fem-ho així.
1: I aquella...
4: Mira, Marc,
1: digues.
4: Jo tinc una amiga que vaig a buscar-la directament a casa seva, pico el seu timbre, i fins i tot així arriba tard, perquè triga com 10-15 minuts a baixar de casa.
1: I això no
4: I
1: ho
4: això
1: ha...
4: Que és, això que és mitja alemana, eh?
1: Ah, parlant també de les cultures, diferents...
4: Sí, però no hi ha manera. No hi ha manera.
1: I aquesta persona, aquesta amiga teva, també, bueno, i per la resta de locutors, us heu trobat que això passa durant anys, independentment de que tingueu pressa, sigui més urgent o menys, aquest amic o amiga continua sortint tard quan heu quedat X hora? Home, com us fa sentir això? Si ja li heu dit, home, sisplau, un dia vale, però tots...
4: Al final t'acabes resignant. O sigui, hi ha persones que no canvien.
5: Jo crec que ho acaben assumint i, per tant, jo a la meva colla he anat amb dues colles, més aviat dos, i hi havia un que sempre arribava tard i començàvem a sopar i ja vindràs, i arribes als postres i ja t'ho faràs, m'entens?
1: Clar.
5: Perquè ja ho sabíem.
1: No sé si hi ha algú altre que volia fer un comentari. Si no, passem a la següent. Gemma, quantes en podem fer
4: sí,
1: de més?
4: Sí, fem un parell més, va.
1: Vinga, va.
4: Anem per feina i en fem un parell.
1: Entrar a la sala de cinema quan la pel·lícula ja fa 5 minuts que ha començat. Acceptable, al límit o falta de respecte, Gemma?
4: Jo et diria, o sigui, acceptable perquè ho faig, però falta de respecte.
1: Quan estaves rient ja m'ho he imaginat.
4: O sigui, clar, realment és una falta de respecte, però com que ho faig et diré que és acceptable.
5: I amb crispetes.
1: Dani, tu també?
4: Amb la llinterna del mòbil.
5: Jo, per mi, és una falta de respecte cap a la resta, perquè, a veure, estàs allà concentrat i pum, pam, pum, el bolso, tal, i no pot ser això.
1: Encara que sigui entrar totalment amb silenci, amb total discreció.
5: No.
1: No.
4: No.
5: És a dir,
4: no.
5: Doncs... Esto empieza a las 5 y a las 5.
1: Oriol.
0: és que no t'hauria ni de deixar entrar. Això no és concert, es fa. Arribes a un concert que ja estan tocant una peça i amb sort, quan acabin aquella peça et deixaran entrar, segons quin lloc. Doncs al cinema igual. Ha començat la pel·lícula? A fora, al carrer, ja en veuràs una altra. No cal ni que entris.
1: Déu-n'hi-do. Martí.
2: Jo aquí he de dir que discrepo amb els meus companys perquè per mi depèn molt... Bueno, depèn completament de la manera en la que entres, perquè si ho fas com tu dius, Marc, amb completa discreció, que la gent ni se n'adona pràcticament, com si vols arribar a mitja pel·lícula, perquè al final tu estàs anant al cine per tu mateix, no t'està esperant ningú. Ara bé, si entres com o Pedro por su casa, llavors sí que 100% falta de respecte.
1: Molt ben argumentat, Sergi.
5: Se senta i et clava els genolls a l'esquena. Molt bé.
1: Vale, home, no, això ja... Totalment falta de respecte. Jo crec que això, vaja, qui no ho fa no és gens empàtic. Sergi.
4: Home, si medeix 2 metres, la persona potser te'ls clava.
1: Aquí però... hi ha matisos, eh?
4: Sí.
3: Sí, puc.
4: Sí, parla.
3: No, vull dir que parlem de faltes de respecte.
4: Vinga, parla.
1: Ui.
3: No, a veure, per mi és una falta de respecte també, però sobretot perquè a mi em sol passar que la persona que arriba tard és la que se senta al meu costat, llavors encara m'emprenya més.
1: Déu-n'hi-do.
4: Bueno, va. Hauríem de plegar, eh?
1: Ah, fem, sí, Gemma, l'última que crec que us pot agradar,
4: va,
1: aquesta.
4: Va, l'última, però la millor. Tria la millor, perquè tens bastantes.
1: Vinga, quina pressió. Va, tornant amb el tema de quan quedeu amb els vostres amics o familiars, marxar abans d'hora d'un aniversari d'algú, que en teoria, òbviament, doncs li tens apreci, o d'un sopar, també, perquè l'endemà matines molt. Acceptable, al límit o falta de respecte?
4: Acceptable.
5: Totalment acceptable.
1: Vale, Oriol...
0: Sí, acceptable, només faltaria. Marxa quan et convingui, a vegades millor i tot.
1: Martí?
2: Aquí també t'he de dir que ho trobo acceptable, jo, Marc.
1: I Sergi?
3: Estic d'acord amb tots els companys.
1: Va, doncs vinga, tots hem coincidit, Gemma.
4: Molt bé, Marc, gràcies.
1: A tu.
4: Fins ara.
1: Adéu.
4: Molt bé, doncs nosaltres seguim avançant, però abans fem un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra. Però abans, deixeu-me que també tanquem aquesta primera part amb un exemple de ser puntual. Amb la, doncs ens ho explicarà en Jordi Pratsavall. Jordi, endavant.
6: Bona tarda, Gemma. Bona tarda, companys. Avui us vinc a confessar una cosa que crec que no us he dit mai ni al xat de l'Ona Maresma ni a cap de les reunions en la que ens hem trobat. I és que sóc un fanàtic de la puntualitat.

I tot comença per l'exigència en mi mateix, poder fins i tot desmesurada, i de fet, ara m'entendreu. Si quedo amb algú, òbviament sempre arribo a l'hora. Bé, de fet, no a l'hora. Si puc, fins i tot 10 minuts abans. Si algun imprevist de guió no m'ho permet, començo a posar-me nerviós. Embús a la carretera, trucades que has d'atendre a última hora, o alguna visita inesperada que fan que m'entretengui provoquen un cert neguit en mi que jo diria que no és normal. Això pot anar molt més enllà, eh? Fins i tot sóc dels que m'aixeco al matí i repasso mentalment tota l'agenda i fins i tot començo ja a programar com m'ho faré fins a arribar a certs moments a agobiar-me fins i tot. Com ho veieu? Bé, de fet, sense voler posar-me massa transcendental o intensa en tot això, sempre ho he tractat amb molt d'humor. Per exemple, amb el dilema del ja estic arribant. El ja estic arribant és una unitat de mesura temporal molt mística. Pot significar des de m'estic posant les sabates, ja vinc, fins a encara sóc al llit, transmetent-te bones vibracions. Allò que l'altre et pregunta, on ets? Portes mitja hora de retard. I tu dius, ja estic sortint. Mentida. El que vols és evitar la discussió. I els meus amics, que ja em coneixen, em diuen, però sortint d'on? De l'úter matern? Perquè a aquest ritme no arribes ni per sopar. Bé, de fet, us seré sincer. Hi ha molts acudits sobre la puntualitat. D'aquells fins i tot per intel·lectuals. Sabeu per què els rellots es fan tic-tac? Perquè si fessin corre-corre, els impuntuals agafarien estrès generalitzat. O fins i tot aquella anècdota que diu que un estudi comenta que la gent que sempre arriba tard sol ser més optimista. Sí, de fet, és clar, són tan optimistes que es pensen que les lleis del temps i de la física no s'apliquen al seu trànsit. Sigui com sigui, hi ha les dues vessants. I no sempre ens posem d'acord. N'hi ha dels meus, que si poden arriben 15 minuts abans, però això fa que encara desesperin més per aquells que arriben fins i tot mitja hora tard. I vosaltres, on poseu el límit? Quan comenceu a desesperar? Si més no, avui us he volgut explicar un cas personal. Esperant que això no es transformi en un toc, us diré una cosa. Visca la puntualitat.

0: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Vinga, som-hi. Aquesta hora el que fem és repassar les xarxes socials amb l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs mira, comencem pel Maresme?
1: Sí, som-hi.
2: Vinga, el Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el pressupost per aquest 2027. Puja a més de 68 milions d'euros. Mantenen pràcticament el mateix volum que aquest 2026, amb una reducció de 120.000 euros, i garanteixen la continuïtat del servei que l'ENS presta als municipis de la comarca. Un canvi el trobem a l'àrea de drets i serveis a les persones. També augmenten els recursos destinats als ajuts individuals de menjador per necessitats econòmiques.
1: Molt bé, això pel que fa al Maresme. Al món, què passa?
2: Doncs al món ha passat que el partit quebequès ha guanyat les eleccions i saps què han promès? Un referèndum d'independència del Canadà l'any 2029. S'hi ha enfonsat la coalició Futur Quebec, que ha governat amb majoria absoluta els últims 8 anys, i aquest partit independentista, el PQ, ha passat de 7 a 59 diputats. De fet, el del Quebec no és l'únic procés independentista que hi ha en marxa al Canadà, perquè a l'altra banda del país, a la província d'Alberta, faran el dia 19 d'octubre una consulta per preguntar als ciutadans si volen fer un referèndum. És un independentisme diferent al del Quebec, perquè no hi ha una consciència nacional al voltant d'una llengua i una cultura pròpies, però sí un malestar per greuges econòmics. Es veu que tenen molt de petroli i contribueixen molt a l'economia del Canadà, però els habitants consideren que el seu govern no hi inverteix tant com caldria. Em sembla que aquestes coses aquí també ja ens sonen.
1: I el tema curiós del dia?
2: Mira, no sé si ja m'has sentit mai a parlar d'una fuetcam.
1: No.
2: Doncs mira, és una càmera de vigilància que controla fuets, una imatge d'una, això com qui controla el nadó, doncs un pla fix que es pot consultar a les 24 hores dels fuets de Cala Trasona, una xarcuteria de Vic. De fet, des de fa 6 generacions és un negoci familiar que ha cuidat molt les elaboracions, però s'ha convertit en un emblema del territori i ha incorporat la nova tecnologia a l'hora de treballar. Ha trobat un mètode per tenir a tothom content. Han posat un agent personal d'intel·ligència artificial per al client, que ja sap exactament què vol, i entre ells doncs també tenen aquesta càmera, la Fuetcam. Imagina't que interessant.
1: Però deixa'm que, no ho sé, si ho sabràs, potser no, però una càmera de vigilància per controlar els fuets perquè la gent no se'ls mengi o perquè els fuets no desapareixin?
2: No, perquè vegis com maduren i com es van assecant, perquè vegis com... És una càmera que està en l'assecador de la botiga, o poses la càmera i veus els fuets allà penjats i et venen unes ganes de menjar-ne un. És això.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs va, som-hi, anem a fer la pregunta del dia. Què estem preguntant? T'agrada el fuet? No.
2: No, avui preguntarem per el tema del dia, no? Preguntarem per la puntualitat. Jo crec que la pregunta avui doncs és clara. Us considereu persones puntuals? Us fa ràbia que la gent arribi tard o sou vosaltres els que hi arribeu?
1: Perfecte, molt bé, Oriol, fins ara.
2: Fins ara.
1: I ara us portem una entrevista sobre les jornades del patrimoni de Canet amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
3: Sí, aquest cap de setmana són les jornades europees del patrimoni i, evidentment, el centre d'estudis que Domènec i Montaner, com cada any s'hi apunta, aquest any amb la relació entre en Lluís Domènec Montaner, l'arquitecte mundialment conegut, i el seu amic, el metge i alcalde de Canet, durant 4 anys, doncs donant un mandat, doncs Maria Serra explicaran la relació que tenien aquests personatges en aquesta ruta. Ho parlem amb la Gemma Martí. Gemma, bona tarda, què tal? Hola.
4: Hola, bona tarda a tothom.
3: Bé, doncs una relació bastant fructífera per Canet, no? La de Serra i de Domènec.
4: Sí, més això, no? Cadascun dels personatges destacant en la seva faceta, un com a arquitecte i l'altre com a metge, doncs van acabar aconseguint, gràcies a aquest tàndem, doncs, una sèrie de projectes que van acabar transformant Canet de Mar des de diferents vessants. I, per tant, va ser important durant aquesta època, no?, d'amistat i de col·laboració. És a dir, cadascú aportant els seus coneixements, doncs, va revertir doncs, amb aquesta transformació que gràcies a ells encara podem gaudir doncs, el nostre poble de Canet de Mar.
3: Una cosa importantíssima, tenint en compte que estem parlant de principis de segle XX, doncs, és les xarxes de sanejament, encara que siguin, es posin primitives i rudimentàries, que va ser un dels primers pobles perquè les va dissenyar Domènec i Montaner, no?
4: Sí, aquest seria un dels exemples, no?, amb aquesta idea, doncs, d'aquest higienisme i de portar aquesta modernitat, doncs, plantegen la construcció, doncs, de tota la xarxa de clavegueram a Canet de Mar, a banda també de la portada de l'aigua corrent a les cases, que en aquell moment no existia, o fins i tot l'obsessió de Maria Serra, que era metge, doncs, d'analitzar les aigües per tal d'evitar, doncs, que hi haguessin malalties i epidèmies al poble. Per tant, devem a ells, doncs, tot aquest avançament, diguéssim, no?, en la part urbanística i sobretot de serveis al poble. No? D'aquesta manera, doncs, unint la part urbanista o d'enginyeria de Domènec i Montaner amb la part mèdica de Maria Serra. Aquest seria un dels exemples d'aquests projectes que van fer, però també, per exemple, van treballar, doncs, per recuperar el patrimoni, doncs, perquè no, per exemple, que no s'acabessin enderrocant, doncs, les torres de la Torre de Mar, la Torre de Can Macià, que l'hem passat precisament a commemorar o recordar, sí, els 100 anys del seu enderroc, també en les jornades de patrimoni, doncs, destacar aquesta faceta, no?, de recuperar la història del poble i de mantenir el patrimoni, que al final, al cap d'uns anys, ens la van acabar tirant. Altres exemples, doncs, seria el tema de la premsa, precisament, doncs, Maria Serra, doncs, també funda la Costa de Llevant, per tant, un diari, doncs, en el qual anava recollint tot el que anava passant en els pobles, des de Badalona fins a Tossa, no? I cada poble, doncs, explicava l'actualitat en aquell moment. Domènec també ho fa, això, és a dir, Canet va ser, diguéssim, aquell laboratori en el qual tots dos, doncs, aportant el seu gra de sorra, doncs, van anar, doncs, desenvolupant aquests projectes des de la cultura, des de la política, des de la part social, perquè també en van destacar, i des de la part d'urbanisme i higiene.
3: Estem parlant de coses, bueno, tangibles, però, diguéssim, no, que no són monuments, ni cases, ni això. Com plantegeu la primer, encara hi ha entrades per aquest dissabte, i com plantegeu la ruta, Gemma?
4: Sí, a veure, s'han esgotat les places ràpidament, hem augmentat una mica el grupet, però sí que comentem, doncs, que si intenten, doncs, fer la reserva, doncs, que ens escriguin un correu electrònic, i si hi ha alguna baixa, doncs, nosaltres intentarem per totes, doncs, que puguin venir. Aquest recorregut comença a la Riera Sant Domènec, davant de la biblioteca, el que era l'antic Ateneu, obra de Domènec i Montaner, i acabarà al Santuari de la Misericòrdia. És a dir, tot aquest recorregut, que serà una passejada, anirem explicant cadascun d'aquests projectes que van engegar tots dos, i destacant també, doncs, la seva vessant o la seva aportació durant aquell temps. Per tant, serà un recorregut que, a més, podreu anar veient imatges antigues a través d'uns QRs que anirem situant al llarg d'aquest recorregut, i la gent amb el seu telèfon mòbil, doncs, podrà veure imatges d'aquests projectes o fotografies de l'època per fer-se una idea, doncs, de la magnitud, doncs, d'aquest projecte que van engegar tots dos, això, al començaments del segle XX.
3: Doncs perfecte, Gemma. Doncs gràcies. Aquest dissabte hi ha entrades esgotades. A veure si hi ha alguna baixa. Si no, hi ha números clausos.
4: Això,
3: tancat tot.
4: Sí, escriviu-nos, doncs, al correu electrònic, i diumenge intentarem, doncs, que tothom pugui assistir a aquesta ruta.
3: Gràcies, Gemma. Fins una altra. Adéu. Gràcies.
4: A vosaltres. Gràcies.
1: Vinga, i avui us portem un nou episodi musical. En Sergi Ferrer ens endinsa en un gènere que encara no havíem explorat, el rock progressiu. Viatgem fins a Dosrius per descobrir Soma Planet, una proposta musical que destaca per instruments poc habituals. Així que, Sergi, endavant.
5: Doncs sí, continuem conduint per la carretera plena de músics del Maresme. Avui parem a Dosrius per parlar de Soma Planet. I és que, com bé hem comentat, Soma Planet és una banda de Dosrius, formada a mitjans dels anys 90, al voltant del guitarrista i compositor Andreu Pérez. El projecte neix amb una idea poc habitual per a una banda de rock, no partir d'un únic estil, sinó ajuntar jazz, rock progressiu, psicodèlia i improvisació.

La formació que enregistraria el primer disc estava integrada per Àngel Abad a la bateria, Francesc Gómez al saxo, flauta i estil guitar, Andreu Pérez a la guitarra, veu i theremin. Theremin, que és un dels primers instruments elèctrics que es tocava sense tocar-lo, precisament. I Marc Prat al baix i la veu. Però una característica del grup sempre va ser la participació de músics convidats que ampliaven la instrumentació amb piano, sintetitzadors, percussions i instruments com el coto o el sarangi.

El primer disc, Som a Planet, arribaria l'any 2003 i ja mostra aquesta manera de treballar. Hi ha cançons de més de 10 minuts, passatges instrumentals, canvis de ritme i espais en què els músics poden desenvolupar les idees sense seguir necessàriament una estructura convencional de cançó. 5 anys després arriba Blondenath, publicat pel segell francès Musea, especialitzat en rock progressiu, i el projecte encara faria un pas més amb Improvisions, un treball construït al voltant de 3 peces molt llargues i àmpliament improvisades. En una d'elles, la durada supera els 30 minuts.

Durant aquests anys, Som a Planet també desenvolupa una activitat internacional important. Van tocar, entre altres llocs, a la Xina i van compartir escenari amb formacions com els alemanys Embryo.

Bé, si haguéssim de situar Som a Planeta en un mapa musical, ja us avanço que és bastant complicat, probablement hauríem de començar pel rock progressiu i el jazz, però no pel progressiu més simfònic, basat en grans melodies i estructures molt planificades, sinó per aquella branca del gènere que dona més importància a la improvisació, al timbre i a l'experimentació. Un dels referents més evidents és el moviment de Canterbury, amb grups com Soft Machine, Caravan o Gong. Són bandes que van trencar les fronteres entre jazz, rock i psicodèlia, i aquesta mateixa manera de barrejar llenguatges apareix constantment en Som a Planet.

Bé, un exemple clar és el paper del saxo que acabeu d'escoltar. En una banda de rock convencional, el saxo acostuma a aparèixer com a instrument puntual, però aquí pot funcionar pràcticament com una altra veu principal. Això ens porta a un altre subgènere del jazz, el free jazz. En aquest tipus, els músics no necessàriament improvisen sobre una progressió d'acords fixa. Poden treballar amb textures, ritmes, fragments melòdics o simplement escoltar què està fent la resta de la banda i reaccionar-hi.

De fet, s'ha sentit un mini instrument de fons electrònic que feia un crescendo i un decrescendo, que això és el theremin. I després hi ha la psicodèlia i el krautrock, que és un gènere de rock experimental i psicodèlic nascut a Alemanya Occidental als anys 60. Aquí el que interessa és sobretot la repetició. Un patró de baix o de bateria pot mantenir-se durant molta estona, mentre els altres instruments van modificant la textura al seu voltant. I un altre referent important és el que ja hem comentat abans, Embryo, la banda alemanya de Christian Burchard, que també va combinar jazz, rock psicodèlic i músiques de diferents tradicions. També hi trobem alguns que escolto bastant, que és Kim Crimson, especialment la seva etapa més experimental, quan la banda utilitzava el jazz, la improvisació i els ritmes irregulars per portar el rock progressiu cap a terrenys més agressius i imprevisibles. Anem a escoltar una mica de Kim Crimson.

0: I si busquem una referència ràpida per situar-los, podem imaginar King Crimson i Soft Machine passant per la psicodèlia de Gong, el jazz d'embrio i l'experimentació del krautrock. Una barreja una mica estranya. Però Soma Planet no és exactament cap d'aquestes coses. És el resultat d'agafar aquests llenguatges i deixar que interactuïn sense posar-los massa límits. Fins una altra.
1: Una setmana més, saludem a la nostra infermera de capçalera, la Berta Milian, per parlar de temes que ens afecten al dia a dia. Avui, de fet, parlem d'un dia molt important, del Dia de la Salut Mental, que serà el pròxim 10 d'octubre. Berta, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Gemma, com esteu?
1: Molt bé, doncs amb moltes ganes de que ens expliquis per què és important parlar d'aquest dia.
2: Doncs sí, és un, no? Com és un dia d'aquests del calendari, que crec que, és, que està bé ara cada cop parlant-ne més, i és un dia doncs, que s'aprofita per sensibilitzar, no?, sobre els problemes de salut mental, combatre l'estigma, no?, i impulsar una millor atenció i suport a les persones que ho pateixen. Aquest 2026, l'Organització Mundial de la Salut el que vol és posar el focus en una qüestió molt concreta, i el lema és el següent: experiències viscudes, escoltades, veus reals, canvi real. I la idea que hi ha al darrere és molt interessant, perquè quan volem millorar l'atenció de la salut mental, no?, és suficient escoltar a qui han viscut aquest problema, o també haurien de participar en les decisions sobre com volem, no?, doncs que aquestes persones siguin ateses, no? L'OMS el que defensa és que l'experiència viscuda també és una forma de coneixement. Una persona que ha patit una depressió, un trastorn d'ansietat, una psicosi, qualsevol altre problema de salut mental, doncs coneix aspectes del sistema que no necessàriament doncs, podem conèixer doncs, per la formació o la recerca, no? Llavors, es creu que ens permet identificar barreres, necessitats o dificultats que des de fora doncs, potser poden passar desapercebudes. Això són tècniques que cada cop s'inclouen més en el sistema sanitari, d'incloure cada cop més els usuaris dins els nous projectes. L'OMS el que fa és anar de l'escolta a l'acció i no limitar-nos a demanar testimonis, sinó incorporar aquestes persones, com deien, amb la seva experiència viscuda en el disseny, desenvolupament i avaluació dels serveis de salut mental. Però què és? Què entenem, no?, per salut mental? O sigui, segons l'OMS, el que diu és que és un estat de benestar mental que ens permet afrontar les situacions d'estrès de la vida, desenvolupar les nostres capacitats i aprendre a treballar i contribuir a la nostra comunitat. Per tant, tots tenim salut mental de la mateixa manera que tots tenim salut física, i aquesta doncs, pot variar al llarg de la vida. Podem passar per moments de preocupació, no?, de tristesa, de dol, no?, o la situació que sigui, sense que això signifiqui necessàriament tenir un trastorn mental. Aquestes emocions també formen part de l'experiència humana. El problema sí que apareix quan determinats pensaments, emocions o comportaments són molt intensos o persistents, generen un patiment important o interfereixen significativament en la nostra vida doncs, quotidiana. I quina és realment la magnitud del problema? Doncs, Gemma, sempre venim aquí amb una miqueta de dades per veure la magnitud. Les estimacions de l'OMS el que indiquen és que l'any 2021 prop d'una de cada 7 persones al món vivia amb un trastorn mental. Estem parlant d'uns 1.100 milions de persones. Els trastorns d'ansietat i els depressius són els més freqüents. Només els trastorns d'ansietat afectaven aproximadament 359 milions de persones, entre elles 72 milions d'infants i adolescents. I a Europa les xifres també són importants, perquè un cada 6 viu amb algun problema doncs, de salut mental. I aquí hi ha una altra dada que és tan important com la prevalença, que és que hi ha moltes persones doncs, que se necessiten aquesta atenció doncs, que costa que arribi. A la regió europea de l'OMS, fins una de cada 3 persones amb un problema de salut mental no rep el tractament que necessita. Que estem, no?, amb els recursos limitats.
1: Sí.
2: Per tant, quan parlem de salut mental, no estem parlant només d'una situació minoritària, sinó d'una realitat que, directa o indirectament, doncs, forma part de la vida de moltíssimes persones i famílies. I què determina la nostra salut mental? Doncs, no depèn d'una única causa, és multifactorial. Hi ha factors individuals, psicològics, biològics, no?, però també familiars, socials, econòmics i ambientals. Quan entra la pobresa, violència, assetjament, discriminació, desigualtat, precarietat laboral, aïllament social, doncs són factors que poden augmentar aquesta vulnerabilitat. Per contra, doncs, disposar d'una xarxa de suport, tenir relacions personals efectives, unes condicions de vida dignes o sentir-nos vinculats a una comunitat, doncs poden ser factors protectors que no immunitaris, que després en parlarem. I tenir cura de salut mental tampoc significa haver d'estar bé sempre, no? Com dèiem, podem tenir dies de tristesa, de frustració, de cansament. L'objectiu no és eliminar aquestes emocions perquè ens són necessàries, sinó disposar d'aquests recursos per poder afrontar-les. Quan s'hauria de demanar ajuda? Doncs no? Tota persona pot passar de manera transitòria i si tens eines per sortir-ne'n, doncs bé. Ara, si aquests sentiments, pensaments o aquest nivell d'ansietat dificulta continuar amb les nostres responsabilitats i rutines, relacionar-nos amb els altres o descansar adequadament, doncs seria necessari demanar ajuda. Igualment, si tenim canvis molt intensos, no?, a nivell emocional, apareixen de manera sobtada, hi ha, evidentment, ideacions, com dèiem l'altra secció, suïcides o d'autolesió, s'hauria de demanar ajuda de manera immediata. A Catalunya, una de les portes d'entrada és el Centre d'Atenció Primària, també disposem del 061 Salut Respon, que funciona 24 hores al dia, i davant d'una situació d'urgència o risc vital, tenim el 112 per acudir o acudir a un servei d'urgències. I un dels problemes que també es treballen dia a dia quan sensibilitzem d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental és sobretot l'estigma, perquè al final encara existeixen molts prejudicis que associen els trastorns mentals amb debilitat, incapacitat, perillositat, i l'estigma no és una qüestió menor, perquè pot provocar aïllament, discriminació, dificultats laborals i socials, i fins i tot el fet que una persona retardi o retrasi, no?, el fet d'acudir a demanar ajuda o fins i tot, no?, comentar-ho, per aquesta por a ser jutjada. Per això també el llenguatge que utilitzem importa. Una persona no és una depressió, no és una esquizofrènia, no és un trastorn bipolar. És una persona que pot tenir una determinada condició o un diagnòstic, però aquest diagnòstic no defineix la seva identitat. Per acabar, i potser aquesta és la idea que ens podem quedar en aquest dia, és que la salut mental forma part de la salut de totes les persones, que si volem construir una millor atenció en salut mental no n'hi ha prou amb dissenyar-la per les persones, sinó amb les persones, i perquè escoltar l'experiència és important, però permetre que aquesta experiència generi canvis és el que converteix una veu real en un canvi real. Amb
3: la qual... Berta, com sempre, moltíssimes gràcies per la tasca que fas i ens tornem a escoltar d'aquí poc.
2: Molt bé, gràcies, Gemma.

0: 107.1 FM.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 02 78 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les intenses pluges dels últims dies han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre, entre divendres passat i dimarts. Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres. La segona, Vilassar de Mar, després l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, afectades sobretot els primers dies. Una trentena d'estacions del Meteocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, en especial a les Terres de l'Ebre i a l'àrea metropolitana. Parlem de la meteorologia d'avui, perquè les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes a la meitat nord i est de Catalunya. Protecció Civil demana de nou prudència. Escoltem Emma Soler, subdirectora.
4: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
3: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris l'11 de novembre, 14 anys després de la darrera aturada. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions de llogaters. La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
5: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
3: I més d'un centenar de persones es concentren des de primera hora del matí davant del bloc del carrer de Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona, precisament per intentar impedir el desnonament de les 32 persones que hi viuen. El llançament estava previst a les 8 del matí, però al migdia encara no havia arribat la comitiva judicial i hi havia presència policial a l'exterior de l'immoble. Els col·lectius en defensa de l'habitatge havien convocat la mobilització a les 7. Asseguren que no marxaran fins que no es confirmi que no hi ha llançament. Darrer apunt, parlem de la Fira de Santa Úrsula, perquè tornarà a convertir Valls del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller i de la cultura popular del país.
6: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
7: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, buf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem, de tots aquests programes, Doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa. Perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
0: Tiriti-traun-traun-traun.
3: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
0: Rambla 54 és un passeig humanístic.
3: Gràcies per aquest concepte.

0: 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és
2: que sí. I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torreferrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me Amunt FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Oi, oi, oi, oi, oi. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, uau. Hola a tots.
1: Bueno, hola.
5: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau!
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! Ara que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres?
1: Sí.
4: Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap, però que primer vam començar per allà.
4: Va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda
1: i
4: va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que tu vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No, no ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara doncs, perspectiva, ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves amunt, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili Garcia, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres, i per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil. Que la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart,
5: No ho trobaríem.
1: No.
2: No, aquí m'he de sumar jo també, eh?
1: Exacte.
5: Pere, no. Algun altre lloc,
2: tot
5: ja
2: el que
5: trobarem.
2: Diguem que de curt, Pere.
5: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves Austràlia.
5: Sí.
1: Com va anar això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer, eh?
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal, i vaig dir, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí, eh?
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenar encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien unes 200-300 persones d'arreu del món, i allí doncs vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així, una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quanta sucre. I era real, perquè, Anna, ho vam viure per Instagram, estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals, i després doncs vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, exacte. 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores no,
2: no
5: sortien de tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... amb una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens n'anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen, la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid, no? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut, i vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant...
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres, i això i allò, i a la casa doncs de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir

0: i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
0: I al moure'ns també amb un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitzem una paella, vam penjar quatre cartells al carrer i, ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona?
0: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, i... però sí que saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat, i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pack. Si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat, o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
0: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... No, vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec, com el portes?
0: Selvfølgelig, ingen problem, ja hi cans nacken ors, ja.
1: Ja hi...
0: Bueno, ara qui sap noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt, i aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom, i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà, o no, aquí... diguéssim que ningú, no assumeixen per com la gent doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició una mica treballant amb restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
0: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
0: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-S-T-A-D. Les dos A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt, la rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
0: Massa específic, potser, eh?
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
0: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament cara a cara o xerrant o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
0: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant... I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant, i l'última feina és un gran repte, i la veritat és que està molt bé.

0: més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració, doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més a organitzar l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
0: És un restaurant de cuina italiana. Oh. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
1: sí,
0: sempre?
1: Sí, i tant,
0: una
1: i tant.
0: Passada, I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm-hmm. Així que, bé, força entretingut. I el que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar. La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, exacte, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
0: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere del vidre, salmó, no? Vull dir...
0: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades, doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
1: Llagosta, no? Sí.
0: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
0: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses o... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas, que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
0: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler. I Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí, de quins records, quina emoció. Mil gràcies. Ha estat un detallàs portar-nos avui el Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre, i ara també Rambler.
0: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
0: Vinga, va, diria Hada Bada Gamla Xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere també.
0: Una abraçada.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrès el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim, jo estava rere l'estudi doncs, emocionat, a més compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter, Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove esplugui dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les 7:45 del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades, un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera. Assumeixo doncs, els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo, que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que a més treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i per tant retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents, és a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots, no? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i que, com que coneixes la idiosincràsia dels municipis i de la comarca, crec que aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, és normal, aquest de dir que saps, soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí. A reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Val.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Per aquesta?
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última?
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi ha coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo pensava que anaven amb manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no em podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
1: Una mica, sí.
0: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
1: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
0: 1973.
1: Ah, molt, molt bon any, eh?
0: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
2: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
0: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
2: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
3: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
0: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
3: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
0: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
3: Bueno, algunes, la veritat no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
2: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
0: Ui.
2: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista, com
0: m'ho han dit,
2: notar.
0: M'ho han dit l'Ivan, sí, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
2: Quan anireu escoltant.
0: Escolta'm,
2: sí.
0: Això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
2: Sí, sí, les coses han sigut res momentànies.
0: Val, tornem al pollastre.
2: Això, que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com bé parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
3: Doncs la veritat que és orgull. No us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí tothom es diu, s'anomena pota blava, veus una cosa, és que sol, el que sigui és pota blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
2: En el seu moment de parlar molt de la necessitat de garantir la fia d'aquest pota blava del qual parlem, avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
3: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
0: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials. No, clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
3: És complicat per... Bueno, és complicat... El tema de l'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta. Disculpa, eh?
0: Sí, sí.
3: Ara ja n'ha passat una altra.
0: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
3: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani.
0: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
3: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava, el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no?, que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
2: I Joan, la demanda és bona, o sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del pota blava actualment?
3: És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdues, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el pota blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
0: I el consumidor, Joan, és pretenc majoritàriament qui us demana aquest pollastre?
2: Ara.
3: Perdó.
0: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
2: Sí. Ara t'escoltem ja.
0: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
3: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de pota blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, pota blaves n'hi ha a tota Espanya, i fins i tot n'hi ha un club de mans del pota blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de pota blava. O sigui, que és conegut bastant, bastant lluny.
0: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de pota blava.
2: Aquí al Prat és típic. Per Nadal, sí.
0: Per Nadal
2: tothom, a tots els restaurants, i on vulguis el trobes.
0: I fora de Nadal?
2: Per Nadal, jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem menjant... Quart avió. Bueno, a casa anem menjat sempre, o sigui, és algú típic que mengem bastant, i sempre més amb la fira avícola que fem aquí al Prat es reivindica una mica més, doncs, en consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és: què li diries a algú que mai ha tastat un pota blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
3: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
0: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres, ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, em permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o, millor dit, reclamar una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers! Un
6: amor Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
7: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen: ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural, i per això per nosaltres és important. Però és que, a més, té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir: ostres, això és un lloc, no?, un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història, i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
6: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
7: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passavolants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes, i a part dels veïns del poble que diu: ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
6: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí van fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o la plec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: La xarxa de comunicació...
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: L'actualitat local. Els titulars de la premsa. Una o dues píndoles d'opinió. Informació de servei. El temps, el santoral, la sort. Efemèrides de Tordera i musicals. Què diu la xarxa de Tordera? L'actualitat musical. I els dijous, les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu. Una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
4: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
6: Tengo una chica y una pistola.
5: No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva...

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Bona tarda des de Radio Turdera. Avui és dimecres 7 d'octubre de 2026. Comencem el Notícies de Turdera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. L'Ajuntament de Tordera neteja camins plens de fang i demana no apropar-se a les rieres. Segon titular. Noves ajudes del govern facilitaran aconseguir pisos més barats a Tordera. Tercer titular. La línia de tren R1 queda aturada aquest dimecres i els tordarencs i persones d'altres pobles hauran d'agafar l'autobús o el cotxe. Quart titular. L'Ajuntament de Tordera multarà els cotxes que aparquin sobre la vorera al carrer Gaudí. Ara desenvoluparem les notícies. Notícia 1. Els equips de neteja continuen treballant per retirar el fang i arreglar els camins del Mont Negre i de les urbanitzacions afectades per la pluja. A la zona de Mas Reixac ja s'ha pogut recuperar la llum i el telèfon, mentre els tècnics vigilen els murs que han quedat fets malbé. Notícia 2. El govern ha aprovat noves normes per ajudar les famílies a pagar menys per l'habitatge i evitar que facin fora la gent de casa seva. La regidora d'Habitatge de Tordera, Jennifer Jansa, veu molt bé aquest canvi perquè ajudarà a frenar la pujada exagerada dels preus. A més, aquestes lleis permetran a l'Ajuntament de Tordera aconseguir que molts pisos buits puguin llogar-se a preus assequibles. Notícia 3. Aquest dimecres no ha circulat cap tren a la línia R1 de Rodalies per problemes amb maquinistes. Per tant, a Tordera, les persones no han pogut utilitzar el tren i s'han vist obligades a viatjar per carretera per poder arribar a la seva feina. Notícia 4. L'Ajuntament de Tordera multarà els cotxes que aparquin sobre la vorera del carrer Gaudí. L'alcaldessa recorda que aquest carrer es va reformar fa poc perquè tothom pogués caminar-hi sense problemes. Per evitar que això sigui un mal major, la policia comença a posar multes als vehicles que estiguin allà mal aparcats. I ara fem un repàs recordant els titulars del dia. Primer titular. L'Ajuntament de Tordera neteja els camins plens de fang i demana no apropar-se a les rieres. Segon titular. Noves ajudes del govern facilitaran aconseguir pisos més barats a Tordera. Tercer titular. La línia de tren R1 queda aturada aquest dimecres i els viatgers de pobles com Tordera han hagut d'agafar l'autobús o el cotxe per poder desplaçar-se a la feina. I quart titular, l'Ajuntament de Tordera multarà els cotxes que aparquin sobre la vorera del carrer Gaudí. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
0: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.

No totes les filosofies són malvades, encara que massa d'elles sí que ho són, particularment en la història moderna.

Per altra part, en l'arrel de tot assoliment civilitzat, tal com ciència, tecnologia, progrés, llibertat, hi trobarem l'assoliment d'un home que va viure fa més de 2.000 anys. Estem parlant de l'Aristòtil.

Aristòtil és el pare de l'individualisme i també de la lògica, el primer i el més gran racionalista. Jo sóc un aristotèlic.

Durant diverses generacions, la destrucció de la raó s'ha realitzat encobertament i en nom de la raó. Aquest és el mètode utilitzat.

Suposis que vostè es troba amb un home jove, retorçat i atormentat, i tracta d'entendre el seu comportament, i descobreix que està criat per un monstre que odia la humanitat i que ha treballat sistemàticament per a paralitzar la seva ment, destruir el seu acte confiança, cegar la seva capacitat de gaudir i bloquejar tot intent d'escapatòria. Com...

Llavors, vostè s'adonaria que gens podria fer-se amb aquest home, o per aquest home, i que gens podria esperar-se d'ell fins que se li hagués apartat de la influència del monstre del que parlàvem.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

La civilització occidental està en la posició d'aquest home. El mostre és Immanuel Kant. He esmentat en diversos articles que Kant és el principal destructor del món modern.

0: La tarda és record. La tarda és record.
1: Estem aquí en un programa que s'hi titula La tarda és record.
2: Sí, senyor.
1: I que tenim aquí el senyor Salvador.
2: Sí, senyor.
1: Que ell ho farà tot, jo només parlaré per aquí. Estarem vosaltres en directe i ell buscarà les cançons, agafarà les trucades, bueno, posarà publicitat. Què més faràs?
2: Enredar una mica quan pugui.
1: Hola, avui també tenim un altre enredador aquí, eh?
2: Oh, sí,
1: I,
2: però...
1: I també tenim la Maria Dolors, que ara té més veu que el Liceu, eh?
2: Ah, no sé.
1: Bona tarda a tots.
3: Hola, bona tarda. Mira, sí, que bé que me surt, no?
1: Que sí.
2: Li ha sortit una veu...
1: Una veu que...
2: De baix, d'allò que se'n diu mezzo-soprano.
1: Mezzo-soprano.
2: Ah, això.
1: Mezzo-sentada.
3: Ja hi som.
2: Bueno, doncs bé, ja has de cantar les cançons avui, sí. Perquè avui...
1: Avui la tarda, record, tenim en francès l'Edith Piaf, a més en Honey Holiday, també ho era en francès. Oh, les cançons els de cantar en francès.
2: Sí,
1: tu
2: sí.
1: Que saps, tu que has estudiat la vida d'en Johnny.
2: És francès, eh? Cuidado, muchacho.
1: Deia,
2: ara, això de Johnny Holiday...
1: Això, com que te'n vas de Holidays, sembla que de Holidays sigui, és anar de vacances.
2: Sembla que sigui americà.
1: Sí, eh? Sí, aquí ens ha enredat.
2: Però aquest senyor va néixer... Saps on va néixer aquest senyor?
1: No,
2: el del districte 9è.
1: El 9è?
2: De París. Imagina't.
1: Oh, hi ha si molts de París.
2: Hi ha molts de districtes a París,
1: Paris,
2: eh?
1: Oh,
2: de Marnes la Coquette.
3: Oh, la Coquette.
2: I va néixer el 43, per si no ho sabies.
1: Mira, ben jove, eh?
2: Sí,
1: és jove,
2: i tant.
1: Encara.
2: Sí, i tant.
1: Perquè, esclar, nosaltres si ens comparem una mica...
2: Sí, una mica.
1: Mal o menys.
2: Una mica i prou, eh?
1: Sí.
2: Bueno, doncs parlem... bé, tens una reguitzell aquí de cançons.
1: Mira, avui estem... La gent va votar Edith Piaf, eh? I hem triat 8 cançons de l'Edith Piaf, que són les que ressaltaven més a Espanya, no? Perquè ella a França pues, tenia un èxit rotund. I també a la part de Bèlgica, amb els flamencos, que parlaven flamenco, però l'entenien molt bé amb ella.
2: Són dos icones mundials, eh?
1: Igual,
2: ja pots estar segur
1: Johnny
2: que...
1: Johnny Holiday i Edith Piaf. Això, I, per això hem posat quasi bé les mateixes cançons d'un
2: té l'oïda molt fina i té nivell, sí. Sabrà reconèixer dos personatges.
1: Que avui és un programa que és per reconèixer que tenim... un cert bouquet per triar.
2: Ah, això, bouquet, com aquell de la bona cuina que diu, brutal, doncs pues això,
1: això,
2: un programa brutal.
1: Bé, doncs va, llegim el... Bueno, qui patrocina el programa, ho hem de dir-ho.
2: Oh, digo.
1: El restaurant Camiral número 146 de Tordera, que obre els dilluns a divendres, ja tanca el dissabte i el diumenge, ha pensat que va donar vida a la gent que treballa, que no tenen temps d'anar al restaurant. I com el dissabte i el diumenge molta gent se'n va de holidays, llavors van a menjar fora. Per tant, han pensat que és millor...
3: I ells descansen.
1: Ells descansen dissabte i diumenge, que encara és millor.
2: Molt bé, molt bé.
1: I llavors, després, avui, tenim l'Edith Piaf i en Johnny Holiday, perquè els dos van ser demanats. El que passa que l'Edith Piaf va tenir més vots, com sempre, eh? Sempre hi ha un que... sobresale, que per això fem aquest repte de que s'enfrentin dos cantants i veuen la gent que pensa.
2: Això mateix.
1: Ara, per la setmana que ve també en tenim dos més.
3: Ah, qui hi ha?
1: Digue-m'ho qui hi ha, no m'ho diu
2: home.
1: Ell. Ho ha dit l'Olivera, si
2: el
1: tu no
2: senyor Julio Iglesias i en Camilo Sexto o Sesto.
1: Sexto.
2: Camilo Blanes.
1: Blanes, també.
2: El seu fill, no?
1: De cognom era Blanes.
3: Sí. El seu fill
1: però,
3: és el
1: clar,
3: el Camil...
1: feia vergonya dir que era prova Tordera i va canviar per Sesto.
2: Vinga.
1: Bé, doncs va, de cançons de l'Edith Piaf. Què tenim? Comences tu en francès i jo faig la traducció, o jo t'ho dic en francès i tu fas la traducció.
2: Clar, tu has estudiat francès, sí.
1: Sí, vaig estudiar.
2: Tu vas estar a la costa a Lloret i, clar, això
1: també
2: es coneix, eh?
1: Sí, una mica. Jo parlava tots els idiomes allà.
2: Clar,
1: i si no els hi contestava en català, ja està.
3: Que anava tot bé.
1: Sí. Bé, la primera cançó que tenim de l'Edith Piaf és Je ne regrette rien.
2: No me arrepiento de nada.
1: Quoi sert l'amour?
2: De què sirve l'amor?
1: Padam, padam.
2: Ai, padam, padam.
1: La foule.
2: Ai, és la multitud, això.
1: Milord.
2: Milord.
1: Això, la traducció és el mateix. Sous le ciel de Paris.
2: Bajo el cielo de París.
1: Himne a l'amour.
2: Himno a l'amor.
1: La vie en rose.
2: Oh, la vida rosa.
1: I de Holiday, Johnny Holiday, vull dir. Tenim Noir sans noir.
2: Noir sans noir.
1: Noir sans noir.
2: Noir sans noir.
1: Negre és negre.
2: Aquesta la reconeixerà molta gent si la posem.
1: Sí?
2: Sí.
1: Doncs ja ho sabeu.
2: El negre manar, és negre.
1: La número 1 del Johnny Holiday. Que je t'aime.
2: Quanto te amo.
1: Ah, que je voulais de vivre.
2: He olvidado de vivir.
1: Vivre.
2: Vivir.
1: Retiens la nuit.
2: Retén la noche.
1: L'envie.
2: El deseo.
1: Souvenir, souvenir.
2: Recuerdos, recuerdos.
1: Gabriela.
2: I Graviela. Dos Gravieles.
1: No, això és de Johnny Holiday. Apunteu-vos-ho, eh? Ja heu apuntat la cançó que us agradaria escoltar.
2: Ah.
1: Només heu de trucar al 93-764-2893.
2: Vols dir que no els hi han complicat una mica avui?
3: Jo penso
2: avui,
3: que sí, no, eh? Sembla que...
1: jo sé, mira, jo t'he dit que tenim, tenim de demanades i resulta que quasi tots han demanat el que coneixia.
2: Home...
3: Normal. La vida rosa.
1: Sí.
2: Home, les més famoses.
1: Sí. Ah. És veritat, eh? Però, bueno, què hi farem, no?
3: Pues ja està.
1: La gent té els seus gustos, no els hi podem treure. I els hi hem de donar aquesta satisfacció de poder-ho escoltar en aquest programa a la tarda, és record. Un programa que s'emet cada dimecres a la tarda, de 6:45 a 7:00 p.m. Per tant, començarem amb una cançó que ja tinc demanada.
2: Ah, eh? Molt bé.
1: Sous le ciel de Paris. I l'han demanat l'Àngels Drog per dedicar-la a la família de Marc Massaguer i les seves amigues. Eh? I canta Edith Piaf.
2: Doncs abans de cantar, si tu no cantis perquè ara ve bon temps. O sigui
3: que... no plogui més.
2: Tenim una trucada.
1: Ah, molt bé, doncs a veure què ens diu aquesta trucada. Bona tarda.
2: Joan, Joan Chapallí.
1: Sous le ciel de Paris, me sé dormir en Joan Chamaní. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Hombre.
1: Digue-me, Joan, com t'ha semblat aquests títols que han dit en francès i en espanyol?
4: Lo primer, diré una cosa.
1: Digues una cosa.
4: Felicitats a la teva senyora.
1: Ah, noi, moltes gràcies, eh?
2: Ai, sí, felicitats.
1: Avui Santa Roser, mira, ja no hi pensava.
2: No has portat caramels ni res.
1: Quin sort, Eva.
2: Quin descuit.
1: És un descuit. Roser, després te n'en dedicaré una.
2: Jo també li dedicaré una.
1: Veus? Ja està. I en Xemení també.
4: Me'n poses una per ella.
1: Quina sembla que posem?
4: La que vulguis.
1: Mira... Retener la noche, perquè esta noche serà muy, muy, muy...
2: Muy, muy larga.
1: Eh? Vas a vista? Retien la nuit. Canta Johnny Holiday.
4: Bueno,
1: te va bé?
4: Ara en vull una per mi.
1: Ara una per tu. A veure, tu que sempre tens son...
2: Quina has dit? Perquè tu no pronuncies prou bé perquè ja ho entengui, no?
1: Retien la noche.
2: Què dic? Què dic? Què dic de la noche?
1: És la número 5.
4: Eh?
1: Retien la nuit.
2: Digue'm el número.
1: Número 5. Ara en anglès. El number
3: 5. O sigui,
2: d'en Johnny Holiday, eh?
1: Sí.
2: Molt bé, ara sí que ho has dit bé.
1: 5. Ara, himno a l'amor. Himno a l'amor. T'agrada aquest? Cantarà la Edith Piaf. Te va bé? O si no, també pots demanar la Bien Ross, però hi ha molta gent que la demana.
2: No, aquesta no, aquesta està...
3: Posem una altra.
1: A veure, digues, va.
2: Una altra, quina?
1: Quina vols?
4: La que vulgueu.
1: Va, doncs ara deixem triar-me
4: en perquè servei. Són francesos i anglesos, jo que sé què heu dit.
1: Aquí dominem.
2: Home,
1: tot.
2: Si no han demanat padam-padam, li podem posar el padam-padam.
1: Padam-padam.
2: Clar, padam-padam.
1: Sí. Me gusta el vino, padam-padam. Me gusta ti... Padam, padam, me gusta el vino. Va, vinga, per enxampar-hi.
2: I és una de cada, sí.
1: I tant.
4: Sí.
1: Vinga, doncs ja està.
4: I aquesta la dedico a tota la meva família, la Oliveres.
3: Gràcies, Joan.
4: I a vosaltres dos.
2: Molt bé.
4: I avui és el Mundial dels Cambo, dels peluts.
1: Ah, dels peluts.
4: Sense cabells. Ah, els calvos.
1: Els calvos, ah, mira. Així jo quasi bé ja m'hi puc afegir. I aquesta tarda que tenim aquí també.
2: Molt bé, Joan.
1: Doncs gràcies per la informació.
2: Que vagi bé.
4: Bona tarda.
2: Adéu.
4: Bona
2: tarda. Hola.
1: Hola, qui ets? Bona tarda.
5: Hola.
1: Ai, mira, la Quimeta Puig.
2: Ai, la Quimeta.
5: Sí. Ai, la Quimeta. Ai, la Quimeta me diu Quimeta.
1: I què diu la Quimeta?
5: La Quimeta vol... Primer de tot, vull saludar la Maria Dolors. Dolors.
3: Gràcies, bona... Quimeta. Bona tarda.
5: Què, com anem? Ves estàs aixerideta, eh?
1: Molt, sí, molt, molt.
3: Molt, molt, molt. Molt aixerida. Això és la calor i el fred i la pluja.
5: No te sento, però la telèfia avui no la sento gaire
3: que
5: bé.
3: Sí, Quimeta.
5: Que... Alegro molt que te veig molt aixerideta.
3: Gràcies.
5: Que estàvem bé a l'hotel de Cifres.
3: Mare Déu, i tant. Vam compartir hotel.
5: Bueno, m'alegro que veig que estàs bastant recuperada. Jo sí. També marxo com una moto.
2: Sí, no, ja es nota, ja.
5: Bueno, Dolors, m'ha agradat molt de sentir-te, vale?
3: Gràcies.
5: Vale, ara vull...
1: Quina cançó vols?
5: Ai, escolta, en Salvador...
1: T'ha posat música, en Salvador.
5: Ai, no, vull anar jo, ja estic jo. Escolta, en Salvador... No sé si la trucareu i si ho veu. Va sentir la Quima de Canet, va demanar una sardana, si la trobeu, és molt maca. La Saltirona.
1: Ai, sí, era molt maca, la Saltirona.
5: No, jo... aquesta, la meva, hi ha dues.
1: Sí, hi ha la meva Saltirona i la que no saltava tant.
5: Aquesta Saltirona.
2: La Saltirona. I de qui és la Saltirona?
5: De... Espera't, sí. Aquesta, i sabia i la tinc, en Josep Capell.
2: Carai, noia, estàs al dia, eh?
1: Molt, de sardana Home, sempre.
5: Jo vaig començar la nostra dansa. Saps qui va d'allò? En Pepe Favà. Senyava les sardanes a ballar i ell, a la nostra dansa, va ser en Favà. Pepe.
2: Molt bé, doncs, si la tenim ja, a veure si me'n recordo diumenge, que hi sóc jo, i te la posarem.
5: La Saltirona, eh?
2: Sí, sí, la Saltirona.
5: I la dedicaré, la Quimeta, bueno, la Quima.
2: Sí, però això ho fas diumenge, avui és la tarda de record, Quima. Quimeta.
1: Avui som dimecres.
2: Clar, és que
5: avui,
2: tu...
5: Avui no és el dia de la sardana.
1: Ai.
2: Ho aprofites tot.
5: Aquell dia, perdoneu, aquell dia la noia maca no es va trucar.
1: Ai, així és, avui es fa no, unes trucades.
5: No, no, no es va trucar, no. Bueno, avui quina... El diumenge, Salvador, jo tinc sardanes, una cosa no puc dir-les, perquè no us veig. És maca.
2: Però avui, quina cançó demanes?
5: Ara no sé, no sé, hi ha tantes.
2: Va, que en Joan Madrid te'n dirà una.
1: Avui hi ha La vida en rosa, La vida en rosa.
5: Aquesta.
1: Vale?
2: Aquesta, va, aquesta.
5: Ah, aquesta la dedico. Bueno, totes que truquem a la Maria, la Petita... Joan Chapallí, gràcies. Bueno, tothom que escolta aquest programa. Bona tarda i una bona salut per tothom.
2: Molt bé, vale. Moltes gràcies, Quimeta.
1: Gràcies.
2: Adéu.
5: Gràcies a vosaltres, eh?
1: Adéu. Vagi bé.
2: Clar, s'ha cansat.
1: S'ha cansat?
2: S'ha cansat.
1: Oh, s'ha cansat el telèfon.
2: Espera't a veure, aviam.
1: Tenim un altre.
2: Hola, hola.
1: Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Ara.
1: Oh, mira què tenim aquí, l'Enric.
6: Sí.
1: I què ens vol dir l'Enric?
6: Bueno, ens diu una cançó. Posa Himno a la mort.
1: Himno a la mort, que la canta l'Edip Piaf, d'acord?
6: Bueno, sí.
2: Molt bé. Molt bé, Enric, així m'agrada. Decidit.
1: Doncs bueno, vinga,
6: aquí la posa. En Jaume la Julita, en Francesc Llopart i el Mari Àngels, la Fina Catai en francès, Antonio Cuenca, Joana Barrera i vosaltres que esteu aquí i la Roser Ribas.
1: Molt bé.
2: Molt bé, gràcies, Enric.
1: Gràcies.
2: Vinga.
6: I si algú em queda, que em perdoni.
1: Molt bé. Ja li direm.
2: Vinga, adéu.
1: Vale. Adéu, Enric, bona tarda.
2: Xup, xup, xup, xup. Vinga, doncs.
1: Quina tenien que posar, que ja no me'n recordo?
2: Ni jo.
1: Ah, sí, de la Maria Àngels, eh? Que sí, no, ara no. La vida
2: quina has dit?
1: Sous le ciel de Paris, bajo el cielo de París, de l'Edith Piaf, que la dedicàvem a Marc, als seus pares i a totes les seves amigues.
2: Quina me dius?
1: Vous ne le trouvez pas?
2: Bajo el cielo de París.
1: Sous le ciel de Paris.
2: Sous le ciel de Paris.
1: Sí, el número 6. I el número 6.
2: Doncs vinga, som-hi.
1: Endavant.

0: Bé, doncs nosaltres que anem rebent trucades al programa de la tarda, record. Hola, amb qui parlem?
1: Hola.
0: La Maria, de les Trenes.
2: Hola.
1: La mateixa.
2: La mateixa, Maria. Que vista i calza.
1: Vos... A veure, com ho farem avui?
0: Com ho farem avui per triar...
1: Perquè jo no compri pa.
0: Bueno, ah. Doncs, colla, si no compres pa d'on sentis ja te'l aniré a comprar jo.
2: Un altre que, compra coca.
0: Ah, compres coca. Ah, va.
1: Bueno, poseu-me la cançó que vulgueu.
2: Sí?
0: Ah, però de qui vols, d'en Johnny o de l'Edit?
1: El que vulgueu. Perquè no en conec ni amb un ni amb l'altre.
0: Però que aquesta dius, és maca? Has vist aquesta que hem posat? Era molt maca.
1: Sí.
0: Passa que no estem acostumats a escoltar-los.
2: No coneixes Milor?
1: No he entès res del que deia, però bueno.
0: Home, sur les ciel de Paris, tot passava allà.
1: Sí.
2: No, bueno, coneixes la cançó Milor?
0: Mira, diu que vols que posarem Milor, que canta l'Edith Piaf. Què et sembla?
1: Estupendo.
0: Veus, Maria? Sí, doncs, bueno. És fàcil de convèncer, la Maria.
1: A veure, després que teniu tanta paciència, a veure,
0: una mica.
1: Avui la dedico a totes les Rosers, a la teva senyora.
0: Gràcies.
1: A la Roser Rocafort.
0: Ben fet.
1: I a totes les que ens escolten. I a la Quimeta, la que va com una moto.
0: El que se'n va el diumenge, ja, ella.
1: Ella ja procura pel diumenge.
2: Sí, i tant, sí, a veure. Mira, jo a la Roser li dedicaré Noir Senoir.
0: Noir Senoir.
1: Bueno, és igual, el que vulgueu.
2: No, a la Roser, a totes les Rosers, que és un tema que coneixeran totes.
0: Bueno, però,
1: I a la teva senyora, la cançó que vulguis.
0: Molt bé. Doncs mira,
1: que acabeu de passar un bon dia i moltes felicitats.
0: Gràcies, moltes gràcies. Ara farem una... Com pengi la Maria, parlaré una mica de la Roser Rocafort, que és la iniciadora d'aquest programa.
1: Ja
2: ella
1: sé,
2: va ser la culpable,
1: sí,
2: de tot això?
0: La culpable d'aquest programa era la Roser Rocafort.
2: Pues mira,
0: i el feia des del Santiago Rusiñol fa uns...
2: Què dius ara? Oi, Roser?
0: El feia a les 9 de la nit o a les 10. I tenia, bueno, una requesta i posava una pila de cançons i anava, tenia que pujar i baixar l'escala per escoltar quina cançó li demanaven. La teníem a baix en una estanteria, la cançó, els discos curts d'aquests petits.
2: Clar, clar, sí.
0: Vinga a pujar escales i baixar, i li tocava el telèfon de dalt i tornava.
2: Home,
0: a pujar
2: corrents. Per això està tan en forma ara.
0: Sí, sí.
2: Això serveix.
0: És per explicar-ho, eh?
2: Sí.
1: Bueno, mireu, aquest programa se'n podria dir fent amics, també, eh?
0: Ah, sí.
1: Perquè, mira, aquesta, la Quima de Canet,
0: no falla mai.
1: També se'n recorda de mi. En Salvador aquell, que no sé com es diu de cognom,
0: Massó,
1: també.
0: Massó, sí.
1: El va per tots ells.
2: En Salvador per... Luna, poder, vol dir.
0: Ah, Luna no, és en Massó.
2: En Massó.
0: La Luna no se'n recorda pas de la Maria.
2: No?
0: No conec en Salvador
1: no,
0: Massó.
1: No, em penso que és en Massó.
0: Veus?
2: Sí. El dels mobles.
1: Sí.
0: Home, de mobles en té per a tots més.
1: Escolta, no feu més el boig, que ja ha plogut prou, eh?
2: Ai,
0: bueno,
1: que tingueu bona tarda, eh?
0: Igualment, Maria,
2: adéu.
0: Molt bé.
2: Hola.
0: Tenim una altra trucada, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ui.
0: Oi, en Joan Martori, tu.
3: Sí. Ui. La veu de Liceo.
2: En Martori sap francès, aviat te veuràs ara.
0: Sí,
2: quedaràs?
0: Ara veuràs, sí. Quin et demanaràs en francès.
3: En francès
0: ho has de dir.
3: Una que no sigui com aquesta que heu posat ara, que semblava que cantava les ensoltes.
0: Que nen, però si era, home, si era un balset. Noi? Era un balset, això.
2: És molt romàntica.
0: Sí.
3: Posa'n una que sigui més alegre, home.
0: Més alegre? Quina li posarem per ser alegre?
2: Més alegre.
0: Quina li podem posar? Una d'aquestes...
2: Souvenir.
0: Souvenir?
2: Sí.
0: Sí, que és souvenir.
2: Recuerdos.
0: Sí. Sí, que és el programa nostre. Es diu La Tarda de Record. La Tarda es diu La Tarda de Record, doncs ja està, no?
2: Oi, sí. Es farem patir aquesta tarda, eh? Ja ho veig.
0: Oi, souvenir.
3: Sí, ja ho veig.
0: Va, vinga, Joan Xapé.
2: Està bé de quan en quan que patiu vosaltres, eh?
3: Va. Bueno, doncs vinga, va, que la dedico per la meva senyora i per tots vosaltres.
0: Molt bé, gràcies, eh?
2: T'agradarà, eh? Ja t'ho dic jo que t'agradarà.
0: Si t'ho diu ell?
3: Sí,
2: tant que sí. Recordaràs la pista de Lloret als anys 70.
0: Si Joan Martori era... Com saps que anava en Joan Martori?
2: Home, t'ho diràs. Per no dir búcies. Vinga!
0: Adéu! Adéu, bona tarda.
2: Hola.
0: Bona tarda, amb qui parlem?
4: Hola, bona tarda. Ui,
2: la Quima.
0: La Quima.
4: Sí.
0: Hola, Quima.
4: Hola. Com mira, mira, me poses una cançó d'aquestes que tu parles francès, que en saps tant.
2: Mira, si veus.
0: Veus, oh.
4: Perquè si parlo jo, l'apreciaré.
0: Bueno, aquí jo, aquí més que menys. Bueno, aquesta Generet Rien, no me arrepiento de nada. Què t'ho sembla, el de l'Edith Piaf?
2: Ho has dit molt bé, això.
0: Sí. Sí. Ara digui-ho tu.
2: Bueno, vinga.
0: Dedica-la,
2: Quima, dedica-la.
4: Ho heu entès?
0: Digues. Aquí
4: sí, doncs una cançó. Quina cançó me poses, d'aquestes?
0: Je ne regrette rien. Eh? No me arrepiento de nada, en espanyol.
2: La traducció és no me arrepiento de nada.
4: Bueno, doncs me poses aquesta. Per la Maria Dolors, que la sento molt bé, l'escolto molt bé. I per la teva, la Roser, per la teva dona, la Roser.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, ja li diré.
4: Vinga, hasta después. Adéu,
0: Quima. Bé, bueno, doncs ja podem posar una altra cançó.
2: Sí, després anirem a just amb una i després... informatius aviat.
0: Tenim La vida en rosa,
2: sí,
0: que ens l'ha demanat diverses persones. Entre elles hi ha la Fina Catà, que m'ho ha enviat per WhatsApp. També tinc la Mercè Garcia, que també vol escoltar La vida en ros. I en Salvador Massó,
2: també?
0: Que també volia aquesta. Diu que ell ha estat el primer. I si ell ho diu, nosaltres ens ho creiem. Ha estat el primer de demanar-la.
2: Carai, noi.
0: Sí, sí. Com a veure la llista, va dir...
2: Deu tenir influència, eh?
0: Sí, sí, sí. I doncs l'Edith Piaf cantarà La vie en rose.
2: Sí.

0: Bé, haurem de dir que tornin a trucar, tots els que han trucat, ara, perquè els hi hem de preguntar...
1: A quin cantant volen la setmana que ve?
0: Clar.
1: La Fina Catassi, que m'ho ha enviat...
0: Julio Iglesias o Camilo Sesto?
1: Vol Julio Iglesias.
2: S'entendran
1: tots
2: dos com
1: canquin. Sí. Mira, tinc ja 5 persones per Julio Iglesias i Camilo Sesto, 2.
0: Bueno,
1: i ara la gent ha de tornar ja a trucar. Aquests són els que m'han contestat per WhatsApp. Però ara falta...
0: Farem meitat i meitat, sí, i així ja està, com si no sempre. Ens truquen més, no?
1: Ah, això també.
0: Si truquen sí. més...
1: A veure, perquè el mòbil també ens estan dient
0: clar, coses. De totes maneres, ara tenim...
1: Una... Ara podríem posar...
0: Ara tenim... No, ara tenim informatius, eh? Ah.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble continua les tasques de neteja i recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes. Les tasques es concentren a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Escoltem a Xavier Pla, que és regidor d'Entorn Rural i Pagesia a l'Ajuntament de Tordera.
4: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en un primer moment, de resoldre-ho. Ara estem, doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
3: El Consell de Ministres aprova 2 nous decrets d'habitatge que la regidora Jennifer Jansa veu com a eines clau contra l'especulació. La regidora d'Habitatge Tordera ha destacat que disposar d'instruments estatals i autonòmics és indispensable per donar cobertura a l'Ajuntament de Tordera per mobilitzar el parc públic d'habitatge.
5: Jo crec que eren mesures molt importants, tant per Tordera com per qualsevol altre municipi, que portem molt de temps. Al final els ajuntaments necessitem instruments i necessitem eines per poder mobilitzar el parc públic d'habitatge i, per exemple, a Tordera, el problema que té doncs, amb el tema de l'habitatge buit, necessitem instruments forts que ens donin una cobertura per poder actuar. I bé, celebro que s'hagi aprovat, encara que sigui d'aquesta manera.
3: L'estació de Tordera, un dia més sense trens, els usuaris de tren es veuen empesos avui a fer ús del servei per carretera i l'alcaldessa Elisabet Mejías apel·la a la responsabilitat ciutadana davant l'estacionament indegut a les voreres del carrer Gaudí. Mejías denuncia que el carrer estrenat fa menys de mig any pateix estacionament de cotxes sobre les voreres i avança que es posaran multes.
6: Que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa... encara no mig any, encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per 2 minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres.
3: El govern aprova un paquet extraordinari de 75 milions d'euros en ajuts per pal·liar els danys dels aiguats. Els diners es repartiran entre subvencions als ajuntaments, empreses i autònoms, ho explicava el president Salvador Illa.
7: Hi ha totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha 3 antecedents a les 3 darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
3: Crida a ampliar els participants per a la sardana gegant del 50è aniversari de la nostra dansa, que ja frega els 500 inscrits. L'objectiu és unir els 2 ponts que travessen el riu amb el nucli urbà amb una sardana històrica. Maria Vilageliu és president de l'associació.
8: Ens acostem ja als 500 inscrits, però en necessitem més i encara hi sou a temps. Us convidem a apuntar-vos a formar part d'aquest moment únic del 50è aniversari de la nostra associació. Fem un rècord Guinness a Tordera.
3: La Fira de Nadal de Tordera ja té dates, 28 i 29 de novembre, als Jardins Alcalde Sagrera. Les inscripcions per sol·licitar parada romanen obertes fins al 13 de novembre. I Tordera homenatjarà els seus 3 atletes abans de posar rumb als Jocs Especial Olímpics 2026 de Tarragona. L'Ajuntament farà un acte de reconeixement a Lluís Clos, Marc Mesa i Giovanni Gómez aquest dijous a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres. Les pluges inunden el local del els castellers maduixots de l'Alt Maresme i els deixen sense espai d'assaig. Busquen urgentment una solució temporal per poder acabar la temporada castellera després que les darreres pluges hagin inundat i inhabilitat per complet el seu local d'assaig. Escoltem a Jan Serra, president dels maduixots.
9: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti
2: assajar amb seguretat. I per això fem una crida, per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
3: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres, de moment amb força núvols, però esperem que a mesura que avancin les hores les clarianes vagin guanyant protagonisme. Això després de les tempestes que ahir, entrada la nit, van afectar la nostra comarca i que van deixar entre 8 i 20 litres per metre quadrat. Avui s'espera una situació més tranquil·la. De fet, aquesta tarda tindrem força estones amb sol i unes temperatures que pujaran una mica a les hores centrals del dia, primeres hores de la tarda, amb valors normals per l'època de l'any. Per la seva banda, els vents doncs bufaran fluixos, força variables, i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Demà sembla que tindrem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana i, novament, durant entremig matí, les primeres hores de la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs intensos que poden afectar qualsevol punt de la comarca, però sobretot seran més probables al centre i al nord del Maresme, amb unes temperatures que demà baixen, sobretot a les hores centrals del dia.
3: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
10: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
11: La tarda és record.
1: Ja estem una altra vegada aquí, després d'escoltar aquest breu telediario. O ràdio.
0: Sí. Bueno. Tot hi entra.
1: Ens hem modernitzat molt, ara. Bueno, ara havíem de posar una d'en Holly Holiday, i és una cançó que ens ha demanat en Joan Chapallí per la meva senyora, que és Retén la noche, i doncs també jo li dedicaré igual que fa en Joan Chapallí.
0: Sí.
1: Per la Roser i la, tota la Roser.
0: Sí, no? Abans que farem una trucada, si, doncs si fem, et va bé.
1: Fem trucada.
0: Roser, espera't una mica.
1: Sí, seu. Espera't.
0: Aviam.
1: Hola, bona tarda. Bona tarda.
0: En Joan Chapallí.
12: Ah, hola.
1: Hola, quién eres?
12: Juanito.
1: Ay, ¿quieres votar?
12: Julio Iglesias.
1: Muy bien, te pondremos una señalita aquí, ¿vale? Gracias por llamar.
0: Molt bé, vinga.
12: Adéu.
0: Bueno, doncs veus...
1: Doncs mira, ara aquesta veu que hem sentit era d'aquesta persona que ha volgut triar aquesta cançó d'en Johnny Holiday, Retén la noche, jo també m'hi he apuntat perquè...
0: Retén la noche, eh?
1: Per retenir aquesta nit, que serà una nit, bueno... Doncs... No hi haurà trons i llams, ni... serà tranquil·la, una nit tranquil·la.
13: Bueno, els trons i llams, això no està pas previst, vull dir que...
1: Per això, que hem escoltat el temps. Hem escoltat el temps i ja dic que no.
0: Hola, tenim una altra trucada.
1: Hola, bona tarda.
14: Hola, a veure, qui s'ha de votar, que no ho entens,
1: això. Tens que votar amb en Julio Iglesias o en Camilo Sesto?
14: Pues en Camilo, hombre.
1: Molt bé, vinga, així es m'agrada.
14: Camilo.
1: No hi hagi aquí variació. Vinga. Molt bé, Joan, gràcies.
0: Vinga. Adéu. Veiem aquesta Retén la noche, si vol... Em sembla que es farà la punyeta aquesta nit, eh?
1: Potser sí, no sé, però no, sí. El temps ha dit que no.
0: Aquesta t'agrada?
1: Molt.

0: bonica, molt bonica aquesta cançó, eh?
1: A mi m'ha agradat, eh?
0: Sí,
1: a més tenia ritme.
0: Bé, eh? Que en Johnny Holiday el seu ritme era rock.
1: A veus, els he dit amb ells.
0: Sí.
1: Era rockero.
0: Rockero, rockero. Sí, sí, sí. A França el comparaven amb l'Elvis Presley.
1: Ostres, tu, doncs molt bé, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, aquí el teniu. I aquí en Salvador Balcebre si era mort, si és mort, pobre.
0: Sí, és mort.
1: Sí?
0: Va morir d'un càncer, va tenir un càncer de colon,
1: sí.
0: I després un de pulmó, o sigui que...
1: Hosti, tenia raó, Salvador.
0: Sí, sí. Ui, el Salvador sap tot, ja t'ho he dit jo. Ja...
1: No li podem treure mai la raó a aquest home.
0: Home, clar que no. Els pous de ciència sempre s'han de respectar.
1: Déu-n'hi-do. Anem per una altra cançó? Ara farem aquesta, també, que deia Padam Padam.
0: Padam Padam.
1: Que l'ha demanat en Joan Chapelli, també, que canta l'Edith Piaf.
0: Padam Padam.
1: I l'ha dedicat a tothom, en general.
0: A tothom.
1: I no s'hi ha afegit ningú més, doncs mira.
0: Aquesta, no sé si era una mica còmica,
1: Sí.
0: No sé, clar, això de Padam Padam.
1: No sé, pot ser patum patum i caure per les escales, també, no?
0: Patapim patapam, vols dir?
1: Sí, això.

0: bé, senyor Joan Madrid, no me diguis que aquest vals no està bé, eh?
1: Molt, molt bé, si els estava dient això, ja no és un valset, és un vals.
0: Va, és un vals.
1: Sí, sí, sí.
0: Padam, padam, Déu-n'hi-do, eh?
1: Doncs mira, aquí la tenim. Podem posar una altra de les cançons que a la Quimeta Puig, li agradaria escoltar, en Johnny Holiday, que Cuando te amo, Que jo temo.
0: La Quimeta Puig, has dit?
1: Sí, perquè havia demanat una altra, però no l'hi hem posat.
0: Sí,
1: o
0: perquè
1: no li hem dit.
0: Li hem dit la de la vida rossa, sí, sí, i sí, no ho has dit.
1: Però no l'he nomenada, per això ara li canviem, i així s'escoltarem aquesta, que no l'havia demanat ningú, Cuánto te amo.
0: Cuánto te amo, d'en Johnny Holiday, ui, sí. està bé, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: Aquesta estarà, bueno, i la Quimeta, que té molt de pati per ballar.
0: Ah, no sé, també està bé.
1: També anirà bé, perquè...
0: Doncs som-hi, no?
1: D'acord.

0: Jo tenia punt Milord, com que...
1: Les posem Milord, home, mira, Milord l'ha demanat la Maria... ara en Maresme, la Maria Maresme, i també en Francesc Llopart.
2: Ah, això mateix.
1: En Francesc Llopart, la dedica a l'Enric, a la Núria, en Joan, a la Roser i també al Salvador Massó. Doncs vinga.
0: I jo també, jo m'hi apunto, que a mi m'agrada molt, Milord.
1: Milord, vinga.

0: i mig per fer propaganda del patrocinador.
1: Sí, no, no, és el Camí Ral, el restaurant que està al número 146, es diu el mateix nom, restaurant Camí Ral, i fa una paella d'arròs per dues persones, i estarà obert ara de dilluns a divendres, i podeu anar el dia que vulgueu, a partir de la 1 fins a les 4 de la tarda. El divendres, això és, la cuina està oberta fins a aquestes hores, i el divendres obren fins a les 4 i mitja.
0: I que tot és molt bo.
1: Boníssim. Molt bo. No? Hi hem anat alguna vegada, tots els que estem aquí em sembla que sí, ens menys en Salvador.
0: Sóc el pobre, que vols fer-hi.
1: A veure. Vinga. A veure si ens truques un dia i et tocarà.
0: Sí.
1: Però si no ens truques, no li pot pas tocar.
0: Clar. Publicitat.
1: Vinga, endavant. 107.1 FM.
2: Ràdio Tordera. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 02 78 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: La tarda és record.
1: Bé, tornem a estar aquí en viu i en directe.
0: Sí, aquí, que us agafo infraganti sempre.
1: Això no pot seguir així, És que hauran d'estar calladets. Normalment els directes han de ser vigilant la llum vermella.
0: Sempre. Vosaltres aquí esteu comentant la jugada i després...
1: Mira, passa el que passa. Per això, el viu i el directe és així.
0: Sí, sí, per això de seguida que puc obro...
1: A veure què farem, Els enganxaràs a tots. Bueno, doncs l'Oliveres, pots demanar-la tu mateixa, la cançó que has demanat tu. Sí, la pots dedicar, si vols,
9: en espanyol. Jo no parlo francès, com tu, espanyol, ni a petit pie.
0: L'envié.
1: Sí.
0: L'envia el deseo.
9: Ah, vale, doncs ja està. Com dieu vosaltres, posa aquesta cançó.
1: I a qui la vas dedicar?
9: Pues dedicada a tothom.
1: A tothom? Doncs vinga.
0: A tothom.
1: Escoltem.
0: És de Johnny Holiday.
1: Johnny Holiday.
9: Molt bé.

0: Bé, doncs ara sí que escoltarem altre cop la Edith Piaf amb una cançó que diu així: Je ne rien de nada, rien de rien. I no me arrepiento de nada en espanyol.
1: No? Això, però, clar, però ja, s'ha, s'ha entès total, eh? No penses... I l'ha demanat la Quima, no?
0: La Quima, però espera't, espera. L'ha demanat...
1: Un tal Salvador i la Quima, també.
0: Sí, però hem de dir que la dedica en Jaume i la Julita, perquè si no ho diem...
1: Ah, llavors, ho has de dir, doncs.
0: Ho has de dir, perquè ell no vol dir-ho.
1: Ell no vol dir-ho.
0: En directe, però no vol dir-ho.
1: Que vergonyós.
0: És molt, molt. Mira, ara ja queda vermell.
1: Clar, com que no ha fet la primera comunió.
0: No.
1: Si l'hagués feta...
0: L'ha fet dues, diu. Va fer dues de primeres, ell.
1: Doncs encara no ha perdut la vergonya, eh, amb dues.
0: Doncs ara sí, perquè la Quima de Canet l'ha dedicat a la Rosés, eh? I ja està. I, ah, bueno, aquest en Salvador també diu a la Roser.
1: Sí.
0: La Roser... Com se diu, la Roser? Roser Ribas. Ah, ara ha dit el...
1: Roser Ribas.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Doncs ja està. No me arrepiento de nada.

0: Carai, aplaudiments i tot, tenim fòrum avui.
1: És que ja et dic que tenim una audiència de nivell, I si hagués sigut l'estiu, que hi ha tants de francesos, no te dic res.
0: Sí, poder que tindríem cua aquí a la porta. Bé, ara hem d'anar per una altra cançó de Johnny Holiday.
1: Però a veure si...
0: Què volia?
2: Bona tarda.
0: Ai, què tenim per aquí? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: És la Dolors Mas.
2: Mira, he trucat ja dues vegades
0: és un poc
2: enrere.
0: És un poc solta que te'n salvarà.
1: A la tercera l'agafem.
0: És que es posa nerviós amb cançons en francès. Perquè
1: clar.
2: Sí, em penso que sí. Em penso que sí.
1: És això, Dolors, és això.
2: Vale. Bueno, mira, jo em vull una cançó per la teva dona, per la Roser.
0: Ah, molt bé.
2: I una altra per la Maria Dolors Oliveres.
0: Oh.
1: Una per cada una.
2: Estic molt contenta de sentir-la.
0: Clar que sí, sí. És
3: jo,
0: que
3: jo també.
0: És la joia de la ràdio, és.
1: Hi ha una pel·lícula que es diu La joia del Nilo.
2: Bueno,
0: sí. Això és maco, estimar. Gràcies. Estimar no costa res.
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: Sí, a veure, depèn dels regals que facis.
2: Qui no s'estima, no.
0: Clar que sí. Molt bé, doncs. Gràcies.
2: La teva dona també l'estimo molt, eh?
0: Moltes gràcies. Nosaltres t'estimem molt a tu.
2: Vale.
0: Doncs ara posarem Himno a l'amor, per tu, que la dediques a tu.
2: Vale, i a l'Oliveres quina li poses?
0: També el mateix, Himno a l'amor, perquè l'estimes molt.
2: Clar, bueno.
0: Si l'estimes molt...
3: Ja Himno
0: a l'amor. Himno a l'amor i la cantarà Lady Piaf.
2: Vale, vale.
0: D'acord, Dolors?
2: D'acord.
1: Vinga.
0: Bona tarda.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Però abans tenim l'Ave Maria, no? Que tenim deu estar en el confessionari, Maria, aquesta Ave Maria.
0: Que l'havia demanat la Fina Catà i també en Francesc Llopart. També per dedicar-la a la Roser, especialment a la Roser, per a la Roser Ribas, i també doncs, dedicar-la a en Salvador i tots els amics de la ràdio.
1: Ara fa tanta estona, no sé pas on te la tinc.
0: Ara l'ha perdut.
1: Clar.
0: Noia, aquí davant tenim a l'Eglésia, pensa'm la Maria. Pensa.
1: Doncs, tinc hasta la cara del cantant, saps?
0: Sí, doncs Johnny Holiday.
1: I aquí ja feia mala cara, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí. Aquesta Ave Maria no sé com sortirà.
0: Va cantar la Maria, però la Maria no el devia escoltar.
1: Clar, i
0: no sé com... es trobava bé.
1: A veure com sortirà aquesta Ave Maria.
0: Endavant.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: La tarda és record.
1: Bé, doncs continuem amb el programa. Avui amb aquests convidats que teníem, Edith Piaf i Johnny Holiday, i ens tocava posar una cançó que era del Johnny Holiday o de la Edith Piaf. Ara ja m'he perdut. Quin és l'últim que hem escoltat?
2: Bueno, en tenim moltes per posar aquí.
1: Sí, però clar, ja feia una de cada un.
2: Souvenirs, souvenirs, d'en Joan Martori.
1: Sí, doncs posem aquesta.
2: L'Enric, Himne a l'amor.
1: Ah, això. Bueno, doncs posem aquesta d'en Joan Martori. Souvenir, souvenir, d'en Johnny Holiday.
2: Souvenirs, souvenirs, souvenirs, souvenirs, souvenirs. Ara l'hem de buscar. Souvenirs vol dir records, eh?
1: Records, records. Us dono records a tothom mentre m'escolteu aquest programa.
2: Recuerdos, recuerdos.
1: Exacte.

0: L'heu trobat curta, aquesta, eh? Bon, ah, pues
1: perquè,
0: mira.
1: Perquè l'has escurçat. A mi
0: m'ha semblat... Manos límpies.
1: No, doncs mira, ens agradava, eh?
0: Estava clar. Aquesta, la, als anys 70, el Revolution...
1: Home, que passaves la noia per aquí, per sota les cames...
0: Ara, aquí, si era primeta...
1: Jo la posava aquí a l'esquena, la tornava a treure... Com una pupa de xifupa de sol.
0: Sí, sí.
1: Passant d'ixou, no? Anem per aquesta altra cançó que ens ha demanat l'Enric Clopés. I també hem afegit a la Dolors Mas. Himne a l'amor, himne a l'amor.
0: I ara, i canta, doncs,
1: Edith Piaf.
0: Aquesta és l'Edith Piaf i l'himne a l'amor, de l'Edith Piaf.
1: Sí.

0: Mira si era moderna, l'Edith Piaf. Mira si era moderna.
1: Que va posar la minifalda.
0: No, que anava de negra i llarga, eh? No. Que en lloc de secretària, tenia secretari.
1: Ah, veus?
0: Ah, amigo. I doncs
1: bona
0: què et
1: idea,
0: pensaves?
1: Bona idea.
0: I sabeu qui era el secretari?
1: A veure.
0: El seu amic de confiança, Charles Aznavour.
1: Oh, noi. Per això cantava aquestes cançons tan boniques. Els llibres escriuen Charles.
0: Era el seu secretari,
1: eh? El secretari li escrivia les cançons, segur. Segur, eh?
0: Ah.
1: Jo no posaria la mà al foc per res.
0: L'armeni, era armeni, eh? En Charles Aznavour era armeni. Passa que estava a França.
1: També cantava molt bé, Charles Aznavour. Ell cantava la nòvia.
0: També? Podia cantar la que volgués, és clar. Doncs, si fas el sorteig...
1: Un número, de l'1 al 18.
0: Home, de l'1 al 18 és fàcil, eh?
1: Entre les xarxes i els que han trucat, i algú que s'ha descuidat.
0: L'11.
1: L'11, a veure. Mira, has donat la sort a la Fina Catà.
0: Carai, Fina.
1: La Fina Catà.
0: És blanenca com jo.
1: Clar. En planenca, és veritat.
0: Ai, sí. Doncs què pensaves?
1: Mira, doncs la Fina serà l'afortunada d'avui. I pues, gràcies per estar atents en aquest programa. I ja sabeu que la setmana que ve, qui tindrem? Els qui... tindrem tots dos, eh?
0: Tots tant dos, volia que veig, una mica de cada un.
1: Però tingues en compte, eh? Han quedat 9 a 8.
0: Ostres, què me dius ara?
1: Una mica queden empatats. Això és Real Madrid-Barça. Posarem, Madrid 9,
0: posarem 9. Qui és que en té 9?
1: Julio Iglesias.
0: Posarem 9 d'en Julio i 8 d'en Sexto.
1: És nada menys el que toquem sempre.
0: Clar, més o menys.
1: No són les cançons que toquem sempre.
0: Sí.
1: 9 i 8, 17. Sí.
0: Més o menys.
1: Bueno, doncs ara hem de posar un altre que diu el negre és negre.
0: El negre és negre. No té res a veure amb els negres de por ahí, eh?
1: No.
0: Le noir.
1: No que s'hi vagin nusos, eh? No que vagin pilotes, tampoc. De noir, noir.
0: I és d'en Johnny Holiday, eh?
1: Molt bé.
0: I ara
1: falta que la punxis.
0: I ara la feina...
1: Ja està, la feina és trobada.
0: Després de tanta propaganda...
1: Tu feia il·lusió, aquesta, eh? Perquè aquesta és la que has dedicat a la meva dona i a la Rosés, no?
0: Ara, aquí està.
1: I mira, avui podies entrar en el sorteig i no t'hi he apuntat.
0: Ai, veus?
1: Va, la setmana que ve t'apuntaré.
0: Doncs mira, ja la tinc.
1: Sí?
0: Abans hi havia, es feia un joc que es deia l'escorregeta a la Ninín.
1: I a la Mago que la tinc.
0: jo
1: la Mago i no la tinc.
0: Doncs ja la tinc.
1: La tens tu? Vale, vinga, endavant, doncs.
0: Què? És bona, eh?
1: Mira, la gent veig que ja balla.
0: Black is black.

0: Bé, estem a la tanda final. I en lloc d'una romàntica, posarem una...
1: Rien de rien.
0: Sí, sí.
1: Què diu? Títol? En espanyol? No ho diu?
0: No.
1: Inventa tal, en francès?
0: Nada de nada.
1: Nada de ti, nada de mi, una brisa en el aire soy falten, yo. Falten... Nada de nadie.
0: Falten pocs minuts. Aprofitem per acomiadar-nos.
1: Sí, i la dediquem a Salvador Massó, que li agrada molt.
0: Sí, això mateix. I nosaltres ens acomiadem fins la propera.
1: Adéu-siau.
0: Que sigueu feliços.
1: I mengeu nissos.
2: Rien de rien, il ne se passe jamais rien. Pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien, il ne se passe jamais rien. Rien de rien, il ne se passe jamais rien. Pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien, il ne se passe jamais rien.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble continua les tasques de neteja, recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes dels últims dies. Les tasques es concentren a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Xavier Pla és regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
2: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en un primer moment, de resoldre-ho. Ara estem, doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
1: Dimecres 7 d'octubre de 2026, el Consell de Ministres aprova dos nous decrets d'habitatge que la regidora Jennifer Jansa veu com a eines clau contra l'especulació. La regidora d'Habitatge ha destacat que disposar d'instruments estatals i autonòmics és indispensable per donar cobertura a l'Ajuntament de Tordera per mobilitzar el parc públic d'habitatge.
3: Jo crec que eren mesures molt importants, tant per Tordera com per qualsevol altre municipi, que portem molt de temps. Al final, els ajuntaments necessitem instruments i necessitem eines per poder mobilitzar el parc públic d'habitatge. I, per exemple, a Tordera, el problema que té, doncs, amb el tema de l'habitatge buit, necessitem instruments forts que ens donin una cobertura per poder actuar. I bé, celebro que s'hagi aprovat, encara que sigui d'aquesta manera.
1: L'estació de tren, un dia més sense trens a l'estació de Tordera. Els usuaris es veuen empesos a fer ús del servei de carretera. I l'alcaldessa apel·la a la responsabilitat ciutadana davant l'estacionament indegut a les voreres del carrer Gaudí. Elisabet Mejías denuncia que el carrer estrenat fa menys de mig any pateix estacionament de cotxes sobre les voreres i avança que es posaran multes.
4: Que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any, encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per dos minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres.
1: El govern aprova un paquet extraordinari de 75 milions d'euros en ajuts per pal·liar els danys dels aiguats. Els diners es repartiran entre subvencions als ajuntaments, empreses i autònoms. Salvador Illes, president de la Generalitat.
5: Hi ha totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
1: Crida a ampliar els participants per a la sardana gegant del 50è aniversari de la nostra dansa, que ja frega els 500 inscrits. L'objectiu és unir els dos ponts que travessen el riu amb el nucli urbà amb una sardana històrica. Maria Vilageliu és president de l'associació.
6: Ens acostem ja als 500 inscrits, però en necessitem més i encara hi sou a temps. Us convidem a apuntar-vos a formar part d'aquest moment únic del 50è aniversari de la nostra associació. Fem un rècord Guinness a Tordera.
1: La Fira de Nadal de Tordera ja té dates, 28 i 29 de novembre, als jardins de l'alcalde Sagrera. Les inscripcions per sol·licitar parada romanen obertes fins al 13 de novembre. I en esports, Tordera homenatjarà els seus tres atletes abans de posar rumb als Jocs Especial Olímpics 2026 de Tarragona. L'Ajuntament farà un acte de reconeixement a Lluís Clos, a Marc Mesa i Giovanni Gómez aquest dijous a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres. Les pluges inunden el local dels Maduixots a Palafolls i el deixen sense espai d'assaig. Busquen urgentment una solució temporal per poder acabar la temporada castellera després de les darreres pluges hagin inundat i inhabilitat per complet el seu local d'assaig. En Jan Serra és president de l'entitat.
7: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat. I per això fem una crida per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
1: Previsió del temps amb en Joaquim Serra.
8: Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres, de moment amb força núvols, però esperem que a mesura que avancin les hores les clarianes vagin guanyant protagonisme. Això després de les tempestes que ahir, entrada la nit, van afectar la nostra comarca i que van deixar entre 8 i 20 litres per metre quadrat. Avui s'espera una situació més tranquil·la. De fet, aquesta tarda tindrem força estones amb sol i unes temperatures que pujaran una mica a les hores centrals del dia, primeres hores de la tarda, amb valors normals per l'època de l'any. Per la seva banda, els vents doncs bufaran fluixos, força variables, i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Demà sembla que tindrem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana, i novament, durant entremig matí i les primeres hores de la tarda, s'esperen precipitacions en forma de xàfecs intensos que poden afectar qualsevol punt de la comarca, però sobretot seran més probables al centre i al nord del Maresme, amb unes temperatures que demà baixen, sobretot a les hores centrals del dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Després de les fortes pluges i l'afectació de les darreres hores, Tordera manté actius els treballs d'adequació i neteja arreu del municipi, amb especial atenció a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Durant les últimes hores s'ha pogut reobrir el pas en diversos camins de la zona del Montnegre, on s'hi continuen duent a terme tasques d'adequació. Paral·lelament, els equips treballen en la rehabilitació de vials situats a les urbanitzacions i en la retirada de fangs arreu del poble. El regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla, assegura que s'han anat resolent les principals afectacions.
2: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cares de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en un primer moment, de resoldre-ho. Ara estem, doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics, també, doncs, quines són, amb l'objectiu de valorar econòmicament la solució i a treballar, doncs, per com hem d'executar, doncs, les diferents solucions per tal de restablir el màxim possible, doncs, el bon estat de les nostres comunicacions.
1: En l'àmbit tècnic segueix l'avaluació dels danys tant en infraestructures públiques com privades, així com la redacció d'informes tècnics per a aquells murs que han quedat en situació de risc. Quan el subministrament de serveis s'han reclamat a les companyies de llum i telefonia la reparació de les avaries en les zones afectades, destacant que a hores d'ara ja s'ha restablert el servei a Marreixac. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
9: Segueix l'avaluació dels danys públics a privats, és a dir, dels informes urbanístics per la caiguda de murs, i evidentment el que ens hem dedicat avui és a insistir enormement amb les empreses subministradores, que una vegada més són les últimes a actuar quan ens trobem en situacions d'emergència d'aquestes. Ens consta, però, que des d'abans del migdia el tros de l'urbanització de Marreixac encara es trobava sense llum. Ja s'ha reprès el servei després de més de 48 hores sense llum.
1: Es recorda a la ciutadania que per a qualsevol incidència cal trucar al 112 o a la policia local de Tordera, al 93-764-0615, pregant molta precaució i evitant totalment apropar-se a rieres, barrancs o a la llera del riu. Després que el Congrés tombés la setmana passada unes iniciatives similars amb els vots de PP, Vox i Junts, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts dos nous decrets d'habitatge. La normativa manté l'essència de les propostes originals, amb bonificacions fiscals, mesures per evitar desnonaments i una línia de préstecs sense interessos de l'ICO de 10.000 milions d'euros per a la compra d'un primer habitatge. Davant d'aquest escenari de les concentracions ciutadanes a les grans capitals per reclamar millores en l'accés a l'habitatge, la regidora d'habitatge de Tordera, Jennifer Jansa, ha valorat molt positivament l'aprovació d'aquests decrets. La regidora ha assenyalat que aquestes mesures ajudaran a acabar amb l'especulació que ha provocat que els preus dels habitatges en els últims anys s'hagin incrementat considerablement.
3: Tenint en compte que Tordera és un municipi que encara té molt habitatge buit en mans de fons d'inversió, de bancs, de fons voltors, a nosaltres la veritat és que ens milloraria bastant la situació, acabar amb l'especulació que, bueno, de fet, ha provocat doncs, que els preus dels habitatges en els últims anys s'hagin incrementat considerablement. Això seria una manera doncs, de regular una miqueta aquesta situació.
1: Tordera pateix una situació complexa marcada per la presència de molt habitatge buit en mans de fons d'inversió i grans tenidors. En aquest sentit, ja ens ha destacat que disposar d'instruments estatals i autonòmics és indispensable per donar cobertura a l'Ajuntament, ja que els ajuntaments necessiten instruments i necessiten eines per poder mobilitzar el parc públic d'habitatges.
3: A l'hora dels desnonaments, això afecta el nostre municipi i a, bueno, i a qualsevol, no? Perquè si s'ha de desnonar una família vulnerable i no hi ha una alternativa habitacional, aquesta família es queda al carrer i, per tant, el fet de que les administracions supramunicipals també es facin responsables d'això, no es tracta de no protegir el propietari, però també de protegir aquesta família perquè no quedi al carrer i aleshores trobar aquesta alternativa. També ens ajudaria doncs, a poder ampliar el nostre parc públic d'habitatge en el moment en què incentives el fet de que els propietaris posin els seus pisos a lloguer assequible amb deduccions fiscals importants a les declaracions de renda i de més.
1: Entre els aspectes més celebrats pel consistori destaquen la protecció davant desnonaments i els incentius al lloguer assequible. I la R1 està sense circulació de trens aquest dimecres en una nova jornada de problemes a la xarxa de Rodalies. Renfe ha informat que per causes alienes a la companyia no pot garantir la prestació del servei. Un dia més, els usuaris de tren de Tordera es veuen empesos a fer ús del servei per carretera. En aquest sentit, segons el director de Rodalies, Òscar Playà, aquesta matinada Renfe ha rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes en què advertia que no podien assegurar la sortida de trens.

0: L'Ajuntament de Tordera ha anunciat que prendrà mesures per posar fi a l'estacionament indegut de vehicles al carrer Gaudí, una via estrenada fa menys de mig any que ja pateix diàriament l'ocupació de les voreres per part de cotxes. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha subratllat la contradicció que suposa que una via dissenyada precisament per millorar l'accessibilitat acabi ocupada per vehicles.
1: Que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per dos minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres per un minut. Aquest minut d'aquesta persona que va deixar, o aquests dos minuts, o aquests cinc minuts, són importants per una altra persona que passa per aquell carrer a peu. I, per tant, els carrers estan preparats perquè hi circulin els vehicles per la calçada, aparcaments allà on correspon, i no és qüestió d'haver d'omplir el poble de pilones perquè la gent no aparqui, sinó de fer un exercici de consciència ciutadana, que també estem patint les conseqüències d'un carrer nou que està absolutament negre perquè els cotxes aparquen a sobre, i fem un carrer amb voreres amples i per fer-lo accessible i no ens volem trobar amb la tesitura d'haver-hi de posar pilones, perquè no deixa de ser un altre impediment a les voreres.
0: L'alcaldessa ha apel·lat directament a la responsabilitat ciutadana dels conductors, recordant que s'ha posat en funcionament dos aparcaments a pocs metres per evitar situacions com aquestes.
1: Apel·lo a la consciència i a la responsabilitat ciutadana dels conductors. Hi ha aparcament a Tordera. Em refereixo, per exemple, al carrer Gaudí. Hi ha un aparcament posat a disposició, dos, de fet, perquè ara ja no hi ha una còpia de material, a 50 metres. No costa res aparcar bé i fer-ho bé per un tema de responsabilitat i sensibilitat i empatia ciutadana.
0: La situació, però, no és exclusiva d'aquest carrer. En diverses ocasions s'han posat sobre la taula que es tracta d'un problema recurrent en diversos punts del municipi a causa de l'incivisme d'alguns conductors que aparquen allà on no correspon. Aquestes darreres hores també han conegut que davant de les greus afectacions provocades pels temporals de pluges a Tordera i a diversos punts de Catalunya durant els darrers dies, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'aprovació d'un primer paquet extraordinari i urgent d'ajudes de 75 milions d'euros. Aquesta injecció econòmica està dissenyada per oferir ajuts directes i finançament preferent per a la recuperació de les zones perjudicades, estructurant-se en tres línies d'actuació principals. Escoltem a Salvador Illa.
2: El Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: Es destinaran 20 milions d'euros en subvencions directes destinades als ajuntaments per reparar equipaments, edificis i infraestructures municipals malmeses pels aiguats. 5 milions d'euros orientats a cobrir ajuts específics per a empreses, comerços, autònoms i activitats econòmiques que s'han vist perjudicades per la tempesta. I 50 milions d'euros canalitzats a través de la línia d'emergències consistent en crèdits a interès zero de l'Institut Català de Finances per aportar liquiditat immediata i avançar recursos a l'espera que arribin les indemnitzacions de les asseguradores.

0: Amb l'objectiu d'aconseguir un rècord Guinness local, l'entitat La Nostra Dansa i l'Ajuntament fan una crida urgent a la ciutadania per augmentar la participació de cara a la sardana gegant que se celebrarà el proper dissabte, 17 d'octubre a les 6 de la tarda, coincidint amb la Fira del Conte. L'esdeveniment pretén ser una diada històrica i un fet mai vist al municipi. Una gran rotllana humana que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts sobre el riu Tordera. Tot i que l'organització ja s'acosta als 500 inscrits des de l'entitat, adverteixen que necessiten més i que encara hi ha temps per apuntar-s'hi a través dels codis QR dels cartells o els llibres d'inscripció telemàtica. En la notícia a Ràdio Tordera podreu trobar també un enllaç per poder inscriure's. El president de La Nostra Dansa, Maria Vilageliu, ha insistit que, tot i anar sumant adhesions, cal un impuls final d'inscrits per assolir amb èxit la fita de la sardana més gran mai registrada a la nostra vila.
1: Ens acostem ja als 500 inscrits, però en necessitem més i encara hi sou a temps. Us convidem a apuntar-vos a formar part d'aquest moment únic del 50è aniversari de la nostra associació. Fem un rècord Guinness a Tordera. Les inscripcions són per internet. Les trobareu el link o el codi QR als pòsters que tenim als carrers. I si ens ho dieu, també us l'enviarem.
0: Un cop tancat el termini, l'organització contactarà per correu amb els participants per assignar-los el tram corresponent i la jornada es tancarà amb una xocolatada per a tothom. L'Ajuntament també ha anunciat que la Fira de Nadal se celebrarà el cap de setmana del dissabte 28 i diumenge 29 de novembre als Jardins Alcalde Sagrera. L'esdeveniment està adreçat a entitats, comerços, artesans, creadors i productors alimentaris que ja poden presentar la seva sol·licitud per disposar d'una parada. El termini per a fer-ho finalitza el 13 de novembre. Tota la informació i els tràmits per participar-hi es poden consultar a l'espai de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera. Yeah.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest proper dijous a les 5 de la tarda, l'Ajuntament de Tordera celebrarà un acte institucional de reconeixement i comiat per a Lluís Clos, Marc Mesa i Giovanni Gómez, els tres atletes locals que participaran en els Jocs Special Olímpics 2026. L'esdeveniment, que tindrà lloc a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres, on autoritats municipals, familiars i la comunitat esportiva de la vila es reuniran per transmetre tot el caliu i suport als esportistes just abans de marxar cap a Tarragona. L'acte servirà com a darrera empenta anímica, ja que l'endemà divendres s'inaugurarà oficialment la competició. Enguany, la gran cita de l'esport inclusiu es trasllada a Tarragona, que des d'aquest divendres 9 i fins al dilluns 12 d'octubre es convertirà en l'epicentre europeu de l'esport per a persones amb discapacitat intel·lectual. Lluís, Marc i Giovanni formaran part d'un esdeveniment majúscul que

0: clima en molt males condicions. L'aigua ha aixecat i destrossat completament el parquet del terra. A més, l'aigua ha afectat greument el material d'assaig de l'entitat. Els cascos de seguretat, les faixes i tot l'equipament electrònic han quedat molt i molt inutilitzables. A causa de l'estat actual del terra, no es permet dur a terme l'activitat castellera amb seguretat. La colla s'ha vist obligada a suspendre els assajos a la seva seu. Per aquest motiu ha llançat una crida pública per trobar un espai alternatiu i ampli amb alçada suficient que els permeti respondre les dinàmiques d'assaig de manera segura durant les setmanes vinents. En Jan Serra és president de l'entitat dels Maduixots.
1: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat. I per això fem una crida, per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
0: L'entitat fa una petició ciutadana per donar màxima difusió a la situació. Les persones que puguin oferir alguna alternativa o coneguin un espai viable poden contactar amb la colla a través dels seus perfils de xarxes socials o al telèfon 618 08 75 33.

0: El govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques que volen retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, que ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Ens ho explica en la següent crònica Esther Minguell.
1: Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
2: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
0: El Festival Internacional de Pallasses del Circ Ric es prepara en una edició que arribarà per primer cop a Santa Maria de Palautordera i comptarà amb tres estrenes. Ens ho explica en Max Bosch.
3: Des del dia 22 fins al 25 d'octubre, la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses del Circ Ric oferirà una programació oberta al públic amb pallasses i artistes de diferents orígens i generacions. L'edició d'enguany comptarà amb tres estrenes, Yo no he dicho eso, de la Xugaiba and Company, Tal vez, de la companyia Artrópodo, i Vivallesa, de la Clara del Ruste. El festival té com a objectiu potenciar, a través dels espectacles, la igualtat al món de les arts i crear un espai de trobada, d'intercanvi, de formació, de debat i reflexió per les pallasses. La directora del festival, Montserrat Trias, ha parlat de com el festival ajuda les pallasses a créixer.
4: És veritat que en aquests 13 anys han crescut, moltes pallasses estan fent festivals per tot arreu i han madurat moltíssim, han agafat experiència i així. Havien plantat com una llavor que ara dona fruits.
3: El festival oferirà espectacles fets a sales, al carrer, cabarets i activitats familiars i també tindrà propostes gratuïtes.
0: Anem a ampliar la informació del temps per aquest dimecres, per als propers dies. Tots els detalls amb en Joaquim Serra.
5: Després de les precipitacions que hi van acumular de 8 a 20 litres per metre quadrat aquí a la comarca, la situació prevista per avui es presenta més tranquil·la. De tota manera, encara aquest matí, amb nuvolositat abundant a tot el Maresme, aquesta tarda tindrem més estones amb sol, la qual cosa farà que pugin una mica les temperatures màximes, amb unes mínimes que s'han mantingut sense grans canvis. Per la seva banda, els vents han de bufar més aviat fluixos, de component variable al llarg del dia d'avui, la situació marítima dominada pel marejol, però encara amb una mica de mar de fons. De cara a demà sembla que tindríem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana amb nous xàfecs localment intensos demà entre mig matí i primeres hores de la tarda.

tarda. A partir d'aquí ja milloraria i divendres ja s'espera un temps doncs plenament estable i assolellat a tot el Maresme, amb continuïtat de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Diumenge amb alguns núvols més, però en general seran núvols doncs poc importants. Per la seva banda, els vents de cara a demà continuaran fluixos de mar cap a terra, força variables però al llarg del dia, i la situació marítima com avui amb mar de fons. Demà passat s'espera un temps, com ja hem dit, assolellat, amb temperatures diurnes que pujaran una mica, tot i que demà baixaran de forma clara, i amb vent que bufarà de garbí durant la tarda i la mar dominada pel marejol.

0: d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia. L'altre dia el meu company ens animava a votar. Jo us demano el mateix, però per casualitat sóc pensionistes? Doncs més que més. Heu sentit el que diu un de Vox? Doncs que això de les pensions és molt car i el que cal és que l'Estat pagui una part però l'altra que sigui privada. És a dir, que has hagut de tenir diners per fer-te un pla de pensions. I tota aquesta gent que cobra el salari mínim està en disposició de fer-ho? I tots aquests joves que tenen problemes per pagar el lloguer? Quina barra! Segur que ell i els seus tenen un bon coixí. Doncs ja sabeu, pensionistes aquí no heu de votar.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana des dels serveis informatius. Parlem de Tordera i parlem amb els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui ens acompanya la regidora socialista Jennifer Jansa. Benvinguda, bon dia.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Regidora, entre d'altres, d'Habitatge, d'Hisenda. M'agradaria començar parlant del tema del PFAS, que ha sigut protagonista, aquest paràmetre de l'aigua al llarg de tot aquest estiu, i que en el darrer ple de l'Ajuntament de Tordera es va aprovar dotar d'una dotació econòmica per la compra d'aquests filtres de carbó actiu que permetran solucionar el tema dels PFAS en diverses estacions de tractament aquí a Tordera. Entenc que com a regidora d'Hisenda aquí s'ha hagut de fer una miqueta d'esforç econòmic per diverses bandes per destinar aquests diners, que em sembla que pugen a més d'un milió d'euros, un milió i mig d'euros, per tant són molts diners. Com s'ha gestionat des de l'àrea?
2: En números rodons estem parlant d'1.600.000 euros. És una inversió, una gran inversió que hem d'assumir, vale? Que ens ha vingut de manera imminent i sobtada, i bueno, que per tant doncs requeria de la seva urgència. S'ha de dir, bueno, que la burocràcia va molt, molt lenta, no? Però bueno, finalment hem trobat els recursos pertinents per poder assumir aquesta inversió. L'Ajuntament de Tordera comptava amb una subvenció de 700.000 euros, de 800.000 euros per la xarxa d'aigua, dels quals encara teníem un romanent de 800.000 euros per fer una sèrie d'actuacions que, bueno, que hem demanat el canvi de destí doncs, per poder fer front a part d'aquesta inversió. Per tant, 700.000 euros d'aquesta subvenció, després de parlar amb totes les entitats supramunicipals, hem aconseguit fer aquest canvi de destí per destinar-ho a la compra d'aquests filtres i les instal·lacions de bombejament i tot pertinent. Per altra banda, també demanarem un crèdit de 200.000 euros a la Caixa Local de Crèdit de la Diputació de Barcelona. Són 200.000 euros a interès zero. Vale? I per altra banda, incorporem romanent de tresoreria, uns 700.000 euros, per es tracta d'una inversió financerament sostenible i bueno, com teníem uns bons números de tancament l'any passat amb un bon romanent, doncs incorporem aquests 500.000 euros de romanent de tresoreria per acabar de fer front a tota aquesta inversió. Val a dir que tant Aqualia com Abastaments ens donen com un finançament, no és un finançament, és com que ens prorroguen el pagament, vale? A un interès zero per no comprometre la tresoreria de l'Ajuntament. I bé, també és important que, bueno, que se sàpiga que, doncs, que tota aquesta inversió no repercutirà sobre els veïns i veïnes de Tordera, que no es pujaran taxes d'aigua ni res, i per tant doncs, després de uns mesos hem aconseguit tenir tota aquesta dotació econòmica doncs, per fer front a aquesta inversió a un interès zero i amb un aplaçament del pagament que ens permetrà poder-ho afrontar doncs, a poc a poc.
1: Com deia vostè, és una situació sobrevinguda que l'Ajuntament no ha buscat ni molt menys i que ve derivada d'alguna actuació no correcta per part d'alguna empresa situada a la llera de la Tordera. Sí. Entenc que com a Ajuntament sí que insistiran a esclarir els fets i fins i tot a demanar una responsabilitat econòmica quan es descobreixi què ha passat, no?
2: Sí, es tenen reunions constants, vale, per, bueno, doncs perquè es faci aquesta investigació de quines són les causes de les empreses que fan aquests abocaments al riu i que, bueno, que afecten a l'aigua que hem de consumir i que després som nosaltres qui ens hem de posar doncs, les mesures doncs, perquè l'aigua sigui potable i sigui apta pel consum, no? Demanarem responsabilitats i demanarem més recursos per tal de, bueno, doncs d'anar a fer front a aquests pagaments i sí, que es faci responsable qui realment li pertoca.
1: Deixem els PFAS perquè n'hem parlat molt al llarg d'aquests darrers mesos. Entenc que la regidoria d'Hisenda ara està abocada a preparar les ordenances fiscals de cara a l'any vinent. Normalment s'aproven els mesos aquests d'octubre, novembre, desembre. Què ens pot avançar de les ordenances fiscals del proper any?
2: Bé, doncs les ordenances fiscals pel 2027 es portaran a aprovació en aquest ple d'octubre. encara estem acabant de treballar alguns estudis econòmics, algunes taxes i alguns preus públics, però vaja, en principi no pugem els grans impostos ni les taxes principals, com són les escombraries, ni l'aigua, ni res d'aquests serveis principals. Per tant, intentem no incrementar la pressió fiscal i mantindrem els grans impostos i aquestes taxes tal com les teníem fins ara. També mantindrem doncs, bonificacions i subvencions, fins i tot algunes les incrementem. I bé, també en aquestes ordenances s'han fet un anàlisi més exhaustiu amb una mirada més de perspectiva de gènere. Què significa això? No significa fer ordenances diferents pels homes i per les dones. És a dir, es tracta doncs, de fer una anàlisi de com pot afectar una taxa, una bonificació, en funció de la situació de persones, d'algunes persones o d'alguns col·lectius, tenint en compte, per exemple, la seva situació econòmica, la seva situació laboral, la seva responsabilitat de cures, etc. Per norma general i segons les estadístiques, aquests col·lectius normalment estan protagonitzats per dones, però això no vol dir que siguin diferents per homes o per dones. Per tant, s'ha fet com una anàlisi, haig de dir que ja tenim unes ordenances fiscals amb molta perspectiva de gènere, però continuem treballant per anar millorant en aquesta mirada i bueno, anar perfilant aspectes que potser doncs cal anar millorant, no? També val a dir que, tot i que la perspectiva de gènere i tenir aquesta mirada està molt bé i ens agradaria poder fer més del que la norma general ens permet, perquè després tenim un text refós de la llei d'hisendes locals que és més quadriculat i que potser totes aquelles mesures que ens agradaria aplicar, doncs, degut a que tenim una norma general, no podem fer-ho. Per aquest motiu també estem en contacte directe amb el Departament d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, doncs, per tal d'informar-los de tots aquests problemes en els que ens veiem a l'hora de voler aplicar doncs, algunes mesures en perspectiva de gènere. Però bé, tot el que ara, a hores d'ara, hem pogut anar analitzant i millorant s'està fent. També s'estan treballant les ordenances fiscals intentant fomentar el tema de l'habitatge assequible. Incorporarem bonificacions, bueno, incrementarem la bonificació de l'IBI per tots aquells propietaris que posin el seu pis a la bossa de lloguer assequible. És una manera doncs, de fomentar, poder ampliar el parc d'habitatge públic. Per altra banda, també els ICIOs, que és l'impost de les construccions i obres, també incorporem una nova bonificació per totes aquelles construccions o millores o reformes que es facin a pisos catalogats com a habitatge de protecció oficial. Bé, estem treballant amb aquest sentit, amb aquesta mirada, i bé, tot i que hi ha encara alguns estudis econòmics que els estem acabat, però en principi la idea és aquesta, no incrementar la pressió fiscal, i aplicar bueno, doncs, polítiques públiques i socials en matèria d'habitatge i d'igualtat a les ordenances fiscals per al proper any.
1: Que en principi deia l'octubre, que s'aprovaran aquestes
2: sí,
1: ordenances.
2: Sí, es volen portar en aquest ple d'octubre perquè puguin entrar en vigor ja a l'1 de gener del 2025.
1: Pressupostos. Normalment, històricament, quan hi ha anys d'eleccions, a vegades alguns governs decideixen a prorrogar pressupostos. Uh-huh. No sé si vostès s'han plantejat aquest escenari, si estan convençuts que calen uns pressupostos pel 2027 a dia d'avui.
2: Bueno, la idea principal és tenir un nou pressupost per al 2027. Vale? Es vol treballar en un nou pressupost. Ara mateix estem amb les ordenances fiscals, que tenen un impacte molt directe al pressupost municipal, perquè al cap i a la fi són els recursos propis amb els que comptarem. Però sí que volem doncs, confeccionar un pressupost nou per al 2027. Ara mateix estem treballant en les previsions de tancament. S'ha de tenir en compte doncs, que hi ha moltes inversions en fase de licitació i en execució, que ara encara no podem tenir dades precises de com acabarà l'any i, bueno, i estem davant d'una situació que tampoc sabem ben bé el que ens suposarà econòmicament, tot i que sabem que rebrem ajudes per part de Diputació, de Generalitat i de més, però en hores d'ara tampoc tenim una valoració econòmica de tot el que això comportarà. I per tant, amb la informació que tenim avui a sobre de la taula, tenim unes previsions de tancament força positives, amb un romanent d'entre els 2,5-3 milions d'euros. Sí, pot ser, probablement sigui una mica més, però no em vull tampoc
1: avançar, no, no. És per tenir una idea.
2: Sí, prefereixo ser prudent en aquest sentit. Pel tema de l'endeutament, tancarem sobre un 25% d'endeutament. I bé, per al que és el pagament mitjà a proveïdors, les dades que tenim tancades al segon trimestre, perquè són dades trimestrals, al segon trimestre d'aquest any estaríem entre uns 3-4 dies de pagament mitjà a proveïdors. Per tant, les dades de tancament sembla que seran bones, seran positives, i un cop que hàgim aprovat ordenances veiem l'impacte econòmic que tindran aquestes ordenances al pressupost municipal, començarem a treballar en el nou pressupost per al 2027.
1: Clar, és que l'hora de parlar del tancament és això que diu. Hi ha hagut això que hem explicat, el tema dels filtres dels PIFAS, i ara aquests darrers dies hi ha hagut aquestes pluges tan importants que malauradament han provocat alguns desperfectes, que segurament s'hi haurà de fer una dotació econòmica, que això fa que és el que sempre expliquem, no? Que la seva regidoria sempre ha de mirar a veure de com es pot adaptar econòmicament per cobrir aquestes situacions.
2: És el que sempre diem. Nosaltres a principis d'any podem preveure com pot ser l'any, però clar, després et venen situacions com aquestes que no pots saber que les tindràs, i per tant has de modificar pressupost, has de modificar partides, has de demanar més recursos, i per tant això sí que et fan variar una miqueta les previsions inicials que tenies. Tenim la sort de comptar amb una bona situació econòmica. Els darrers anys s'ha fet un bon sanejament de la situació econòmica de l'Ajuntament, i això, tot i que no deixa de ser un esforç, perquè clar, parlem de quantitats importants, però a hores d'ara les podem anar assumint i podem anar fent les variacions pertinents, doncs, per poder fer front a totes aquestes situacions imprevisibles, doncs, que ens van venint.
1: Deixar amb l'Hisenda, m'agradaria parlar d'habitatge, perquè evidentment aquestes darreres hores ha estat notícia, encara tenim concentracions al carrer, a les grans capitals, de gent reclamant millores en aquest aspecte. Ha sigut notícia aquestes lleis, aquests decrets del dret a l'habitatge digne, uns decrets que varen ser tombats però que aquest dimarts s'ha pogut aprovar. M'agradaria preguntar-li a nivell local, a nivell de Tordera, amb la informació que ha transcendit d'aquests decrets, què pot millorar o què pot comportar, doncs, que tirin endavant com així finalment és.
2: Bueno, doncs, tenint en compte que Tordera és un municipi que encara té molt habitatge buit en mans de, bueno, doncs, de fons d'inversió, de bancs, de fons voltors, a nosaltres la veritat és que ens milloraria bastant la situació, acaba amb l'especulació, que bueno, de fet ha provocat, doncs, que els preus dels habitatges en els últims anys s'hagin incrementat considerablement. Això seria una manera, doncs, de regular una miqueta aquesta situació. A l'hora dels desnonaments, això afecta el nostre municipi i a, bueno, i a qualsevol, no? Perquè si s'ha de desnonar una família vulnerable i no hi ha una alternativa habitacional, aquesta família es queda al carrer, i per tant el fet de que les administracions supramunicipals també es facin responsables d'això, no es tracta de no protegir el propietari, però també de protegir aquesta família perquè no quedi al carrer, i aleshores trobar aquesta alternativa. També ens ajudaria, doncs, a poder ampliar el nostre parc públic d'habitatge en el moment en què incentives el fet de que els propietaris posin els seus pisos a lloguer assequible amb deduccions fiscals importants a les declaracions de renda i de més. Això també ens ajudaria molt a ampliar el nostre parc públic d'habitatge. Bé, jo crec que eren mesures molt importants, tant per Tordera com per qualsevol altre municipi, que portem molt de temps. Al final els ajuntaments necessitem instruments i necessitem eines per poder mobilitzar al parc públic d'habitatge i, per exemple, a Tordera, el problema que té doncs, amb el tema de l'habitatge buit, necessitem instruments forts que ens donin una cobertura per poder actuar. I bé, celebro que s'hagi aprovat, encara que sigui d'aquesta manera. Crec que són mesures molt necessàries per al conjunt de la població. I bé, portem molt de temps. Potser sí que és veritat, tots hem anat tard en matèria d'habitatge. Ja són reivindicacions que crec que la regidora Toñi García en les anteriors legislatures ja ho estava dient. No es tracta només de, bueno, doncs de posar fre a segons quines coses, sinó també la construcció d'habitatge públic, d'habitatge de protecció oficial, de la retenció dels preus del mercat. Bé, són eines importants, imprescindibles per poder acabar amb aquest problema. Hem anat tard, però és veritat que, per exemple, des de Generalitat, des de fa 2 anys ja s'està treballant en això, i és important que tots anem en la mateixa direcció. Vull dir, no és només una competència de l'Estat, és una competència de les comunitats autònomes, i jo crec que aprovar decrets en aquest sentit milloraria moltíssim la situació tan complicada que tenim amb l'habitatge.
1: Malgrat això, des de Tordera hi ha escepticisme en el sentit de que potser estem parlant fa 15 anys que els diferents governs que han anat passant a l'Ajuntament de Tordera, que estan batallant amb els grans tenidors per intentar desencallar que els pisos buits es puguin destinar a habitatge públic, i cap govern ho ha aconseguit. Amb vostè n'hem parlat també aquesta legislatura a cada entrevista. Sí, que ara tindrem nous instruments, però clar, no sé, la sensació que li queda també a vostè, que ha negociat amb aquests grans tenidors, que sembla que no s'aconsegueix i que no hi ha manera que s'aconsegueixi, i Tordera, que tenim tant pisos buits, és una llàstima.
2: Doncs no... sí, la veritat és que sí, perquè ens trobem moltes vegades amb persones que no tenen una alternativa habitacional i tenim un parc d'habitatge buit que seria una meravellosa solució per totes aquestes situacions. Bé, el fet de poder frenar la compra per aquests fons voltors per acabar amb l'especulació, i tot això doncs ja serà un instrument. Potser caldran més instruments, o sigui, no... Però bueno, jo confio també amb aquest conveni que es va signar amb el Sareb i Generalitat. Encara s'està treballant amb tot aquest inventari dels pisos i de més. Confio en que a poc tot això es vagi revertint. Sabem que són solucions que anirem veient amb el temps, que no són immediates, però bueno, confiem en que es continuï treballant en aquest sentit per donar solució doncs a un problema urgent que tenim avui a la ciutadania.
1: Fa pocs mesos Tordera va entrar en aquesta llista de zones tensionades. No sé si això l'únic que fa és que hi hagi un límit de lloguer, del límit de preu de lloguer, o comporta alguna cosa més.
2: Bueno, sí que fa doncs que les rendes, bueno, els preus es regularitzin, vale? Això vol dir que doncs que els pisos han pujat molt de preu per als ingressos de les famílies, i bueno, doncs és important haver entrat dins d'aquesta declaració, vale, d'habitatge tensionat. Ens ajuda a regular preus. Això també pot fomentar que les persones, els propietaris, no posin només els pisos de lloguer al mercat privat, sinó que també es plantegin el fet de posar-los doncs a la bossa de lloguer assequible de l'Ajuntament, perquè ja la diferència de preu estarà més equiparada, i d'aquesta manera també tenen una sèrie d'avantatges fiscals que per la part privada doncs és més complicat. Crec que és una bona notícia haver entrat en aquesta declaració. Encara no està en vigor, està en tramitació i estem a l'espera de la publicació definitiva, però crec que és una bona notícia haver entrat dins d'aquest mercat tensionat per tal de contenir els preus i doncs que la gent pugui optar a una vivenda digna i a un preu assequible.
1: M'avançava novetats en l'àrea d'habitatge respecte a la intermediació de deutes. Sí. Quina novetat ens explica?
2: Doncs ens hem adherit al CID, que és el Servei d'Intermediació de Deutes Hipotecaris. És un servei que es treballa amb la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Fins ara és per a aquestes persones, doncs, que no poden fer front al pagament del seu habitatge, tant d'hipotecaris com de lloguer, vale? I és un servei que et dona un assessorament a nivell jurídic i d'intermediació. Fins ara aquest servei el teníem a Pineda de Mar. Totes les persones que venien amb aquesta situació les havíem de derivar a Pineda de Mar, s'havien de desplaçar fins allà, i bueno, finalment hem aconseguit tenir aquest servei a Tordera, treballant conjuntament amb Diputació de Barcelona. Tot just estem acabant de formalitzar la documentació pertinent per poder-ho posar en marxa. En els propers dies ja serà una realitat. I bé, serà un servei, doncs, les persones que es troben en aquesta situació puguin rebre aquest assessorament jurídic i d'intermediació, fins i tot amb els bancs o els fons d'inversió o propietaris, per tal d'arribar, doncs, a acords per poder fer front al seu pagament d'habitatge i no haver de perdre la seva llar.
1: Per tant, això es gestionarà des de l'oficina d'habitatge de Tordera.
2: Exacte, des de l'oficina d'habitatge es farà, bueno, es farà la selecció de les persones que estiguin en aquesta situació i es farà la derivació a aquest nou departament que tindrem dins de l'oficina.
1: Anem acabant, regidora, i ho volem fer parlant d'aquesta licitació del servei de residus que ja està en marxa. Sí. N'hem parlat també molt al llarg d'aquesta legislatura. En quin moment es troba actualment?
2: Doncs la licitació ja està en marxa, com bé has dit. Es va fer la publicació, es van rebre les ofertes i ara estem amb l'obertura de sobres. S'està analitzant la documentació presentada, vale? Encara està, bueno, jo crec que de cares a final d'any ja la podrem tenir adjudicada. És un plec important, per tant les memòries presentades i de més és un bon gruix de documentació, però ja ho tenim en una fase molt avançada. Ja podem dir que és una realitat, que tenim la licitació de les escombraries i que probablement al desembre ja estarà adjudicada i al gener ja començarem amb el contracte de les escombraries regularitzat i amb aquest nou servei.
1: Entenc que des de la seva àrea ha sigut un dels, bé, de les patates calentes importants, no?, d'aquesta legislatura.
2: Doncs sí, portem molt de temps volent regularitzar aquest contracte, un contracte amb un gruix econòmic molt important, i bé, s'ha treballat de valent, hem aconseguit tirar-ho endavant amb molt d'esforç, amb molta feina, però finalment, després de moltes entrevistes dient estem treballant en la licitació de les escombraries, és una realitat i de cares a final d'any ja la tindrem adjudicada.
1: Doncs esperem que la propera entrevista, que ja serà l'any vinent, podem explicar que ja està adjudicat i que està en marxa.
2: D'acord.
1: Regidor, ho deixem aquí.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
3: 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que, recordem, continuen desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins un cotxe en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Les tempestes encara no fan net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes de la meitat nord i est de Catalunya i es manté la fase d'emergència del ple Nuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Protecció Civil demana nou prudència, tot i que les pluges, diu, no seran torrencials. Imma Soler és la subdirectora.
3: Demanem prudència a tothom perquè avui encara pot ser un dia en què puguin haver-hi alguns xàfecs. Esperem que no tinguin la intensitat, segons la previsió que tenim, que van tenir ahir. I en cas de que hi hagués alguna incidència, doncs evidentment estaríem fent aquest seguiment i aquesta vigilància. Però...
2: Intenses pluges que han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre. Recordem, entre divendres i ahir dimarts, Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres, 75 dels quals van caure en una hora, el dilluns, a primera hora del matí. Vilassar de Mar és la segona, amb més acumulació, per davant de l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, que van resultar molt afectades els primers dies de l'episodi. En conjunt, una trentena d'estacions del metro Teocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, especialment. Terres de l'Ebre i àrea metropolitana. I el Ministeri de Consum ha obert un expedient sancionador a un gran portal immobiliari que opera tot l'estat espanyol per pràctiques comercials deslleials contra consumidors i usuaris. El Ministeri detalla que es podria afrontar a multes de fins a 100.000 euros. I encara en relació a l'habitatge, Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat per la construcció d'habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda, formant part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 fins al 2030, una cessió en un termini de 75 anys. I parlem del que passa aquesta nit. Esperat ja aquest concert d'Oques Grasses. Milers de persones es congreguen a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on el grup Oques Grasses celebra el primer de 4 concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se definitivament del seu públic a partir avui de 8:45. 14 anys de trajectòria i 6 àlbums d'aquest septet que ha quedat en la memòria col·lectiva de tota una generació. Els propers concerts seran el 8, el 9 i el 10 d'octubre.
0: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.
5: Bon vespre, són les 8 i 3 minuts del vespre i això és una nova edició d'avui, dimecres 7 d'octubre. Què tal, com esteu? Espero que estigueu bé tots i totes. Jo sóc en Jordi Duran. Moltes gràcies per sintonitzar la 107.1 de la FM amb un dimecres que, ostres, durant aquesta tarda, déu-n'hi-do la calor que ha fet pràcticament tot el dia, eh? El temps ha canviat d'una nit a l'altra. Per tant, a veure com acaba tot, si les pluges ja s'han acabat, si comença a sortir una mica el sol o fins i tot si comença una mica la temporada d'hivern, que hi ha molts, segur que ho voleu. Avui no estem aquí per parlar del temps, ben bé que no sóc la persona indicada, per tant, anem a explicar-vos, anem a entrar una mica en continguts per saber què tindrem en el dia d'avui en el show dels esports. Vinga, va, som-hi, anem a començar!

Vinga, avui amb nosaltres tindrem a una veu coneguda aquí a Tordera. Tindrem l'Àngel Pous, jutge de pau de Tordera. I direu, ostres, em sona que ho vas comentar al principi de setmana, però què té a veure l'Àngel Pous amb l'esport torderenc? Doncs bé, la setmana passada, el dijous, em sembla que va ser bo escoltar el primer capítol del podcast Enganxats als Pedals, un podcast que tracta sobre el ciclisme, un podcast que el fem conjuntament amb altres ràdios de tot Catalunya i també amb la col·laboració de la xarxa. Doncs avui, aquesta setmana, és el torn de que nosaltres aquí a Tordera escoltem el capítol que vam gravar amb l'Àngel Pou, jutge de pau de Tordera, però més un gran aficionat al ciclisme. Amb ell, doncs, en aquest episodi parlarem sobretot de la seguretat viària. Ostres, de si hi ha trifulques, si hi ha enfrontaments a la carretera amb els ciclistes, amb els conductors, amb els cotxes, amb els camions, que ben segur que segurament us podeu sentir identificats amb un costat o amb l'altre. Però l'Àngel tindrà una mirada just en el mig, per reindicar tips per fer de ciclista, però també de com tenir aquesta paciència dels conductors, que a vegades també ho dic, que a vegades ens falta, ho dic fins i tot en primera persona. Però dins el podcast també escoltarem en altres veus, com psicòlogues, com policies, que ens ajudaran a completar tot una mica. Per tant, avui ens centrarem en això, el dimecres, que sabeu, va centrat en aquestes entrevistes. Doncs, per tant, avui tindrem l'Àngel Pous, Enganxats als Pedals. I abans de començar amb els continguts del dia d'avui, anem una mica picadets de temps, per tant, anem a llegir les notícies d'actualitat general del dia d'avui.

I és que aquesta matinada Leo Messi ha tingut el seu emotiu comiat amb l'Argentina. Ha dit que no voldria marxar mai. L'Eix Blaugrana marca el seu 20... ha marcat 126 gols i a l'últim amb la selecció albiceleste en l'amistós amb Benin, que ha guanyat davant amb un marcador de 3-0. L'estadi monumental de Buenos Aires ha fet honor al seu nom per tancar una relació futbolística colossal, la de Leo Messi amb la de la selecció argentina. I és que l'Eix Blaugrana ha marcat el seu 208 gols en el seu partit en el biceleste, en un amistós contra Benin, un rival propici en el seu lluïment. Les emocions han començat aviat i és que Messi ha sortit a la gespa amb els seus tres fills. Després del partit s'ha aturat en el minut 10 com a reconeixement del jugador de Rosario, ovacionat pels aficionats i felicitat pels companys i adversaris, amb un castell de focs inclòs. Messi ha marcat a penal el darrer gol que tanca el seu compte particular amb 126 dianes, més que cap altre jugador. Abans havia fet les assistències dels dos primers gols del maig, un servei de córner perfecte per la rematada de cap de Nico Otamendi i una passada horitzontal a la frontal perquè Nico Paz, cridat a guanyar protagonisme amb la retirada de Messi, posés el 2-0 amb un gran xut amb rosca. Messi hauria pogut fer un gol més amb bones accions que han acabat mal guanyant per centímetres amb un partit clarament per domini local. Però el futbol ha quedat en un segon terme, un esdeveniment de gran emotivitat, difícil de contenir quan Messi, al final del partit, s'ha adreçat als aficionats des del centre del camp per dirigir-los un últim discurs ple de gratitud i ells, els que han estat els seus companys de la selecció, han dit això. Ha estat un orgull per mi defensar aquesta samarreta durant més de 20 anys. Fins i tot en els pitjors moments. Mai vaig deixar de lluitar. No venir més serà un dolor molt gran. M'agradaria venir tota la vida perquè jugar amb la selecció argentina és el més maco que et pot passar. Sento que és el moment. Ara em toca viure segurament el dia més trist de la meva carrera, que és el de dir adéu a la selecció i a tots vostès. Els enyoraré. Enyoraré vestir la samarreta de la selecció, però ara estaré al seu costat, amb tots vostès, donant-los suport a ells i als que vinguin, sempre units. Messi també ha tingut un record. El seu pare, molt recentment, també ha aprofitat per desmuntar les teories de conspiració sobre la final del passat Mundial perduda contra Espanya. L'últim Mundial ja va ser massa per tot el que no ens va tocar viure. Vam estar molt a prop de fer realitat el somni de tornar a ser campions del món i la realitat és que no va passar res estrany, com es diu. Ho vam donar tot i el partit contra Anglaterra va ser un desgast molt gran per tots nosaltres, físicament i emocionalment. Vam arribar molt justos a la final, vam lluitar com ho hem fet sempre amb aquesta samarreta. No només quan ens ha tocat guanyar. I al final, llàgrimes i mostres d'agraïment infinites per part de l'afició i durant els anys no es fiava gaire d'un jugador que va marxar a Barcelona de petit, que hi ha hagut de lluitar contínuament contra la llargada de l'ombra de Maradona. 21 anys després, però, la plega convertit en orgull de tot el país. Messi, amb 39 anys, continuarà jugant a l'Inter de Miami, mentre a Barcelona milers de seguidors blaugranes esperen poder acomiadar-lo també amb tots els seus honors. Aquesta és una de les notícies d'actualitat general. I no pateu que a mi no m'escoltareu gaire més a xerrant d'actualitat general, només comentar-vos perquè aquest matí, de fet, l'ex blaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys i és que el davanter canari va viure un dels seus millors anys sota la batuta de Guardiola. Estava sense equip des d'aquest passat estiu i per tant ja ha dit que es retira del futbol i penja les botes. Molts diuen que és una de les llegendes del Barça i un dels noms més infravalorats a la història més recent del Futbol Club Barcelona. Vosaltres, què opineu? I ara sí, anem a passar a la notícia d'actualitat local per informar-nos de tot el que passa a Tordera aquesta setmana.

0: Primer parlarem sobre que Tordera homenatjarà els seus tres atletes abans de posar rumb als Jocs Especials Olímpics de Tarragona d'aquest 2026. L'Ajuntament farà un acte de reconeixement a Lluís Clos, Marc Mesa i Giovanni Gómez aquest dijous a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres. I és que, com us comentava, aquest proper dijous a les 5, l'Ajuntament de Tordera celebrarà un acte institucional de reconeixement i comiat per Lluís Clos, Marc Mesa i Giovanni Gómez, els tres atletes locals que participen en els Jocs Especial Olímpics 2026. L'esdeveniment tindrà lloc a la sala de premsa de l'antic Hospital de Pobres, on autoritats municipals, familiars i la comunitat esportiva de la vila es reuniran per transmetre tot el caliu i suport als tres esportistes just abans de marxar cap a Tarragona. L'acte servirà com a darrera empenta anímica, ja que l'endemà divendres s'inauguraran oficialment la competició. Enguany, la gran cita de l'esport inclusiu es trasllada a Tarragona, que des d'aquest divendres 9 fins al dilluns 12 d'octubre es convertirà en l'epicentre europeu de l'esport per a persones amb discapacitat intel·lectual. Lluís, Marc i Giovanni formaran part d'un esdeveniment majúscul que reunirà més de 1.600 esportistes procedents de 10 països europeus i 12 comunitats autònomes amb el suport de més de 600 voluntaris. Durant aquests 4 dies intensos de competició, els Jocs englobaran 15 disciplines esportives adaptades, entre les quals destaquen l'atletisme, la natació, el bàsquet i el futbol. I més enllà dels resultats i les medalles, el campionat busca, sobretot, visibilitzar l'esport adaptat i fomentar la inclusió, l'empoderament a través de l'esforç i el respecte. Això no és tot, anem a l'altra cara de la moneda, perquè amb aquestes pluges han inundat el local dels maduixots i els deixen sense espai d'assaig. Ells busquen urgentment una solució temporal per poder acabar la temporada castellera després de les darreres pluges hagin inundat i inhabilitat per complet el seu local d'assaig. L'episodi de precipitacions ha deixat l'espai d'assaig habitual de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima en molt males condicions. L'aigua ha aixecat i ha destrossat completament el parquet del terra. A més, l'aigua ha afectat greument el material d'assaig de l'entitat. Els cascos de seguretat, les faixes i tot l'equipament electrònic ha quedat molls i actualment són inutilitzables. A causa de l'estat actual de la terra, que no permet dur a terme l'activitat castellera amb seguretat, la colla s'ha vist obligada a suspendre els assajos a la seva seu. Per aquest motiu han llançat una crida pública per a trobar un espai alternatiu i ampli amb alçada suficient que permeti reprendre les dinàmiques d'assaig de manera segura durant les setmanes vinent. Jan Serra, el president de l'entitat, ens fa aquesta crida.
1: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat. I per això fem una crida, per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
0: L'entitat fa una petició ciutadana per donar la màxima difusió a la seva situació i les persones que puguin oferir alguna ajuda o coneguin algun espai viable podeu contactar, òbviament, amb la colla castellera als seus perfils de les xarxes socials o bé al telèfon 618 08 75 33. Repeteixo, 618 08 75 33. A veure si la colla castellera pot trobar alguna solució per seguir assajant abans de i poder continuar la temporada de competició.

Vinga, veiem aquestes notícies ja llegides, tota l'actualitat tant local com general. Hem de donar pas als continguts del dia d'avui, com us comentava en un principi, que tindrem amb nosaltres avui a l'Àngel Pous, en el podcast d'Enganxat als Pedals, un podcast que produïm conjuntament amb altres ràdios de Catalunya amb la col·laboració de la xarxa. En el podcast parlem sobretot de ciclisme. En Àngel Pou ens portarà una ruta per Tordera, per tant que ben segur molts de vosaltres coneixereu, però també parlem sobre la seguretat viària i els conflictes que poden sorgir a la carretera entre ciclistes i conductors, ja sigui de camions, de cotxes, etc. Que segur que molts de vosaltres us podeu sentir identificats. Per tant, anem a fer una passeta al costat i anem a donar pas al podcast d'Enganxat als Pedals amb l'Àngel Pou. Vinga, va!

0: Enganxats als pedals.
1: Soc Àngel Pous, jutge de pau de Tordera. També sóc ciclista. I avui us porto a pedalar per un dels pulmons de casa nostra. Sortirem del poble, des del barri de Sant Andreu de Tordera, i començarem a guanyar alçada per el que se'n diu Vallmanya. Pujarem cap a l'Arola. I de l'Arola, que és una pujada, la veritat, molt exigent, però agraïda, ens anirem pel coll de Can Benet Vives, a Sant Martí del Montnegre, passant, naturalment, per l'emblemàtica Font de la Brinxa. I farem una mica d'esmorzar entrant al restaurant Montnegre. Això, pels ciclistes com nosaltres, és imprescindible, per recuperar forces. I després ja farem la baixada molt ràpida cap a la Vall de Fuirosos. És tot un clàssic per als ciclistes tordarencs que quasi tots el coneixem.
2: Asseguts en una taula, en Jordi, l'Isaac i l'Andreu comenten les primeres sensacions de la ruta que fan avui amb l'Àngel Pous, el jutge de pau de Tordera. A banda de posar ordre, també és un gran aficionat al ciclisme i de totes les disciplines. Avui pedalem amb tot un veterà de les dues rodes, amb molts quilòmetres a les cames i que no ens deixarà parar a esmorzar fins al cap de dues hores de fer cames i de pujada.
0: Enganxats als pedals, el teu podcast de ciclisme.
3: Vinga, va, nois, anem a assentar-nos ja, que ja comencem a patir de gana. Andreu, Isaac, us presento a l'Àngel Pous, jutge de pau de Tordera, i un gran ciclista que avui ens acompanya per explicar-nos una mica doncs, les seves rutes preferides per aquí als pulmons de Tordera, que com a poble de nucli urbà tampoc és tan gran, però després de l'extensió, Àngel, ja els hi comentaràs, eh? Som molt grans i tenim molt de bosc per voltar, eh?
1: A més de 80 quilòmetres quadrats.
2: Això, sí, quants camps de futbol
3: Andreu,
2: són?
3: Andreu, Isaac, benvingut.
4: Hola, bones, què tal? Com anem?
5: Què tal, Àngel, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda a tothom.
3: Àngel, digue'ns, on ens portes avui?
1: Sí, avui la meva idea és fer una volta per al terme de Tordera, per la part alta, la part doncs, de Vallmanya, Orsevinyà i Montnegre. Més que res perquè és una ruta molt emblemàtica, molt clàssica, que pràcticament tots els tordarencs que van en bicicleta la coneixen, i és molt, molt maca.
3: Nois, deixeu-me un moment, perquè aquí, com a bon tordarenc també, però no gaire ciclista, t'he de dir, Àngel, t'ho he de confessar. Ostres, hi ha unes zones, no? Comenta'ns per quines zones passa aquesta ruta, perquè sé d'algunes que, tot i no anar amb bici, a vegades es pateixes igualment, eh?
1: Sí, de fet, és una ruta circular que comença doncs, en el barri de Sant Andreu de Tordera. Potser el punt de partida on hauríem de posar en marxa l'Estrava, que després, si voleu, expliqueu el que és, doncs seria al local social de Sant Andreu, i a partir d'allà doncs, es agafa el camí de Vallmanya, s'arriba a Can Burgada, Sant Miquel de Vallmanya, que és una església petita, barroca, neoclàssica, relativament nova, i a partir d'aquí doncs, ja comença la pujada forta. La pujada forta doncs, és arribar a Quatre Camins, de Quatre Camins a Coll de Porc, de Coll de Porc, l'emblemàtica pujada de l'Arola, que jo sempre he dit, qui pot pujar aquesta pujada pot fer el Tour de França, perquè és molt dura, i si no poses el peu a terra és que estàs molt en forma.
2: Vaja, ja em portaria uns quants de Tours de França aquest home.
1: Normalment s'ha de baixar de la bicicleta, s'ha de fer les fotografies de rigor, hem de tocar la campana.
2: Tocar la campana?
1: És un oratori.
2: Més aviat tocar el timbre de la bici.
1: Molt maca, pintada de color blanc, i que bé, no s'hi pot entrar dintre, però sí que es veu doncs,

0: altitud. Això vol dir que des de Tordera fins a l'Arola hem de superar aquest desnivell que és important. Es pateix bastant, sobretot a la pujada de l'Arola, que tampoc ho he comentat, entre altres coses perquè és un ferm molt irregular, que s'hi han posat lloses en diferents etapes històriques i que no sempre és gaire adequat per una bicicleta gravel. Per descomptat, s'ha d'anar per anar bé amb una bicicleta de muntanya, amb bones suspensions.
1: Està bé dir-ho, que fem una ruta amb BTT quan ja portem 3 minuts pedalant. Imagino que ningú ha agafat la bici de carretera, aquestes alçades ja.
0: Tot i així, és un ferm bastant irregular i costa molt avançar. Es pateix, és una mica agònic a la pujada, i si algú no s'ho creu, que ho provi.
1: No seré pas jo, ja m'ho crec, ja.
2: Nois, ho proveu vosaltres o què?
3: Mira, jo ara m'he estat informant, he buscat l'altimetria de... per pujar la Mare de Déu de l'Arola. Té la marinera, eh? I al tram final he vist que posa rampes del 18%, vull dir que és el que comentava en Jordi, eh? Que si puges això, pots anar al Tour de França, eh?
2: I, Isaac, tu això ho pujaries o què?
4: Sí, mira, jo sóc de Mollà, que aquí també tenim bones muntanyes, però aquest 18% que acaba de comentar l'Andreu m'impressiona de veritat, eh?
2: Àngel, tu quantes vegades has fet aquesta ruta i has pujat per aquesta pujada de l'Arola?
0: Des de que es va inventar el mountain bike, que de fet, sí, jo sóc dels que en principi vam començar amb les primeres bicicletes de mountain bike. Ara fa uns 35 anys, perquè fins en aquell moment doncs les bicicletes eren de passeig o en tot cas de carretera i prou. Però les bicicletes de muntanya que van inventar els americans, amb suspensions i això, tenen uns 35 anys. Amb els meus amics vam començar a comprar-ne unes bicicletes d'aquestes i vam començar a pujar. El quasi del primer que vam fer és anar a Vallmanya, seguidament vam anar a Quatre Camins, a Coll de Porc, i mica en mica a base de... vam anar pujant a l'Arola i vam fer rutes cada vegada més llargues. Si t'he dit que hi he posat 50 vegades, pues, anem per aquí.
2: Sí, digues, Andreu, digues.
3: Sí, que li volia preguntar a en Jordi, la primera vegada que va pujar a l'Arola, què... Mira, vas baixar de la bicicleta o no?
2: No, si et dic que si pateixes ja quan la puges corrent, imagina't en bici. No l'he provat en bici, no m'atreveixo.
1: Potser no tampoc cal.
3: I tu, Àngel?
0: Sí, permeteu-me l'anècdota, que alguna vegada pujant en bicicleta veig com un caminaire me passa. És a dir, amb la bicicleta pots aguantar amb equilibri els 4 per hora, 4, 4 i mig per hora. I doncs, com vas molt just, un caminaire d'aquests que va ràpid a 5-6 per hora, doncs et pot adelantar perfectament i dius, mare de Déu, la gent que camina, no corre, no? Caminant, et poden adelantar.
1: Si et passa un caminaire, potser és que molt en forma no estàs.
4: I en aquestes pujades, Àngel, tu ets dels que intentes aguantar amb marxes altes tant com pots o a centrifugar les cames?
1: Centrifugar cames? Ara torno, que no he pensat en posar la rentadora.
0: Jo normalment, el que se'n diu en ciclisme, tinc una cadència alta.
1: Uita, com l'Enric Mas, sí, també centrifuga.
0: I no, en principi, d'aquesta manera no has de fer tanta força, però bé, és, cada persona té un estil que depèn una mica de la seva constitució. El meu cas és de cadència alta i, per tant, com diem nosaltres, tota la traca posada, vol dir el pinya més gran i el plat més petit.
2: Parlem una mica d'Àngel, de com va sorgir la teva passió per la bici. Ja de ben petit et va apassionar o de mica que et vas anar fent més gran vas començar a fer-li més canya?
0: Doncs de petit ja m'agradaven les bicicletes i és, ja de petit ja demanava als Reis les bicicletes. Van tardar bastant en portar-me-les. No sé si és perquè no em portava bé, però em va arribar la bicicleta bastant tard.
1: Si et va arribar tard és perquè no et portaves bé i et portaven carbó,
0: veritat,
1: en comptes d'una bici de carboni.
0: La infantesa, adolescència, la vaig utilitzar molt, fins que ja, en principi, ja per qüestions d'estudis, per qüestions d'universitat, etc., ho vaig deixar. Però després la vaig tornar a agafar, bicicleta de carretera, i feia alguns trams de carretera ja sobre els 30 anys.
1: La crisi dels 40, això d'agafar la bici, o dels 30... O dels 50, que diu que ara són els nous 20.
2: Per aquí, Tordera, doncs, potser tens més coses a fer, però de carretera també acostumes a fer, o què?
0: La veritat és que la major part de ciclistes que jo conec fan de tot, els que jo conec, eh? Que tenen bicicleta gravel, tenen bicicleta de muntanya, bicicleta de carretera. Hi ha alguns irreductibles que només agafen la de carretera i consideren que les bicicletes de muntanya és com una mena de monstre que no s'han de tocar per res i que això, vull dir, estèticament fa mal a la vista. Però, la veritat, la major part de ciclistes que conec, com a mínim, tenen una bicicleta de muntanya i una de carretera. Mm-hmm. Pel meu cas, doncs ho faig córrer tot. En aquests moments faig córrer unes 4 bicicletes diferents.
3: Tens 4 bicicletes?
0: Bé, a casa podent tinc 6 o 7, eh? Però que em faci servir ara, en tinc 4 bicicletes.

0: Museu de la Bici de Tordera, és el que té aquest home a casa.
1: BTT, no? Gravel i carretera?
2: Bé, tinc una BTT antiga que l'he condicionat per gravel, una Cannondale. Després tinc una Giant, que és de muntanya, amb doble suspensió. Tinc una Megamo de carretera, ja bastant moderna, d'aquestes de carboni. I després tinc una Orbea de cross, que de fet és una modalitat que es feia bastant abans i que per aquí no es coneix gaire, que són aquestes bicicletes per fer una mica tot terreny, que és com una de carretera, amb manillar de carretera, però amb rodes de gravel. De fet, són les quatre que faig servir.
1: Sí, ciclocross també li dones, Àngel?
2: Més que res, la bicicleta me va molt bé, sobretot per fer el que a mi m'agrada, que és rutes llargues, que pugui fer tots els terrenys, és a dir, que pugui fer asfalt, que després si ha d'agafar un camí, agafi un camí, que si hi ha una torrentera i pugui baixar. Per tant, aquesta Orbea de cross em va molt bé per això. I a més, si ha de fer rutes molt llargues per carretera, és ideal perquè té forma de bicicleta de carretera.
3: Àngel, nosaltres crec que, bueno, no sé si Andreu i Isaac teniu gana, jo una miqueta, ens has portat al restaurant Montnegre.
2: Sí, és que m'havia quedat en el coll de Can Benet Vives, que allà doncs, potser és un punt també molt emblemàtic, perquè hi ha una vista molt maca al Montseny, sobre els 550 metres d'altitud, més amunt que l'Arola ja, i hem arribat aquí. I doncs a partir d'aquest punt hi ha un trencant, o bé vas cap a Calella, per el que se'n diu la plaça Sant Andreu, o bé te'n vas cap a Sant Celoni, passant per Sant Martí del Montnegre. De fet, la ruta que seguirem nosaltres és la ruta de la dreta, o sigui, cap a Sant Martí del Montnegre. Tindrem aproximadament uns 10 quilòmetres d'una ruta que bàsicament baixa una mica cap a baix, però de tota manera puja i podem arribar quasi als 600 i escaig metres d'altitud, perquè també té alguns repatxons, però en general al final pica cap a baix, vull dir, i és relativament ràpida de fer i molt important en aquesta ruta, és molt maca, passa per, sobretot per Castanyers.
0: És jutge o arboricultor?
2: I per un lloc emblemàtic a Tordera, que sí que vull fer publicitat.
0: Ja ens han colat la publicitat.
2: És la famosa font de la Brinxa, potser l'única font que hi ha a Tordera que encara raja, i que de fet no ha deixat mai de rajar. I a partir de la font de la Brinxa, ja baixant, bàsicament picant cap a baix, també amb algun repatxó de pujada, per descomptat, doncs arribarem a Sant Martí del Montnegre. Després, aproximadament, d'una hora, tres quarts, dues hores de pedal, sense parar, bueno, parant a la font de la Brinxa, evidentment, a fer un trago d'aigua.
3: Sí, ens fan anar lluny, per anar al restaurant, Andreu i Isaac.
2: Sí, perquè el restaurant, justament, Montnegre, està a Sant Martí del Montnegre.
1: Tu què ets? Quan vas en bicicleta, perquè acabes de dir que només pares a beure aigua. No t'asseus a taula a esmorzar o què, quan surts en ruta?
2: Bé, la veritat, una cosa és fer una volta d'una horeta, que no són les que m'agraden a mi, m'agraden rutes, que a mig camí es pugui baixar de la bicicleta, anar a esmorzar. També vull desmentir el que es diu que nosaltres ens entaulem, que si de primer plat, doncs, no sé, un arròs, de segon vedella amb bolets, no. Nosaltres fem un esmorzar relativament senzill, que com a màxim doncs, demanem una torrada amb botifarra. Com a màxim.
0: Senzill? Una torrada amb botifarra?
2: Relativament petit i alguna beguda. Però a mi m'agrada doncs, fer rutes d'aquestes que a mig camí doncs, pares, descanses una mica, parles amb els companys o fins i tot anant sol, no passa res. També es pot anar en bicicleta sol, Això també us ho dic, vull dir, no passa res. Amb un bon mòbil, per si de cas, està clar. I doncs, t'entaules, demanes el que has de demanar, parles amb els amics, que la socialització amb la bicicleta és un element importantíssim. No és únicament el fet de fer esport, sinó que contrastar coses amb els amics, parlar de coses diverses, evadir-se una mica del treball diari, perquè, és clar, la vida és dura, com tots sabeu. I la bicicleta va molt bé, doncs sempre dic que jo pedalo no per les cames, sinó per el cap. Perquè va molt bé, com acabes una jornada com aquesta, doncs quedes relaxat, quedes tranquil i sempre és una cosa que jo penso molt saludable.
0: Que ens expliqui bé això de pedalar amb el cap. On es poden comprar els pedals? I on es posen? A les orelles?
3: Nois, anem a canviar de tema, perquè aprofitant que tenim a l'Àngel aquí, que és jutge de Pau de Tordera, com comentàvem, justament amb la bicicleta, no creus, Àngel, que hi ha a vegades molts enfrontaments, no amb els ciclistes en si, sinó entre ciclistes, per la muntanya o gent que va caminant o corrents, però sobretot a la carretera. Hi ha molts enfrontaments.
2: Bé, diria que muntanya, en general, no hi ha cap mena de conflicte.
3: La gent és més tranquil·la, la muntanya.
2: Sí, entre caminaires, o sigui, la gent que camina, la gent que fa esport, la gent que corre, i els ciclistes, quasi mai hi ha algú que te pugui increpar perquè baixes més ràpid o vas més... etc. Sí que hi ha una mica de conflicte amb les motos de muntanya. Amb això sí que hi ha una mica de conflicte amb els quads, perquè porten velocitats molt altes i poden espantar algú i algun ciclista s'enfada. Altra cosa és la carretera. De fet, a la carretera el conflicte és important perquè, és clar, no totes les carreteres tenen una vorera suficientment ampla perquè un ciclista vagi còmodament i els automòbils puguin passar. I després tampoc és que sigui aquest un país amb una tradició ciclista com a França, que de fet hi ha estat en bicicleta diverses vegades, on allà hi ha una tradició molt important de respecte al ciclista. Aquí, la meva experiència és que en els últims anys cada vegada els automobilistes te respecten més, deixen la distància de seguretat, i és estrany que algú t'arrambi, perquè en tant en quant t'arramba algú que està enfadat. Els ciclistes hem de pensar, de tota manera, i vull fer una reflexió, ja que m'ho permeteu, eh?
3: Oh, i tant.
2: La reflexió és la següent. Per la carretera, sobretot els dies de cada dia, hi ha molts repartidors que van a preu fet, que tenen molta pressa, hi ha comercials. Els ciclistes hem de fer el possible per facilitar aquesta gent que puguin circular. Per tant, ens hem d'apartar tot el que puguem. I també demano als automobilistes que no s'arrambin, que mirin també... És a dir, hi ha d'haver un pacte, i aquest pacte és important de respecte uns pels altres, perquè a vegades veus en carreteres estretes dos ciclistes que van en paral·lel...
0: Apa, els ha deixat fins, els que van en bicicleta.
2: I a la vegada també veig, a vegades, doncs, automòbils que fan adelantaments a les bicicletes molt mal fets, que això posen en perill i alguna vegada hi ha hagut accidents greus, com tots sabeu.
0: Agafant el fil del que explica l'Àngel, el Jonathan Marín ens porta una iniciativa que ve d'Europa i comença a teixir-se a casa nostra, l'Eurovelo.
4: La seguretat del ciclista és un tema que preocupa i per això des de la Federació Europea de Ciclistes s'ha impulsat el projecte Eurovelo, una xarxa de rutes ciclistes de llarga distància que travessen Europa en tota la seva extensió. Actualment la xarxa compta amb 17 rutes oficials i precisament una d'elles passa pel Maresme. Hem parlat amb un usuari d'aquesta xarxa i aquesta ha estat la seva experiència.
5: Jo l'experiència que tinc és que encara està bastant per desenvolupar, és a dir, sobretot està molt sobre el paper. En realitat, quan tu vas per Europa buscant carrils bici i vies verdes, la majoria dels projectes els han executat administracions locals o regionals. I, en canvi, l'Eurovelo està més pensat des d'una associació de ciclistes a nivell europeu, amb seu a Brussel·les, però, clar, hi ha molts graus diferents d'execució. Et pots trobar, per exemple, l'Eurovelo 8, que és la que passa pel litoral català, fa tot el litoral mediterrani, des de Catalunya fins a, no sé si, Grècia, doncs aquí deixa molt que desitjar. Si te'n vas, per exemple, a França, et trobaràs trams molt, molt ben marcats, molt acondicionats, molt ben condicionats, però l'Eurovelo és més un títol. Qui realment ha fet aquell carril bici o ha adequat aquella via verda, doncs sol ser, com he dit abans, doncs un ajuntament, un consell regional, etc. En principi, per poder formar part d'un Eurovelo, ja diguéssim desenvolupada i en funcionament total, els carrils bici aquest no han de tenir pendents superiors al 6%, per qui va amb el Forja sap que això ja és una pujada considerable, ha d'estar pavimentat almenys amb un 80% del recorregut, tot i que també sabem els que fem bici que, per exemple, els terres de Sauló són molt agradables, fins i tot més que no pas els que estan pavimentats amb asfalt o amb ciment. L'amplada mínima del carril ha de permetre que es creuin dues bicicletes i que no tinguin trànsit, és a dir, no hagis de compartir el carril amb el trànsit motoritzat, i si l'has de compartir, que no sigui superior a 1.000 vehicles al dia. A part, també diuen que ha d'estar oberta tot l'any i que tinguis facilitat d'avituallament i d'hospedatge. Bé, jo el que us diria, si teniu interès en les Eurovelos, és que no penseu tant en l'Eurovelo, sinó en les vies verdes ja classificades. Moltes tenen un nom específic. Això vol dir que ja estan acabades i que estan suportades pels ajuntaments i sobretot per les entitats regionals dels diferents països d'Europa.
3: Isaac, no sé si...
6: Sí, et volia demanar, perquè es diu molt que els ciclistes, parlant ara de que van bastant a la seva, es diu que no segueixen normes, això sobretot dins de ciutats, semàfors que se salten, senyals de trànsit que les ometen. Què en penses tu de tot això?
2: Doncs que és així.
0: Ui, que ens estem posant en un jardí...
2: És tirar una mica pedres en el meu teulat, no?, dels ciclistes. Però és veritat que els ciclistes acostumen a ser bastant anàrquics amb les senyals de tràfic i no els respecten gaire. És dir, un ciclista en un pas de vianants, per exemple, si està al semàfor... amb un semàfor mateix, si està en vermell i veu que no passa ningú, doncs adelanta. I això es fa bastant, i després es puja bastant per les aceres, es creuen allò on no s'ha de creuar. Crec que els ciclistes hauríem de ser curosos amb aquest aspecte i no ho som gaire. Espero que, en mica, això es vagi corregint, i si hi ha un pas de vianants i ha de passar una persona, encara que tens temps de passar, para, per respecte. I després, si un semàfor està vermell, encara que no passi ningú, para. Vull dir, no et posis a la cera, pedalant per la cera, perquè hi ha vianants. És a dir, s'ha de respectar el que és les normes bàsiques de circulació. Bicicletes, motos, cotxes, etc. Això és important. Però crec que els ciclistes, repeteixo, per el que veig jo, no respecta gaire.
0: Va, doncs, parlant de normes i respecte, l'Isaac Muntades ens explica les últimes modificacions de la llei de trànsit respecte als ciclistes.
7: Quan deixem enrere la tranquil·litat de la muntanya, on pràcticament l'únic conflicte pot ser amb alguna moto de muntanya o algun quad, i trepitgem l'asfalt, l'escenari canvia completament. A la carretera, la interacció entre bicicletes i vehicles a motor és un tema delicat que genera molts debats. Per entendre com ha de ser aquesta convivència viària i posar-hi el màxim rigor, hem volgut recórrer a una veu experta. Ens detalla com hem d'actuar a l'asfalt l'Enric Serrano, policia i divulgador de seguretat viària que podeu trobar a les xarxes socials sota el perfil @policiablueline.
8: Quan compartim carretera amb ciclistes, hem de recordar que qualsevol petit error pot tenir conseqüències molt greus. Si conduïm un camió o un cotxe i ens acostem a un ciclista, hem de reduir la velocitat amb antelació i mantenir una distància que ens permeti reaccionar. Hem de tenir paciència i esperar que hi hagi prou espai i visibilitat per avançar-lo amb seguretat. En avançar, hem de deixar almenys 1,5 metres de separació lateral. Si hi ha més d'un carril per sentit, hem de canviar completament de carril. Hem de tenir en compte que a partir de l'1 d'octubre, fora de població, hem de circular almenys 20 km per hora per sota del límit de la via, tant abans d'iniciar l'avançament com durant tota la maniobra. Això vol dir que en una carretera limitada a 90, haurem d'anar com a màxim a 70 o més a poc si les condicions ho requereixen. Si conduïm un camió, hem de vigilar especialment els angles morts i tenir presents que el desplaçament de l'aire pot desestabilitzar el ciclista i no hem de retornar a la dreta fins que l'hàgim deixat prou enrere. D'altra banda, si ens posem a l'altra perspectiva i anem a bicicleta, hem de facilitar que ens vegin i que puguin anticipar els nostres moviments, senyalitzar les maniobres i evitar canvis bruscos i respectar tots els senyals. Com a norma general, hem de circular per la part més acostada a la dreta de la calçada, portar el casc ben ajustat i utilitzar els llums i elements reflectants exigits. Sobretot, hem d'evitar quedar-nos al costat d'un camió que pugui girar, especialment a la seva dreta, i no hem de donar per fet que ens han vist. Compartir la carretera demana respecte i previsió. Uns segons d'espera poden salvar una vida.
7: En definitiva, paciència per part dels conductors i seny per part dels ciclistes, perquè a l'asfalt, el respecte a les normes és la millor assegurança per a tothom.
3: Ara sí que anem de baixada, no, Àngel?
2: Sí, ara anem de baixada. D'entrada, baixa molt, agafem el que se'n diu la ruta de Foirosos.
0: És clar que baixa després de la pujada que ens ha descrit.
2: De fet, hi ha dues rieres importants en la vessant aquesta que dona el Montseny, del terme, diríem. De fet, aquí a Montnegre és terme de Sant Celoni. El que passa que a la zona aquesta del Montnegre hi ha dues rieres importants, una és Ramió, que de fet surt de dalt del coll de la Mina d'Hort, baixant, per entendre'ns, de Roca Rossa, Ramió baixa sí, d'aquella zona, i l'altre és Foirosos, que està una mica més cap a la Vall-llòria. Doncs agafem aquesta, la baixada de Foirosos, que és una baixada amb un terra no en molt bon estat, però és una baixada bastant forta. A vegades pugem per aquesta baixada, doncs a vegades fem la ruta al revés. I sí, cap avall. Tenint en compte que a uns 70 o 80 metres del restaurant, a l'esquerra, doncs hi ha l'església d'aquí Sant Martí del Montnegre, que és que jo, si algú hi passa, doncs jo m'hi pararia, perquè hi ha com una entrada. És un lloc, diríem, d'aquests que en diuen de pau i de silenci. Hi ha una era al costat de l'església, a l'entrada, molt maca, amb una vista meravellosa al Montseny. Val la pena parar-hi un moment per sentir el silenci, així mateix, i fer quatre fotos.
3: Ben fet. Àngel, comenta'ns, nosaltres tenim aquí, enganxats als pedals, tenim el tram Strava, que és, ens has de dir, quin és el tros que a tu t'agrada apretar més, és a dir, que com si fos aquí el tour, doncs apretaries més per fer millor temps.
2: La pujada de l'Arola és una pujada agònica, per tant, d'apretar res, és a dir, és pura supervivència. La baixada de... Baixada entre cometes, perquè és una mica un dent de serra, no? De pujades i baixades. La baixada cap a Sant Martí del Montnegre la trobo molt divertida. I si puc, apreto una mica. Però també he de dir que un cop sóc a baix de Foirosos, a l'alçada de l'autopista, hi ha una recta de terra, una pista de terra paral·lel a l'autopista, que també m'agrada allà apretar una mica i valorar una mica la meva forma física i veure que el promig puja una mica. Sí, sí, doncs tant la baixada de Can Benet Vives, el coll de Benet Vives a Sant Martí, com la recta de, diríem, la recta de que va de la Vall-llòria fins a Hostalric, m'agrada. Aquests dos llocs m'agrada apretar una mica, sí.
3: Àngel, nosaltres sí que hem fet una mica el xafarder amb el teu Strava. Això t'ho hem de confessar, eh? Perquè hem vist rutes de gairebé més de 9 hores. Ostres, això és de mèrit, eh?
2: Sí, de fet, una de les aficions que tinc, perquè anar amb bicicleta m'agrada, amb amics, sense amics, però també m'agrada en tant en quant, doncs fer el que en dic una ruta llarga, de gran fons, que se'n diu, una ruta de gran fons. És a dir, la idea és anar prou lluny, visitar llocs llunyans, des de Tordera. M'agrada, per exemple, estar 10 hores pedalant, vull dir, parant en alguns llocs concrets, parant a esmorzar, parant a dinar, però, és a dir, estar tot un dia a dalt de la bicicleta, amb les parades pertinents, però si al final me surten 10 hores de pedal, doncs no passa res. Passa un dia meravellós, ja sabeu, vull dir, toca l'aire, toca el sol, respires, notes que el cor et funciona, i és una satisfacció molt gran que només ho sabem els que anem en bici.
1: 10 hores, has dit, i quant de desnivell fas?
2: Bé, ja que m'ho pregunteu, i no sé si heu estat mirant el meu Strava, la setmana passada vaig anar a Bracons, passant per Jonetes, Olot, des de Tordera, i vaig tornar per Manlleu, i llavors pels colls de... Bueno, no sé si es coneix això, pels colls de Buc, el coll de Rebell, Arbúcies, etc. Em vaig sortir uns 180 quilòmetres, i em sembla que vaig estar unes 9 hores dalt de la bici, en total, pedalant. O ara no recordo, vull dir, en total em sembla que vaig estar 10 o 11 hores aquest dia. Sí, sí. Però mitjos que em surten, en aquests casos, entre 18 per hora, 20 per hora, un dia com aquests. També us he de dir, no sé si ho sabeu, que nosaltres som un grup que cada any anem a Montserrat i ens surten uns 230 quilòmetres.
0: Això de pujar a Montserrat en bicicleta, imagino que ho fan per tocar a la Moreneta i els doni sort amb la bici.
6: Com que ho feia el Barça abans de pretemporada.
2: Exactament, exactament. Bueno, el Barça, que jo sàpiga,
0: ja ens han colat el futbol.
2: 30 quilòmetres, eh? Només arribaven, els hi posaven la bombona d'oxigen a tots i els tornaven amb autocar a casa. No, nosaltres arribem en bicicleta des de Tordera dalt de Montserrat i tornem en bicicleta. Que ja quan es fa de fosc. Sortim negra nit i tornem que ja és fosc.
0: Pedalar és fer salut, però també és una manera d'esvergir-se, de trobar la pau mental. I no ho dic jo, hi ha raonament científic. En Jonathan hi ha aprofundit.
9: Vivim en una societat que ens empeny constantment a ser productius i a complir amb infinites obligacions, un ritme que sovint ens fa oblidar la necessitat de trobar espais per a nosaltres mateixos i buscar l'equilibri. Per a ciclistes, com l'Àngel Pous, les llargues hores de ruta pel Montnegre han deixat de ser un simple entrenament físic per convertir-se en una autèntica vàlvula d'escapament de la seva pressió diària com a jutge de pau. I és que el veritable descans no sempre vol dir estirar-se al sofà sense fer absolutament res. Tal com ens detalla la psicòloga Mariona Mateu, posar el cos en moviment pot ser la millor teràpia per a la nostra salut mental.
10: Avui dia vivim en una societat que ens porta constantment a ser productius, a aprofitar el temps, a fer coses i a tenir sempre algun tipus d'objectiu. Treballar, estudiar, formar-nos, les responsabilitats. Sembla que parar estigui mal vist, però entre tota aquesta exigència també és necessari trobar moments de calma, de desconnexió i equilibri, i aquí l'activitat física pot tenir un paper molt important. Fer exercici no significa necessàriament anar al gimnàs per posar-te fort o forta o entrenar per aconseguir un objectiu. Sortir a caminar, a córrer, en bicicleta, jugar un partit amb els amics, familiars o practicar qualsevol esport que ens agradi també és exercici. I moltes vegades, en realitat, és descans mental. Durant l'activitat física, el nostre organisme allibera substàncies com les endorfines i es produeixen diferents canvis al cervell relacionats amb el benestar, la reducció de l'estrès i la millora de l'estat d'ànim. És per això que podem acabar cansats físicament, però al mateix temps sentir-nos descansats mentalment. A més, quan l'activitat física es combina amb veure els amics i socialitzar, també estem trencant amb les preocupacions i amb les obligacions del dia a dia, i no és el mateix viure en una rutina de casa a la feina, de la feina a casa, dormir i tornar a començar, que reservar espais per moure'ns, relacionar-nos i fer alguna cosa simplement perquè ens ve de gust i perquè ens agrada. Potser també hauríem de començar a entendre el descans d'una manera diferent a com la veiem socialment ara. Descansar no sempre significa estar estirat sense fer res o sense moure'ns. De vegades descansar és sortir a caminar, sortir a fer esport, veure les amistats familiars o simplement canviar durant una estona el nostre focus de la nostra atenció. Perquè cuidar la salut no és només cuidar el cos, també és trobar l'equilibri que ens permet al nostre cervell desconnectar de l'exigència constant del dia a dia que actualment sembla que vivim.
9: Durant l'exercici, el cervell experimenta canvis que redueixen l'estrès de manera immediata i en milloren l'estat d'ànim. Sortir a pedalar trenca el cicle monòton d'anar de casa a la feina i de la feina a casa i permet que, en socialitzar amb la grupeta i canviar el focus d'atenció cap al paisatge, aconseguim desconnectar de totes les obligacions. El resultat final d'aquest esforç és una paradoxa molt necessària. Podem arribar a casa amb les cames completament exhaustes, però alhora gaudir d'una sensació de relaxació i descans mental absolut. És exactament aquesta filosofia la que resumeix l'Àngel quan afirma amb rotunditat que, sobre la bicicleta, sempre s'hi pedala pel cap.
3: Àngel, parlant una mica també sobre el teu Strava, no sé si quan t'avisa de dir, ostres, has fet un personal record al PR, no? Que se diu, això et canvia l'humor durant el dia després? Dius, mira, oh, avui arribes a casa i dic... Buf.
2: Bueno, sí que és veritat que m'ho miro a vegades, no? Si, sobretot si repeteixo rutes, miro... Però, esclar, a la meva edat, què vaig veient? Que de PRs, poquíssims.
0: Que pessimista que és.
2: En tot cas, serien coses casuals i que en realitat el meu rendiment me'n dono compte que va baixant. És a dir, si jo ara fa 10 anys pujava des de Tordera a l'Arola amb una horeta o amb una mica menys, doncs ara necessito una hora i 10 minuts. O una hora i... Me'n dono compte de que bé, que l'edat no perdona i és llei de vida, no? Però cap problema, no? No he entrat en depressió, vull dir, per si em pregunteu això.
1: L'Arola encara la puges.
2: Sí, però molta dificultat, eh? I ara, bueno. últimament, cada vegada que la pujo dic, aquesta serà l'última. Aquesta serà l'última, però bé, ja fa 5 anys que dic el mateix.
3: Mira, això, sí. Són bones notícies, això, Àngel, home. Sí.
1: Àngel, ara que estaves mencionant també altres rutes, si algú que no ha pedalat mai per Tordera o aquest entorn, si et demana un consell per una persona que comença en bici, quina ruta li recomanaries tu? Una que fos planera sense cap ensurt o, vinga, també li afegiries una mica de picant amb alguna pujadeta, algun corriol maco o això?
2: Jo recomanaria, evidentment, d'entrada, provar-me les cames a tota la volta d'Inditex, que és el que fan gent que camina a Tordera. Després, ja, mica a mica, anar cap a Palafolls, també fer alguna volta per la zona. És molt, molt interessant. Anar paral·lel al riu Tordera. Es pot travessar per a la zona de Gelpí, quan no hi ha aigua, i quan hi ha aigua també. Es tracta simplement de treure les sabates i passar, diríem, sense problema, i tornar-te a posar les sabates i ja està. I anar paral·lel al riu Tordera, ja sigui pel costat de Gelpí o pel costat de Palafolls, i buscar la desembocadura. I és una ruta plana, que un prova les seves forces...
0: M'apunto a aquesta ruta planera.
2: Jo, el repte seria arribar a la punta del riu Tordera per anar a l'Aguait i fer una observació de la zona del Taica i tornar. I amb això, pues, tranquil·lament, pues, faràs uns 20 i tants quilòmetres i faràs una mica de prova. I a mica, mica, mica, mica, anar provant alguna pujada cap al castell, per la part, diria, més fàcil, aquesta que comentàveu abans, i anar provant. Aquesta és la zona ideal per no escarmentar-se, perquè sí, una de les coses que jo us aconsellaria, un consell important, és dir, si algú, un amic, comença amb la bicicleta, el que no heu de fer mai és castigar-lo. És dir, jo em trobo bé i fer el patir massa. És dir, que comenci a poc, que vagi agafant a mica a mica, perquè aquestes persones que pateixen probablement ja no tornaran a agafar mai la bicicleta.
0: Coneix algun cas. Això és que ell l'ha fet patir, però no ens ho vol dir.
3: Aquesta ruta ens apuntem, per la següent vegada que ens portis, Àngel. Aquesta ens apuntem. Nois, ens aixequem ja, anem a agafar una altra vegada la bicicleta i anem a acabar la ruta. Va, Àngel, moltes gràcies. I, nois, seguim,
6: Som-hi.
1: A pedalar, tu.
11: Enganxats als pedals.
0: Més que una ruta ciclista, avui hem fet una campanya per atraure turisme ciclista a Tordera. Alcaldessa, on enviem la factura? El que no podem negar és que teníem el millor anfitrió. Posa pau, coneix el país, pedala, i quan convé s'atura a fer fotos, a gaudir del moment i de l'entorn, o escoltar el silenci. Ens ha caigut bé perquè, a més de tenir 6 o 7 bicicletes a casa, sempre busca recorreguts on pugui parar a menjar a mig camí i de tant en tant li agrada fer quilometrades. De Tordera a Montserrat, mare de Déu. Va, marxem, que ara fa baixada. Fins al proper Enganxats als Pedals.
11: Enganxats als Pedals, un podcast del 9FM, el Prat Ràdio, La Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Sabadell i Ràdio Tordera, amb el suport de la xarxa.

0: Ràdio Tordera.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
0: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
2: Aquest mes, a Dental Company i Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company i Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Aturat el desnonament en un bloc de pisos de Sant Andreu després de més de 12 hores de pressió veïnal, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc Llenguadoc 74 en aquest barri, gràcies al Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat. Hi havia 18 pisos afectats on viuen 32 persones, 6 de les quals són menors. El desnonament estava previst per aquest dimecres al matí, però centenars de persones s'ha mobilitzat davant de la porta per impedir-ho durant hores. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
3: Vull informar que hem aconseguit aturar el desnonament i jo crec que aquesta és la notícia més important. Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el Govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
2: Lídia Guillén és la secretària d'Habitatge de la Generalitat.
4: Necessitem una gran aliança de país pel dret a l'habitatge amb institucions, ajuntaments, entitats, veïnat i tots els sectors disposats a portar solucions. Una força col·lectiva capaç de convertir aquest dret en una realitat. Avui celebrem que el desnonament no s'hagi produït, però el nostre compromís no s'acaba avui. No n'hi ha prou de guanyar temps. Cal guanyar estabilitat i dignitat.
2: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que el 23 de setembre va ser desnonada al seu pis del Retiro, ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón aquesta tarda. Havia donat nom als decrets d'habitatge i s'ha convertit en un símbol de la lluita per un habitatge digne i contra els desnonaments. Va ser traslladada a l'hospital després de ser expulsada al seu pis durant 7 dècades i tot i això, tot i l'estat delicat de salut, va enviar diversos missatges. El Sindicat d'Inquilines de Madrid ha lamentat que l'acord aconseguit amb l'empresa propietària de l'immoble que li permetia tornar a casa ha arribat massa tard. I els Mossos han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. Els agents l'han localitzat i han vist que a l'interior hi havia un cos d'una persona morta en estat de descomposició. Hi havia una denúncia de desaparició del propietari d'un vehicle a l'agost, quan van tenir lloc uns aiguats al municipi. Per cert que el Museu Maricel de Sitges estrena demà dijous al racó Lola Anglada, un espai on ressusciten temporalment algunes nines de la col·lecció històrica de l'artista. Més de 500 amb peces del segle XVII i de la primera meitat del segle XX.

0: poesia. Lletres complen el buit d'una absència, d'una mirada. Estem a dimecres 9 del vespre i això és Temps de Paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem amb cançons i poesia. I hola, Joan.
1: Hola, bona tarda.
0: Quin cantant has buscat avui?
1: Avui hem buscat una veu femenina, agradable, i esperem doncs, triar les seves boniques cançons. Ella és Diana Navarro.
0: Molt bé, Joan. Endavant.
1: Gràcies.

Mink. Els teus ulls brillants i alegres no els oblido fàcilment, com tampoc el teu bon tracte d'amic fidel i entranyable, servicial en tot moment. Intercanviant conversa, el temps resta estacionat, a cops hi ha pau i harmonia, d'altres la tossoneria desperta grans tempestats. Després sols cal retrobar-nos, i és aquest el meu consol: fer-nos de nou companyia, comprovant amb alegria que novament surt el sol. Company de jocs d'infantesa, d'angoixa i felicitat, recorda a qui no t'oblida i confia de per vida comptar amb la teva amistat. María Sarrat.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Aquest home de fusta que s'asseu feixuc i pensatiu davant de casa seva i deixa vagar els ulls per la melanconia discreta del paisatge, pots ser tu. Cansat i adust, veu com transcorre el temps i esmicola designis i projectes. Massa horitzons l'encerclen i se sent un buit desmesurat a les entranyes. Mira'l ben sol i pot ser que contemplis la teva imatge retallada en gris damunt la grisa o freda de la tarda.

Reconduïm-la a poc, la vida. A poc i amb molta confiança. No pas pels vells topanys, ni per dreceres grandiloquents, sinó per el discretíssim camí del fer i desfer de cada dia. Reconduïm-la amb dubtes i projectes i amb l'estúpides i estúpids anels de fallences i amb turupituts anels desfallecents, humanament entrebrugit i angoixes per al gorg dels anys que ens correspon viure. En solitud, però no solitaris, reconduïm la vida amb la certesa que cap esforç no cau en terra i xouca. Dia vindrà que algú mourà a mans plenes l'aigua de llum que brolli de les pedres d'aquest temps nou que ara esculpim nosaltres.

És bo tenir sempre a punt el recurs d'un mot que empleni el buit de tu, per fer-ne la penitent cuirassa que em preservi del malson de l'enyor i la tristesa. Aleshores, te'n fas present en cada vers que escric i quan, sol, el repeteixo, no hi ha distància entre el teu cos i el meu, units per sempre més en el poema.

Demano poc. Demano poca cosa. Només poder treballar, com fins ara, respectuós amb l'ordre que estableixen discretes lleis d'antiga procedència. Comprendre versos m'hi omple, m'allibera. També llegir algunes altres coses del tot banals, del tot quotidianes. Demano poc,

0: i encara menys tan volta de manera a mida que els anys posin foscos accents damunt la pell cansada. Llavors, potser, solament amb escriure ja en tindré prou. I penso, i no m'espanta. M'ho imagino sense gens d'angoixa. La solitud serà per tota companyia.
1: Miquel, Martí i Pol.

0: 完全的爱自己。
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
2: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
1: Radio Tordera.

us tenia al meu voltant. Us tenia al meu voltant i us mig veia i pressentia. Senyor, em sou al davant i altre cop us negligia. I ara, vós, que sou tan just, perquè el pecat cometia, em feu sentir el vostre tust i m'entenebreu la via. Més jo, Senyor, us vull honrar i demanar-vos voldria. Oh, si us deixéssiu pregar, si accepteu l'ofrena pia, jo us dono tot aquell bé que hom sospira i hom voldria. Jo us dono tot el que té hom i el pa de cada dia per l'humil racó tan clar si amb l'amat el compartia. Per aquell seu dolç mirar i la mà dintre la mia. Clementina Arderiu.

I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. Nosaltres ens despedim fins la setmana que ve, si Déu vol. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La vaga general per l'habitatge es farà l'11 de novembre. Així ho han anunciat en roda de premsa els representants dels sindicats convocants, Comissions Obreres, UGT, CGT i IAC i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. Carme Arcarazos, la portaveu del Sindicat de Llogateres.
3: La guanyarem. És una vaga que fa molt de temps que en parlem, que l'hem estat treballant, però aquesta última setmana s'ha fet evident que no podíem esperar més, que ara era el moment, que la gent ho demana a crits als carrers i a les places, i per tant estic molt contenta i molt agraïda de poder dir que l'11 de novembre farem una vaga general.
2: Durant la reunió s'ha conegut la mort aquesta tarda a l'Hospital Gregorio Marañón de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid que va tornar a encendre el moviment de l'habitatge. Mari Carmen Abascal s'ha convertit en un símbol de la lluita per un habitatge digne i contra els desnonaments. La notícia de la seva mort genera un fort impacte entre les persones acampades a la Plaça del Sol, que han començat una marxa en protesta pels carrers de Madrid intentant arribar al Congrés dels Diputats i han fet un minut de silenci a la seva memòria. El sindicat d'inquilins de Madrid culpa de la seva mort al rentisme i l'especulació. Alicia del Río n'és la portaveu.
4: La especulació nos cuesta la vida y hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Mari Carmen. Su memoria sigue con nosotras, sigue presente en su lucha, sigue presente en el legado que nos ha dejado y será eterna en nuestro sindicato y en la historia de este país.
2: I a Barcelona finalment s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos a Sant Andreu després de més de 12 hores de pressió veïnal amb centenars de persones que intentaven impedir-ho. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc Llenguadoc 74 en aquest barri barceloní gràcies al Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat. Hi havia 18 pisos afectats amb 32 persones, 6 de les quals són menors. Per cert, que demà la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, presidirà la reunió de la Comissió Assessora pel Salari Mínim Interprofessional per començar a elaborar el seu informe. L'objectiu és poder tancar-ho abans dels comicis a les eleccions generals. Actualment està situat als 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. I encara no fem net de les pluges. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que demà es produeixin xàfecs forts de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la meitat nord-est de Catalunya. Els trens, de moment, circulant amb més normalitat, ha anat progressivament millorant.

Una setmana més portem aquí, en aquest programa, el grandíssim mestre, mestre de mestres, Joan Sebastian Bach. I d'ell els hi oferirem avui la ofrena musical, que és una de les grans obres de la música barroca. És una obra molt especial, construïda a partir d'un tema musical que el rei Frederic II de Prússia va proposar a Bach. El compositor el va convertir en un autèntic exercici de contrapunt i d'enginy musical. És una música profunda, elegant i plena de detalls que val la pena escoltar, val molt la pena escoltar, amb molta atenció. I sense més preàmbuls, anem a escoltar aquesta magnífica obra de Joan Sebastian Bach, anomenada, doncs, com ho he dit, Ofrena Musical.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 7 d'octubre. Les tres paraules del dia són recuperació, responsabilitat, inscrits. Recuperació. Tordera continua les tasques de neteja, recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes. I el Consell de Ministres aprova dos nous decrets d'habitatge que la regidora d'Habitatge Tordera, Jennifer Jansa, veu com a eines clau contra l'especulació. Responsabilitat. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, apel·la a la responsabilitat ciutadana davant l'estacionament indegut a les voreres del carrer Gaudí. I l'estació de Tordera, un dia més sense trens, els usuaris de tren es veuen empesos a fer ús del servei de carretera. Inscrits. Crida a ampliar els participants per la sardana gegant del 50è aniversari de la nostra dansa, que ja frega els 500 inscrits. I el govern aprova un paquet d'extraordinari de 75 milions d'euros en ajuts per pal·liar els danys dels aiguats. I la Fira de Nadal de Tordera ja té data, 28 i 29 de novembre, als jardins de l'alcalde Sagrera. Tordera continua les tasques de neteja, recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes. Les tasques es concentren ara a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Xavier Pla, regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
2: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en un primer moment, de resoldre-ho. Ara estem, doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
1: Avui es celebra el Dia Mundial del Treball Decent i el Dia Mundial del Cotó. Avui és la Mare de Déu del Roser. Falten 18 dies per al canvi d'horari, falten 5 dies per al proper 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem una jornada amb cel clar la major part del dia. Malgrat això, de cara a demà torna el canvi de temps amb precipitacions que poden tornar a ser intenses. A l'hort és un moment clau per plantar alls, espinacs, faves, pèsols i cebes i recollir les últimes mongetes i carbassons. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere, recollida de poda i voluminosos a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa, Vallmanya i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. La Tordera baixa a 11 metres cúbics per segon i amb uns 61 centímetres d'alçada. Fa un any explicàvem que Comissions Obreres denunciava la falta de voluntat de l'Ajuntament per negociar les condicions del personal laboral. Fa 5 anys naixia la Societat de Protecció i Conservació del Montnegre i fa 10 anys l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, no compartia els motius de trencament del pacte amb el partit Som Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs bé, a les 11 i 3 minuts. Bé, segurament potser recordeu el programa d'ahir, o potser recordeu el del dimecres passat. Potser sí, no? Perquè, doncs, també és un record d'un dia determinat on va dir, ostres, avui me sento prou bé en el programa, la manera i aquí. I és perquè sempre, cada dia, intentem tenir una programació íntima, càlida i emocional, poder convertir-la en un espai molt especial, gairebé com si obríssim una capsa de memòria davant de vostès, els oients. I també, doncs, amb la companyia dels nostres companys i contertulians. Quina il·lusió que me fa tenir aquest estudi ple d'aquesta manera. Maria Jesús Calvilla, bon dia.
1: Bon dia.
0: I que te tenim en directe.
1: Avui sí.
0: Avui que la Maria Jesús ara ja li van arreglar una miqueta els ulls i m'ha dit, ui, Rosa Maria, quines orelles més grosses tens?
1: No. No ho veig més gros, però sí que ho veig més clar.
0: Més clar, va bé això, eh? La Isabel Quadrada, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: I la Isabel és la persona que avui desperta el tema dels contertulians, que l'anem variant, no porta una, no porta l'altra. Jo li dic, indispensable.
3: Jo, home, no ho sé. Indispensable depèn per què, però almenys aquí estic.
0: Sí, gràcies per ser-hi. La Montserrat, bon dia, Montserrat.
4: Bon dia a tothom.
0: I la Patrícia, la nostra gran excursionista.
5: Bon
0: la
5: dia,
0: bona
5: hora.
0: Gran persona.
5: Últimament no gaire.
0: Home, però a veure...
5: Ens hem de posar les piles.
0: Tens molt de moviment, eh? Déu-n'hi-do,
5: sí, això sí,
0: eh?
5: Això sí.
0: Vinga, benvinguda. Avui dimecres 7 d'octubre, són l'hora de començar el nou matí i nosaltres ja tenim la ràdio en marxa. Ja hem començat i avui dimecres 7 d'octubre i pensar que ja hi estem, ja ens han obert de bat a bat la porta de la tardor. Octubre és el mes dels colors que canvien dels matins més frescos, de les tardes que s'escurcen, de les primeres castanyes i d'aquell olor de terra humida que ens anuncia que la natura també sap canviar de vestit. I avui, mentre encara tenim ganes de viure, de conversar, de descobrir coses i de deixar-nos sorprendre, us proposem una pregunta que sigui ben ràpida. Què us agradaria estrenar aquest octubre? Una il·lusió? Un projecte? Una rutina nova? O simplement una mica més de temps per a vosaltres? Vinga, va, comencem.
1: Una mica més de temps per nosaltres.
0: Isabel?
2: Coses noves, coses importants i il·lusionants.
3: Novetats, coses noves. Coses noves i per anar satisfent la curiositat, que és un tema indispensable per seguir viu.
4: Gaudir de tots els caps de setmana, poder anar al bosc, gaudir de la natura, de la tardor, dels colors, de... Més temps, en teoria.
0: Els colors són fantàstics, aquest temps.
1: Sí.
0: Patrícia.
1: Sí, jo us recomano que aneu a veure una fageda. En aquests moments està preciosa.
0: Oi.
1: La veritat és que sí, sortir a la natura, gaudir-la, sense suar, sense passar calor, sense... Bueno, la natura ens dona molt i l'hem d'aprofitar bé, eh?
0: Perquè sí, la tardor també es recorda una cosa preciosa, no? Tot el que cau es perd. De vegades caure de la manera que té la natura de preparar un nou començament. Tots quasi heu estat d'acord. Així que avui pujarem i desitgem que pugem el volumen, posem energia en aquest dimecres i deixem que l'octubre ens sorprengui. Comencem, ara i aquí. Una nova matinal, una nova història, una nova oportunitat per compartir amb tots vosaltres. Sigueu benvinguts.

0: Avui parlem d'un fenomen meteorològic que pot arribar de cop i de volta, que són els esclafits. Mentrestant, doncs, anem intentant trobar ja els nostres companys que ens expliquen de quina manera s'han mogut les temperatures a Tordera. Doncs bé, un esclafit és una forta ràfaga de vent que es produeix habitualment associada a una tempesta. Dins del núvol hi ha fred, pot baixar ràpidament cap a terra. Quan arriba a la superfície, aquest aire s'escapa en totes les direccions i provoca un augment sobtat i molt intens del vent. I el més curiós és que pot durar molt poca estona, però pot ser prou fort per provocar la caiguda de branques, elements lleugers o fins i tot alguns desperfectes. Podem trobar esclafits secs amb poca o gens de pluja o esclafits humits que apareixen associats a precipitacions intenses. Així que la pròxima vegada que enmig d'una tempesta noteu que el vent canvia radicalment, en qüestions de segons, potser no és casualitat. La natura ens acaba de recordar que, de vegades, el cel pot canviar de caràcter en un instant. I bé, doncs anem notant doncs, que pot canviar en un instant perquè d'estar tranquil·lets doncs, ens ve unes quantes gotes de pluja o ens ve una tempesta com ha passat a veïnes poblacions de la nostra vila de Tordera. En tot cas, sapiguem les temperatures de Tordera i ho fem gràcies als nostres companys i col·laboradors. Ens anem cap al carrer Sant Jordi amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, com va anar la temperatura?
1: Mira, la màxima d'ahir va ser de 25 graus en 3 dècimes.
0: Uh-huh.
1: I aquest dematí 16 graus en 6 dècimes.
0: Sí.
1: I ara aquests moments estem a 18 graus, un 74% d'humitat.
0: Uh-huh.
1: Els matins estem a 98%, eh?
0: Mare meva, sí.
1: I marca núvols i sol.
0: Va ploure...
1: I aquí ha plogut...
0: Ah.
1: 8 litres d'aigua.
0: 8 litres, ahir la tarda, no?
1: No, és aquest vespre.
0: Ah, guita.
1: Aquesta nit que hem passat.
0: Ai, mira, no m'ha entrat res. Jo pensava que era cap al
1: cap
0: vespre
1: d'ahir.
0: Ah, va. Molt bé, Paquita, gràcies. Com va anar la reparació dels teus dos ajudants, bé?
1: Pues mira, bé, ja n'hi ha algun que ja comença a portar màniga llarga i pantalons llargs.
0: Ah, bueno. Que no remenen gaire l'armari perquè no sé què passa amb els homes, que com ha de canviar d'estació, el posen de dalt a baix, de baix a dalt, tot i que els hi deixem tot ben posat, però no sé què passa, tenen ganes de remenar. Jordi, estàs aquí calladet,
1: eh? No, el de casa no m'ha remenat gaire.
0: Va bé.
1: O sigui, que ja ho tenen a punt.
0: Molt bé, Paquita, gràcies.
1: O sigui, un va abrigat i l'altre no, encara no va abrigat.
0: Bueno, imagina't, doncs tens dos armaris variats, tu. Bon dia, demà ens trobem, Paquita.
1: Vinga, un bon dia per tot.
0: Adéu. Ens anem cap a Marreixac amb en Joan González. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, a veure, com va anar la temperatura a Marreixac?
2: Mira, la màxima que vam tindre ahir va ser de 23 graus, 3 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Avui la mínima ha sigut de 16 graus, 7 dècimes.
0: Molt bé.
2: I ara estem a 17 graus en 7 dècimes.
0: Mm, que bé.
2: I l'humitat com els que en aquests 3 dies anteriors, el 100% d'humitat.
0: Molt bé.
2: I això és una temperatura de sensació de 18 graus, 3 dècimes.
0: M'encanta aquesta temperatura de sensació que ens explica sempre, de veritat.
2: I tant.
0: Pluja.
2: La pluja... La pluja, ho diré, de la temperatura... ja no surt el nom. Pluviòmetre, perdó.
0: Sí.
2: El diré del manual, perquè l'automàtic el tinc embossat.
0: Ah, malament, doncs.
2: El manual van caure 6 litres i 8 dècimes.
0: Molt bé.
2: Si puc desembossar-ho,
0: sí.
2: D'haver-hi una grana d'aula. Ja no
0: has vist que les coses antigues encara es conserven en més bona forma que les més modernes?
2: Sí.
0: Mare meva. I el vent, Joan, ens deixem.
2: D'acord, fins demà.
0: Ah, vinga, molt bé. Doncs,
2: bon dia.
0: Moltes gràcies, ens tornem a trobar-nos demà. Bon dia.
2: Demà,
0: adéu-siau. I bé, tenim que quedar-nos nosaltres amb la temperatura de l'estació meteorològica Fibracolor. Màxima d'ahir, 23 graus amb 8 dècimes, mínima d'avui, 16 graus amb 1 dècima, ara, 17 graus amb 4 dècimes, una humitat, déu-n'hi-do, d'un 97% i una pluja de 5,6 litres d'aigua. I ens anirem ja dintre breus moments amb la pregunta que ens marca des dels informatius de Ràdio Tordera i que nosaltres també hem d'opinar i dir el que creiem. La pregunta és, creieu que Tordera està preparat per als efectes del canvi climàtic? Això és una pregunta. I el tema que es portarà a l'Isabel, Isabel, també vols parlar d'això,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: Vols parlar del canvi climàtic, eh?
3: El canvi climàtic i l'escalfament global.
0: Molt bé, doncs ens anem en breus segons amb un repàs de titulars, les notícies que no surten a primera plana i les explicarem dintre breus segons. Catalunya. Els alcaldes de les zones petroquímiques volen saber més sobre els riscos químics. Els alcaldes de l'entorn de petroquímica reclamen tenir més informació i participació en el marc regulador català sobre establiments en risc d'accidents greus. És una notícia que afecta directament la prevenció i la seguretat dels municipis. A Mataró, busca noves idees per cuidar les persones que cuiden. El projecte Cuidem qui cuida entra a la recta final i busca iniciatives per donar suport a les persones cuidadores. Una notícia social que posa el focus en una realitat que sovint queda en segon pla. Nosaltres, a Ràdio Tordera, ja en vam parlar també d'això, eh? Caram, ens avancem, Jordi?
4: De Ràdio Tordera quasi sempre són primícia de moltes coses, sí, que després altres que són molt importants,
0: sí, sí, sí,
4: i tenen molta audiència van a darrere.
0: Sí, oi, tal. Que me fa reixer perquè van tindre un bon debat, molt interessant, per cert. I bé, ens anem cap a una altra. Les jornades europees del patrimoni arriben a Catalunya. Del 9 a 11 d'octubre, municipis de Catalunya obriran portes, organitzaran visites, rutes, tallers i activitats gratuïtes per acostar al patrimoni de la ciutadania. Una línia elèctrica entre Moldàvia o Romania tindrà un nom molt particular. La futura línia d'alta tensió que connectarà Moldàvia i Romania es dirà Tram Liberty Line. Mm. Segons ha anunciat l'ambaixada dels Estats Units a Sinassau. Successos i esdeveniments. Detinguts dos homes per robar un rellotge de 66.000 euros. Déu-n'hi-do, portant al braç un rellotge de 66.000 euros.
5: No? Rolex, aquest.
0: No? Mare meva.
3: On ha sigut, això?
0: Els Mossos han detingut dos homes presumptament relacionats amb un robatori amb violència d'aquest rellotge, valorat, com ja he dit, 66.000 euros, a la Ciutat Vella de Barcelona.
4: Aquest pel 50 euros i fa el mateix servei.
0: No, i tant. Mare meva, mare meva.
5: 50.
0: Jo el que no entenc és com se'n dona en compte del preu del rellotge que portes a la
3: muñeca,
0: no?
3: Els coneixen.
0: Es deuen conèixer molt, no?
4: Se sap bastant.
0: Sí?
4: Sí. Ai, mare, no coneixes les marques de rellotge, un Patek Philips, per exemple, només que ho veus ja saps que és un Patek Philips.
3: Però, esclar, aquesta gent que... Que hi ha moltes imitacions, i molt bones,
0: per
3: eh?
0: Això?
3: Perquè a Taiwan
4: sí, bueno,
3: estan fent que, com els bolsos i tot això, que si jo, per exemple, que no soc gaire entesa, perquè no he tingut mai una cosa així de tant valor, però passen per bons, eh? No,
5: potser perquè ja l'esperaven sortint de la joieria.
0: Sí, potser sí, perquè és que en tot cas, a veure, jo penso en una persona de lluny, mirar el canell d'una persona i veure que realment aquell rellotge és bo, no sé, jo no sé com s'ho fan. Vinga, ens anem directament cap a aquesta tertúlia que farem abans una petita pausa, descansarem i bé, doncs tindrem la pregunta que ens fan des dels informatius de Ràdio Tordera.
6: Ara i aquí.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: Doncs vinga, estem preparats ja els nostres companys contertulials, en Maria Jesús, la Isabel, en Jordi, la Montserrat i la Patrícia. La notícia local és aquesta. Tordera continua amb alerta per fortes pluges fins dijous. Consideres que el poble està preparat per als efectes del canvi climàtic?
1: A veure, jo ja sabeu que no sóc creient del canvi climàtic. Sé que a tot el Maresme hi ha hagut inundacions fa segles, sempre, i que el que s'ha de fer és mirar de buscar alternatives, i no precisament les construccions es fan en llocs on habitualment hi ha riades, i potser això és el que s'hauria d'evitar. I millorar el drenatge, millorar infraestructures perquè això no passi. Uh-huh. Però el clima ha canviat tota la vida de Déu.
0: Parlem just de Tordera en concret.
1: Tordera en concret,
0: està,
1: sí.
0: Està preparada Tordera per tot això?
1: A mi em fa l'efecte que totalment no, perquè no veig que hi hagi prous barreres per exemple el riu, que quan hi ha hagut una torderada que fa anys que no n'hi ha hagut cap, però que fins i tot malgrat es va inundar amb una d'aquestes, i Tordera evidentment també. Llavors potser s'hauria de millorar que el riu no tingui tantes plantes, perquè tu mires el riu cap avall i està ple d'arbres ja.
0: Estava parlant amb una persona de medi ambient, i resulta que troben tants problemes amb enginyers i persones que estan ficades dintre el que és el tema dels rius i les rieres, sí. I bueno, es veu que tenen unes baralles que no s'acaben d'entendre.
1: És que les rieres s'han de netejar, no es poden deixar plenes de canyes. El riu, si comencen a créixer allà, aquests, hi ha uns arbustos que són enormes. Tot això fa tap.
0: Jordi, Tordera. Parlem només de Tordera, perquè no, tenim el tema de canvi climàtic, que ens el porta l'Isabel, no l'arrem gaire.
2: Tordera no està preparada, com no està preparat la majoria de poblacions de la zona del Mediterrani. I això, el canvi climàtic, hi ha qui ho discuteix, hi ha qui no ho discuteix tant, i jo crec que algo hi ha perquè aquesta...
0: No allarguem això perquè l'Isabel porta el tema, eh?
2: Vale.
0: Parlem de Tordera només?
2: Parlem de Tordera, jo crec que no ho està preparat. No ho està preparat i s'ha de fer coses diferents.
0: Molt bé, Montserrat, Tordera.

0: pobles de la vora del mar, i per el que heu comentat tot, que no tornaré a repetir, i després ja ho debatrem. Llavors, dins de que Tordera no està preparada, vist lo vist amb el que ha passat als demés poblacions del Maresme, doncs no estem tan mal, diria aquell, no? Llavors, bé, sí, s'ha de fer infraestructures noves, s'ha de netejar les rieres del riu, s'ha de netejar les rieres, que hi ha, jo que camino als voltants de Tordera, les rieres estan molt brutes, estan plenes de canyes, estan plenes d'arbres morts, de, quan va haver-hi la sequera molts arbres van anar a les rieres i es van quedar allà, o sigui, hi ha molta infraestructura que s'ha d'arreglar i s'ha de mantenir, més que arreglar, mantenir net. Perquè això és el que fa que les rieres es desbordin i passi el que passa. Llavors, invertir més en cuidar els nostres camps de conreu, les zones inundables, com diu la Montse, hi ha molta feina a fer.
1: Doncs bé, 23 minuts que ens passen de les 11, és moment de donar entrada doncs, a la tertúlia amb el tema que ens porta la nostra contertuliana, la Isabel Cuadrado, i bé, si vols, ens fas doncs, la introducció i no us deu la nostra. Vinga, endavant.
2: Doncs, bueno, això del canvi climàtic, l'escalfament global, fa molt temps que se'n parla, però cap estat ha fet res contundent perquè això es pugui arreglar. Però, bueno, la NASA diu que segons que l'escalfament global és l'augment de la temperatura de la Terra. Això passa perquè nosaltres, els humans, cremem massa com gasolina i carbó i generem masses gasos com és el CO2. La Terra s'està escalfant massa ràpid, llancem massa gasos, tallem molts arbres, que són els que netegen a l'aire, que pot passar més calor i menys aigua. El mar puja i es menja les platges, més incendis i més tempestes fortes, que poden fer anar més a peu o en tren, plantar arbres i cuidar els boscos. Els estius seran més calorosos i l'aigua de mar s'escalfa massa i l'evaporació, al tocar una pertorbació forta amb una tempesta freda és quan produeix aquests aigats tan i tan abundants que, bueno, que poden desbordar rius, poden inundar poblacions i això, a veure, solucionar-ho és molt complicat perquè afecta pobles, afecta ciutats i és el o sigui, és l'estructura que hi ha formada ja d'habitatges que molts estan massa a la vora d'un riu, lleres que quan plou es s'omplen d'aigua i és clar, i ara pues ve el desastre. Ara és clar, habitatges que veus que gent treu els mobles al carrer perquè no pot aprofitar res. Tota sèrie de fenòmens meteorològics que encara ens n'hem salvat bastant. Perquè això de l'esclafit ens ho van dir moltes vegades i per sort no ens va arribar a tocar.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí que va tocar.
2: Sí, una mica sí, però no el que podia haver sigut. I bueno, i estem pues, en un moment que, clar, s'hauria de fer una reconstrucció de tot, que és quasi veig que és com impossible pel dineral que costaria i per la... Bueno, que s'hauria de fer una reestructuració de tot tal com està posat ara.
1: Molt bé. Doncs ens anem ja a saber el que ens diuen els contertulians. Si tens la pregunta fixada, Isabel?
2: Sí.
1: Doncs vinga, va.
2: Sí, sí. Bueno, que a Tordera, de tota manera, continuem en alerta per aquestes pluges fortes fins dijous, que... Considerem que el poble està preparat pels efectes del canvi climàtic, però fins a un punt. Fins a un punt. Quan diem, pues, quedar-se a casa, pues quedar-se a casa. No sortim amb cotxe, pues no sortim amb cotxe. No anem a fer fotos a la riera, perquè encara hi ha un nen de 12 anys desaparegut. I dos morts hi han hagut. Per tant, ja no es parla d'un... Bueno, d'una tempesta senzilla. No, estem en un punt molt delicat, penso jo. I si les coses no es frenen una mica, podem arribar a tenir encara moltes més desgràcies. Ens hem de preparar, inclús mentalment, perquè això cada any, segons diu la NASA, anirà a més. Aquest escalfament global pues produeix tot això.
1: Si realment volem reconduir aquest canvi climàtic, estem disposats a canviar algun dels nostres hàbits, que tu també ho has comentat, Isabel,

0: Sí.
1: Encara que això ens costi diners, comoditat i llibertat, Patrícia, va, comença tu.
2: Doncs es veu que no, perquè ja fa anys que s'està parlant de l'objectiu del 2030 i el 2030 el tenim aquí a l'acostat. El tenim a res. Estem al 26, falten 4 anys. A nivell canvi climàtic, o sigui, a nivell planeta, 4 anys no són res. No són res. No, jo crec que no estem a temps de posar remei. Jo me'n recordo de que quan va haver-hi la pandèmia en el 2020, que el món es va aturar durant uns mesos, el món, la Terra, es va recuperar. Vull dir, la Terra és sàvia, la natura és sàvia. Llavors, aquests mesos que va haver-hi peron, que no hi havia tantes emissions de gasos a l'atmosfera, etc, etc, la Terra es va recuperar molt, moltíssim. Vam dir, hi haurà un abans i un després. Que va, sí, hi haurà un després i ha vingut a pitjor. O sigui, no assolirem els objectius que hi ha pel 2030. No els assolirem. I canvi climàtic, digue-li com vulguis. Jo no sóc científica, però escolto parlar científics. No només la NASA, com diu la Isabel, sinó tots els científics de tot el món. Sí que hi ha algú que diu que no, que això no és veritat. Però llavors que expliqui per què no és veritat. O sigui, tot el que estem passant a l'escalfament global, o sigui, aquest estiu les temperatures que hem assolit són rècords cada any, darrere d'any, i l'any que ve encara hi haurà més. I s'està cremant Europa, perquè s'ha cremat Europa, degut a les temperatures. Hi ha alguns incendis, no només a Espanya ni a Catalunya, a tota Europa. Mires Londres, aquell parc on la gent anava a passejar i estirar-se allà i tal, completament sec, és un desert. O sigui, si no és canvi climàtic, què és? O sigui, que no sé, vull dir que les temperatures, aquests aiguats, abans sí que feia un aiguat a l'any i hi havia inundacions. Evidentment, sempre hi ha hagut zones inundables per lo que heu dit, perquè es construeix allà on no s'ha de construir, perquè les rieres no deixen... o sigui, les rieres tenen el sucús, l'aigua té el sucús. Mm-hmm.
1: I sempre que hi ha aquestes persones que són els entesos en tot plegat. Sí, i va, sí, sí, i donen, sí, permisos. Sí, sí. Vinga, més opinions. Endavant.
3: Des del meu punt de vista, crec que és evident que sí que està en un canvi climàtic. Hem tingut un estiu 2 mesos i mig en temperatures extremes de 30 graus per munt, inclús Barcelona a 40 va arribar, i és evident que sí, que la temperatura del mar està molt alta i tot això ens afecta. I ens ha estat afectant en com? Doncs en molts aspectes, en la vegetació, inclús en el transport. Aquest matí parlaven de rodalies, que està tot col·lapsat. Vull dir, és que clar...
4: Si no hi ha manteniment...
3: No és el manteniment, tampoc. Vull dir, en el tema vegetació hi estan havent molts canvis, també en els boscos, en els animals, també. Ara, també, a tu, Maria Jesús, per exemple, que no estàs d'acord i t'agrada molt el tema d'animals, doncs s'està elevant l'augment d'insectes i de paparres en els animals, inclús en les persones, infestacions, i que això actualment és que perdura durant tot l'any.
4: No ho veig. Sí,
3: hi ha moltes més, cada vegada van augment. Abans a l'estiu, doncs, clar, les paparres eren principi primavera i res, estiu un parell de mesos. Ara s'allarga fins i tot fins Nadal. Vull dir, i els mosquits també, doncs, porten malalties i... Vull dir, amb aquest tema està clar. Llavors també el tema d'aquí del Maresme mateix, que abans teníem aquí a la vora les maduixes del Maresme, les famoses maduixes del Maresme, boníssimes. Doncs ara, si vas cap a la zona de les Guilleries, Sant Hilari, Coll de Rabell, tot això, estan allà els hivernacles de les maduixes, perquè aquí massa calor extrema no és bo tampoc. En el sector del turisme, també. S'està dient que els turistes, si fa un anys d'aquests de tanta calor, doncs que canviaran també les seves vacances d'anar més cap al nord o així, perquè està clar que aquí no venen a anar tampoc a passar aquestes calors, que no poden ni viatjar enlloc ni veure res. Vull dir, s'han de tancar a casa. Vull dir, hi ha moltes conseqüències que ens està afectant i... És així. Sembla que vol dir alguna cosa.
1: Comentar?
0: A veure, també és un fet el desgel de les glaceres. És clar, això puja el nivell del mar. i el mar s'escalfa i es menja les platges. Ens estem quedant sense platges. Perquè no sé, inclús aquest any que estem veient tanta devastació de camins, de molts puestos que eren molt macos, no sé si es podrà recuperar aquelles platges tan boniques que teníem. Serà una mica complicat i costós, però bueno, jo penso que vull ser optimista i que es podran recuperar, però esclar, si l'any que ve tornem a trobar-nos amb el mateix, serà un seguit que no es podrà, no es podrà.
1: Serem realment doncs capaços, disposats a canviar alguna de les nostres hàbits, encara que això ens costi diners, comoditat o llibertat?
5: És evident que hi ha un canvi climàtic. Ara, la pregunta és, quina influència té el ser humà en aquest canvi climàtic? Quin percentatge li atribuïm al ser humà d'aquest canvi? Perquè hem de tindre en compte que només tres quartes parts del planeta és mar. I el ser humà només està en una quarta part d'aquest planeta i fent de les seves. O sigui, té tanta influència el ser humà? Això és el que no tinc tan clar.
4: I no només això, que de lo que hi ha que és terra, una gran part és Àfrica, que és el continent més gran.
5: I l'Amazonia.
4: I l'Amazonia, que i... també...
5: que és un pulmó. O sigui que l'Amazonia és un pulmó.
4: Un grupet de re està creant un canvi climàtic.
5: O sigui, això pot tindre un cert percentatge. El que passa que tindríem que ser molt seriosos per averiguar què és, quina influència té. Perquè això és com aquell matrimoni que sempre la culpa la té un. Ara tu tens la culpa de tot el que passa. Tens la culpa... No, la culpa de tot el que passa no la té el ser humà. La Terra és viva. La Terra és viva. I la Terra ha produït glaciacions, ha produït...
4: èpoques que la temperatura...
5: L'eix de la Terra està torçat. Per què? Per què està? Té 45 graus, em sembla que té, de desviació. Aquesta desviació un dia es va produir, i no la va produir el ser humà.
4: No n'hi havia.
5: Els dinosauris dominaven la Terra i van desaparèixer i mai van conviure amb el ser humà.
1: A veure, no ens descentrem, Jordi.
5: Però és que tot això...
1: Serem
5: tot
1: capaços això... de canviar els nostres hàbits?
5: És que aquí vaig. És que no és una qüestió de que el ser humà canvi absolutament els seus hàbits.
1: Sí.
5: Perquè no té tanta influència amb el que està passant. En el que està passant. Hi ha molta cosa que és el propi planeta que reacciona. Aquestes tempestes, moltes vegades, hi ha una qüestió de física. L'aire calent puja i produeix aquestes tormentes.
1: Bueno, però això, qui el confusiona, que està d'aire calent?
5: Aquest pot ser una petita part. Una petita part. Però a Àfrica no es produeixen aquests aires calents.
2: A Àfrica, Jordi, no hi ha tanta població com hi ha.
5: Per això...
2: I no hi ha tanta indústria, no hi ha malauradament estem parlant d'un país, d'un continent pobre, molt pobre,
5: clar.
2: I no hi ha tantes emissions.
5: I nosaltres, a Àfrica, nosaltres, Europa, que és un puesto petit, ja ho esgarra tot.
2: Està molt poblat, exacte, i ja Estats Units, tot. I Xina, i Rússia, i la Unió Soviètica, bueno, Rússia, perdó, i aviam, no, jo crec que ja en els puestos petits aquests que vosaltres dieu, hi ha molta població
5: sí,
2: que consumim
5: sí, sí.
2: molt,
5: sí.
2: Envers d'aquest continent que tu estàs dient,
5: sí.
2: Àfrica.
5: La ciutat de Barcelona, té un nivell de població després de Calcuta, és una de les ciutat vella dintre de Barcelona, després de Calcuta té la major densitat de població per metro quadrat. O sigui, sí, és veritat. Això és veritat. Ara, hem de mirar-ho, tots aquests savis que programen aquestes coses...
1: Els estudiosos aquests, sí.
5: S'han de mirar també, fer una mica de brainstorming amb la població i veure què és el que passa. Perquè si la població només se la criminalitza i no es posen mesures conjuntes de tota la població perquè la cosa vagi millor, això no té, no té arreglo.
3: A mi m'indigna, referent a la pregunta que ha fet la Rosa Maria, que si estem disposats a nosaltres, que sempre repercuteix a nosaltres i tot això. A veure, la naturalesa per si sola no, no respon. Està responguent per unes causes i... Vull dir,
1: estem nosaltres moltes.
0: Sí.
3: Clar, el que passa que nosaltres, és clar que sí que estem els petits, parlo per mi, o els que estem aquí disposats doncs, a reciclar, els que ens demanin i a col·laborar. Però el que no, els que estan disposats... Els que no estan disposats ja sabem qui són, perquè hi ha moltes... ara mateix ens anem una mica més enllà de Tordera, que no volia marxar, però bueno. A mi vaig estar llegint una notícia que m'indigna totalment. Aquí a la costa del Maresme, a la zona de Sant Adrià, Badalona, allà on hi ha les tres xemeneies aquestes, doncs volen fer 1.800 habitatges en una zona inundable. És una zona que no s'hauria de per què edificar, doncs clar, com que hi ha un banc a darrere que potencia això i aquests grans especuladors i tot això, doncs ho faran, ja està aprovat. Vull dir, què podem fer nosaltres? Si és que, a veure, llavors passa el que passa. Doncs.
1: Anem a escoltar què ens diu la Maria Jesús, a veure.
4: Bueno, respecte al canvi climàtic, ja sabeu que jo no me'l crec. El clima de la Terra ha canviat des de que existim, sempre hi ha hagut temporades, glaciacions que poden tornar, i hi ha hagut èpoques en què les temperatures eren el doble d'altes que són ara, i la natura estava més desenvolupada que està ara, perquè els arbres creixien molt més grans, tot creixia molt més. A banda d'això, hi ha més de 16.000 científics confirmen que el canvi climàtic que ens estan volguem vendre no és real.
1: Però per quin motiu fan això?
4: No, perquè són científics i han estat estudiant tots els informes que presenten el panell aquest del canvi climàtic. Són estadístiques que estan manipulades, la majoria, bàsicament. Jo tinc el llibre, el que passa que amb l'ull aquestes últimes setmanes no he pogut centrar-me en el tema, però hi han, tenen el seu propi criteri. El CO2 no és l'època en què ha estat més alt, ha estat en èpoques de glaciacions, ha estat molt més alt que ara, però clar, ens estan culpabilitzant a un petit sector del món de tot el que passa a la Terra. I a veure, la Terra, el clima ha canviat tota la punyetera vida. Aquí a Tordera hi ha hagut inundacions però inundacions greus. Fa, no sé...
1: Sí.
4: Ara els últims anys no ha passat això.
3: Perdona.
4: Però quin any va ser que va haver una inundació que va morir gent?
1: Uh-huh. Inclús va arribar a mig camí ral l'aigua.
4: I que va... Això mateix. I... Això ara no ha passat. Hi ha hagut unes grans pluges, hi ha hagut algun problema perquè la gent és imprudent, que això passa. A Pineda també, un home que es volia acostar més a la riera...
3: Sí, imprudències.
4: Són imprudències.
3: Per anar a fer una foto.
4: O sigui, no, la culpa no és del canvi climàtic.
3: Hi ha tantes.
4: Ni de res d'això. O sigui... Jo bàsicament penso que lo del canvi climàtic és una forma de restringir més la mobilitat de la gent, perquè això és algo que incomoda molt els poderosos, que ens puguem moure lliurement. Ara mateix el tema dels cotxes, del CO2, hi ha un youtuber que ha buscat les estadístiques dels vehicles que més contaminen. I resulta que un cotxe de fa 20 anys està contaminant menys que un d'aquests que ara porten etiqueta zero. Uh-huh. O sigui que jo, per mi, el que és el canvi climàtic que ens han venut és una mica el tema de l'estampita.
5: Una cosa que acabes de dir, que tens una mica de raó amb aquest tema, la mobilitat.
4: La mobilitat.
5: Per quatre gotes t'envien un missatge que t'aterroritza.
4: Sí.
2: Quatre gotes, Jordi, quatre gotes.
3: És evident que aquest cap de setmana hem viscut tres dies molt intensos.
2: Aviam.
3: Sí. I sí, això suposo que tothom ho ha viscut.
6: Després no ha plogut tant.
3: És una llevantada forta, diguem-li així, perquè tampoc que són climes tropicals.
1: No ens donem tots junts.
4: Fa 30 anys.
1: Un moment. En Jordi estava acabant, Jordi?
6: No, que envien missatges quan plou molt i quan no plou molt també.
1: Bueno, perquè fan precaució, Jordi, precaució. Bueno,
3: hi ha gent que ho han de repetir-ho, perquè tot i dient un cop encara no s'han assabentat.
6: Sí, però de vegades que ho estudiem...
3: Suposo que també es curen amb salut.
6: Perquè crear una por excessiva tampoc es tracta d'això.
1: Bueno, potser s'haurien de centrar més les alertes. Clar, tot això porta diners, amb zones que realment veuen que la perillositat serà molt més alta, no? Perquè, esclar...
3: Bueno, és que...
6: Mira, això ho he dit altres vegades. Quan hi ha una carrera de Fórmula 1, diuen, dintre de 43 minuts plourà, i dintre de 43 minuts plou. Com ells ho saben i els altres? Ara sí, és tan difícil.
1: Maria Jesús, continua.
4: A veure, si són tan savis, per què va passar allò de València? Perquè allà no van alertar res.
3: Estava sopant.
7: Perquè estaven al bot, el ventorro, dándole que te pego.
6: I els sistemes que tenen la Fórmula 1, perquè no ho té tothom.
4: Sí. No, bueno, però que volia comentar, que fa més de 30 anys estan al passeig marítim de Malgrat, el mes d'agost, es van juntar dos tormentes i per jo tornar a casa caminant vaig haver d'anar amb l'aigua fins als genolls. I no... Bueno, no és l'habitual, no va passar res més.
1: Va ser en poca estona, això?
4: En molt poca estona va ser, si ja dic. Estava al passeig marítim de Malgrat i jo que vivia al carrer Monturiol, que hi deu haver-hi un quilòmetre i mig o així, quan sortíem del passeig ja sortíem amb l'aigua als turments. Uh-huh. I d'aquí cap a la resta del poble estava l'aigua...
3: Bé, jo ja m'he descontrolat. Però sí? És que... Però a veure, no. Mira, aquest matí mateix, abans de venir aquí, nosaltres hem hagut de trucar als forestals perquè ja al vespre, en el balcó de casa meu, hi havia una oreneta, pobreta, que es va deixar agafar com res. L'hem tingut a casa. Vam trucar als forestals, estan totalment col·lapsadíssims. L'hem hagut de portar a l'Hospital de Santa Susana perquè ens han dit que l'aniran a recollir allà perquè tenen, ara mateix allà és centre d'acolliment d'aquests animals protegits. Nosaltres antigament n'havíem tingut a casa, també. Però ara s'han de portar i ells ja van directament allà per no haver d'estar voltant amunt i avall, no? És molt trist, els animals també estan descontrolats.
7: Estan desorientats.
3: Sí, desorientats.
7: I s'orienten els animals.
3: Ni els mateixos meteoròlegs que comentaves saben, ni va tan de pressa, que tampoc tenen els mètodes per dir... També van confosos, vull dir, per dir, doncs passarà això. De vegades sí que l'encerten, però tampoc. Estan ara mateix al dia d'aquests fenòmens que ja ho deien que eren excepcionals, extraordinaris. Uh-huh. Vull dir, no ho sabien.
1: Isabel, què vols comentar?
0: Jo vull comentar que, a veure, sí, ara hi ha unes pluges torrencials, però ja hi havien sigut. I que Tordera és un dels pobles que ha fet moltes coses perquè no torni a passar el que va passar en un dia. Perquè es va inundar Fibra Color, en el del pont ja no en parlem, van portar el pont, vull dir, però això s'ha sanat, això s'ha canviat. O sigui, amb les pluges que hem tingut ara, sí que hi ha hagut inundacions, clar, baixos i tot, però en general penso que ara mateix estem aquí. Vull dir, i diríem que no ha passat res. Uh-huh.
1: De totes maneres, de tots els torrents i el que són aquestes rieres petites han tingut molta cura a netejar-los, eh?
0: La riera d'en Roquet va passar el que va passar perquè estava plena de branques
1: ara
0: i de fulles.
1: Ara molta cura, s'ha de felicitar en el regidor doncs, que ara s'ha preocupat d'aquest tema.
0: Exacte, perquè això ens ha afavorit molt amb aquestes pluges que encara estem passant, les estem passant. I, bueno, pues, diu molt del poble, la veritat, que...
1: A veure, si demà mateix poguéssim aplicar només una mesura... Tot això aquí,
7: jo ja em vento. Jo ja em vento. Per la pregunta, jo ja em vento.
1: Per ajudar a frenar el canvi climàtic, quina seria?
3: Jo la tinc.
7: No, doncs vinga, va, tira.
3: Doncs no produir tant. I s'ha acabat. No
1: tant... Bueno, i tu després diries que està amb això que deia. La comoditat,
4: no canvia res.
3: No tant consumisme.
4: Llibertat, no... Això no canvia res.
3: Sí, canvia, sí. Sí, és el que el mou tot. El consumisme.
1: Va, mesura, tu consumisme... Vinga, va, qui menys, més s'atreveix?
7: Sí,
1: va.
7: Sí, no, jo amb això també estic...
3: Tiro sorra a casa meu, eh? Però menys consumisme. Tant tenir de tot, i comprar,
1: no
3: i comprar, comprar, i comprar.
1: No comprar ni
3: a més, a més, si els diners es quedessin aquí, ens sembla molt bé. Però estem comprant i els diners no es queden aquí. Estan a altres països. Vull dir que... No, sí.
1: Total, eh? Total. Va, vinga, qui s'atreveix més, va.
8: Millorar infraestructures.
0: Sí.
1: Però millorar estructures, què representa? Què representa?
8: Infraestructures.
1: Què representa?
8: Pues amb tot el que estan recaudant, en lloc de llançar-ho cap a altres llocs i cap a coses que no ens serveixen de res, potser hauríem de dedicar més a això, a la seguretat de les ciutats, a no permetre construir, com Andalusia, cada dos per tres, hi han morts. Per culpa, perquè han deixat construir a dins del que ells en diuen Rambles, Andalusia i Extremadura. Clar, ve una...
1: Aquí a Tordera hi ha bastantes cases cap a la part baixa que diuen que el Tordera no es desembocarà mai allà, però jo no hi estaria passant tranquil·la, la veritat.
8: Perquè fa anys que no hi ha hagut una altra tordarada. Si torna amb el canvi climàtic que hi ha ara, potser...
1: Què faries, Maria Josep? Vinga.
8: Infraestructures? Doncs pues això, pues mirar de fer més desaigües millors, que realment s'emportin l'aigua cap a un altre punt. El riu hi haurien d'haver-hi, com a mínim, perquè això ho fan... A Alemanya està, tots els rius tenen...
1: Com espigons.
8: Parets a base de bé, o sigui, formigó, i perquè el riu Main alguna vegada també s'ha desbordat, que és on jo vivia. Però els últims anys no ha tornat a passar.
3: Però fixa't aquí, quan el Glòria, que hi havia el riu, té tendència a seguir el seu curs, això està clar, quan va ple d'aigua. Aquí, quan va passar allò de la Glòria, per on te va desbordar? No per al costat, també, bé, val, sí, també, però normalment segueix el curs d'aquí, del passeig fluvial d'aquí, de Tordera, i ho va trencar tot i cap
8: clar,
3: aquí.
8: Clar, però perquè no està bé.
3: Perquè és la curva que fa.
8: Perquè s'ha de fer bé.
3: Cap aquí, o sigui... però, i bé, per aquí hi ha paret, com dius tu, i per allà no.
1: A veure, ja... és que precisament es va fer, i això ho va fer un regidor, potser no ho diré ben bé, a veure que me perdonin, que quasi en el pont on quasi arribem a l'estació se va fer allà com una divisió del riu, perquè si, per exemple, anava molt caudalós, doncs es desviés cap a aquella zona. Però aquella zona està tan plena d'arbres...
6: És que això és un dels punts. Neteja.
8: Neteja, sí,
6: la neteja és fonamental.
1: Sabeu on t'ho vull dir, exactament?
7: Sí, els aiguamolls. Sí. Bueno, és que Tordera està...
1: No, aiguamolls no són aiguamolls. És a dir, veus la Tordera i després hi ha aquest braç que ve a passar per sota del pont abans d'arribar a l'estació.
6: Fa una espècie de delta.
3: Sí, jo sempre anava a ple, però molt s'omple també.
7: Una riera del riu la Tordera.
1: Sí, que es pogués distriar per allà.
8: I netejar els boscos d'arbres caiguts, que per cert aquesta setmana estaven a l'Ajuntament en el camí que tenim al costat de la riera, perquè s'ha enfonsat i a més hi havia arbres caiguts i han vingut amb màquines a treure'ls.
6: Però tot això s'ha
8: després de que ha passat.
6: És que s'ha de sanejar, que això. Clar. Quan hi ha un arbre que té un perill de caure perquè ja està mig mort, aquest arbre s'ha de netejar, s'ha de treure. Totes aquestes coses són impediments que després hi ha quan l'aigua baixa. I això s'hauria de...
3: Sí, ara aquí la zona que es va cremar, de la zona que es va cremar aquí de... S'ha acabat?
6: Sí.
3: Vale. La zona que es va cremar d'aquí del... cap a l'Empordà, és que pensava que l'havies acabat. L'aigua baixava totalment grisa de la cendra dels boscos, la gran neteja que ha fet. I de les gavarres. Sí. Tot això és...
8: Jo he vist pels
3: conseqüències també del canvi climàtic, els incendis...
8: Baixar troncs enormes.
1: A veure, la Patrícia i l'Isabel, que és la que ha portat el tema, què faríeu si demà doncs poguéssim aplicar una mesura per ajudar a frenar aquest canvi climàtic? Demà, pim-pam,
7: no,
1: eh?
7: Ara mateix. Doncs la industrialització, com ha dit la Montse, és molt important, perquè ara que estem parlant de posar... arreglar coses, perquè estem ja, d'alguna manera, constatant que hi ha canvi climàtic. estem dient netejar rieres perquè no es desbordin, posar murs, o sigui, llavors, abans d'arribar aquí, abans de posar això, què hem de fer per solucionar aquest canvi climàtic? Buscar les raels d'on ve, a part de que la Terra és cíclica i cada 8 milions d'anys, jo què sé, m'ho invento, ha de passar alguna cosa, perquè el tema de la glaciació no hi havia humans, no hi havia humans. Vull dir, clar, sí que poder d'aquí 10 milions d'anys passar alguna cosa. Uh-huh. Bueno, tornen els dinosaures. Pot ser, ningú pot dir que no. Però ara, actualment, el que està clar és que hi ha un escalfament. Vull dir, el mar està pujant, que és el que deia la Isabel, que ens ha explicat, està pujant 2 graus o més a l'any i espera que encara pujarà més. Sí. Tot això, per què passa això?
1: Què faries tu?
7: Doncs, demà, parar la industrialització. Per
1: bueno,
7: exemple,
1: però després, ha, a veure, tindríem moltes mancances
7: exemple,
1: nosaltres,
7: mira,
1: eh?
7: Hi ha països d'Europa que ja estan prohibits els vols entre ciutat i ciutat que durin menys, no sé, ara m'ho invento, de mitja hora. Agafar avions, per exemple. Per exemple, que el que deies la Maria Jesús de la mobilitat. Què guanyen els països amb tallant-se la nostra mobilitat? Si a més els interessa, contra més avions agafem, contra més anem a visitar-los, contra més despesa fem amb aquests països que comprem, que tal. Els països els interessa que ens belluguem.
3: Cap aquí, cap allà.
7: Clar, sí. Però, contra més viatges fem i més calés deixem.
8: A veure, l'agenda 2030...
1: No, que... no, Maria Jesús, sí, heu guardat la Isabel que no ha comentat això mateix.
0: Doncs sí, doncs jo penso que tot això ve de l'emissió de gasos contaminants, com és el CO2. Doncs el que hauríem de fer ja és baixar això, però és molt difícil. S'han posat cotxes elèctrics i resulta que no hi ha prou electricitat per abastir tota una plantilla de cotxes elèctrics.
1: I que gasten aigua, diu, eh?
0: Exacte.
7: No, no. I les bateries després per reciclar són molt és molt més complicat sí, que anar amb un cotxe de benzina.
6: És que ens hem centrat en els automòbils.
1: Un moment, que acabi l'Isabel, perdó.
0: Sí, sí. No, que volem posar pedaços que no és... O sigui, si s'ha de veure el que contamina més... Penso que s'ha de pensar en la indústria. Sí. Els avions també contaminen.
1: Tant,
0: moltíssim, moltíssim. Moltíssim. Per tant, tot és anar en el fons de lo que està produint tot això, que és l'escalfament. L'escalfament de la Terra es produeix pels gasos aquests que emitim.
1: Però bé, amb tot això que dius, Isabel, i que també ho comenta aquí a Tat, perdrien comoditat i llibertat, eh? Bueno, tanto,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
7: Bueno, perfecte.
0: Religiós.
8: Sí, el CO2.
6: Sí, però sempre paga el mateix. O sigui, ara ho centren en els vehicles. I la indústria, pues, produïm un altre tipus de filtres, un altre tipus de coses, perquè la indústria no es podrà parar. La indústria no es podrà parar.
1: Clar.
6: Ara, la indústria, que produeixi menys gasos, la indústria. Exacte. Això sí que es pot fer.
1: Hauran de canviar això el sí sistema, els enginyers i tot això.
6: El sistema de producció haurà de ser menys contaminant.
0: Sí.
6: Això sí, però això és una possibilitat.
1: Maria Jesús, sí. Què vols dir?
8: Dues coses. El CO2 és el gas de la vida. Sense CO2 no hi hauria arbres. Els arbres, les plantes, necessiten el CO2 per viure. Hi ha hivernacles on hi posen més CO2 perquè les plantes creixen millor, més grans i amb més
3: aquests
8: bon gust.
3: Aquests hivernacles s'han de regar, eh? Això és més consumisme, bueno, més gasto d'aigua.
8: Vale. Bueno, pues, però el CO2 que tenim a l'atmosfera el necessitem. El necessitem també nosaltres, perquè si no viuríem.
7: Però amb una mesura.
0: Clar.
7: Amb una mesura.
8: Però és que tenir...
7: El que s'està fent el CO2 és que s'està disparant. Llavors ja una cosa que pot ser beneficiosa per nosaltres s'està convertint en tòxica.
8: I una altra cosa, el canvi climàtic, des de quan va ser el senyor aquest americà que va dir que van crear aquest panell del canvi climàtic, i llavors no hi ha hagut... o sigui, els científics importants que estan en contra d'això s'han silenciat. Hi ha hagut un que va ser Premi Nobel, que va retornar el Premi Nobel perquè no volia saber, perquè no volia estar en aquest grup, i a més hi ha hagut altres científics que els han ficat en el grup dels que creuen en el canvi climàtic i que han reclamat i han dit que ells mai a la vida estan d'acord amb això.
1: Vaja, esteu disposats tots els d'aquesta taula doncs no a consumir tant, I que, doncs, si perdem comoditat també ho accepteu, i si també accepteu que perdreu llibertat també ho accepteu. Esteu així, no? Home, jo entenc això.
3: Està clar que aquests fenòmens que ha passat ara, de torrencials i això, cada vegada són força més freqüents. Doncs cal canviar el xip ja. Sí, sí, s'ha de canviar el xip.
7: Però tots. Vull dir, tots.
3: No us veig els d'aquesta taula.
8: Una cosa que se m'ha quedat.
0: Això és lo difícil. Això
3: no ho faran.
0: Això és lo difícil, que ens poséssim tots d'acord. Bueno. No solament ni parlem de Tordera, ni parlem de capitals, parlem de tot. Bueno, si de tot en general.
1: Les multinacionals, això.
0: Exacte.
1: Han de posar les piles, no?
6: Ara ha sortit a reluir l'aigua.
0: Sí.
6: L'aigua. O sigui, el problema no és l'aigua. El problema no és l'aigua, el problema és tenim aigua de sobre, potabilitzar l'aigua que no potabilitzem de moment. Per què no estudiem això? I no ens faltarà aigua perquè tres quartes parts del planeta és aigua.
1: Ara segurament algú dirà, ostres, no? Podrien tornar a fer com a l'època d'en Franco, tanca els ulls ara i apreta els meus,
3: a fer els
1: famosos, com se diu d'això, els pantans.
3: Però no es van fer res, no us en recordeu que estaven ben secs els pantans també?
8: Estaven fets, sempre. Bueno,
1: ara amb tanta aigua, si fan més pantans, podrien...
7: Els pantans no els va fer Franco, els van inaugurar.
6: Era Paco el Rana. Era Franco. Paco el Rana.
8: Respecte a el que ha dit la Patrícia de la mobilitat, que no és veritat. L'Agenda 2030 ho deixa ben clar, que el que volen és reduir la mobilitat i crear zones de, com en diuen, en què tu tinguis més a prop tot i que no et puguis sortir a fora a comprar si...
1: Menys sociabilitat, doncs.
8: Menys.
1: Mare meva,
7: jo no crec que això és obert. Això no.
8: Està la gent de 2030.
7: Això no.
8: De 2030, que de 20 anys. La gent de 2030...
7: De 20-30 anys.
0: No, encara menys.
8: Suposo que sí, 2030. Des del 2030. Del 2030.
6: No, no. Parla del 2030.
8: La gent es diu Agenda 2030.
7: Justament... Sí, vale. Però justament jo crec que la gent el que vol és bellugar-se més i no ho està aconseguint.
8: No només sortir això, també que la gent gran fem nosa.
1: Ah, sí,
8: que ja han viscut prou i que potser que... Bueno, que desapareguem.
7: No. Tan.
0: Jo penso que la gent gran sempre fa falta.
3: Quan
0: una persona diu, per què estic aquí si jo ja estic malalt? Faràs falta per algú. Segur. Per fer companyia, inclús.
8: Jo no estic d'acord amb això. Jo no estic d'acord.
7: Home, m'ho suposo, perquè tu ja estàs aquí, ja estem. Tots els que estem aquí més o menys ja estem allà, eh?
8: Però és el que diu l'Agenda 2030. A més, està imprès.
3: Autopista.
1: De totes maneres, hi ha uns fullets, hi ha uns llibrets, que es deia Selecciones, em sembla, que ja parlava que anys a venir la gent només viuria sola, estaria sola, no buscaria parella, és a dir, la societat ja parlo de molts anys, Jordi, que aleshores ja comentava que això arribaríem d'aquest punt. Companys, com tertulis. Hem estat, ho hem arreglat
0: tot. Molt bé.
1: Isabel, gràcies per estar aquí, portar aquest tema.
0: Gràcies, Jordi, a vosaltres.
1: Gràcies, indispensable. Maria Jesús, ens agrada veure-te tan bé, veure-te... Bueno, no ens miris gaire, perquè després es veuràs massa. Montserrat, gràcies. I Patrícia, ens agrada per estar aquí. Adéu-siau.
7: Adéu.
9: A Ràdio Tordera. Repetim de matinada els programes de tot el dia.
10: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Sense més preàmbuls, en 6 minuts que passen de les 12 després d'aquest bullet informatiu, tenim aquí el portaveu, Toni López, bon dia.
1: Bon dia, Manada.
0: El portaveu d'en Tomàs de la Tomassa, que aquest preia a veure cada dia, els hi passen coses. Jo no sé com és que t'ho escriuen tot, o per això, Toni, tu creus tot el que t'explica?
1: Eh? Jo sí, perquè els conec de tota la vida.
0: Jo no.
1: Tordera.
0: Ah, vale, molt bé. Però esclar, jo...
1: Fins ara havíem explicat que vivien a un pis de Tordera.
0: Sí.
1: Però una urbanització de Vidreres, sí, tenen una casa.
0: Ah, mira'ls ells, no?
1: Sí, perquè ell ja vam explicar que havia sigut administratiu d'un lloc públic. Sí. Que no direm el lloc públic perquè la gent no sàpiga qui és. I la Tomasa era d'una agència de viatges.
0: Per tant,
1: entraven dos sous a casa bons i han pogut estalviar una mica.
0: Bueno, per això t'he dit que tenen molta confiança en tu, que t'ho expliquen tot. Va, vinc, explica'ns el que t'han dit, aquesta
1: doncs
0: gent.
1: Doncs mira, aquesta setmana els ha entrat l'aigua a casa.
0: Oh, bé, tu aquí, no podien ser menys, eh?
1: I la Tomasa que va cridar, Tomàs, baixa ràpid al baix de casa. I en Tomàs, què passa, Tomasa? Has vist un ratolí? Pitjor! Ens ha entrat l'aigua. Mira com tenim el terra. I en Tomàs, mare meva, però si jo ahir vaig deixar tot ben tancat a pany i forrellat.
0: Ai.
1: I ara què fem? Agafo la fregona? La fregona? Agafa la barca, diu la Tomasa. Doncs mira, que jo sempre havia somiat tenir una casa amb piscina. Sí, però no al menjador, Tomàs. Bé, almenys els peixos ja no hauran de sortir a passejar. Deixa't de peixos i, sobretot, no entris a l'aigua si hi ha electricitat a prop.
0: Ai,
1: primer, la seguretat.
0: Tot això li deia la Tomasa, no?
1: I després ja salvarem els mobles.
0: Ah, quina dona més prudent, per això, eh? Aquesta Tomasa ja ha de fotre-se per allà dintre.
1: Clar,
0: sense
1: Tomàs serrar... és molt de fer moltes coses. I és que, com diria el narrador, quan plou amb molta intensitat, l'aigua pot entrar en baixos garatges i habitatges en pocs minuts. Davant d'una inundació, la prioritat sempre és posar-se en un lloc segur i no arriscar-se per salvar objectes.
0: Ah, molt bé, no?
1: Això és el que ens han dit avui en Tomàs i la Tomàs.
0: Ho van solucionar bé, tot el tema de l'aigua, els van ajudar els bombers o no?
1: Continuarà.
0: Va, molt bé, això m'ho explicaràs un altre
1: clar,
0: dia.
1: Clar, això t'ho explico, va. Això. Si,
0: molt bé,
1: si no...
0: Toni, moltíssimes gràcies per fer-nos de portaveu, per explicar-nos allò d'aquesta parella. S'ha pogut una cosa més, eh? De tenir una casa amb una organització. Ara que no ens ho sé
1: de Vidreres, ningú. De Vidreres, eh?
0: Ara que no ens ho sé ningú. Déu-n'hi-do. Bueno, si han treballat tots dos tota la vida, tots
1: tota
0: s'ho mereixen, eh?
1: No tenen fills?
0: Ah, doncs clar, no tenen fills també, esclar. Bueno, Toni, moltes gràcies, eh?
1: Vinga, a reveure.
0: Fins la propera. Adéu, bon dia.
2: Ara i aquí.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: bé, la sintonia que ens dona peu i entrada a saludar amb una bona cuinera que la tenim entre nosaltres, una dona que coneix molt bé doncs tot el que hi ha en els fogons, coneix molt bé els productes i també la creativitat, que és una manera d'entendre la vida. Doncs bé, avui doncs, tornem a saludar la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: I mira, Joana, tu sí que avui tens ganes de parlar d'un indret.
1: Sí.
0: I jo he buscat això de l'estrella Michelin, el que cal perquè els hi doni una estrella. Ui. Tu ho saps?
1: No, però moltes coses els hi deu caldre, eh?
0: Mira, ara,
1: i per conservar-la encara més.
0: Mira, ara t'ho vaig a dir una mica, jo t'ho vaig quedar parada. Diu, la Guia Michelin treballa amb inspectors professionals que van de manera anònima, com qualsevol client. Reserven amb un nom fictici, mengen i paguen la factura. Sí. I què miren? Diu, miren, una, la qualitat dels ingredients, que el producte sigui bo i estigui ben seleccionat. Mm-hmm. Dos, el domini de les tècniques culinàries, coccions, textures, salses, punt de cocció, que la tècnica estigui realment dominada. I això no sé com ho poden veure. L'harmonia dels sabors, que els plats tinguin equilibri i que els sabors funcionin conjuntament. La personalitat del cuiner. La cuina ha de tenir identitat pròpia, no es tracta simplement de fer plats molt sofisticats, sinó que hi hagi una manera particular d'entendre la gastronomia. I la regularitat, i aquesta és probablement una de les claus. No n'hi ha prou en fer un sopar espectacular. Michelin visita el restaurant diverses vegades i comprova que el nivell es manté sempre igual.
1: Sí, sí. Això ja, i més o menys ho sabia, això que hi van els inspectors i no s'identifiquen i paguen la factura com tothom, tot això, sí, ells no saben mai qui hi ha. Qui hi ha.
0: Sí. Aquí hi ha tota aquesta cosa tan interessant, els inspectors hi poden anar tantes vegades com consideri necessari, en diferents moments, i fins i tot diferents inspectors poden visitar el mateix restaurant, després posen les experiències en comú. Sí. I bé, la decisió final diu que no depèn d'una sola persona,
1: no,
0: que això està molt bé, sinó que es pren entre tots.
1: Una periodista culinària a vegades també hi va.
0: Sí. La decoració i el servei, això també hem de dir que
1: m'hi compta.
0: Que també hi compta, el luxe del local, o que el també porti guants blancs, no són els que donen estrella. La Michelin afirma que l'estrella es concedeix per la cuina i pel que hi ha al plat.
1: Sí. Això sí, ja ho sabia.
0: Quan un restaurant aconsegueix una estrella Michelin, què passa més? Tenir una cuina espectacular o ser capaç de mantenir aquesta mateixa excel·lència cada dia? Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: Joan,
1: perquè
0: eh?
1: Si llavors veuen de cap d'un any o dos i van intentant donat i veuen que no ha seguit el que ells tant al principi, te la treuen.
0: Esclar.
1: Llavors és com te diuen, doncs els hi han treu l'estrella.
0: Ah, però escolta, per està bé, això.
1: Sí. Però bueno, has de tenir un bon nivell, eh, per tenir una estrella.
0: Però jo tampoc entenc que, a veure, sàpiguen si el producte és de proximitat.
1: Bueno, clar, ells sí, perquè ells, aquests inspectors són culinaris i ells ho saben tot, clar.
0: Ah, mal, perquè suposo que els hi deuen preguntar.
1: I a més ja deuen preguntar, això d'on ve, prové, l'explicació també que et donen quan te porten el plat a taula, que quasi ja t'ho expliquen.
0: Val, també,
1: clar,
0: també.
1: Perquè aquests puestos, com te porten un plat, t'expliquen. L'enciam és d'aquí, el pebrot és...
0: Ah,
1: ja t'ho expliquen tot, com està.
0: Vinga, Joana, tu sí que a casa teva t'haurien de donar l'estrella Michelin directament en tots els plats que fas, eh? A veure, avui d'on te'ns vols parlar?
1: Bueno, avui, sí, per acabar una mica el recorregut, aquest d'Olot, que l'altre dia vàrem anar a la Feixada d'en Jordà per agafar gana i anar a aquell restaurant. Avui us vull parlar del restaurant La Moixina.
0: Moixina, aquest nom és maco, eh?
1: Sí, aquest restaurant resulta que porta bé d'aquest nom perquè resulta que hi havia un aiguamoll molt gran, un llac, i un aiguamoll molt gran, i era un puesto molt rònic, el que en diem un rònic, allà on estava, eh? I llavors al costat hi havia també una casa d'aquestes pairals gran. Justament, doncs, aquí, com va venir l'erupció del volcà Croscat, va absorbir tot l'aigua i aquest aiguamoll i aquell llac que hi havia van quedar sense aigua perquè el volcà ho va absorbir. I llavors va quedar una mica de re de ratxolí. Llavors, en aquest ratxolí, què van fer-hi? com que llavors és un puesto humit, l'aigua va anar brollant, però només com una mica d'aigua moll molt petit. I en aquí van fer la font, aquesta, la moixina.
0: Ah, molt bé, molt bé. I ho diuen perquè li van posar moixina o què?
1: Sí, perquè estava just en aquest aigua moll que se'n diu, que vol dir aigua moixons. Aigua moixons, li van posar font moixina.
0: I llavors moixons que no són bolets, això.
1: No, moixons és l'aigua.
0: Vale.
1: En el puesto que està.
0: Sí.
1: Llavors aquí aquesta font té 7 brocs, eh? I està al costat d'una altra font que també és molt popular aquí a Olot. I just en aquest paratge mateix, en aquest paratge, és un paratge molt maco aquí, que tots els pintons d'Olot hi han anat per dibuixar-ho i tot això, perquè a l'escola d'Olot també hi han anat molt els nanos i tot això per agafar pel lloc que és. I aquest paratge el van declarar l'any 1945 paratge artístic nacional.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: O sigui que està protegit,
0: preciós,
1: és un paratge protegit.
0: Ai, que maco, no?
1: Bueno, i del que us vull parlar és d'aquest restaurant, que el restaurant es diu La Moixina. Doncs està al costat d'aquests aigüemolls, i per això hi van posar aquest nom.
0: Molt bé, molt bé. Com és l'entrada del restaurant, Joana?
1: És un restaurant clàssic, un restaurant centenari, fundat l'any 1890. La trajectòria d'ells ha anat evolucionant i han fet tot cuina volcànica i de la Garrotxa, o sigui, ells s'han dedicat a tot això. La masia, abans era una masia, i aquesta masia, allà n'hi havia moltes de masies, perquè si t'has fixat com hem anat parlant aquests dies, tot eren moltes masies que els havien transformat en...
0: Està bé, que ho sàpiga conservar i arreglar una mica.
1: Els han conservat i l'han arreglat així. Llavors, aquí justament en aquest paratge, era el que en deien el bressol de la burgesia artística. Perquè hi venien molts artistes.
0: Bueno, és el que dius, per ser pintar, tot allò...
1: I llavors també hi venia molta gent a estiuejar. Era un puesto d'estiueig a Olot, de molt d'estiueig abans. Que ara no ens conformem d'anar a Olot, sinó que agafem un avió i ens en anem.
0: Sí,
1: a 3 o 4 hores o 25 hores d'avió, i resulta que hi ha el mateix quasi bé que aquí.
0: No, i tant, no, i tant.
1: I llavors, ells tenen la tradició, ells tenen una cuina casolana, una cuina de proximitat, com els fesols d'Olot, que és la part, les patates d'Olot, també, i llavors una carn rostida, un arròs estil moixina, o sigui que han conservat tot el que és tradicional d'ells.
0: Així és això, Joana, però el que dius ja és d'avis i de generacions anteriors,
1: de generacions anteriors, sí. Sí, perquè fa l'any 1890, o sigui, el 1890 hi havia aquesta masia, llavors la van anar transformant en restaurant. I llavors aquesta ja, no sé si a la quarta generació que ho porten.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí, i els plats són tots aquests que diu, també fan menú, fan un menú assequible, fan carta, fan festes, fan casaments, fan de tot.
0: És un restaurant tot a peu pla o és en doble planta? Com és?
1: Jo he estat a baix a el que és lo rústic, al peu pla, però a la primera planta també hi ha una sala gran per fer events perquè abans aquestes masies, que eren habitacions no molt grans, i els han adaptat, i llavors a la part de dalt ho tenen per fer events, per fer casaments, reunions d'empresa, o per fer aquestes coses.
0: Aquest arròs a la moixina t'ha centrat una mica de com el fan?
1: No. Aquí jo no n'hi he menjat d'arròs, no n'hi he menjat.
0: Però, esclar, l'arròs a la moixina té que ser també un arròs que no és allò simplement fet amb una mica de tocino i peix, sinó que deuen tenir algun punt essencial.
1: També fan un altre arròs, que ells el nomenen amb l'arròs de pals, que aquest el fan, és un arròs caldós, amb ceps i gambes. Si t'agraden els ceps...
0: Sí. Ui, ha de ser fort,
1: El cep és una mica fort, Hi ha persona que no li senta gaire bé el cep. Però, bueno, sí. I llavors els peixos, també el calamars a la romana, fan el xai a la brasa, que també d'allà, d'Olot,
0: sí.
1: I moltes coses més.
0: Molt bé, deixem un petit espai per escoltar una miqueta de música i ens posarem ja directament amb aquesta nostra gran cuinera de la ràdio, que és la Joana Molins.

0: I bé, sí que ja estem a punt d'escoltar aquesta recepta tan única, especial, que els enviem des de la ràdio, perquè la Joana sempre la tenim puntual a la cita de cada dimecres. Amb aquests fogons i davantal, me'l poso de seguida. Doncs bé, Joana Molins, bon dia novament.
1: Bon dia, bon dia.
0: I sí que ja, a veure, tu m'has obligat ja a posar-me davantal. Jo...
1: Sí, ara sí, ens hem de posar davantal, perquè, bueno, sembla que la fresca arribarà un dia o un altre, perquè sí, ahir mateix ens fogava amb cara de calor.
0: Sí.
1: I hem de començar a fer els plats de temporada.
0: Molt bé.
1: Els plats de tardor.
0: Ja ens portaràs algun plat en castanyes, que aquí ja patirem, perquè a
1: no,
0: mi no...
1: No.
0: A mi no em queden gaire bé, perquè me queden fortes les castanyes. Bueno, ja, el dia que portis la recepta,
1: això,
0: ja m'expliques.
1: La recepta de les castanyes ho explicarem.
0: Vinga, què
1: doncs
0: es portes avui, Joana?
1: Us porto, i com que és temps ja de bolets, ja comencen a haver-hi rossinyols.
0: Oh, sí,
1: sí,
0: que bons.
1: I els rossinyols són molt bons. Doncs us porto ossobuco amb rossinyol.
0: Oh, que bo. Sí. Segurament, a mi m'agrada més el rossinyol que el pilatell i el rovelló.
1: Bueno, el rossinyol per guisar és molt bo, eh?
0: Però té un gust.
1: Perquè... Ja està per fer saltejat amb una mica de botifarra,
0: sí,
1: o salsitxa.
0: Sí, sí. Trobo... Queda... Així és, així és, m'agrada.
1: Eh? Sí, que és bo? Sí, sí. I una torrada ja en tens prou.
0: Ja deia, mare meva. Sí. Molt bé, molt bé.
1: Doncs avui us vull parlar de l'ossobuco, que ossobuco en català també està ben dit, eh? Perquè no és que sigui... perquè, o sigui, aquesta part d'aquesta carn de vedella... És el que en diríem nosaltres el gerret.
0: Sí.
1: Quan nosaltres comprem una carn per estofar, diem, volem gerret. És el mateix que l'ossobuco. El que passa que el gerret és de la mateixa part de la vaca.
0: Sí.
1: És després de la cuixa, un tros de carn que hi ha. El que passa que un és desossat i l'altre és amb os.
0: Uh-huh.
1: Llavors el dos el treuen junt amb l'os i el tallen travesser.
0: Ah, molt
1: que
0: bé.
1: Llavors hi queda l'os del moll.
0: Sí.
1: Que és el que diem, que don aquesta gelatina.
0: Però normalment, Joana, això ho encarregues? Perquè
1: no, ara se'n troba, eh?
0: Sí?
1: Se'n troba bastant. Bueno, no, vull dir, sí, se'n troba. Doncs llavors això doncs, és el que dona aquesta gelatina en aquesta carn.
0: Uh-huh.
1: T'ha d'agradar la gelatina i t'ha d'agradar una mica, no un nervi, no hi ha nervi, però t'ha d'agradar aquest tipus de carn, perquè hi ha persona que tot això ho treu.
0: Ah,
1: clar, llavors...
0: Bé.
1: No té sentit, vull dir, el bo és que t'agradi aquest
0: clar,
1: tipus de
0: clar,
1: carn.
0: Clar, clar.
1: I llavors, doncs, tu, si llavors no vas comprar amb l'os, com vas a la carnisseria, demanes el gerret. El que passa és que és una carn que s'ha de...
0: Perdona, el gerret, però tu li has de dir que vas al gerret amb os, o no?
1: No, això no. L'ossobuco. Tu
0: vale.
1: Ja el veus allà, avui l'ossobuco, que
0: ah,
1: és el gerret.
0: Val.
1: És el gerret. Ara, si tu no el vols amb os, perquè, esclar, pagues l'os i l'os pesa, eh?
0: Clar, és un xudet, eh?
1: És un
0: xudet. I a dintre ple.
1: I a dintre ple. Doncs llavors has de demanar el gerret per
0: molt
1: fer
0: bé.
1: Un estofat amb patates,
0: sí.
1: O per fer un estofat amb rossinyols, però que no hi hagi l'os.
0: Uh-huh.
1: Llavors és el gerret. Llavors, doncs, agafaríem... Aquesta carn és una carn que s'ha de cuinar molt de rato, això sí. Perquè sigui tendre. Perquè si tu la cous poc i et queda dura, no.
0: Fa servir... Eh?
1: Sí, ara explicarem.
0: Olla
1: sí,
0: express, sí?
1: Sí, aquest cop
0: ah,
1: sí.
0: Ah, bueno, va.
1: Llavors jo, per quatre persones, hem agafat quatre talls de ossobuco, perquè en un per cada un n'hi ha de sobres, eh? Perquè primera que és gruixut,
0: uh-huh.
1: I segona que són grossos, eh?
0: Val.
1: Quatre talls, un per cada un. Un quart de quilo de rossinyols, 250 grams. La ceba, per fer aquest sofregit, perquè tot és un sofregit. La tomaca... o pebre vermell dolç, un bon raig de vi ranci, oli, sal, pebre normal, aigua. Aquí jo hi vaig posar aigua, perquè mira, ara ha arribat un moment...
0: Has trobat raro que diguessis aigua, Joana.
1: Ha arribat un moment que aquestes carns, i això m'agrada més amb aigua que pas amb suc de pollastre o tot això, perquè trobo que no... disfressa una mica el gust de la carn. L'arròs sí que m'agrada un bon fumet, o...
0: sí.
1: Però amb això hi vaig posar aigua i em va quedar fantàstic. Una mica de farina per enfarinar, alls,
0: uh-huh.
1: I per la picada posarem all, julivert i ametlles.
0: Molt bé.
1: Llavors jo, com que aquest tall ja sé que costa, i poder l'hauria tingut que tenir dues hores al foc. Amb la
0: dues
1: paella.
0: Hores?
1: Sí, si tu el fas al foc teu, dues hores no t'ho treu ningú, eh? Doncs llavors jo el que vaig fer va ser vaig agafar l'ossobuco, primer el rento. És que jo la carn... Miren, menys el xai, no sé què passa, no el rento, el xai i la brasa. No sé, perquè podem pensar que la brasa ja ho cou. Però tot l'altre sempre ho rento.
0: És dir, tocino, el costell de tocino...
1: Jo el rento.
0: Tot ho rentes.
1: I ho xugo, llavors, amb un paper de cuina.
0: Sí, sí, sí.
1: I vaig salar, primer de tot sal pebrat, una mica de sal i una mica de pebre negre, I llavors vaig tenir un plat amb farina i el vaig passar per farina, però no molt.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: No
0: molt bé.
1: Molt. Llavors ja tenia una paella una mica ampla, que m'hi cabien aquests quatre talls tots, i el vaig passar, però el vaig passar de manera que, passat d'un cantó i de l'altre, quan el vaig posar en un bol per reservar per després tornar a posar, va quedar sortir sang i tot el suc de la vedella, que això és l'ubó.
0: Ah, bueno, és clar.
1: Perquè, és clar, tu no l'has recremat, aquesta vedella, només l'has sellat. Uh-huh.

0: posem en aquí una mica de pebre vermell, un bon raig de birranci i deixem que s'evapori una mica. Vaig agafar l'olla de pressió i aquest sofregit el vaig tirar a dins l'olla de pressió.
1: Però escolta, digues.
0: Vaig engegar el foc, l'olla de pressió. El vaig deixar, dos minuts, que ja que agafés temperatura, perquè no quedés fred. Vaig agafar l'ossobuco i el vaig posar aquí dintre.
1: Escolta'm una cosa. A veure, la teva olla a pressió, perdona que em pregunti els estris que tens a casa teva, és que és molt ample, perquè jo, la meva olla a pressió... No. Perquè, esclar, a mi me quedaria els talls...
0: Una sobre l'altra.
1: Sí.
0: Llavors jo els vaig anar passant en compte, primer un, després l'altre, i com ho vaig tenir tot passat, ja tenia l'aigua calenta, sempre hem de dir aigua calenta, i vaig tirar l'aigua, però poca quantitat d'aigua, perquè pensem una cosa, l'olla de pressió no se'n veu d'aigua.
1: És complicat,
0: El que és més complicat és això, trobar la mesura. Jo n'hi vaig posar 3/4 de litre.
1: Sí.
0: 3/4 de litre. I llavors ja tenia la picada feta. En l'olla aquesta hi vaig posar una mica de farina, abans de posar-hi l'ossobuco, perquè me quedés el suc espès.
1: Però la farina que la vas posar desfeta amb l'aigua?
0: La vaig sofregir una mica en aquest sofregit. Sempre sofregiu-lo una mica.
1: Molt bé.
0: Perquè així no té gust de cru.
1: Està bé.
0: I llavors hi vaig posar l'aigua, ho vaig remenar bé perquè no se m'enganxés, i vaig tirar aquesta picada, vaig tancar l'olla, i vaig comptar mitja hora, 30 minuts. De cap de 30 minuts vaig tancar-ho.
1: Jo tinc el problema, ara que ho vaig explicant també, amb l'aigua i el temps de cocció, amb l'olla de pressió.
0: 30 minuts. I llavors la vaig deixar 2 hores que reposés, això sí, tancada.
1: 30 minuts, no obres l'olla.
0: No obres l'olla ni res. I de cap de 2 hores ja veuràs que tu pots treure el pivot, no surt pressió, no surt res, fas l'olla i tu mires. Llavors la rectifiques de sal, que si convé. I a part, aquests rossinyols els vaig fregir amb una mica d'all i llavors ho vaig posar això en una cassola, que jo vaig fer el dia abans, que és millor,
1: I tant, sí.
0: I vaig tirar tots aquests rossinyols a sobre, perquè l'endemà es torna a escalfar i va ser molt més bo. I em va quedar que es desfeia. L'os marxava de puesto. Gasto una mica massa perquè llavors, esclar, l'os... jo l'os el vaig posar al plat perquè veiessin que hi ha l'os.
1: Però és que queda molt maco aquest tall, també s'ha dit.
0: Sí, aquest tall queda maco.
1: El fet dels rossinyols també, Joana, tens que anar molt en compte. Jo em van fer aquest altre dia i me van quedar, la veritat, no me van quedar bé, me van quedar com molt cuits, no sé.
0: Perquè els has de coure poc, els rossinyols. Sí.
1: Oli calent? Oli
0: fred?
1: Sí,
0: una mica d'oli, no gaire. Passat. I com veus que ja han canviat una mica d'arrel color, ja hi tires l'ai julivert i els atreus.
1: Val.
0: Sí, poc, s'ha de coure poc.
1: Val. No, perquè me van quedar fatals,
0: I jo els que vaig
1: eren
0: comprar...
1: Eren bons, però esclar, tan cuits, el gust, doncs, no és tan
0: bo. Jo els que vaig comprar aquest dia no eren d'aquí. Perquè ara ja n'hi ha del Pirineu, que vaig veure ahir, que ja n'hi ha del Pirineu.
1: Sí.
0: No sé de Lituània, no sé d'on venien.
1: Ai, mare, per favor, no.
0: Eren boníssims, perquè es veu que allà havia plogut molt i estaven molt inflats. Es notava que hi havia hagut molta pluja allà.
1: Molt bé.
0: Perquè, esclar, el bolet, quan tu el tens, ja es veu si està sec. Si està sec aquell bolet, com el fregeixes, no queda tan bo. El bolet ha de tenir l'aigua que tregui aquella mica d'aigua.
1: Sí, però no massa més,
0: I a la que treu l'aigua ja està, Ja el pots servir.
1: Ja el tornaré a provar, perquè s'ha tradit, de veritat, me saben greu, tot i que eren boníssims, com diguéssim, però me van quedar una miqueta massa cuits, Joana.
0: Una mica massa cuits.
1: Vinga, ens anem, doncs, a fer el repàs dels ingredients i anem tancant ja...
0: Llavors, si vosaltres això no ho voleu fer a l'olla express, doncs feu el mateix que hem fet, ja just a la cassola, que vulgueu fer, i poseu l'ossobuco, i poseu el suc, que llavors aquí sí que vosaltres no heu de patir, perquè n'hi podeu anar afegint, perquè aquí se'n veurà molt més.
1: Sempre aigua calenta. És que m'acosta molt en recordar-me'n,
0: Sí?
1: Sí,
0: jo ja ho tinc per hàbit.
1: Sí.
0: I llavors, doncs, aquí ho podeu fer en la mateixa cassola, el que passa que penseu que per comptes d'aquest rato que jo us he dit que entre tot vaig estar una hora, n'hi estareu dues.
1: Molt bé.
0: Perquè
1: molt bé.
0: No podeu tancar fins que això no està ben cuit.
1: Es pot anar girant, ara d'explicar tot d'aquesta altra manera feta amb una cassola,
0: sí.
1: Es pot anar girant, o tu aconselles, doncs, és punxar-la una mica sense moure gaire, tot
0: no,
1: això.
0: No, es pot anar girant, però sí? No caldrà, tu remous

0: una mica la cassola, sí. I ella és, ja només has de vigilar que no s'agafi.
1: Val. Val, val,
0: perquè
1: val.
0: El problema d'aquestes coses és que, però amb aquestes cassoles que tenim negres de, sí, que tenim, sí, no s'agafa gaire, eh, el menjar.
1: Vinga,
0: no.
1: Doncs aquests ingredients,
0: doncs,
1: siguin entancats.
0: Aquests ingredients, animeu-vos a fer-ho, perquè ara, ara ve el temps de menjar aquests plats de cullera, de sucar pa.
1: Oh, que bé, oh, que bé. Quilos al canto, quilos al canto. Va, vinga, Joana.
0: Oh, ja estem bé. 4 talls de sobuco, 250 grams de rossinyol, la ceba, la tomaca, el pebre vermell dolç, un bon raig de bilanci, oli, sal i pebre, aigua, farina, una mica d'arà de farina per enfarinar i una mica més, i per la picada, els alls, una mica de julivert i les ametlles. Aquí posarem unes 15 ametlles.
1: Molt bé. Molt
0: i ja
1: bé.
0: Ho tindrem.
1: Doncs vinga, fem aquest plat, i posem potser una bona amanida aquí. Per...
0: sí, aquí sí, sí, una amanideta. O ara que és el temps de les figues,
1: ai.
0: A mi m'encanten les figues, eh? També els arrento, i els apelo. I després,
1: els apeles i tot? Sí, faig una, deu quedar reja.
0: Faig una torrada, aquesta és de coll de dama,
1: sí.
0: Una torrada, o sigui, escampo la figa, sí. I llavors a sobre un parell de seitons.
1: Mm.
0: I una mica de mel a sobre.
1: Molt bé, Joana, ja vindré a casa, doncs, teva a fer una berenada.
0: Aquest plat primer és boníssim.
1: Molt bé, moltes gràcies per explicar-nos i per estar aquí. I bé, doncs, aquests fogons i davantals que els emplacem fins al proper dimecres.
0: Doncs au, vinga, fins la setmana vinent.
1: Adéu-siau. Bon dia.
2: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Passant uns minuts del punt de dos quarts d'una, nosaltres entrem en aquest espai a fons, un espai en el que tenim diferents professionals que ens aporten doncs, més coses per saber, més coses doncs, dels projectes. I avui tenim avui en els nostres estudis la docent mestra, la Maria Simón. Bon dia, Maria.
1: Molt bon dia.
0: Doncs bé, avui volem parlar, doncs, no vas deixar anar una miqueta d'idea de lo que volies fer, de trajectòria, però sobretot de futur. Perquè veig aquí que sí que hi ha persones que després de molts anys dedicats a una professió no miren enrere amb la sensació d'haver-ho fet tot, sinó que continuen tenint projectes, idees i il·lusions. És el teu cas?
1: Exacte, sempre endavant.
0: Ho he sabut diferir una mica, eh? I això diu molt de la persona que encara té curiositat, ganes d'aprendre i sobretot ganes de continuar portant. Avui doncs, ens acompanya la Maria i doncs vinga, hi ha una edat que diuen que és per començar coses i després hi ha persones que es demostra que no hi ha cap edat per deixar de somiar i de fer. Avui parlem amb ella i primer de tot doncs preguntarem, Maria, com va començar la teva vocació de mestra?
1: Ui, la meva vocació és anar molt enrere, eh?
0: Ja.
1: Mira, jo vaig començar a fer de mestra sense ser mestra. Uh-huh. És a dir, vaig començar... Mira, tenia 16, 17 anys i la meva germana feia classes de repàs a casa i, bueno, doncs jo també m'hi vaig posar, fer classes de repàs. I així va ser quan vaig començar doncs, a veure una mica en què consistia doncs, a treballar en mainada, ensenyar-los sobretot les coses bàsiques, que és el que realment doncs, té la seva clau l'educació primària, i bueno, doncs, el sumar, el restar, multiplicar, dividir, llegir, sobretot, que això costa molt, i bueno, les coses bàsiques.
0: Mm-hmm. Què és el que més t'ha ensenyat a tu el fet de treballar amb infants?
1: Mira, el que més m'ha ensenyat és que s'ha de tenir molta paciència, que te'ls has d'estimar molt i sobretot, pensar que ells estan aprenent, que és tot un procés i que a vegades ens pensem que, vinga, ha d'aprendre de seguida, no? Dos més dos fan quatre i no, és tot un procés que vol un temps. I això te'n vas donant compte a mesura que va passant el temps i vas dient, ostres, és veritat, i a vegades has d'ajustar el nivell en aquell infant perquè si no ens pensem que tot s'aprèn molt ràpid
0: sí,
1: cert, és un procés, eh? Que a vegades diem, ai, és que li costa molt, bueno, és que és aquest procés, no? I és aquesta paciència, aquesta persistència també, no? D'anar repetint les coses i a poc doncs, va calant, no? En la ment d'aquest petit infant.
0: Quan neix un projecte educatiu?
1: Un projecte educatiu neix a partir de les necessitats que aquella escola, aquella aula, aquella família ho necessita, no? Un projecte educatiu neix en funció d'unes necessitats. És a dir, si aquelles famílies necessiten cert acompanyament, el projecte educatiu ha d'anar enfocat en aquest acompanyament. No pot anar sol, no pot anar el projecte educatiu per una via i les famílies per una altra, ha d'anar unit. Per això la comunitat educativa no són només els mestres, sinó que són també les famílies, són els infants, són les persones que acompanyen el pas, no? Que són les persones que porten tot el tema de l'administració i serveis. El projecte educatiu va molt més enllà d'un dossier fet amb una teoria. No? Uh-huh. Aquella teoria s'ha d'adequar a on ha d'anar posat a la pràctica. Si no està junt, si no va unit, allò no s'aguantarà per enlloc.
0: Anys enrere, aquest projecte que estàs comentant ara, que el trobo perfecte, els pares o no tenien temps o no sabien que s'hi tenien que implicar. I això ha passat doncs, fa molts anys, en tot aquest tema.
1: El que passa que hi ha hagut un petit buit pel mig que hem passat de que els pares enxufaven els nens a l'escola i ja aprendran a que jo vaig per davant del meu nen i trepitjo el mestre si cal. Hem passat un tros d'un extrem a l'altre que no sé quin extrem és més bo, que jo crec que cap. Perquè a vegades els pares també s'han involucrat tant que han rebaixat l'autoritat del mestre que potser abans era massa autoritari.
0: Sí.
1: Però bueno,
0: aquí ha arribat
1: i hem d'anar
0: un punt
1: treballant.
0: Que, sí. Què vols que aprenguin els alumnes i què vols que descobreixin per ells mateixos?
1: Sobretot, que descobreixin allò que tenen un interès. Mira, abans t'he comentat, costa molt llegir. Mira, jo en els pares quan em diuen és que no sé com ho haig de fer perquè llegeixi, primer els dic, agafa't un llibre, que ell vegi que tu llegeixes. Mm. Tu llegiràs el que a tu t'agrada, doncs ell també. M'és igual si és una revista, si és una novel·la, si és un còmic, el que sigui. Per tant, allà on hi hagi l'interès del nen, posem-hi allà totes les eines perquè aquest interès es pugui satisfer. No llegeix perquè potser li has posat un llibre que és un totxo o és molt avorrit, no? Potser no és un totxo, potser és una cosa molt primeta o molt curta, però no té cap mena d'interès. Doncs no sé, per exemple, ara penso en el meu nen, no? Que li agrada molt la construcció i els legos. Doncs vinga, li agafaré alguna cosa que tingui a veure amb les construccions. Doncs buscar aquells interessos que realment els agraden als infants.
0: Com aconsegueixes? A veure, que un infant que no està motivat, perquè és clar, això també li deuen haver, i no, els que es motiven molt i els que no es motiven, s'impliqui en un projecte.
1: Buscar la via on ell pugui trobar aquest interès que dèiem. És a dir, aquell infant que no té ganes de fer aquella feina, potser l'haurà de fer. Vull dir, tampoc podem dir, doncs no la facis, però si buscar l'estratègia mitjançant doncs, un repte, mitjançant un joc, mitjançant alguna eina que el pugui enganxar. Val? Potser n'hi haurà un que li posaràs un text i te'l llegirà perfecte i ja està, però potser n'hi haurà un altre que potser li hauràs de portar fins i tot un titella, perquè aquell titella li despertarà una curiositat i aquella curiositat dirà, doncs vinga, ara potser ja m'han vingut ganes de saber per què hi ha aquest titella en aquesta classe. Bueno, és buscar una miqueta l'estratègia i això també es va aprenent al llarg del temps.
0: Depens, eh? La improvisació veig que, com has explicat ara, Maria, doncs a veure, l'has d'adequar segurament a cada alumne, no? Perquè cada un és un món.
1: Sí, abans plegat. Potser anàvem adequat a cada classe, però ara ja ens hem d'adequar a cada alumne, perquè a cada classe hi ha molts de casos.
0: Educar avui, què creus que necessita més un infant avui? Coneixements, eines, confiança, autonomia...
1: Mira, una cosa
0: moltes
1: on has
0: coses,
1: dit... Sí, però una cosa on has dit, recursos.
0: Recursos.
1: Estem en un procés educatiu, ja portem tot un any escolar amb moltes vagues educatives, on sobretot, es demanen recursos a l'aula. Per què? Doncs més que res també per el que dèiem, perquè a l'aula tenim molta varietat d'alumnes, moltes dificultats, i si no tenim recursos, no els podem atendre. Podem tenir moltes idees, però si no tinc temps per preparar aquestes idees, per desenvolupar-les, no tinc ajudes perquè m'ajudin a desenvolupar aquestes idees al final acabaran quedant amb un paper escrit, i vale, això està molt bé, però no ho hem pogut portar a terme. Llavors, el que principal necessita un infant és tenir aquests recursos. I si a l'aula tenim, doncs, 20 nens, però n'hi ha 15 que necessiten atenció individualitzada, doncs amb un sol mestre clar, no arribem.
0: Clar. En aquest cas, vaig entenent, Maria, que el paper del mestre està canviant.
1: A poc a poc...
0: No, però exigeixen sí. Molt, eh? Però a poc, a veure, anem
1: que el mestre va canviant, es va adaptant a les necessitats de les famílies. Cada vegada tenim mestres, crec que més implicats amb les necessitats dels alumnes. Jo, al principi d'estar treballant, et parlo de potser fa uns 7 o 8 anys en una escola al poble veí d'aquí, hi havia 3 o 4 mestres que ho veia clarament, que estaven empoltronats en una cadira, que eren funcionaris i sabien segur que d'allà no els treien i ells tenien el seu dossier. I allò toca fer un curs... i faig allò i el segueixo i ja està. Ara no, veiem que cada vegada els mestres van lluitant més per la seva plaça i van lluitant més perquè els seus continguts s'adaptin a aquelles necessitats. Per tant, a poc vaig veient que cada vegada hi ha mestres més implicats i sobretot és el que dèiem, és l'infant el que necessita que nosaltres ens adaptem a tot el que ell necessita.
0: Això és vocació, eh?
1: Això és la vocació, exacte.
0: Això és la vocació. És la vocació. Perquè si parlem d'altres, com has comentat, doncs ja no li veig la vocació aquí. Com treballeu en aquest cas? La frustració i l'error, perquè suposo que els alumnes, hi ha alguns que quan no riuen deu veure i també es deuen sentir malament, vosaltres intenteu fer el que podeu, i l'error, a veure, com s'equivoquen, a veure, com ho feu, això? Com ho gestioneu?
1: És complicat, eh? Mira, hem tingut alumnes, n'he tingut, i a vegades semblen que són els més trempats, eh? A vegades els que dius, oh, però com pot ser tu que facis aquest fallo, no? Que t'acaben plorant a la classe perquè es frustren. Però això també ha sigut una mica tota la societat, que ho tenim tot tan immediat que, clar, després, quan alguna cosa no surt, doncs després ens posem a plorar. I això ho hem de treballar. A vegades no surten les coses tan fàcils o tan ràpides com voldríem, però això ho hem de treballar, hem d'anar veient que ens podem equivocar i que no passa res, que ho podem arreglar i que podem anar aprenent. I a poc, això s'ha, bueno, és una feina que el mestre podem acompanyar, però és el propi alumne el que ho ha de fer, el que ho ha de treballar-s'ho.
0: Heu de tenir, doncs, aquest interès d'apropar-vos al nano i fer-li entendre tot això, no?
1: Clar.
0: És a dir, que, esclar, és complicat. Els nens conviuen a les pantalles, va ser un moment determinat que era necessitat, parlem de l'època dels Covids, quin paper hauríem de tenir les pantalles dins l'educació? Encara calen tant? Encara s'està insistint que el nen té que anar amb el seu aparatet a l'escola?
1: Mira, va haver-hi tot el boom de... Vinga, posem una PDI, que és una pantalla digital, interactiva, a totes les aules. Què va passar? Jo, ja ho saps que jo sóc molt directa sempre, jo... Clarament, dic que algú va cobrar X diners i sabem qui, A darrere hi havia l'empresa Abacus, que va ser qui va proporcionar totes aquestes pantalles en el departament. Que està molt bé, vale, no te diré que no, però calia fer aquest desplegament, aquesta inversió tan bèstia a totes les aules? Es va estudiar primer de tot l'impacte que això tindria? Clar, estava bé, però sempre i quan hi hagués hagut un estudi previ, no? De per què es faran servir, quantes hores es faran servir, que aquest estudi s'havia d'haver fet abans de fer tota aquesta inversió. No es va fer, vale? L'error ja està fet. Què penso a dia d'avui? Perquè ara les pantalles ja estan a les escoles, retirar-los, doncs també té un cert cost, no? Doncs que hem d'aprendre a fer-ne un bon ús, és a dir, que ens serveixi com una eina més, però que no sigui l'eina exclusiva per poder ensenyar els continguts que s'hagin d'ensenyar o treballar.
0: Per això va passar durant bastant de temps, que es feia d'aquesta manera. Esclar, n'hi ha molts que ja tenen encara la idea aquesta d'anys enrere, no? Que la pantalla...
1: Clar, sí que és veritat que abans has comentat, no? L'època Covid, doncs, va ser com un imprescindible, però, esclar, estem parlant d'un moment, no? Una casuística molt concreta, i per sort hem pogut, doncs, salvar, no? aquest episodi, però ara, a dia d'avui, sí que s'ha de mirar, doncs, que les pantalles, doncs, estiguin al mínim possible amb els més petitons i amb els més grans, doncs, que puguin conscienciar-se i ser capaços de dir no, faig servir les pantalles quan realment es necessita, però que no sigui únicament i exclusivament per fer els deures, fins i tot, sí, o per estudiar.
0: Què en penses d'aquests països que comenten, o han fet, que han anat traient les pantalles i han tornat, doncs, posant els alumnes el llibre en les mans, novament?
1: Mira, Finlàndia era un dels països que estaven capdavanters a nivells educatius, va posar pantalles i ha fet marxa enrere,
0: sí,
1: les ha tret totes i ha
0: totes
1: tornat...
0: les ha tret?
1: Bueno, totes, diria un tant per cent bastant elevat, i ha tornat a posar els llibres al damunt de la taula. Bueno, doncs està bé, estic seguríssima que també deuen haver-s'ho estudiat, quins beneficis aporta, i bueno, això s'ha de veure una miqueta també a llarg termini, no? A veure com evolucionen. Jo reitero el mateix, s'ha de veure en quin ús se li donen a les pantalles. Treure'ls completament? Potser no, perquè la vida també ens aporta a les pantalles, també ens hem de dotar i hem d'aprendre, hem de ser capaços de ser competents digitalment, per tant, ja se'ls hi pot oferir pantalles, però sempre que estigui organitzat, no? Que estigui estudiat, quan les fem servir, per quin motiu les fem servir i quan hem acabat el motiu, quan hem acabat l'objectiu, retirar-los. I no passa res, les tenim allà guardades i quan les tornem a necessitar, les tornem a utilitzar.
0: Quin camí veus amb la intel·ligència artificial? Que, a veure, hi ha segurament que dintre, doncs, alguns nanos, que s'hi fan ja batxillerat o, no sé, segons el punt on estiguin d'estudiar, la poden fer servir molt. Això, quina visió hi tens, tu?
1: Compte, és també una miqueta el que dèiem. S'ha de fer servir en la mesura que es necessiti. No podem fer totes les feines amb intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial ens pot servir com a guia, ens pot fer servir com a model, ens pot fer servir com a ajuda o com a eina de consulta, però no pot ser qui ens faci la nostra feina. El cervell és un múscul que, si no es treballa, aquest múscul s'atrofia. Per tant, el cervell s'ha de fer servir, i el que no podem caure és en el parany de com que la IA ens ho fa, tiro de la IA. No, la IA ens ha de servir com a model. Si jo no sé fer, doncs, una carta a l'Ajuntament perquè, jo què sé, m'ho invento, doncs el pas de la Riera està molt malament, a veure com ho podria fer, quines paraules podria utilitzar, com és el model per escriure a l'alcaldessa, no? Vale, ens pot servir com a model, però després jo haig d'elaborar la meva pròpia carta o el meu propi correu electrònic o la meva pròpia instància. O, si no sé com contactar l'alcaldessa, puc consultar a la intel·ligència artificial com puc fer-ho per... No? És a dir, ens pot servir com a ajuda, però no com a recurs únic.
0: Parlem de les famílies, ja n'has parlat una mica, Maria. Quin paper tenen les famílies perquè un projecte educatiu funcioni? Tu ja ho has explicat pràcticament, ha d'estar molt lligat, però, a veure, què demanaries avui a les famílies? Més temps, més comunicació, més confiança en l'escola? Què més hi posaria posar?
1: Sobretot, respecte, i una cosa que sí que has dit, és la confiança. Els pares, les mares, els avis han de confiar en l'escola. Els mestres són mestres perquè hem passat per tot un procés, ja no només universitari, sinó també portem molts anys a l'escola, o almenys jo en porto més de 20. Llavors, som conscients del que estem fent, som conscients de com ha evolucionat l'infant. Per tant, que confiïn en nosaltres, que nosaltres sabem quin procés ha de portar aquell alumne. Ens poden sorprendre a vegades també, evidentment, però sobretot que acompanyin tant el mestre com el seu propi fill. Que no trepitgin. Ahir estava esperant a la porta de l'escola i sentia a dues mares, i no m'hi vaig posar, però sí que vaig parar una mica l'orella sense voler, i estaven criticant a una mestra de l'escola. Em va saber greu, perquè no saben realment tot el que hi ha dins de l'aula, no? I a l'igual la critiquen sense saber tota la informació. Per tant, el que sí que demano, doncs, és això, no? Abans de criticar o abans de posar pals a les rodes, és intentar tenir la confiança, i si no, sempre estem disposats a escoltar les famílies i a resoldre tots els dubtes que facin falta.
0: És el que més costa d'explicar als pares sobre la manera actual d'educar?
1: Mira, aniré, com que el temps ens va en contra, a una cosa que a mi em costa molt explicar a les famílies, i al igual no anaves tu per aquí, però aprofito per dir. El mètode d'ensenyança. Portem un temps en què les matemàtiques han anat molt endarrere a nivells europeus, amb els últims informes PISA, però haig de dir que, sobretot, no es vulguin ficar amb allò que ensenyem a l'escola. Per què? Doncs perquè hi ha tipologies d'ensenyança que s'han estudiat, que sabem que milloren els resultats, i a vegades volem explicar les coses a casa de com ens ho explicaven fa 50 anys o 40 anys. Clar, què passa? Aquell infant li expliquen una cosa a l'escola i quan arriba a casa li expliquen d'una altra manera. Llavors aquell infant creu a cables i no arribem a entendre com es fa una resta portant-ne, per exemple.
0: Clar. Vinga, anem acabant. Si poguessis deixar una sola idea dins del cap i del cor de cadascun dels teus alumnes abans que marxessin de l'escola, quina seria?
1: Record. Mira, jo en un infant li diria que si li he aportat alguna cosa amb ell i ell ha aconseguit aprendre alguna cosa, que es recordi de mi. Perquè al final és el que ens acabem emportant, no? Jo me'n recordo de tal infant, doncs, que em va explicar el que li va passar aquell cap de setmana, i ell, doncs, recordarà de mi el que li vaig ensenyar aquell dia, no? I per tant, si jo aconsegueixo com a mínim que surti de l'escola aprenent alguna cosa, jo ja em sento satisfeta.
0: Quan tanques la porta de l'aula al final del dia i quedes sola, què penses que has aconseguit aquell dia? I penses?
1: Mira, acabem esgotats. Per tant, el que penso és ganes d'anar cap a casa, descansar, per tornar l'endemà al dematí amb la mateixa il·lusió que es comença a les 9 del dematí. Que és complicat, és molt complicat, perquè sí que és veritat que t'emportes a casa amb moltes motxilles. No tots els infants van a casa contents. Hi ha infants que, malauradament, i això ho parlava amb una companya la setmana passada, van a casa i tenen panorames molt complicats.
0: Amb la família, vols dir?
1: Sí. Uh-huh. Llavors, venir a l'escola per ells és un espai segur. Llavors, això també t'ho emportes a casa i sí que és veritat que penses, bueno, ara ja hi ha una miqueta de calma després de tot el batibull que hi ha hagut en aquesta aula durant 8 hores, perquè són moltes hores les que estan els infants a l'escola.
0: Una emoció? Un moment especial?
1: Quan arribes i t'abracen. T'abracen i fins i tot a vegades s'equivoquen i et diuen mama. Que dius, sí, fill, sí.
0: Molt bé. Sí. Doncs bé, Maria, sí que encara tens doncs, projectes per fer. Hem sabut coses des de dintre l'aula que ens has explicat. Anirem cridant de tant en tant, perquè em vagis explicant les temàtiques d'aquestes tan interessants. Et desitjo molta il·lusió, molta vocació. Això. I que bé, doncs que tinguis molta salut per anar-ho seguir fent.
1: Gràcies, igualment.
0: Vinga, adéu, bon dia.

0: I vinga, nosaltres amb el mateix ritme, la mateixa sorpresa de l'hora que comencem aquest magazín amb música que sembla que té que ser d'aquestes que ens té que posar doncs, una miqueta de pell de gallina, però després agafem un ritme i aquest ritme doncs, no es para fins d'arribar a aquest punt horari de la una del migdia. Acabem sempre amb aquestes entrevistes doncs, que ens aporten molta informació, ens donen consells i que nosaltres els reflectim nosaltres també moltes vegades a l'endemà en l'estona dels informatius que recordin comencen a les 8 del matí. Una abraçada ben gran. Siguin feliços. Demà hi tornem. Adéu-siau.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble continua les tasques de neteja, recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes dels últims dies. Les tasques es concentren a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Xavier Pla és regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
2: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era en un primer moment de resoldre-ho. Ara estem avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
1: Dimecres 7 d'octubre de 2026, el Consell de Ministres aprova dos nous decrets d'habitatge que la regidora Jennifer Jansa veu com a eines clau contra l'especulació. La regidora d'Habitatge ha destacat que disposar d'instruments estatals i autonòmics és indispensable per donar cobertura a l'Ajuntament de Tordera per mobilitzar el parc públic d'habitatge.
3: Jo crec que eren mesures molt importants, tant per Tordera com per qualsevol altre municipi, que portem molt de temps. Al final els ajuntaments necessitem instruments i necessitem eines per poder mobilitzar el parc públic d'habitatge, i per exemple Tordera, el problema que té amb el tema de l'habitatge buit, necessitem instruments forts que ens donin una cobertura per poder actuar. I bé, celebro que s'hagi aprovat, encara que sigui d'aquesta manera.
1: L'estació de tren, un dia més sense trens a l'estació de Tordera. Els usuaris es veuen empesos a fer ús del servei de carretera. I l'alcaldessa apel·la a la responsabilitat ciutadana davant l'estacionament indegut a les voreres del carrer Gaudí. Elisabet Mejías denuncia que el carrer estrenat fa menys de mig any pateix estacionament de cotxes sobre les voreres i avança que es posaran multes.
4: Que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any, encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per dos minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent, i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres.
1: El govern aprova un paquet extraordinari de 75 milions d'euros en ajuts per pal·liar els danys dels aiguats. Els diners es repartiran entre subvencions als ajuntaments, empreses i autònoms. Salvador Illa, president de la Generalitat.
5: Hi ha totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus, i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
1: Crida a ampliar els participants per a la sardana gegant del 50è aniversari de la nostra dansa, que ja frega els 500 inscrits. L'objectiu és unir els dos ponts que travessen el riu amb el nucli urbà amb una sardana històrica. Maria Vilageliu és president de l'associació.
6: Ens acostem ja als 500 inscrits, però en necessitem més i encara hi sou a temps. Us convidem a apuntar-vos a formar part d'aquest moment únic del 50è aniversari de la nostra associació. Fem un rècord Guinness a Tordera.
1: La Fira de Nadal de Tordera ja té dates, 28 i 29 de novembre, als jardins de l'alcalde Sagrera. Les inscripcions per sol·licitar parada romanen obertes fins al 13 de novembre. I en esports, Tordera homenatjarà els seus tres atletes abans de posar rumb als Jocs Especial Olímpics 2026 de Tarragona. L'Ajuntament farà un acte de reconeixement a Lluís Clos, a Marc Mesa i Giovanni Gómez aquest dijous a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres. Les pluges inunden el local dels Maduixots a Palafolls i el deixen sense espai d'assaig. Busquen urgentment una solució temporal per poder acabar la temporada castellera després de les darreres pluges hagin inundat i inhabilitat per complet el seu local d'assaig. En Jan Serra és president de l'entitat.
7: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat. I per això fem una crida, per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
1: Previsió del temps amb en Joaquim Serra.
8: Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres, de moment amb força núvols, però esperem que a mesura que avancin les hores les clarianes vagin guanyant protagonisme. Això després de les tempestes que ahir, entrada la nit, van afectar la nostra comarca i que van deixar entre 8 i 20 litres per metre quadrat. Avui s'espera una situació més tranquil·la. De fet, aquesta tarda tindrem força estones amb sol i unes temperatures que pujaran una mica a les hores centrals del dia, primeres hores de la tarda, amb valors normals per l'època de l'any. Per la seva banda, els vents doncs bufaran fluixos, força variables, i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Demà sembla que tindrem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana i, novament, durant entremig matí i les primeres hores de la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs intensos que poden afectar qualsevol punt de la comarca, però sobretot seran més probables al centre i al nord del Maresme, amb unes temperatures que demà baixen, sobretot a les hores centrals del dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Després de les fortes pluges i l'afectació de les darreres hores, Tordera manté actius els treballs d'adequació i neteja arreu del municipi, amb especial atenció a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Durant les últimes hores s'ha pogut reobrir el pas en diversos camins de la zona del Montnegre, on s'hi continuen duent a terme tasques d'adequació. Paral·lelament, els equips treballen en la rehabilitació de vials situats a les urbanitzacions i en la retirada de fangs arreu del poble. El regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla, assegura que s'han anat resolent les principals afectacions.
2: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en un primer moment, de resoldre-ho. Ara estem, doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics, també, doncs, quines són, amb l'objectiu de valorar econòmicament la solució i a treballar doncs per com hem d'executar doncs les diferents solucions per tal de restablir el màxim possible doncs el bon estat de les nostres comunicacions.
1: En l'àmbit tècnic segueix l'avaluació dels danys tant en infraestructures públiques com privades, així com la redacció d'informes tècnics per a aquells murs que han quedat en situació de risc. Quan el subministrament de serveis s'han reclamat a les companyies de llum i telefonia la reparació de les avaries en les zones afectades, destacant que a hores d'ara ja s'ha restablert el servei a Marraixac. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
9: Segueix l'avaluació dels danys públics a privats, és a dir, dels informes urbanístics per la caiguda de murs, i evidentment el que ens hem dedicat avui és a insistir enormement amb les empreses subministradores, que una vegada més són les últimes a actuar quan ens trobem en situacions d'emergència d'aquestes. Ens consta, però, que des d'abans del migdia el tros de la urbanització de Marraixac encara es trobava sense llum. Ja s'ha reprès el servei després de més de 48 hores sense llum.
1: Es recorda a la ciutadania que per a qualsevol incidència cal trucar al 112 o a la policia local de Tordera, al 93-764-0615, pregant molta precaució i evitant totalment apropar-se a rieres, barrancs o a la llera del riu. Després que el Congrés tombés la setmana passada unes iniciatives similars amb els vots de PP, Vox i Junts, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts dos nous decrets d'habitatge. La normativa manté l'essència de les propostes originals amb bonificacions fiscals, mesures per evitar desnonaments i una línia de préstecs sense interessos de l'ICO de 10.000 milions d'euros per a la compra d'un primer habitatge. Davant d'aquest escenari de les concentracions ciutadanes a les grans capitals per reclamar millores en l'accés a l'habitatge, la regidora d'Habitatge de Tordera, Jennifer Jansa, ha valorat molt positivament l'aprovació d'aquests decrets. La regidora ha assenyalat que aquestes mesures ajudaran a acabar amb l'especulació que ha provocat que els preus dels habitatges en els últims anys s'hagin incrementat considerablement.
3: Tenint en compte que Tordera és un municipi que encara té molt habitatge buit en mans de fons d'inversió, de bancs, de fons voltors, a nosaltres la veritat és que ens milloraria bastant la situació, acabar amb l'especulació, que, bueno, de fet, ha provocat doncs, que els preus dels habitatges en els últims anys s'hagin incrementat considerablement. Això seria una manera doncs, de regular una miqueta aquesta situació.
1: Tordera pateix una situació complexa marcada per la presència de molt habitatge buit en mans de fons d'inversió i grans tenidors. En aquest sentit, ja ens ha destacat que disposar d'instruments estatals i autonòmics és indispensable per donar cobertura a l'Ajuntament, ja que els ajuntaments necessiten instruments i necessiten eines per poder mobilitzar el parc públic d'habitatges.
3: A l'hora dels desnonaments, això afecta al nostre municipi i a, bueno, i a qualsevol, no? Perquè si s'ha de desnonar una família vulnerable i no hi ha una alternativa habitacional, aquesta família es queda al carrer i, per tant, el fet de que les administracions supramunicipals també es facin responsables d'això, no es tracta de no protegir el propietari, però també de protegir aquesta família perquè no quedi al carrer i aleshores trobar aquesta alternativa. També ens ajudaria doncs, a poder ampliar el nostre parc públic d'habitatge en el moment en què incentives el fet de que els propietaris posin els seus pisos a lloguer assequible amb deduccions fiscals importants a les declaracions de renda i de més.
1: Entre els aspectes més celebrats pel consistori destaquen la protecció davant desnonaments i els incentius al lloguer assequible. I la R1 està sense circulació de trens aquest dimecres en una nova jornada de problemes a la xarxa de Rodalies. Renfe ha informat que per causes alienes a la companyia no pot garantir la prestació del servei. Un dia més, els usuaris de tren de Tordera es veuen empesos a fer ús del servei per carretera. En aquest sentit, segons el director de Rodalies, Òscar Playà, aquesta matinada Renfe ha rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes en què advertia que no podien assegurar la sortida de trens.

0: L'Ajuntament de Tordera ha anunciat que prendrà mesures per posar fi a l'estacionament indegut de vehicles al carrer Gaudí, una via estrenada fa menys de mig any que ja pateix diàriament l'ocupació de les voreres per part de cotxes. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha subratllat la contradicció que suposa que una via dissenyada precisament per millorar l'accessibilitat acabi ocupada per vehicles.
1: Que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per dos minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres per un minut. Aquest minut d'aquesta persona que va deixar, o aquests dos minuts o aquests cinc minuts, són importants per una altra persona que passa per aquell carrer a peu. I per tant els carrers estan preparats perquè hi circulin els vehicles per la calçada, aparcaments allà on correspon, i no és qüestió d'haver d'omplir el poble de pilones perquè la gent no aparqui, sinó de fer un exercici de consciència ciutadana, que també estem patint les conseqüències d'un carrer nou que està absolutament negre perquè els cotxes aparquen a sobre, i fem un carrer amb voreres amples i per fer-lo accessible i no ens volem trobar amb la tesitura d'haver-hi de posar pilones, perquè no deixa de ser un altre impediment a les voreres.
0: L'alcaldessa ha apel·lat directament a la responsabilitat ciutadana dels conductors, recordant que s'ha posat en funcionament dos aparcaments a pocs metres per evitar situacions com aquestes.
1: Apel·lo a la consciència i a la responsabilitat ciutadana dels conductors. Hi ha aparcament a Tordera. Em refereixo, per exemple, al carrer Gaudí. Hi ha un aparcament posat a disposició, dos, de fet, perquè ara ja no hi ha una còpia de material, a 50 metres. No costa res aparcar bé i fer-ho bé per un tema de responsabilitat i sensibilitat i empatia ciutadana.
0: La situació, però, no és exclusiva d'aquest carrer. En diverses ocasions s'han posat sobre la taula que es tracta d'un problema recurrent en diversos punts del municipi a causa de l'incivisme d'alguns conductors que aparquen allà on no correspon. Aquestes darreres hores també han conegut que davant de les greus afectacions provocades pels temporals de pluges a Tordera i a diversos punts de Catalunya durant els darrers dies, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'aprovació d'un primer paquet extraordinari i urgent d'ajudes de 75 milions d'euros. Aquesta injecció econòmica està dissenyada per oferir ajuts directes i finançament preferent per a la recuperació de les zones perjudicades, estructurant-se en tres línies d'actuació principals. Escoltem a Salvador Illa.
2: El Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: Es destinaran 20 milions d'euros en subvencions directes destinades als ajuntaments per reparar equipaments, edificis i infraestructures municipals malmeses pels aiguats. 5 milions d'euros orientats a cobrir ajuts específics per a empreses, comerços, autònoms i activitats econòmiques que s'han vist perjudicades per la tempesta. I 50 milions d'euros canalitzats a través de la línia d'emergències consistent en crèdits a interès zero de l'Institut Català de Finances per aportar liquiditat immediata i avançar recursos a l'espera que arribin les indemnitzacions de les asseguradores.

0: Amb l'objectiu d'aconseguir un rècord Guinness local, l'entitat La Nostra Dansa i l'Ajuntament fan una crida urgent a la ciutadania per augmentar la participació de cara a la sardana gegant que se celebrarà el proper dissabte, 17 d'octubre a les 6 de la tarda, coincidint amb la Fira del Conte. L'esdeveniment pretén ser una diada històrica i un fet mai vist al municipi, una gran rotllana humana que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts sobre el riu Tordera. Tot i que l'organització ja s'acosta als 500 inscrits des de l'entitat, adverteixen que necessiten més i que encara hi ha temps per apuntar-s'hi a través dels codis QR dels cartells o els llibres d'inscripció telemàtica. En la notícia a Ràdio Tordera podreu trobar també un enllaç per poder inscriure's. El president de La Nostra Dansa, Maria Vilageliu, ha insistit que tot i anar sumant adhesions, cal un impuls final d'inscrits per assolir amb èxit la fita de la sardana més gran mai registrada a la nostra vila.
1: Ens acostem ja als 500 inscrits, però en necessitem més i encara hi sou a temps. Us convidem a apuntar-vos a formar part d'aquest moment únic del 50è aniversari de la nostra associació. Fem un rècord Guinness a Tordera. Les inscripcions són per internet. Les trobareu el link o el codi QR als pòsters que tenim als carrers. I si ens ho dieu, també us l'enviarem.
0: Un cop tancat el termini, l'organització contactarà per correu amb els participants per assignar-los el tram corresponent i la jornada es tancarà amb una xocolatada per a tothom. L'Ajuntament també ha anunciat que la Fira de Nadal se celebrarà el cap de setmana del dissabte 28 i diumenge 29 de novembre als Jardins Alcalde Sagrera. L'esdeveniment està adreçat a entitats, comerços, artesans, creadors i productors alimentaris que ja poden presentar la seva sol·licitud per disposar d'una parada. El termini per a fer-ho finalitza el 13 de novembre. Tota la informació i els tràmits per participar-hi es poden consultar a l'espai de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera. Yeah.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest proper dijous a les 5 de la tarda, l'Ajuntament de Tordera celebrarà un acte institucional de reconeixement i comiat per a Lluís Clos, Marc Mesa i Giovanni Gómez, els tres atletes locals que participaran en els Jocs Special Olympics 2026. L'esdeveniment, que tindrà lloc a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres, on autoritats municipals, familiars i la comunitat esportiva de la vila es reuniran per transmetre tot el caliu i suport als esportistes just abans de marxar cap a Tarragona. L'acte servirà com a darrera empenta anímica, ja que l'endemà divendres s'inaugurarà oficialment la competició. Enguany, la gran cita de l'esport inclusiu es trasllada a Tarragona, que des d'aquest divendres 9 i fins al dilluns 12 d'octubre es convertirà en l'epicentre europeu de l'esport per a persones amb discapacitat intel·lectual. Lluís, Marc i Giovanni formaran part d'un esdeveniment majúscul que reunirà més de 1.600 esportistes procedents de 10 països europeus i 12 comunitats autònomes amb el suport de més de 600 voluntaris. Durant 4 dies d'intensa competició, els Jocs englobaran 15 disciplines esportives adaptades, entre les quals destaquen l'atletisme, la natació, el bàsquet i el futbol. Més enllà dels resultats i les medalles, el campionat busca visibilitzar l'esport adaptat i fomentar la inclusió i l'empoderament a través de l'esforç i el respecte. L'episodi de precipitacions ha deixat l'espai d'assaig habitual de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima en molt males condicions. L'aigua ha aixecat i destrossat completament el parquet del terra. A més, l'aigua ha afectat greument el material d'assaig de l'entitat. Els cascos de seguretat, les faixes i tot l'equipament electrònic han quedat molt inutilitzables. A causa de l'estat actual del terra, no es permet dur a terme l'activitat castellera amb seguretat. La colla s'ha vist obligada a suspendre els assajos a la seva seu. Per aquest motiu ha llançat una crida pública per trobar un espai alternatiu i ampli amb alçada suficient que els permeti respondre les dinàmiques d'assaig de manera segura durant les setmanes vinents. En Jan Serra és president de l'entitat dels Maduixots.
2: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat. I per això fem una crida, per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
1: L'entitat fa una petició ciutadana per donar màxima difusió a la situació. Les persones que puguin oferir alguna alternativa o coneguin un espai viable poden contactar amb la colla a través dels seus perfils de xarxes socials o al telèfon 618 08 75 33.

0: El govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques que volen retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, que ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Ens ho explica en la següent crònica Esther Minguell.
1: Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
2: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
0: El Festival Internacional de Pallasses del Circ Ric es prepara en una edició que arribarà per primer cop a Santa Maria de Palautordera i comptarà amb tres estrenes. Ens ho explica en Max Bosch.
3: Des del dia 22 fins al 25 d'octubre, la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses

0: fent festivals per tot arreu i han madurat moltíssim, han agafat experiència i així. Vam plantar com una llavor que ara dona fruits.
1: El festival oferirà espectacles fets a sales, al carrer, cabarets i activitats familiars i també tindrà propostes gratuïtes.
2: Anem a ampliar la informació del temps per aquest dimecres, per als propers dies. Tots els detalls amb en Joaquim Serra.
3: Després de les precipitacions que hi van acumular de 8 a 20 litres per metre quadrat aquí a la comarca, la situació prevista per avui es presenta més tranquil·la. De tota manera, encara aquest matí, amb nuvolositat abundant a tot el Maresme, aquesta tarda tindrem més estones amb sol, la qual cosa farà que pugin una mica les temperatures màximes amb unes mínimes que s'han mantingut sense grans canvis. Per la seva banda, els vents han de bufar més aviat fluixos, de component variable al llarg del dia d'avui, la situació marítima dominada pel marejol, però encara amb una mica de mar de fons. De cara a demà sembla que tindríem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana amb nous xàfecs localment intensos demà entre mig matí i primeres hores de la tarda. A partir d'aquí ja milloraria i divendres ja s'espera un temps doncs plenament estable i assolellat a tot el Maresme amb continuïtat de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Diumenge amb alguns núvols més, però en general seran núvols doncs poc importants. Per la seva banda, els vents de cara a demà continuaran fluixos de mar cap a terra, força variables però al llarg del dia, i la situació marítima com avui amb mar de fons. Demà passat s'espera un temps, com ja hem dit, assolellat, amb temperatures diurnes que pujaran una mica, tot i que demà baixaran de forma clara, i amb vent que bufarà de garbí durant la tarda i la mar dominada pel marejol.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia. L'altre dia el meu company ens animava a votar. Jo us demano el mateix, però per casualitat sou pensionistes? Doncs més que més. Heu sentit el que diu un de Vox? Doncs que això de les pensions és molt car i el que cal és que l'Estat pagui una part per l'altra que sigui privada. És a dir, que has hagut de tenir diners per fer-te un pla de pensions. I tota aquesta gent que cobra el salari mínim està en disposició de fer-ho? I tots aquests joves que tenen problemes per pagar el lloguer? Quina barra! Segur que ell i els seus tenen un bon coixí. Doncs ja sabeu, pensionistes aquí no heu de votar.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana des dels serveis informatius, parlem de Tordera i parlem amb els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui ens acompanya la regidora socialista Jennifer Jansa, benvinguda, bon dia.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Regidora, entre d'altres, d'Habitatge, d'Hisenda. M'agradaria començar parlant del tema del PIFAS, que ha sigut protagonista, aquest paràmetre de l'aigua al llarg de tot aquest estiu, i que en el darrer ple de l'Ajuntament de Tordera es va doncs, aprovar dotar d'una dotació econòmica per la compra d'aquests filtres de carbó actiu que permetran doncs, solucionar el tema dels PIFAS en diverses estacions de tractament aquí a Tordera. Entenc que com a regidora d'Hisenda aquí s'ha hagut de fer una miqueta d'esforç econòmic per diverses bandes per destinar aquests diners, que em sembla que pugen a més d'un milió d'euros, un milió i mig d'euros, per tant són molts diners. Com s'ha gestionat des de l'àrea?
2: En números rodons estem parlant d'1.600.000 euros. Bé, és una inversió, una gran inversió que hem d'assumir, vale? Que ens ha vingut de manera imminent i sobtada, i, bueno, i que per tant doncs, requeria de la seva urgència. S'ha de dir, bueno, que la burocràcia va molt, molt lenta, no? Però bueno, finalment hem trobat els recursos pertinents per poder assumir aquesta inversió. L'Ajuntament de Tordera comptava amb una subvenció de 700

0: euros, de 800.000 euros per la xarxa d'aigua, dels quals encara teníem un romanent de 800.000 euros per fer una sèrie d'actuacions que, bueno, que hem demanat el canvi de destí, doncs, per poder fer front a part d'aquesta inversió. Per tant, 700.000 euros d'aquesta subvenció, després de parlar amb totes les entitats supramunicipals, hem aconseguit fer aquest canvi de destí per destinar-ho a la compra d'aquests filtres i les instal·lacions de bombejament i tot pertinent. Per altra banda, també demanarem un crèdit de 200.000 euros a la Caixa Local de Crèdit de la Diputació de Barcelona. Són 200.000 euros a interès zero. Vale? I per altra banda, incorporem romanent de tresoreria, uns 700.000 euros, per es tracta d'una inversió financerament sostenible i, bueno, com teníem uns bons números de tancament l'any passat amb un bon romanent, doncs incorporem aquests 500.000 euros de romanent de tresoreria per acabar de fer front a tota aquesta inversió. Val a dir que tant Aqualia com Abastaments ens donen com un finançament, no és un finançament, és com que ens prorroguen el pagament, vale, a un interès zero per no comprometre la tresoreria de l'Ajuntament. I bé, també és important que, bueno, que se sàpiga que, doncs, que tota aquesta inversió no repercutirà sobre els veïns i veïnes de Tordera, que no es pujaran taxes d'aigua ni res, i per tant, doncs, després de uns mesos hem aconseguit tenir tota aquesta dotació econòmica, doncs, per fer front a aquesta inversió amb un interès zero i amb un aplaçament del pagament que ens permetrà poder-ho afrontar, doncs, a poc a poc.
1: Com deia vostè, és una situació sobrevinguda que l'Ajuntament no ha buscat ni molt menys i que ve derivada d'alguna actuació no correcta per part d'alguna empresa situada a la llera de la Tordera. Sí. Entenc que com a Ajuntament sí que insistiran a esclarir els fets i fins i tot a demanar una responsabilitat econòmica quan es descobreixi què ha passat, no?
0: Sí, es tenen reunions constants, vale, per, bueno, doncs perquè es faci aquesta investigació de quines són les causes de les empreses que fan aquests abocaments al riu i que, bueno, que afecten a l'aigua que hem de consumir i que després som nosaltres qui ens hem de posar, doncs, les mesures, doncs, perquè l'aigua sigui potable i sigui apta pel consum, no? Demanarem responsabilitats i demanarem més recursos per tal de, bueno, doncs, d'anar a fer front a aquests pagaments i sí, que es faci responsable qui realment li pertoca.
1: Deixem els pifes, perquè n'hem parlat molt al llarg d'aquests darrers mesos. Entenc que la regidoria d'Hisenda ara està abocada a preparar les ordenances fiscals de cara l'any vinent. Normalment s'aproven els mesos aquests d'octubre, novembre, desembre. Què ens pot avançar de les ordenances fiscals del propi any?
0: Bé, doncs les ordenances fiscals pel 2027 es portaran a aprovació en aquest ple d'octubre. Encara estem acabant de treballar alguns estudis econòmics, algunes taxes i alguns preus públics, però vaja, en principi no pugem els grans impostos ni les taxes principals, com són les escombraries, ni l'aigua, ni res d'aquests serveis principals. Per tant, intentem no incrementar la pressió fiscal i mantindrem els grans impostos i aquestes taxes tal com les teníem fins ara. També mantindrem, doncs, bonificacions i subvencions, fins i tot algunes les incrementem. I bé, també en aquestes ordenances s'han fet un anàlisi més exhaustiu amb una mirada més de perspectiva de gènere. Què significa això? No significa fer ordenances diferents pels homes i per les dones. És a dir, es tracta, doncs, de fer una anàlisi de com pot afectar una taxa, una bonificació en funció de la situació de persones, d'algunes persones o d'alguns col·lectius, tenint en compte, per exemple, la seva situació econòmica, la seva situació laboral, la seva responsabilitat de cures, etc. Per norma general i segons les estadístiques, aquests col·lectius normalment estan protagonitzats per dones, però això no vol dir que siguin diferents per homes o per dones. Per tant, s'ha fet com una anàlisi, haig de dir que ja tenim unes ordenances fiscals amb molta perspectiva de gènere, però continuem treballant per anar millorant en aquesta mirada i bueno, anar perfilant aspectes que potser doncs cal anar millorant, no? També val a dir que tot i que la perspectiva de gènere i tenir aquesta mirada està molt bé i ens agradaria poder fer més del que la norma general ens permet, perquè després tenim un text refós de la llei d'hisendes locals que és més quadriculat i que potser totes aquelles mesures que ens agradaria aplicar, doncs, degut a que tenim una norma general, no podem fer-ho. Per aquest motiu també estem en contacte directe amb el Departament d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, doncs, per tal d'informar-los de tots aquests problemes en els que ens veiem a l'hora de voler aplicar, doncs, algunes mesures en perspectiva de gènere. Però bé, tot el que ara, a hores d'ara, hem pogut anar analitzant i millorant, s'està fent. També s'estan treballant les ordenances fiscals intentant fomentar el tema de l'habitatge assequible. Incorporarem bonificacions, bueno, incrementarem la bonificació de l'IBI per tots aquells propietaris que posin el seu pis a la bossa de lloguer assequible. És una manera, doncs, de fomentar poder ampliar el parc d'habitatge públic. Per altra banda, també els ICIOs, que és l'impost de les construccions i obres, també incorporem una nova bonificació per totes aquelles construccions o millores o reformes que es facin a pisos catalogats com a habitatge de protecció oficial. Bé, estem treballant amb aquest sentit, amb aquesta mirada, i bé, tot i que hi ha encara alguns estudis econòmics que els estem acabat, però en principi la idea és aquesta, no incrementar la pressió fiscal i aplicar, bueno, doncs, polítiques públiques i socials en matèria d'habitatge i d'igualtat a les ordenances fiscals per al proper any.
1: Que en principi deia a l'octubre, que s'aprovaran aquestes ordenances.
0: Sí, es volen portar en aquest ple d'octubre perquè puguin entrar en vigor ja a l'1 de gener del 2025.
1: Pressupostos. Normalment, històricament, quan hi ha anys d'eleccions, a vegades alguns governs decideixen a prorrogar pressupostos. No sé si vostès s'han plantejat aquest escenari, si estan convençuts que calen uns pressupostos pel 2027 a dia d'avui.
0: Bueno, la idea principal és tenir un nou pressupost per al 2027. Vale? Es vol treballar en un nou pressupost. Ara mateix estem amb les ordenances fiscals, que tenen un impacte molt directe al pressupost municipal, perquè al cap i a la fi són els recursos propis amb els que comptarem, però sí que volem, doncs, confeccionar un pressupost nou per al 2027. Ara mateix estem treballant en les previsions de tancament. S'ha de tenir en compte, doncs, que hi ha moltes inversions en fase de licitació i en execució, que ara encara no podem tenir dades precises de com acabarà l'any, i bueno, ja estem davant d'una situació que tampoc sabem ben bé el que ens suposarà econòmicament, tot i que sabem que rebrem ajudes per part de Diputació, de Generalitat i de més, però a hores d'ara tampoc tenim una valoració econòmica de tot el que això comportarà, i per tant, amb la informació que tenim avui a sobre de la taula, tenim unes previsions de tancament força positives, amb un romanent d'entre els 2,5-3 milions d'euros. Sí, pot ser, probablement sigui una mica més, però no em vull tampoc
1: avançar. No. És per tenir una idea. Sí,
0: prefereixo ser prudent en aquest sentit. Pel tema de l'endeutament, tancarem sobre un 25% d'endeutament. I bé, per al que és el pagament mitjà a proveïdors, les dades que tenim tancades al segon trimestre, perquè són dades trimestrals, al segon trimestre d'aquest any estaríem entre uns 3-4 dies de pagament mitjà a proveïdors. Per tant, les dades de tancament sembla que seran bones, seran positives, i un cop que hàgim aprovat ordenances veiem l'impacte econòmic que tindran aquestes ordenances al pressupost municipal, començarem a treballar en el nou pressupost per al 2027.
1: Clar, és que a l'hora de parlar del tancament és això que diu. Hi ha hagut això que hem explicat, el tema dels filtres dels PIFES, i ara aquests darrers dies hi ha hagut aquestes pluges tan importants que, malauradament, han provocat alguns desperfectes que segurament s'hi haurà de fer una dotació econòmica, que això fa que és el que sempre expliquem, no? Que la seva regidoria sempre ha de mirar a veure de com es pot adaptar econòmicament per cobrir aquestes situacions.
0: És el que sempre diem. Nosaltres a principis d'any podem preveure com pot ser l'any, però clar, després et venen situacions com aquestes que no pots saber que les tindràs i per tant has de modificar pressupost, has de modificar partides, has de demanar més recursos i per tant això sí que et fan variar una miqueta les previsions inicials que tenies. Tenim la sort de comptar amb uns amb una bona situació econòmica. Els darrers anys s'ha fet un bon sanejament de la situació econòmica de l'Ajuntament i això, tot i que no deixa de ser un esforç, perquè clar, parlem de quantitats importants, però a hores d'ara les podem anar assumint i podem anar fent les variacions pertinents, doncs, per poder fer front a totes aquestes situacions imprevisibles, doncs, que ens van venint.
1: Deixem l'Hisenda, m'agradaria parlar d'habitatge, perquè evidentment aquestes darreres hores ha estat notícia, encara tenim concentracions al carrer, a les grans capitals, de gent reclamant millores en aquest aspecte. Ha sigut notícia aquestes lleis, aquests decrets del dret a l'habitatge digne, uns decrets que varen ser tombats però que aquest dimarts s'ha pogut aprovar. M'agradaria preguntar-li a nivell local, a nivell de Tordera, amb la informació que ha transcendit d'aquests decrets, què pot millorar o què pot comportar, doncs, que tirin endavant com així finalment és.
0: Bueno, doncs, tenint en compte que Tordera és un municipi que encara té molt habitatge buit en mans de, bueno, doncs, de fons d'inversió, de bancs, de fons voltors, a nosaltres la veritat és que ens milloraria bastant la situació, acabar amb l'especulació, que bueno, de fet ha provocat, doncs, que els preus dels habitatges en els últims anys s'hagin incrementat considerablement. Això seria una manera, doncs, de regular una miqueta aquesta situació. A l'hora dels desnonaments, això afecta al nostre municipi i a, bueno, a qualsevol, no? Perquè si s'ha de desnonar una família vulnerable i no hi ha una alternativa habitacional, aquesta família es queda al carrer i per tant el fet de que les administracions supramunicipals també es facin responsables d'això, no es tracta de no protegir el propietari però també de protegir aquesta família perquè no quedi al carrer i aleshores trobar aquesta alternativa. També ens ajudaria, doncs, a poder ampliar el nostre parc públic d'habitatge en el moment en què incentives el fet de que els propietaris posin els seus pisos a lloguer assequible amb deduccions fiscals importants a les declaracions de renda i de més. Això també ens ajudaria molt a ampliar el nostre parc públic d'habitatge. Bé, jo crec que eren mesures molt importants, tant per Tordera com per qualsevol altre municipi, que portem molt de temps. Al final els ajuntaments necessitem instruments i necessitem eines per poder mobilitzar el parc públic d'habitatge i, per exemple, a Tordera el problema que té, doncs, amb el tema de l'habitatge buit, necessitem instruments forts que ens donin una cobertura per poder actuar. I bé, celebro que s'hagi aprovat, encara que sigui d'aquesta manera. Crec que són mesures molt necessàries per al conjunt de la població i bé, portem molt de temps, potser sí que és veritat, tots hem anat tard en matèria d'habitatge, ja són reivindicacions que crec que la regidora Toñi García en les anteriors legislatures ja ho estava dient. No es tracta només de, bueno, doncs, de posar frea segons quines coses, sinó també la construcció d'habitatge públic, d'habitatge de protecció oficial, de la retenció dels preus del mercat. Bé, són eines importants, imprescindibles per poder acabar amb aquest problema. Hem anat tard, però és veritat que, per exemple, des de Generalitat, des de fa 2 anys ja s'està treballant en això i és important que tots anem en la mateixa direcció. Vull dir, no és només una competència de l'Estat, és una competència de les comunitats autònomes i jo crec que aprovar decrets en aquest sentit milloraria moltíssim la situació tan complicada que tenim amb l'habitatge.
1: Malgrat això, des de Tordera hi ha escepticisme en el sentit de que potser estem parlant fa 15 anys que els diferents governs que han anat passant a l'Ajuntament de Tordera, que estan batallant amb els grans tenidors per intentar desencallar que els pisos buits es puguin destinar a habitatge públic, i cap govern ho ha aconseguit. Amb vostè n'hem parlat també aquesta legislatura a cada entrevista. Sí, que ara tindrem nous instruments, però clar, no sé, la sensació que li queda també a vostè, que ha negociat amb aquests grans tenidors, que sembla que no s'aconsegueix i que no hi ha manera que s'aconsegueixi, i Tordera, que tenim tant per públic, tant pisos buits, és una llàstima.
0: Doncs sí, la veritat és que sí, perquè ens trobem moltes vegades amb persones que no tenen una alternativa habitacional i tenim un parc d'habitatge buit que seria una meravellosa solució per totes aquestes situacions. Bé, el fet de poder frenar la compra per aquests fons voltors per acabar amb l'especulació i tot això, doncs ja serà un instrument. Potser caldran més instruments, o sigui, no... Però bueno, jo confio també amb aquest conveni que es va signar amb el Sareb i Generalitat. Encara s'està treballant amb tot aquest inventari dels pisos i de més. Confio en que a poc tot això es vagi revertint. Sabem que són solucions que anirem veient amb el temps, que no són immediates, però bueno, confiem en que es continuï treballant en aquest sentit per donar solució, doncs, a un problema urgent que tenim avui a la ciutadania.
1: Fa pocs mesos Tordera va entrar en aquesta llista de zones tensionades. No sé si això l'únic que fa és que hi hagi un límit de lloguer, del límit de preu de lloguer, o comporta alguna cosa més?
0: Bueno, sí que fa, doncs, que les rendes, bueno, els preus es regularitzin, vale? Això vol dir que, doncs, que els pisos han pujat molt de preu per als ingressos de les famílies. I bueno, doncs, és important haver entrat dins d'aquesta declaració, vale, d'habitatge tensionat. Ens ajuda a regular preus. Això també pot fomentar que les persones, els propietaris, no posin només els pisos de lloguer al mercat privat, sinó que també es plantegin el fet de posar-los, doncs, a la bossa de lloguer assequible de l'Ajuntament, perquè ja la diferència de preu estarà més equiparada, i d'aquesta manera també tenen una sèrie d'avantatges fiscals que per la part privada, doncs, és més complicat. Crec que és una bona notícia haver entrat en aquesta declaració. Encara no està en vigor, està en tramitació i estem a l'espera de la publicació definitiva, però crec que és una bona notícia haver entrat dins d'aquest mercat tensionat per tal de contenir els preus i, doncs, que la gent pugui optar a una vivenda digna i a un preu assequible.
1: M'avançava novetats en l'àrea d'habitatge respecte a la intermediació de deutes. Quina novetat ens explica?
0: Doncs ens hem adherit al CID, que és el Servei d'Intermediació de Deutes Hipotecaris. És un servei que es treballa amb la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Fins ara és per a aquestes persones, doncs, que no poden fer front al pagament del seu habitatge, tant d'hipotecaris com de lloguer. Vale? I és un servei que et dona un assessorament a nivell jurídic i d'intermediació. Fins ara aquest servei el teníem a Pineda de Mar. Totes les persones que venien amb aquesta situació les havíem de derivar a Pineda de Mar, s'havien de desplaçar fins allà, i bueno, finalment hem aconseguit tenir aquest servei a Tordera, treballant conjuntament amb Diputació de Barcelona. Tot just estem acabant de formalitzar la documentació pertinent per poder-ho posar en marxa. En els propers dies ja serà una realitat. I bé, serà un servei, doncs, les persones que es troben en aquesta situació puguin rebre aquest assessorament jurídic i d'intermediació, fins i tot amb els bancs o els fons d'inversió o propietaris, per tal d'arribar, doncs, a acords per poder fer front al seu pagament d'habitatge i no haver de perdre la seva llar.
1: Per tant, això es gestionarà des de l'oficina d'habitatge de Tordera?
0: Des de l'oficina d'habitatge es farà la selecció de les persones que estiguin en aquesta situació i es farà la derivació a aquest nou departament que tindrem dins de l'oficina.
1: Anem acabant, regidora, i ho volem fer parlant d'aquesta licitació del servei de residus, que ja està en marxa. Sí. N'hem parlat també molt al llarg d'aquesta legislatura. En quin moment es troba actualment?
0: Doncs la licitació ja està en marxa, com bé has dit. Es va fer la publicació, es van rebre les ofertes i ara estem amb l'obertura de sobres. S'està analitzant la documentació presentada, vale? Encara està, bueno, jo crec que de cares a final d'any ja la podrem tenir adjudicada. És un plec important, per tant les memòries presentades i de més és un bon gruix de documentació, però ja ho tenim en una fase molt avançada. Ja podem dir que és una realitat, que tenim la licitació de les escombraries i que probablement al desembre ja estarà adjudicada i al gener ja començarem amb el contracte de les escombraries regularitzat i amb aquest nou servei.
1: Entenc que des de la seva àrea ha sigut un dels, bé, de les patates calentes importants, no, d'aquesta legislatura.
0: Doncs sí, portem molt de temps volent regularitzar aquest contracte, un contracte amb un gruix econòmic molt important, i bé, s'ha treballat de valent, hem aconseguit tirar-ho endavant amb molt d'esforç, amb molta feina, però finalment, després de moltes entrevistes dient estem treballant en la licitació de les escombraries, és una realitat i de cares a final d'any ja la tindrem adjudicada.
1: Doncs esperem que la propera entrevista, que ja serà l'any vinent, podem explicar que ja està adjudicat i que està en marxa.
0: D'acord.
1: Regidora, ho deixem aquí.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes. 107.1 FM.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit.